0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Calafell Ràdio. Són les 3.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
3: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
3: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones i com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules.
2: El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició, les matinades de dilluns, d'una a dues.
1: L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44. Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
11: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
13: Primera llista, amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Calafell Ràdio.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dimarts. Dimarts amb sol i més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui arribarem als 36-37 en facilitat a molts llocs de la Catalunya central, del Pla Lleida i de l'interior de les Terres de l'Ebre, el rest també és de 32 a 35 graus amb un dia de sol tranquil, a l'espera d'aquest canvi que demà els models que s'estan actualitzant aquest matí ens marquen algunes acumulacions que poden passar dels 100 litres per metre quadrat en punts del litoral i prelitoral de Barcelona. N'estarem pendents per demà a la tarda.
0: Posant l'accent a demà i deies que avui farà una mica més calor que ahir, això vol dir que fica temperatures que seran més enfilades. Cap a quina temperatura?
1: Aquestes de fins a 37 graus.
0: 37 graus. Dir,
1: potser baixa una mica les comarques de Girona, que es va disparar molt, però la resta pujarà, i pujarà amb força, per tant, amb calor de ple estiu, 100%.
0: Doncs ara seguirem ampliant amb l'Eloi Cordomí, el nostre meteoròleg, que mentrestant el govern començarà avui a desplegar també alguns dels acords que va anunciar ahir el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat.
2: Em puc anunciar-los que el govern posarà en marxa el pla Actuabitza Clima, per climatitzar tots els centres educatius públics i totes les residències públiques de gent gran de Catalunya.
0: D'una banda, el govern aprovarà el que el president ja va avançar la setmana passada també aquí al matí de Catalunya Ràdio, però s'ha concretat. És aquest pla per climatitzar 2.530 escoles, 51 residències en 5 anys. Avui serem en diferents centres escolars i també instituts per saber com els afecta la calor i com s'ho fan per combatre-la. I sobre el debat que està donant la volta al món, el de la intel·ligència artificial, avui el govern també aprovarà un acord.
2: Crearem el primer observatori català d'intel·ligència artificial i mercat de treball. També crearem un registre de sistemes algorítmics per saber on, com i per què s'utilitza aquesta tecnologia. A més, blindarem els drets laborals perquè cap decisió algorítmica actuï sense supervisió humana.
0: Abans de les 9 parlarem també amb els portaveus de tots els partits dels grups parlamentaris de l'oposició perquè valorin també la conferència d'ahir del president. I avui també tenim Consell de Ministres. Pedro Sánchez ha començat el curs amb una ronda d'entrevistes per intentar donar la volta a la crisi de Ceuta. Aquesta nit, per exemple, a la Sexta, nou atac contra el jutge Peinado que portarà la seva dona a judici.
3: No todos los jueces son iguales. Hay jueces que hacen bien su trabajo y hay jueces que efectivamente no lo hacen. Y yo estoy convencido, bueno, pues de que a Peinado, Peinado ha hecho mucho daño a la justicia y que no va a ser, recordado por sus instrucciones.
0: Seguirem pendents del primer gran pols entre els Estats Units també i la Xina arran de la intel·ligència artificial, perquè a una setmana perquè Donald Trump rebi Xi Jinping a la Casa Blanca, el president nord-americà s'ha quedat sol rebutjant més controls pel desenvolupament d'aquesta tecnologia. Al matí de Catalunya Ràdio en parlàvem amb un dels màxims experts en aquesta matèria a casa nostra, que és el Christian Cantón, del Barcelona Supercomputing Center.
4: A la part que desenvolupem capacitats d'IA, també hem de desenvolupar capacitats de seguretat que vagin a la part. Si aquests dos camins no van elevar alhora, no van posar-nos que realment tinguem un escenari on la IA es pugui utilitzar per fer catàstrofes.
0: I més coses, perquè aquesta matinada s'ha lliurat els Premis Emmy, les millors sèries de l'any.
5: I'm Tom Loftus.
6: Oh, or Tom. Nice to meet you, Arthur.
5: You want to grab some coffee?
6: No, I'm good. Jerry was just taking me through some of your history.
5: Oh, that's great. Yes, well,
0: remarkable. Responsable als Estats Units, Oriol Serra, bon dia.
7: Bon dia, Ricard. The Pitt i Widow's Bay han estat les dues sèries més guardonades d'aquesta 78a edició dels Emmy Awards, els premis de la televisió que s'han entregat a Los Angeles, guardons a millors sèries i també a millors actors, respectivament, per a Matthew Rhys i Noah Wiles. Ha destacat també l'aparició de Michael J. Fox dalt l'escenari.
0: I en esports, avui comença la sisena jornada de Lliga amb el Rayo Espanyol. A partir de les 7 podreu seguir el Tot Gira de Catalunya Ràdio. Per cert, que aquest matí també sabrem si el Camp Nou acollirà la final de la Champions del 2029. Competeix amb l'estadi de Wembley.

0: Tot això avui que farem el programa especial a partir de les 9 del matí des de l'Institut Caixa Research, on treballen per comprendre en profunditat el sistema immunitari i també la seva relació amb malalties prevalents també a la societat, com per exemple malalties neurològiques. En parlarem a partir de les 9 del matí des del Caixa Research Institut.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Són les 6 i 6. I ara actualitzem-nos amb Francesc Soler, Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I comencem parlant del president Salvador Illa, que es compromet a arribar al 6% del PIB per educació i a promoure un pacte nacional per superar la crisi en el sector.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
4: El president de la Generalitat va fer aquesta crida davant de més de 800 persones a les drassanes de Barcelona per marcar el rumb de la segona part del mandat.
5: Salvador Illa necessita la complicitat dels partits per reconduir la crisi i repensar plegats el model educatiu. La seva recepta passa primer per reunir-s'hi un per un i després deixar en mans del Consell d'Educació de Catalunya el debat de fons, però d'entrada ja fixat un objectiu sense calendari.
3: Em comprometo que el debat inclogui ara sí a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009.
5: El president també ha assegurat que el país ha superat una dècada de paràlisi per girar la truita als qui l'acusen de mala gestió i ha anunciat un observatori públic per controlar que la intel·ligència artificial no es mengi llocs de treball.
0: I aquest matí el govern aprovarà el pla que Salvador Illa va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país.
3: Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. Sí que li dic que aquesta qüestió, i no només en l'àmbit escolar, sinó en les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
6: Doncs bé, el president va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys.
5: La intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos s'haurà de començar pels tancaments o els aïllaments de les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè són fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables, per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres vindran després.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
5: Ara bé, la Generalitat necessitarà que els ajuntaments també hi contribueixin i avancin diners per complir amb aquest termini. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I les paraules de Salvador Illa, que les han aplaudit algunes veus del sector empresarial, que li han allargat la mà per complir els objectius.
4: Per exemple, Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
7: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
8: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
4: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, celebra les iniciatives anunciades en matèria escolar, però troba a faltar el repte de l'atenció social.
9: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
6: I en l'àmbit polític, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
10: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
6: I en una piulada de la xarxa, Jessica Albiach dels Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no mencionés Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
0: Mentrestant, la presidenta del Banc Central Europeu adverteix que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial.
4: Christine Lagarde diu que Europa hauria d'accelerar la seva inversió en aquesta tecnologia per guanyar en productivitat i evitar dependre dels avenços de la Xina i dels Estats Units en aquest terreny. Lagarde explica que els inversors europeus posen els diners en empreses d'IA nord-americanes i que d'aquesta manera en financen el desenvolupament sense que Europa en pugui recollir els beneficis. Segons la presidenta del BCE, la inversió en una IA europea és fonamental per protegir el que ha definit com a model social europeu. Avisa que invertir en IA estrangera implica també processar informació sota la jurisdicció de tercers països i, per tant, es posa en risc la protecció dels ciutadans europeus.
0: I Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta.
6: En una entrevista a La Sexta també ha rebutjat estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
2: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
6: El president espanyol insisteix que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol i defensa que es va prendre la decisió més humanitària. A la mateixa entrevista també ha afirmat que el jutge Juan Carlos Peinado ha fet molt de mal a la justícia i que no serà recordat per ser imparcial.
0: Per cert, que si guanya les eleccions, Alberto Núñez Feijóo proposa en aquest cas que els immigrants que cometin delictes greus, perdin la nacionalitat.
4: El líder del PP prepara una proposició de llei orgànica per endurir els requisits per accedir a la nacionalitat espanyola, però sobretot obrir la porta a retirar-los-la si cometen delictes greus, com assassinat, agressió sexual, terrorisme, però també si acumulen una reincidència penal determinada. Segons explica avui El Mundo, els ciutadans que adquireixin la nacionalitat espanyola ja sabran d'entrada per quines raons s'exposen a perdre-la. El PP vol també que les noves exigències en el coneixement es centrin en l'idioma, s'entén que el castellà, i el respecte als valors democràtics.
0: I Vox capitalitza la crisi migratòria de Ceuta, que desgasta electoralment el PSOE.
6: Així ho reflecteix el baròmetre del mes de setembre del CIS, que, malgrat tot, continua augurant una victòria dels socialistes si es fessin eleccions ara. A més, Pedro Sánchez es manté com el líder més ben valorat. El PSOE aconseguiria el 31% dels vots, per sota del 33% de l'enquesta anterior. Seria, tot i això, el nivell de suport més baix des dels comicis del 2023. El PP, en canvi, es beneficiaria molt d'aquesta crisi. Els populars pugen lleugerament, fins al 25,5%, mentre que Vox s'enfila fins el 16% dels suports. L'enquesta del CIS també revela que 4 de cada 5 ciutadans consideren que cal reforçar més les fronteres amb el Marroc.
0: I atenció a aquesta informació publicada per Crític, que avui, per cert, abordarem àmpliament al matí de Catalunya Ràdio. Un de cada 4 candidats d'Aliança Catalana a les eleccions municipals són empresaris amb interessos econòmics en el sector immobiliari.
4: Destaca el cas de Sitges, on el candidat Eric Inés és administrador únic de diversos grups d'inversió immobiliaris i conseller delegat d'una empresa de lloguer turístic de Barcelona. La diputada Sílvia Oriol va lamentar la persecució que, segons ella, rep el partit i va rebre el suport del congressista republicà dels Estats Units, Carlos Jiménez. El congressista del partit de Donald Trump va assegurar que Aliança pateix persecució de Pedro Sánchez i dels seus aliats socialistes i comunistes, textualment. No és la primera vegada que aquest republicà carrega contra Sánchez. Jiménez també ha criticat el govern espanyol anteriorment per posicionar-se al costat de Palestina en el conflicte amb Israel.
0: Un de cada 4 candidats d'Aliança Catalana tenen interessos econòmics directes en el sector immobiliari, és a dir, són empresaris dedicats al sector immobiliari. Avui en parlarem a partir de 2:15 per saber més detalls sobre els vincles d'Aliança amb aquest sector, en conversa també amb la periodista encarregada d'aquesta investigació, que és Elena Parreño. I la temporada de bany d'aquest estiu es tanca amb 43 persones ofegades en platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil, que és la xifra més alta des del 2014.
6: On més persones han perdut la vida ha estat a les platges, en concret 27. 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines han estat en piscines particulars, comunitàries i d'hotels. Només una ha estat en una piscina municipal. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 dels quals van morir a l'inici de la temporada de platja a la Rabassada, a Tarragona. 2 nens més es van ofegar al Ter, a l'altura de Manlleu. Les altres dues víctimes menors són dues nenes que van perdre la vida en piscines, una a Balaguer i l'altra a Calella.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys dissabte al migdia a Vidreres, a la Selva.
4: La víctima havia sortit a córrer i un home la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. La policia va rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos treballa per identificar l'autor i detenir-lo.
0: Condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Targa.
6: L'acusat ha reconegut els fets. Per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor.
11: El processat tenia 17 anys en el moment dels fets, a l'agost del 2025, però ara ja és major d'edat. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida l'ha condemnat a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i 2 anys més de llibertat vigilada. A més, haurà d'assumir una indemnització de 241.000 euros en concepte de responsabilitat civil. Per a la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor. Sentim la mare del jove mort, Sílvia Guerrero.
12: No és un consol per a res del món. No pot ser 6 anys, però un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
11: Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: El nombre de presos ha crescut gairebé un 25% a Catalunya en menys de 4 anys.
4: Les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat amb gairebé 10.000 interns, tot i que durant la dècada passada el nombre de reclusos havia anat baixant, la tendència es va capgirar després de la pandèmia, sobretot pels canvis en les penes als multireincidents. Abans es castigaven amb multes i ara ja suposen penes de presó. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura a Catalunya Ràdio que de moment no es plantegen construir més presons, però sí habilitar més espais.
13: Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls amb algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
4: Els sindicats de presons alerten que cal més personal i els familiars dels reclusos reclamen més recursos sanitaris i de reinserció.
0: Hi ha tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
6: Molt bon dia.
0: La primera.
14: Okay.

0: Dolly Parton ha estat homenatjada aquesta nit als Premis Emmy que s'han celebrat a Los Angeles. Les sèries The Pitt i Widow's Bay han estat les grans guanyadores en una gala que s'ha allargat gairebé 3 hores i que també ha premiat per primera vegada l'actriu Rhea Seahorn per la sèrie Pluribus.
1: La segona.

0: Vinicius actuarà a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol de l'any que ve. Aquesta és una de les parades que faran els germans Gallagher durant la seva gira mundial, que començarà a Glasgow i també passarà per París, Roma i Amsterdam. Les entrades es posen a la venda aquest dijous.
1: I la tercera?
0: El nord-americà Michael Moore ha estat apartat de la gira Ed Sheeran, on feia de teloner després de mostrar el seu suport públic a Palestina en diversos concerts de la gira Loop Tour del cantant britànic. La notícia l'ha avançat la revista Rolling Stone.
1: I pel que fa als esports, que destaquem, Robert Prat?
2: Que el blaugrana Gabriel Jesús reconeix al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo Vallecano. Vallecas tornarà a tenir futbol, però el 10 d'octubre el Madrid juga a quarts de 10 al Camp de l'Elx i la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dimarts 15 de setembre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya han nascut el Bru, quan passaven 6 minuts de les 3 de la matinada a casa seva, a Barcelona, i l'Abril, amb 4 quilos 140 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, atenció, perquè a la calorada es preveu per avui, hi ha també les tempestes de demà dimecres. Anem a pams. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui ja partim de valors altíssims. Ara mateix ja hi ha 25 graus a Barcelona, 22 a Reus, 16 a Lleida, 15 graus a Ribes de Freser, al Ripollès, i es preveu que avui arribem amb facilitat entre 32 i 35 graus a tot arreu, i les temperatures més altes podrien arribar als 36-37 graus a la Catalunya central, Pla Lleida, interior de les Terres de l'Ebre. Tot això en un dia que serà assolellat, esplèndid. I demà dimecres, canvi de temps, entra una mica de tramuntana, comença a baixar la temperatura, les tempestes a partir del migdia es formaran al Pirineu, comarques de Girona, de Barcelona, i ara durant el matí van actualitzant els models. Alguns ja ens estan marcant acumulacions de 50-100 litres, fins i tot puntualment una miqueta més, en alguns llocs del litoral i prelitoral de Barcelona. Aquí seria la zona més delicada, on les tempestes podrien ser més violentes, insisteixo, demà a la tarda, vespre i a primeres hores de la nit.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
5: Programa especial des del Caixa Research Institute. A 9:15 obrirem l'àgora per parlar amb tots els partits de l'oposició sobre l'anunci d'Illa de fer un pacte nacional per l'educació i de climatització de les aules. Després veurem com afecta aquesta calor a les escoles i als instituts anant a dos centres de Barcelona i Lleida. Parlarem amb professors i amb el cap de projectes de la Fundació Equitat.org, Joan Cuevas.
6: A 9:15 analitzarem els interessos en el sector immobiliari de diversos candidats d'Aliança Catalana a les municipals. En parlarem amb la periodista de Crític, Helena Parreño.
5: A 11:15, taula d'investigadors. Parlarem amb l'oncòleg Josep Tabernero, el doctor en biomedicina Héctor Huerga i la immunòloga Gemma Monconill. Ho farem des del Caixa Research Institute, el primer centre de recerca de l'Estat especialitzat íntegrament en immunologia.
6: I a 11:00, una nova sessió de teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar de la democràcia.
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Són les 6:20. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats també dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit. Comencem per Pequín. Francesc Canals, ni hao.
7: Ni hao, ni hao.
1: A Berlín saludem Jordi Regàs. Bon dia, guten morgen.
8: Guten morgen, Ricard.
1: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, bon dia.
9: Hola, què tal, Ricard? Bon dia.
1: I a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
10: Bon dia, què tal?
1: Comencem avui a la Xina, Pequín, perquè des de fa mesos estava restringit l'ús de drons gairebé del tot, però el govern municipal ha decidit endurir ara la legislació després que una avioneta es va estavellar contra el gratacel més alt de la capital el mes de juny. Francesc.
11: Sí, Ricard, les regulacions estrictes ja existents i els controls de l'espai aeri no van detectar aquella avioneta tripulada que va posar en entredit la seguretat aèria de Pequín. I si fins ara no es podien volar drons, a partir del 15 de novembre no es podran ni tan sols tenir a la ciutat. La policia va casa per casa dels propietaris de drons que ja els havien inscrit en un registre perquè se'ls enduguin fora de Pequín. I ja des de diumenge que ve s'estableix una zona d'exclusió aèria a la capital només n'està exempta l'aviació comercial.
1: De l'Àsia anem cap a Amèrica perquè us volem explicar que el ferri elèctric més gran del món es prepara per començar a operar a l'Uruguai. Connectarà el país sud-americà amb l'Argentina creuant el Riu de la Plata. Joan.
9: Sí, és únic al món en la seva categoria, un enorme buc de 130 metres d'eslora amb motors elèctrics i capacitat per traslladar 2.100 passatgers i també 225 vehicles. És una ruta fluvial pel Riu de la Plata, molt freqüentada i amb un altíssim nivell d'ocupació, especialment en les temporades d'estiu austral, ja que molts argentins estiuegen a les platges de l'Uruguai els mesos de gener i febrer. Ha costat 200 milions de dòlars i s'ha construït a Austràlia i és únic al món.
1: I més a la vora, saltem a Alemanya, els conductors alemanys tornen a treure foc pels queixals quan van a la benzinera. Juntament amb els noruecs i danesos són els que paguen més. Com és això, Jordi?
7: Doncs sí, Ricard, els preus tornen a estar pels núvols. Hi ha benzineres en què tant l'euro Super 95 com el gasoil es venen a 2,5 euros al litre. De mitjana, omplir el dipòsit d'Alemanya és un 20% més car que a Catalunya. Al maig i al juny, l'estat alemany va eximir els conductors d'uns 14 cèntims per litre, però això ja es va acabar. Són molts els berlinesos, per exemple, que es desplacen fins a Polònia, on omplir un dipòsit de 50 litres els pot sortir uns 35 euros més barat. De fet, l'extrema dreta és un argument que ha fet servir i continua utilitzant per fer campanya electoral.
1: I acabem en aquest cas a Madrid amb els macroconcerts de Shakira a la vista i també després de la Fórmula 1, que ha indignat a molts veïns pel cos i pel soroll, l'alcalde es marca ara un nou objectiu, organitzar uns Jocs Olímpics. Paula.
8: Hi ha cada cop més veïns emprenyats per la llau d'esdeveniments que acull Madrid, però l'alcalde Martínez Almeida obre el meló olímpic.
10: Que Madrid és una sede natural, entonces el COI que tiene la necesidad de que una ciudad como Madrid pueda acoger los Juegos Olímpicos.
8: I recupera la vella aspiració d'Anna Botella el 2013, segur que ho recordeu, per organitzar els Jocs del 2020.
12: There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.
8: Però fins ara Madrid ha firmat 4 intents i 4 fracassos per uns Jocs Olímpics que ara reobren el debat sobre els límits de la ciutat.
1: Així tenim el món. Falten 6 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí.
3: Al matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui seguim parlant de l'avís que han fet els gegants de la intel·ligència artificial i ens centrem en qui l'ha començat. Anthropic, exactament. Què és Anthropic, Frederic Vincent? Bon dia.
13: Bon dia. Anthropic és una empresa que fa models d'intel·ligència artificial, com el ChatGPT, però hi ha una diferència important. Es centra més a crear eines empresarials, com assistents de programació. De fet, 4 cinquenes parts dels ingressos d'Anthropic procedeixen d'empreses. OpenAI són el 40%. Això que li dona Anthropic? Doncs més capacitat de generar beneficis. De fet, Anthropic ha dit als seus inversors que aquest trimestre en tindrà. Si passa, seria el primer laboratori d'intel·ligència artificial a tenir beneficis. És important això perquè les empreses que fan models d'intel·ligència artificial encara no tenen beneficis, ho deia ahir el Pau Llong a l'Àgora. Nvidia, per exemple, sí que en té, i molts, però Nvidia és qui fa els xips. Hi ha una comparació que es fa sovint per entendre-ho, que és que, per exemple, la febre de l'or, els primers que es forren són els que venen les pales per buscar l'or, que seria Nvidia, que és els que fabrica els xips. Els que construeixen la mina, els que busquen l'or, potser guanyaran diners, però ara encara no, perquè se n'estan gastant molts en pales, en personal, en l'electricitat, i això és el que està passant. Anthropic és d'aquests, però seria dels que està més a prop de tenir beneficis.
14: I think there's some chance that things go wrong, but you know, but again, I think it's more illuminating to think in terms
13: of... Segona cosa important, Anthropic s'esforcen

0: com a condició que la seva tecnologia no es fes servir ni per armes autònomes ni per espiar americans. Després d'una estèria ronça, Washington li va dir: d'acord, doncs si no ens deixes fer el que vulguem nosaltres amb la teva tecnologia, ara et considero risc nacional, amb la qual cosa Anthropic no pot treballar més amb el govern. Això ha arribat als tribunals, fa un mes li van donar la raó a Anthropic, però estem parlant d'una empresa amb molt males relacions amb Donald Trump, que s'ha desmarcat justament de les crides que ha fet per regular la intel·ligència artificial.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
2: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
3: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
4: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
3: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: 6 i 28. El del Barça, Gabriel Jesús, assegura que no l'espanta la pressió per poder jugar de titular al Barça, Robert.
7: Són declaracions que fa en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, i sí un placer.
7: Gabriel Jesús diu que ha vingut amb el propòsit d'ajudar l'equip.
6: I l'Espanyol juga a les 7 davant del Rayo Vallecano en un partit que jugarà al camp del Leganés.
7: Sí, perquè el futbol tornarà a Vallecas, però el 10 d'octubre la Comunitat de Madrid ja ha aixecat la suspensió al Rayo per les deficiències del camp. Manolo González, tècnic blanquiblau.
9: Si volem ser un equip competitiu que sigui de... que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot: defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millor els duels, fer la pilota d'una ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena. Hem de fer tot millor, ens queda moltíssim camí per millorar encara.
7: El Madrid juga al camp de l'Elx a partir de 2:15, jugat a primera Villarreal 1-Betis 2, també avui a la Vés València a les 8.
6: I la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
7: De fet, és una reunió que comença a les 9 del matí a Salònica. Entre les 9 i la 1 del migdia coneixerem la decisió de la UEFA. El Camp Nou competeix amb l'estadi mític de Wembley per poder ser l'escenari d'aquesta final.

0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a Olius, al Solsonès, a les 7:33.
1: I es pondrà a les 8:02 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Barcelona, la zona universitària, 22 graus, a Perafita, 19, i a Amposta, 18.
0: I pel que fa al temps, avui pujarà encara més la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, aquest matí ja ha pujat 2, 3, 4 graus a bona part de Catalunya. Avui s'arribarà amb facilitat entre els 32 i 35 graus a gairebé tot arreu. Les més altes, 37 graus al centre de Catalunya, a Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, tot plegat a l'espera del canvi que ens arriba demà a la tarda amb noves tempestes.
0: I com tenim a aquesta hora les carreteres i el transport públic, Maria Fernández Noguera?
4: Doncs pel que fa al trànsit, a aquesta hora ja hi ha les primeres retencions a la ronda litoral en sentit Llobregat, també a la ronda de dalt, al nus de la Trinitat també en sentit Llobregat. Mentrestant, el transport públic. Per ara no hi ha incidències destacables. A l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona aquest matí s'hi circula amb normalitat després que ahir a la tarda hi hagués retards a causa d'una incidència a la infraestructura a Sant Vicenç dels Horts que ja s'ha solucionat.
0: Tot això avui que és dimarts 15 de setembre del 2026 i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Salvador Illa.
5: Aquest matí el govern aprovarà el pla que ara fa una setmana el president de la Generalitat va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país. Ahir Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB a educació i va anunciar un debat de país per millorar el sistema educatiu català.
0: El segon, la intel·ligència artificial.
2: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina.
0: El tercer, ofegats.
5: La temporada de bany es tanca aquest estiu amb 43 persones ofegades a platges, piscines i rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat i la xifra més alta des del 2014.
0: El quart nom del dia, SMS.
2: A partir d'avui, les operadores de telefonia han de bloquejar els SMS.

0: SMS enviats per empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre el frau digital, conegut com a smishing o robatori de dades personals.
1: I el cinquè, Emmys.
2: The Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy que s'ha celebrat aquesta matinada a Los Angeles. La maldició de Widow's Bay s'ha imposat en la categoria de comèdia i ha guanyat 6 cordons i DTF St. Louis s'ha endut el premi a millor minissèrie.
1: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Freddy?
3: El primer ministre del Canadà insta Europa a aprofundir en la seva aliança econòmica, ara que els uns i els altres volen desmarcar-se de Donald Trump. En una entrevista al Financial Times, Mark Carney demana als estats membres de la Unió que encara no han ratificat l'acord comercial amb el Canadà, que es va firmar fa 9 anys, que ho facin ja. Diu que això els farà a tots plegats més resilients.
1: El segon, amb què ha anat a dormir als Estats Units?
3: Amb un cop del Tribunal Suprem a un pla de l'administració de Donald Trump justament per modificar el vot per correu de cara a les eleccions de mig mandat. El president fa temps que defensa el frau en el vot per correu sense res que ho demostri i el mes de març va aprovar per decret la creació d'una llista de les persones que sí que podrien estar autoritzades a votar per correu. Això es va portar als tribunals, un jutjat ho va parar i ara el Suprem li ha donat la raó en aquest jutjat, la qual cosa s'interpreta evidentment com un cop per Donald Trump.
1: I el tercer que ens deixa aquesta matinada, amb què dinaran avui a la Xina?
3: La detenció d'un home que va atacar diverses persones diverses persones amb un ganivet fora d'un restaurant sense que de moment constin víctimes. La Xina està neguitosa per aquesta qüestió, ha viscut una sèrie d'atacs amb ganivet en els últims anys. El més greu va ser ara fa tot just 2 anys, quan un home va matar 8 persones i en va ferir 17.
1: Repassem ara també les portades de la premsa d'avui. Marc Jurado, bon dia.
4: Bon dia.
1: Centrada sobretot en la conferència del president Salvador Illa.
4: El veiem, per exemple, a La Vanguardia i el diari Ara. Fotografies en tots dos diaris. El diari del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació i l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu, se'l veu al faristol, davant d'un plafó on s'hi llegeix el futur és aquí. La intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada. El periòdico explica que Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral. El país que els Estats Units i la Xina lliuren el seu primer gran pols pel domini de la IA i La Vanguardia que les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la intel·ligència artificial. Altres temes de portada. El país titula que els nacionalistes d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'uneixen per aconseguir la independència i l'Ara explica que Puig compra el 50% d'Isina Esteve per 1.200 milions. Això en un dia en el qual el periòdico entrevista el davanter blaugrana Gabriel Jesús, que assegura que abans de començar un partit sempre llegeix la Bíblia.
1: Ara parlarem també de l'entrevista del Tot Costa amb el Robert Prat, però abans què hi trobarem avui a la premsa comarcal, Lara García?
5: El diari de Tarragona publica que 4 de cada 10 morts a les platges de Tarragona es produeixen en moments en què no hi ha vigilància. Els socorristes reclamen una llei que estableixi uns horaris unificats i uns mínims de personal segons l'afluència de les platges. El diari de Girona destaca que els càmpings de la província estan estudiant la incorporació de robots i sistemes d'intel·ligència artificial. Segons el diari, aquest serà el tema central de debat de la jornada professional que se celebrarà el dia 23 a Castell d'Aro. I a l'INSA, al Pallars Sobirà, els bombers han rescatat 2 excursionistes desorientats a la Pica d'Estats. Els van buscar durant més de 2 hores, els van trobar en un refugi. A prop d'un refugi de Vallferrera, eren en un camí i en una zona que hi havia molt risc de caiguda. Ho llegim al Segre.
1: I pel que fa als esports, què destaquem, Robert Prat?
6: Doncs aquesta entrevista de Gabriel Jesús al Tot Costa de Catalunya Ràdio no l'esmenta la pressió per ser titular al Barça. Diu que només té pressió per lluir la samarreta amb el nou al Brasil. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo. Vallecas tornarà a tenir futbol el 10 d'octubre. El Madrid juga a 9:15 al Camp de l'Elx. I la UEFA decideix aquest matí si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
1: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem el que està passant amb la redacció del matí i també els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 49 dies ja i aquesta és l'anàlisi que en fa en Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
7: Good morning, Catalunya. Com dèiem ahir, el convidat sorpresa d'aquestes midterms és la intel·ligència artificial. El perill d'un hipotètic tecnoapocalipsi causat pel descontrol d'aquesta tecnologia ha posat en la mateixa tessitura polítics tan diferents com ara Bernie Sanders o Steve Bannon. El que dic no és cap exageració, perquè la setmana vinent, el líder més esquerrà dels Estats Units i l'inventor de l'eslògan MAGA participaran en un acte de discussió sobre la IA que se celebrarà a Washington. Aquests dos pols oposats no compartiran en escenari directament, però la seva presència al mateix indret ens mostra que no estem parlant d'una polèmica momentània. Mentre el president Donald Trump ha dit que tot això són mandangues i que per controlar la intel·ligència artificial només es necessita un president intel·ligent. Traduït al català, un president que es faci amo dels empresaris d'aquesta indústria, convertint el govern americà en el seu primer client.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 2:15 del matí.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya es desperta amb els titulars que va deixar la conferència de mig mandat de Salvador Illa ahir a les Drassanes de Barcelona. Per començar, es compromet a arribar al 6% del PIB en educació.
0: I no només això, sinó a promoure un pacte nacional per superar la crisi en el sector. Primer reunirà amb un per un per amb els partits i després deixarà en mans del Consell d'Educació el debat de fons.
9: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix al conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: I va fer aquest anunci sobre la calor a les aules i les residències de gent gran.
9: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
0: Un pla que aprovaran justament aquest matí. Més enllà de l'educació, ella també va assegurar que el país ha superat una dècada de paràlisi i va anunciar un observatori públic de la intel·ligència artificial per assegurar que no es menja llocs de treball. Què han dit des de l'oposició? Doncs Junts ha qualificat la conferència de propaganda i considera que la primera meitat del mandat ha estat desastrosa i els comuns, tot i ser socis parlamentaris, parlen de triomfalisme i lamenten que no mencionés ni Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
2: Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta.
0: En una entrevista a la Sexta també ha rebutjat estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
10: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: El president espanyol insisteix que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants i defensa que es va prendre la decisió més humanitària.
2: Justament si es fessin eleccions ara, el PSOE les guanyaria amb el 31% dels vots. Així ho recull el baròmetre de setembre del 6, que posa sobre la taula qui capitalitza la crisi a Ceuta, i és Vox.
0: El PSOE aconseguiria el 31% dels vots, per sota dels 33% de l'enquesta anterior. Seria el nivell més baix de suport des de les eleccions del 2023. Tot i això, Pedro Sánchez es manté com a líder més ben valorat. La crisi migratòria, però, sí que passa factura als socialistes, i qui se'n beneficia són el PP i Vox. Els populars pugen lleugerament, fins al 25,5%, mentre que l'extrema dreta s'enfila fins al 16% dels suports. L'enquesta del CIS també revela que 4 de cada 5 ciutadans consideren que cal reforçar les fronteres amb el Marroc.
2: I una dada que acabem de conèixer, la temporada de bany d'aquest estiu es tanca amb 43 persones ofegades en platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil. És la xifra més alta des del 2014.
0: On més persones han perdut la vida ha estat a les platges, en concret 27, 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines ha estat en piscines particulars, comunitàries i hotels. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 dels quals van morir a l'inici de temporada a la platja de la Rabassada, Tarragona, i 2 nens més que es van ofegar al Ter, a l'altura de Manlleu.
2: I els líders independentistes d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han acordat demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum.
0: Els seus primers ministres, tots tres independentistes, parlen de moment històric i es van reunir a Cardiff.
2: Londres, Quim Olivares.
11: Mary Lou McDonald, presidenta de l'irlandès Sinn Féin, ha enviat aquest missatge al primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham.
12: We have the right to referendum.
13: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
11: Els tres reconeixen que cada nació determinarà el moment i la manera d'exercir el dret a l'autodeterminació. També acorden col·laborar en qüestions que afecten la vida real de la gent, com ara fomentar el creixement econòmic, combatre la pobresa infantil o protegir les llengües celtes. Defensen que, com més autogovern tinguin, més podran millorar el benestar de la població. Fins ara, però, Burnham ha dit que no hi ha cap referèndum previst. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
2: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió i l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Mònica Mas.
14: Bon dia. Sobretot, no hi ha estoc de fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels com l'Enzeto o l'Evopati. Trobar alternatives és difícil, tal i com explica a Catalunya Ràdio Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
15: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateixa principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicament.
14: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg del Clínic, dona altres opcions.
16: També la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi han.
14: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal i les dificultats de transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I a partir d'avui les operadores de telefonia hauran de bloquejar els SMS de les empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial que s'ha creat.
0: És una mesura que el govern espanyol posa en marxa per evitar possibles fraus de l'anomenat smishing, és a dir, missatges que els usuaris reben suposadament de bancs, empreses de paqueteria o fins i tot Hisenda, però que en realitat envien ciberdelinqüents per obtenir dades compromeses. Per evitar-ho, a partir d'ara, els remitents hauran d'estar registrats a la Comissió del Mercat i la Competència.
2: I la crònica cultural d'avui la comencem als Estats Units, on aquesta matinada s'ha celebrat la gala dels Premis Emmy.
17: Welcome back. Took some time. Well, so who else is going to get this place to the 4th of July?
18: Una gala on s'han coronat les sèries de Pitt i Widow's Bay, on també s'ha fet un homenatge a Dolly Parton i actors i actrius com Rob Reiner i Catherine O'Hara.
2: Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
19: Les aventures i desventures en un hospital de Pittsburgh, és a dir, de Pitt, i la barreja de comèdia i terror en una illa de Nova Anglaterra, és a dir, la maldició de Widow's Bay. Aquestes són les grans triomfadores d'aquesta edició dels Emmy Awards.
20: Embodied everything I can't believe in years later.
19: Aquest ha estat un dels moments més colpidors i memorables de la gala, l'aparició en directe de l'actor Michael J. Fox, que ha fet un discurs reivindicant la seva fundació dedicada a combatre el Parkinson. Tot i que la major part de discursos han estat políticament tímids, val a destacar que aquests premis de la televisió han guardonat el programa The Late Show, fulminat pels tentacles de Donald Trump aquest mateix any. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Atenció, això que us avança Catalunya Ràdio. Stephen Fierce, director de Les Amistades Peligroses i Alta Fidelidad, participarà al Festival Internacional de Cinema Social del Bages.
21: I've always known I was born to dominate your sex.
18: El clam es farà a Manresa i a Navarcles del 23 d'octubre a l'1 de novembre.
2: Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
22: És un dels realitzadors més inclusius i prestigiosos del cinema contemporani. Té més de 80 guardons internacionals, incloses 3 produccions nominades a l'Òscar a la millor pel·lícula, Les Amistades Peligroses de Queen i Filomena. El cineasta britànic vindrà als cinemes Bages Centre de Manresa el 23 d'octubre per la seva inauguració, on rebrà el Premi d'Honor i l'endemà impartirà una masterclass. Durant el festival es projectaran algunes de les seves creacions més socials, com ara Mi hermosa lavanderia i Negocios ocultos, on retrata amb cruesa la multiculturalitat, el racisme, l'homosexualitat i les desigualtats a la Gran Bretanya de l'era Thatcher. Des de Manresa, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I bones notícies per a aquesta casa. Perquè la BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita, presentat per Dulceida.
18: És una fita històrica per la indústria audiovisual catalana perquè per primer cop la corporació britànica BBC Studios compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions d'aquest programa en diferents mercats d'arreu del món.
2: I música?

0: Si sou fans d'Oasis, bones notícies, perquè els tindreu a Barcelona.
1: El duet de Manchester actuarà a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol de l'any que ve, i tanca així les especulacions. Complien les xarxes des de fa una setmana. Aquests dos són els únics concerts que farà la banda a Espanya. Les entrades valdran entre 85 i 255 euros i es posaran a la venda aquest dijous. L'anunci d'aquest nou tram de concerts coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
0: Passa un minut de 3:15 del matí. Pel que fa al temps, avui toca una bona calorada. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, sí, a aquesta hora ja tenim valors 2, 3, 4 graus més alts que no pas ahir a la mateixa hora, i avui es preveu que arribem amb facilitat als 32 graus o més a tot arreu. En general també s'arribarà als 35 a moltes comarques de l'interior, i les més altes 37-38 a les zones més càlides de Ponent, interior de l'Ebre o de la Catalunya central. Serà un dia de sol, un dia tranquil, amb previsió que demà sí que canviï la situació. Demà, ja durant el matí, entrarà la tramuntana, això farà acumular alguns núvols al Pirineu, al nord del Pirineu, i a la tarda les tempestes poden ser fortes en qualsevol punt del Pirineu, Prepirineu, de les comarques de Girona i de Barcelona. Els models encara no s'acaben de posar del tot d'acord, però sí que alguns marquen acumulacions de més de 50, puntualment arribant als 100 litres per metre quadrat en alguns punts del litoral i prelitoral de Barcelona.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
3: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha retencions a la Ronda Litoral en sentit Llobregat i a la Ronda de Dalt, al nus de la Trinitat, també en sentit Llobregat. També densitat de cotxes a la C58 entrada a Barcelona. Mentrestant, al transport públic hi ha retards habituals a la xarxa de Rodalies. A l'R16 destaca l'endarreriment de mitja hora de l'Avant Express, que ha sortit de Tortosa i que va cap a Barcelona.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge del Jaume. Té una empresa de treballs forestals i explica que el risc d'incendi condiciona molt la seva feina, especialment quan s'activa el Pla Alfa. És el protocol dels agents rurals que defineix les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció i que limita el que es pot fer i el que no al bosc.
6: Jo no demano que em donin diners com a ajuda a pagar els treballadors. Jo el que vull fer treballar, encara que sigui unes hores al matí, arrastrar amb el tractor, que no hi ha tant perill o alguna altra cosa. No ho sé. No sé com es pot arreglar.
5: El Departament d'Agricultura respon que els treballs forestals estan autoritzats segons els nivells de perill diari i que no sempre la restricció és total. El Jaume, però, insisteix que si l'administració no introdueix canvis, la seva activitat és insostenible.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Després que el mateix sector tecnològic hagi fet una crida frenant l'avenç de la intel·ligència artificial i que OpenAI hagi ajornat la seva sortida a borsa, les accions de les empreses d'aquest àmbit se'n ressenten. Les accions d'NVIDIA cauen un 3,3%, les del fabricant alemany de xips Infineon es desplomen més d'un 7% i les del fabricant neerlandès ASML un 6%. Ahir a Wall Street el Nasdaq, el principal índex bursari tecnològic, va tancar amb pèrdues d'un 1%. A Europa, l'IBEX va caure un 1,40. I pel que fa a les borses obertes aquest matí, les asiàtiques, els parquets de Hong Kong i Xangai tenen pèrdues moderades a aquesta hora. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
8: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens
9: queda? Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
7: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
9: Entrades a teatrepoliorama.com.
10: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
0: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
11: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
0: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
12: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
13: Transportistes no volen sentir a parlar...
12: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
11: Catalunya Migdia.
4: Cada dia a les dues.
12: I a partir de les 3,
4: l'espai de reflexió a la tertúlia.
14: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
12: Si has comès una falta, has de pagar-la.
11: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i les 7 del matí, que a us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
15: Bon dia.
0: Girona, Maria Rovira, bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: Des de Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: I a Barcelona, Marc Curado, bon dia.
18: Bon dia.
0: A Lleida, avui, el Burca tornarà a estar al centre de les converses perquè la paeria té previst presentar la nova ordenança de civisme i convivència que preveu regular l'ús d'aquesta peça a l'espai públic. Júlia.
15: La paeria ressuscita una polèmica que va començar fa gairebé 15 anys a la ciutat amb el govern del socialista Àngel Ros. Fa uns mesos, l'actual consistori del PSC va anunciar la voluntat de modificar l'ordenança de civisme per incloure una prohibició del vel integral. De moment estava aparcada la qüestió, però avui està previst que s'expliqui als partits polítics i també en roda de premsa com s'estructurarà aquesta prohibició i si és viable legalment, tenint en compte que la primera vegada que es va plantejar el Tribunal Suprem ho va acabar tombant. Una normativa que, per cert, caldrà veure si s'acaba tirant endavant al proper ple.
0: Doncs parlant d'ordenàncies i de mocions, a les comarques gironines, el ple de Girona ha aprovat una moció de Junts per actuar des de l'Ajuntament contra la multireincidència, Maria.
16: S'hi proposen que l'Ajuntament de Girona exerceixi l'acusació en els casos de multireincidents que cometin furts a la ciutat, arran això de la nova llei que va aprovar el Congrés. Hi van votar a favor el PSC i Vox, amb retrets, però perquè la mesura no es va presentar quan estaven al govern municipal. Guanyem i Esquerra es van abstenir. I a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, s'ha fet un pas endavant pel futur Museu Thyssen de Pintura Catalana. L'Ajuntament ha tret el projecte a concurs, amb una primera fase d'obres, que costarà més de 9 milions d'euros i amb l'objectiu que obri portes el 2028.
0: Saltem a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Avui centrarem l'atenció en l'inici de les negociacions entre l'Ajuntament d'Alcanar, el Montsià, i els veïns que han de marxar de casa pel perill d'inundacions al barranc del Llop, Ricard.
17: Sí, estem parlant dels primers refugiats climàtics del país. Hi ha 10 cases afectades per les inundacions del 12 d'octubre de l'any passat. Ara seran enderrocades. A canvi, els veïns rebran diners per poder adquirir un nou habitatge. A finals de juliol, la Generalitat va atorgar una subvenció de 2 milions d'euros a l'Ajuntament perquè adquirís els immobles. Ara s'hauran de tancar els acords particulars. A l'informatiu Catalunya al dia de 3cat.info entrevistarem l'alcalde d'Alcanar per saber-ne tots els detalls.
0: I a Barcelona, Marc, avui serà un dia de molta cultura.
18: Sí, d'una banda, el Liceu presenta a les 11 l'espectacle inaugural Aïda de Josep Verdi i una hora abans, a les 10, el Lliure de Gràcia presenta Tot fent la vella Helena, parlant de cultura i de llengua. Aquest matí es presenta a Manresa l'enquesta d'usos lingüístics i la campanya de promoció de l'ús social del català, una enquesta que arriba 4 dies després de la Diada. Doncs bé, precisament aquest vespre, l'ANC ha convocat una protesta davant de la Comissaria de les Corts a Barcelona contra l'actuació dels Mossos durant la Diada.
0: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
20: Declaracions del blaugrana Gabriel Jesús, que reconeix al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo Vallecano. Vallecas tornarà a tenir futbol el 10 d'octubre. El Madrid juga 2:15 al Camp de l'Elx i la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: Ara, el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
21: Avui s'obre la subhasta més salvatge del món del col·leccionisme. Surt a la llum la samarreta blanca original que Michael Jordan va portar al tercer partit de les finals de 1998. El mític tancament de The Last Dance, on va destrossar els Utah Jazz amb els seus 24 punts. Els experts apunten que el preu final podria fregar la xifra astronòmica de 100 milions de dòlars, superant tots els rècords de la història de l'esport. Una bogeria financera que només s'explica pel gran enginy dels nord-americans. Una maquinària perfecta capaç de venerar el mite, enaltir la nostàlgia i, per sobre de tot, saber com treure milions de qualsevol relíquia esportiva amb història. Enhorabona, NBA, sou immillorables.
0: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
22: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
23: Pizzi, che, que bueno que viniste!
24: Anys de futbol en català, des de 1976.
25: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
24: On va començar tot.
25: A Catalunya Ràdio.
24: On tot continua.
25: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
24: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
25: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
24: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
25: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona Ser Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
24: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la gran cita de Trescat després que la BBC hagi comprat els drets del programa.
1: Ahir vos parlava de la decisió patètica de Apunt, la cadena autonòmica valenciana on jo vix, d'emetre un programa, un concurs en castellà de Telemadrid. I avui a Menveja vos conte el cas d'una altra teleautonòmica, TV3, Trescat, que per primera vegada en la història ha venut els drets del seu programa, La Gran Cita, a la BBC Studios per a l'adaptació internacional. És la primera vegada que passa, no estarà Dulceida, clar, en cada país estarà el presentador que toque, que és lo normal.
0: I avui que parlem dels Emmy, Marc Garriga ens recomana una de les sèries guanyadores de la nit, La Maldició de Widow's Bay.
2: No hi ha cap dubte que és una de les sèries de l'any. Tota una sorpresa, una comèdia amb moments hilarants, disfressada de sèrie de terror que recrea algunes de les escenes més tòpiques del gènere amb un toc d'humor just, sense perdre de vista que també ha de fer por. Està ambientada en una illa de Nova Anglaterra plena de malediccions i fenòmens sobrenaturals i el protagonista és un alcalde voluntariós que la vol convertir en un destí turístic. L'interpreta l'excel·lent Matthew Rhys, conegut per The Americans. Amb un aire a Twin Peaks, és original, divertida i inquietant. La Maldició de Widow's Bay la trobareu a Apple TV.
0: I què deien els altres ahir, Jovany?
3: A la cadena COPE han dedicat tantes i tantes hores de programació a la crisi migratòria de Ceuta que ja afecta fins i tot a la informació meteorològica.
5: La culpa no es de Marruecos, pero casi, porque una masa de aire sahariano va a invadir, bueno, perdón, va a entrar masivamente.
3: També hi ha dedicat moltes hores en Los Santos a la qüestió de Ceuta, de qui en culpa de manera poc dissimulada el president Pedro Sánchez.
6: Y luego encima se fue de vacaciones el hijo de la grandísima perra de Satanás.
3: I ahir també vam sentir com l'extorero Fran Rivera ens donava una recomanació sobre com educar els fills.
8: Un guantazo a tiempo a un niño le viene divinamente.
3: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.
25: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
26: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
27: Per què?
26: Tres bessones? Bessones són dues!
27: Ah.
26: Tres són trigèmines!
27: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
26: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
28: És veritat, això?
27: És veritat, és veritat, té raó.
26: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
25: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
24: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: dia, Canalia.
1: Bon dia, no ploris.
2: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Queen i un dels seus grans èxits, Who Wants to Live Forever? En aquest cas, la versió en directe que van fer a l'estadi de Wembley l'any 1986. I és que tal dia com avui, un 15 de setembre, però de l'any 86, la banda musical britànica presentava al món aquesta cançó. Formava part del disc, vaja, King of Magic, i es va fer molt coneguda per ser part de la banda sonora de la pel·li Highlander. La va compondre Brian May, després de llegir el guió i pensant la tragèdia de ser immortal.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui tornarem a tenir calor, temperatures que tornaran a arribar, i en alguns casos fins i tot superar els 30 graus, i això té diverses implicacions. Avui, per exemple, llegim a La Vanguardia que la calor extrema de les últimes setmanes ha fet ajornar una part de la reforma del carrer Balmes de Barcelona, perquè les temperatures han estat tan altes que no s'han pogut plantar els 100 arbres que hi havia previst. Però aquesta calor té un efecte també molt directe a les escoles. Cada cop han d'afrontar més dies del curs amb temperatures de 30 graus en alguns edificis que, de manera molt àmplia, no hi estan preparats.
1: Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. Sí que li dic que aquesta qüestió, i no només en l'àmbit escolar, sinó en les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Aquest era el compromís que va adquirir el president Salvador Illa en l'entrevista institucional aquí al matí de Catalunya Ràdio. Ahir al vespre va concretar-ho. A la conferència que va fer a Barcelona va permarcar, en aquest cas, el rumb de la segona part del mandat. El president es va comprometre a climatitzar tots els centres en els propers 5 anys. De fet, aquest pla s'aprovarà avui mateix a la reunió setmanal del govern. Albert Prat.
2: La intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos s'haurà de començar pels tancaments o els aïllaments de les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè són fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables, per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28, i la resta de centres vindran després.
1: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
2: Ara bé, la Generalitat necessitarà que els ajuntaments també hi contribueixin i avancin diners per complir amb aquest termini.
0: Avui a l'Àgora del Matí, a partir de les 9, buscarem tots els detalls d'aquest compromís de millorar la climatització a les aules i anirem també a diverses escoles del país i parlarem amb el Joan Cuevas, l'impulsor d'un estudi de l'entitat Equitat.org, que és l'antiga Fundació Bofill, que considera demostrat que l'exposició a la calor perjudica l'aprenentatge acumulatiu dels estudiants. Frederic Vincent, bon dia.
3: Bon dia. Si és un informe del passat mes de maig, calcula que més de la meitat dels centres no poden garantir condicions adequades del que es coneix com a confort tèrmic, és a dir, que no faci ni massa calor ni massa fred. La calor excessiva, diu l'informe, perjudica l'aprenentatge, la salut de l'alumnat i dels mestres. De fet, alerta que no actuar pot comportar, d'una banda, menys dies lectius i, de l'altra, pitjors resultats, sobretot en aquelles matèries una miqueta més complicades com són l'àlgebra o la comprensió lectora. En concret, aquest estudi calcula que tot això, si no s'hi posa remei, es pot traduir en una disminució de 7 punts a les proves PISA. L'estudi també alerta que això no és igual per tothom, es nota especialment als barris, als municipis, amb un baix nivell socioeconòmic.
0: Aquest és un dels punts destacats del discurs del president Illa d'ahir a Barcelona. L'altre va ser el compromís de promoure un pacte nacional per superar la crisi de l'ensenyament i augmentar també la despesa pública per arribar al 6% del PIB en educació. Albert.
2: Salvador Illa necessita la complicitat dels partits per reconduir la crisi i repensar plegats el model educatiu. La seva recepta passa primer per reunir-s'hi un per un i després deixarà en mans del Consell d'Educació de Catalunya el debat de fons, però d'entrada ja ha fixat un objectiu sense calendari.
1: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009.
2: El president també ha assegurat que el país ha superat una dècada de paràlisi per girar la truita als qui l'acusen de mala gestió i ha anunciat un observatori públic per controlar que la intel·ligència artificial no es mengi llocs de treball. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui farem ronda de trucades als partits de l'oposició per aprofundir en la valoració de la intervenció del president Salvador Illa. De moment, tant els socis com els de l'oposició, pròpiament dita, parlen de visió excessivament triomfalista.
3: Sí, Junts és qui sobretot ha llançat aquest missatge. Parlen de propaganda, aquesta conferència de Salvador Illa, de desastrosa la primera meitat del mandat. Mònica Sales és la líder de Junts al Parlament.
4: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
3: Mentrestant, de la banda dels socis, en una piulada de les xarxes, Jessica Albiach dels Comuns ha parlat també de triomfalisme i ha lamentat que el president, per exemple, no es manté Rodalies, ni la lluita contra la pobresa infantil. Justament sobre això, des de les entitats socials, el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, celebrava les iniciatives en matèria escolar, però trobava a faltar justament el repte, diu, de l'atenció social.
5: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
3: I des del sector empresarial, el to ha estat bastant positiu.
6: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
7: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
3: Eren Josep Sánchez Llibre, el president de Foment del Treball, de la patronal, i també Salvador Alemany, que ara mateix presideix Saba Infraestructures.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Jordi Amat, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
9: Avui és dimarts 15 de setembre, ens despertem ja amb 25 graus al Masnou, 23 a Falset, 21 graus a Tàrrega o 19 graus a Berga, amb un dia que serà assolellat i càlid, amb temperatures que a l'interior arribaran facilitat als 34 o 35 graus. Les més càlides, a Ponent, a la Catalunya Central o l'interior de l'Ebre, podrien fregar els 37 o 38. Demà s'espera un canvi, a partir de la tarda hi haurà tempestes a les comarques de Girona, de Barcelona i el Pirineu.
10: Això pel que fa al temps, pel que fa a les carreteres, avui ens despertem amb les retencions habituals d'entrada a Barcelona, sobretot a la C-58 venint del Vallès, a la B-23 i la 2 a Sant Vicenç dels Horts i a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat.
0: De seguida ampliem l'actualitat, el dia en què farem aquest programa a partir de les 9 del matí des del Caixa Research Institute. És el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia a Espanya i també a Portugal i un dels primers en Europa. Però abans repassem el que cal saber d'aquest dimarts 15 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
11: Bon dia.
0: Observatori Català d'Intel·ligència Artificial.
12: En ple debat sobre la regulació d'aquesta tecnologia, el govern aprovarà avui la creació d'aquest òrgan que buscarà blindar els drets laborals dels treballadors o oferir recursos a petites i mitjanes empreses per formar els seus treballadors. Ho va anunciar ahir el president Illa durant la conferència de mig mandat.
13: El Consell Executiu aprovarà un pla per anticipar-nos, governar i aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat de treball. Crearem el primer observatori català d'intel·ligència artificial i mercat de treball. També crearem un registre de sistemes algorítmics per saber on, com i per què s'utilitza aquesta tecnologia. A més, blindarem els drets laborals perquè cap decisió algorítmica actuï sense supervisió humana.
0: No perdre el tren.
14: Enmig del primer gran pols entre Washington i Pequín sobre la cursa de la intel·ligència artificial, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, avisa que Europa s'ha de posar les piles i invertir més en aquesta tecnologia per no dependre justament dels Estats Units i la Xina.
15: A dia d'avui, els inversors europeus estan posant els diners en les empreses punteres nord-americanes. Per tant, Europa no en recull els beneficis.
0: Mentrestant, conspiració malaltissa.
16: Donald Trump, que no té cap intenció de posar fre al desenvolupament de la IA o als centres de dades on s'hi treballa, creu que fer-ho només beneficiaria les tecnològiques xineses. Per la seva banda, el govern de Pequín demana una col·laboració global.
17: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà els interessos de ningú.
0: Cauen.
12: Les accions de les empreses tecnològiques arran de tot el rebombori dels últims dies. Els títols dels fabricants alemany de xips Infineon es desplomen més d'un 7%. Les del neerlandès ASML més d'un 6%. I els Nvidia cauen un 3,30%. Aquest matí les borses asiàtiques també registren lleus pèrdues.
0: S'investiga.
14: La violació d'una noia de 22 anys dissabte al migdia a Vidreres, a la Selva. La víctima havia sortit a córrer i un home la va abordar a prop de l'urbanització Aiguaviva Park, segons han confirmat fonts dels Mossos. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment.
0: 6 anys d'internament.
15: Pel menor que va matar ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega, l'acusat ha reconegut els fets. Per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor.
18: El processat tenia 17 anys en el moment dels fets, a l'agost del 2025, però ara ja és major d'edat. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida l'ha condemnat a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i 2 anys més de llibertat vigilada. A més, haurà d'assumir una indemnització de 241.000 euros en concepte de responsabilitat civil. Per a la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor. Sentim la mare del jove mort, Sílvia Guerrero.
19: No és un consol per a res del món. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
14: Des de Lleida, Julià Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Al Congrés, al Senat i a Estrasburg.
16: A Madrid aquesta tarda comencen els plens a les dues cambres. El Congrés ho fa amb diverses mocions sobre la crisi humanitària a Ceuta, presentades per PP i per Vox, i també diversos ministres hauran de respondre sobre el mateix tema en la sessió de control al Senat.
12: Mentrestant, el Parlament Europeu debat també aquesta tarda l'entrada massiva d'immigrants a finals de juliol. Està previst que s'hi abordi també la necessitat necessitat d'una resposta coordinada per protegir les fronteres exteriors de la Unió.
0: No està coaccionat.
14: Pedro Sánchez ha respost aquesta nit a les constants insinuacions de l'oposició sobre una suposada falta de contundència amb el Marroc. El president espanyol nega que Rabat tingui informació seva compromesa relacionada amb l'espionatge amb el sistema Pegasus. N'ha parlat a la Sexta.
11: Estos vuelos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: I un últim apunt sobre Ceuta i la immigració, perquè El Mundo avança avui les intencions de Feijó si arriba a la Moncloa. Diu que perdran la nacionalitat?
15: El líder del PP sí, prepara una llei per endurir els requisits per accedir a la nacionalitat espanyola i obrirà la porta a retirar-los-la si cometen delictes greus com assassinat, agressió sexual o terrorisme. També s'hi acumulen una reincidència penal determinada.
0: Interessos immobiliaris.
14: Al Temps d'Àgora analitzarem la informació que publica Crític i que mostra com un 25% dels candidats d'Aliança Catalana a les municipals tenen interessos en el sector immobiliari.
16: Per exemple, a Sitges, el candidat Eric Inés és administrador únic de diversos grups d'inversió immobiliaris i conseller delegat d'una empresa de lloguers turístics a Barcelona. A Girona, Marc Villafañe administra un conglomerat de 13 empreses o Esplugues del Llobregat. Enric Álvarez és apoderat d'una empresa de crèdits hipotecaris.
12: Sílvia Orriols denuncia una presumpta persecució contra el seu partit i ha rebut el suport del congressista republicà dels Estats Units, Carlos Jiménez. El congressista del partit de Donald Trump assegura que Aliança pateix persecució de Pedro Sánchez i dels seus aliats socialistes i comunistes.
0: Caixa Research Institute.
14: Avui farem el programa des d'allà a partir de 8:45. Farem una taula d'investigadors, neuròlegs i testimonis acompanyats del col·laborador d'aquest programa, Rafael Vila-San-Juan.
0: Problemes de subministrament.
15: Les farmàcies catalanes tenen molts problemes per oferir medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió i l'osteoporosi, entre molts altres símptomes.
0: 43 persones ofegades.
16: Són 17 més que l'any passat. La temporada de bany acaba així amb la pitjor xifra des del 2014, on més persones han perdut la vida. Ha estat a les platges, en concret 27. 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors.
12: Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, en 3 dels quals van morir a l'inici de la temporada a la platja de la Rabassada a Tarragona. 2 nens més es van ofegar al Ter.
0: I Oasis, a Barcelona.
14: Actuaran a l'Estadi Olímpic el 10 i 11 de juliol de l'any que ve. Aquests són els dos únics concerts que farà la banda Espanya. Les entrades es posaran a la venda dijous.
0: I la gran cita fa el salt més internacional.
20: Aquí arrenca una experiència única.
15: La BBC ha adquirit els drets internacionals al programa original de 3CAT. Això és una fita històrica per la indústria audiovisual catalana, perquè per primer cop la Corporació Britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena d'Espanya i desenvolupat originalment en català.
0: Un altre dels èxits de 3CAT. I en esport, Robert Prat no s'espanta.
21: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assumeix que ha de competir per ser titular al Club Blaugrana, són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
22: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazario. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, i sí un placer.
21: L'Espanyol juga al camp del Rayo a les 7, el Madrid visita el camp de l'Elx a 9:15, la UEFA decideix aquest matí si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: Un minut serà 7:45 del matí, moment d'anar al quiosc.
23: Des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 22 graus de temperatura i les portades d'avui estan centrades en part en la conferència del president Salvador Illa. És portada, per exemple, a La Vanguardia i al diari Ara. El diari del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida a un pacte ampli per l'educació, i l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. Perdoneu, també és fotografia de portada, on se'l veu al faristol davant un plafó i on es llegeix el futur és aquí. La intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada d'avui als diaris. Ho veiem al Periòdico i a La Vanguardia, mentre que l'Ara també explica que Puig compra el 50% d'Isdinas TV per 1.200 milions d'euros. A la premsa de Madrid, diversos temes. El País explica l'assassinat d'un estudiant espanyol a Mèxic. També ho fa El Mundo, que titula que Feijó vol presentar una llei per treure la nacionalitat a aquelles persones que cometin delictes greus, i a sota, per cert, una fotografia de la platja del Trampolí de Ceuta.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
2: Mm-hmm.
1: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
2: I des de 16.400 euros.
1: Què?
4: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
5: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
24: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
25: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
26: Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Clara Xavarria per les comarques de Tarragona i l'Ebre. Tenim 23 graus a Belltall, 22 a Reus i 21 a Horta de Sant Joan. Comença la negociació entre l'Ajuntament d'Alcanar i els veïns afectats per l'enderroc dels habitatges situats al final del barranc del Llop. A finals de juliol, la Generalitat va atorgar una subvenció de 2 milions d'euros a l'Ajuntament perquè adquirís els immobles. Alcanar, Jordi Barranca.
27: 9 mesos després de la signatura d'un protocol entre el Consistori, la Generalitat i l'ACA, i gairebé un any després d'aquell fatídic 12 d'octubre, quan tot va començar, es fa un pas endavant que acabarà amb la renaturalització del barranc del Llop. Didac Pla és un dels veïns afectats.
28: Lo que volem nosaltres realment, la nostra família, els que vivim aquí, és viure tranquils. Saber que compres un moble i que aquest moble o el canviaràs perquè t'has cansat del moble o el canviaràs pel vell. No que cada dos anys tinguis que anar canviant mobles, cada dos anys perquè ja siguin tots els records personals, ja sigui tot.
27: Un cop venudes les cases, els veïns hauran de buscar un nou allotjament. Des d'Alcanar, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
26: I la CUP acusa l'actual alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, de voler tapar la suposada corrupció del PSC en el cas INI, però la causa arriba aquesta setmana a judici amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros com a principal encausat. Ricard Buigas.
29: L'exregidora cupaire Eva Miguel acusa Viñuales d'amagar la suposada corrupció del partit amb la decisió de retirar l'Ajuntament del cas.
30: INI, però, no acaba amb Ballesteros. INI, però, continua amb Rubén Viñuales.
29: El portaveu d'Esquerra, Xavier Puig, lamenta que no s'hagi resolt el contenciós que van presentar precisament contra la decisió de Viñuales de retirar l'Ajuntament del cas. Puig diu que la ciutat es mereix saber què va passar.
31: Convé dirimir les responsabilitats que toquin i que paguin el preu que hagin de pagar, perquè si no ho fem així, pot tornar a passar.
29: La CUP demana 13 anys de presó per a Ballesteros, la Fiscalia gairebé 6 pels delictes vinculats al suposat desviament de fons públics en benefici del partit.
26: I encara en l'àmbit judicial, la nova fiscal en cap de Tarragona, Maria de la Cinta López, pren possessió del seu càrrec en un acte en què ha explicat quines són les seves prioritats.
32: Como siempre, las prioridades son los menores, las víctimas, las personas más desvalidas, son la primera función y la primera pensamiento de la Fiscalía, aparte de todos los retos que ya indicado acerca de nuevos delitos tecnológicos, violencia sobre la mujer, etcétera.
26: La Festa Major de Santa Tecla de Tarragona arrencarà oficialment aquesta tarda amb la crida. Durant l'acte retrà homenatge als perpetuadors i als teclers d'honors. Destaca l'homenatge al col·lectiu gitano portador dels gegants moros i dels negritos. I amb Albert Cots, al control de so, hem arribat a un quart i cinc minuts d'avui. Esteu escoltant la matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio 3 Catinfo.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
33: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
34: L'11 d'octubre de 1972.
33: I el número de la sort, el...
34: 7.
33: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
35: El matí de Catalunya Ràdio.
36: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral.
37: 20 anys construint junts. Obramat.
38: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí i aquests són els sons del dia.
8: Els sons del matí.
2: El govern posarà en marxa el pla Actualitza Clima per climatitzar tots els centres educatius públics i totes les residències públiques de gent gran de Catalunya.
3: Salvador Illa necessita la complicitat dels partits per reconduir la crisi i repensar plegats el model educatiu.
2: Convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
6: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser.
7: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
9: The Pitt i Widow's Bay han estat les dues sèries més guardonades d'aquesta 78a edició dels Emmy Awards.
0: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Climatitzar.
10: Condicionar l'aire d'un local, d'un vehicle, per tal que tingui una temperatura i una humitat adequades i constants. El govern aprova avui el pla anunciat pel president Illa, aquest programa per climatitzar totes les escoles del país en 5 anys. Reduir la temperatura i aconseguir un bon clima de negociació amb els sindicats de docents són figues d'un altre paner.
0: Matahari.
10: Dir que algú és una Matahari vol dir que és una espia, seductora i manipuladora que utilitza el seu encant per obtenir secrets dels altres. La relació per Tinder d'un militar espanyol amb una dona d'origen rus ha provocat una investigació per espionatge a l'OTAN. El comandant, destinat a Northwood, va ser suspès i ha tornat a Espanya, segons el Telegraph.
0: SMS.
10: Són les sigles de Short Message Service, o el que és el mateix servei de missatges curts. Un cop tots fem servir WhatsApp per comunicar-nos, els SMS s'han convertit principalment en un vehicle per les estafes. Per això, a partir d'avui, les operadores de telefonia hauran de bloquejar els missatges que envien empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial.
0: Posem-hi tres xifres amb l'Ara Garcia. 43.
11: Són les persones que han mort ofegades aquest estiu en platges, piscines, rius i embassaments de Catalunya. Són 17 més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil. És la xifra més alta des del 2014. On han perdut la vida més persones ha estat a les platges, en concret 27.
0: 1.200 milions.
11: És el valor pel qual la companyia de fragàncies i cosmètica Puig comprarà el 50% de la firma Dermocosmètica Isdina Esteve, assumint així el 100% del capital social. L'operació es tancarà a principis del 27. Aquesta compra s'anuncia 4 mesos després que Puig trenqués les converses que havia mantingut amb la nord-americana Estée Lauder.
0: 80%.
11: 8 de cada 10 ciutadans espanyols estan disposats a pagar més per aliments que respectin el benestar animal. Segons un estudi del BBVA, només un 7% veu els animals com a éssers completament diferents i aliens al món humà.
0: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un pàrquing. És un pàrquing ple de cotxes i en primer pla hi ha un home d'esquena vestit d'estiu i carregant un cotxe elèctric de color blanc.
12: Il·lustra el binomi pàrquing comunitari carregadors elèctrics. I és que aquest estil de recàrrega ha disparat les disputes entre els veïns. Per què? Doncs pels costos de la instal·lació, per la seguretat i per l'ús de zones comunes. Ho veiem al periòdico.
0: A la segona imatge hi veig una persona disfressada de vaca, amb un mòbil a la mà, està ajupida fent una foto a un gos i darrere s'hi veuen pancartes, però no es llegeix gaire bé el que hi diu.
12: És la imatge d'una manifestació animalista al Regne Unit que la Vanguardia ha triat per il·lustrar un estudi de la Fundació del BBVA que diu que els espanyols perceben cada vegada menys diferències entre humans i animals. Afegeix que hi ha un gran consens perquè respectin els animals de la mateixa manera que es respecten les persones.
0: I a la tercera imatge ens arriba en aquest cas de les comarques gironines. Veig l'exterior del pavelló d'esports de Fontajau, a Girona, i el seu entorn tot ple de tanques, parades i fins i tot el que sembla un circuit per fer algun tipus de cursa. Fèlix Martín, què és això?
13: Doncs són els preparatius un any més per a la gran fira de les bicicletes del país, la Ciotar Europe, el mobile del ciclisme, que començarà divendres i es prolongarà 3 dies a Girona. 500 marques internacionals hi presentaran les novetats de la temporada, també de complements, de roba, de tecnologia o de nutrició. A més, s'hi poden provar tot tipus de bicicletes amb reserva prèvia. Te la deixen una hora per anar a voltar. També hi ha competicions, per això el circuit que deies. L'entrada és gratuïta, però cal registrar-se. L'any passat hi van anar 74.000 persones.
14: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: I avui a La cara B del temps ens fixem en un potent cicló mediterrani que s'està formant entre Grècia, Sicília i les costes de Líbia. Eloi Cordomí, bon dia.
15: Bon dia. Sí, des del cap de setmana que els meteoròlegs d'arreu del món tenim l'ull posat a aquest cicló que s'està desenvolupant al vell mig del Mediterrani, perquè hi ha una petita possibilitat que s'acabi convertint en un medicà. Un medicà és el fenomen que més s'assembla a un huracà al Mediterrani. Sovint en diem ciclons mediterranis amb característiques tropicals.
0: Medicà.
15: I aquestes... Medicà. Sí. I aquestes característiques serien que es desenvolupen sobre aigües molt càlides, aquí poden tenir 29-30 graus en aquesta zona que estem comentant, d'aquí extreuen bona part de la seva energia. Llavors també tenen un nucli càlid, que això el diferencia de la majoria de borrasques que estem acostumats a veure. Aquí apareixen aquest nucli càlid per la condensació del vapor d'aigua, i tenen aquella estructura tan típica dels huracans, aquells braços organitzats en forma d'espiral, fins i tot a vegades s'observa un petit ull. Llavors, de moment, aquesta estructura encara no l'estem veient, però sí que hi ha hagut tempestes fortes a Sicília, espereu aiguats a Creta, amb vent molt fort cap a la zona del Peloponès, gairebé huracanat, i les pròximes 24-48 hores sabrem si finalment s'acaba desenvolupant aquest temut fenomen, però que des del punt de vista meteorològic és realment interessant.
0: Doncs estarem pendents de Grècia, de Sicília i de les costes de Líbia. Gràcies, Eloi.
15: Fins ara, adéu-siau.
1: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Ai, dilluns l'Enigmàrius feia pes de cleptòman. I la resposta era roba, amb B baixa. Una roba o arroba és un pes equivalent a un quart de quintar, o 26 lliures. I el cleptòman roba, amb B alta. Avui dimarts, un Enigmàrius eròtico, poètico, musical. La composició trobadoresca que excitava la Turner, de 7 lletres. La composició trobadoresca que excitava la Turner, 7 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web.

0: els nens trobin divertits o atractius personatges transgèneres i això els porti a voler canviar de sexe només per assemblar-s'hi. Scarlett Johansson, a més, denuncia en el seu missatge que Hollywood vol cancel·lar-la només per dir que els nens mereixen dibuixos animats sense contingut LGTBIQ+, i demana que això no passi.
1: Però és real o fals?
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
4: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
3: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites en 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
0: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que l'actriu Scarlett Johansson demana que els nens tinguin dret a dibuixos animats sense contingut LGTBIQ+, és una notícia falsa. No hi ha cap prova que Scarlett Johansson hagi fet aquestes declaracions públiques, ni tampoc que el tuit que ara circula sigui cert. Tot i així, la notícia circula amb força viralitat a les xarxes socials.
1: Gràcies, Marc.
0: Adéu, bon dia.
1: I per arribar al punt de 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Laura Calçada.
5: L'artista Maurizio Cattelan recorda que no falten imatges, sinó temps per mirar-les. L'art ha d'oferir una raó per aturar-s'hi, no fer més soroll. Comedian, el seu plàtan amb cinta, ho va aconseguir. No era l'ocurrència d'un desconegut. Cattelan portava 30 anys de trajectòria i el 1999 ja havia enganxat el seu galerista a la paret per invertir la relació de poder. Amb el plàtan, el públic va completar l'obra, fotografiant-lo, fent-lo circular i discutint-ne el preu. L'atenció era el primer pas. La pregunta ja no és nou, sinó calia? Seguim discutint què és art i qui en fixa el valor. Cattelan va deixar quelcom que la imatge següent no ha pogut substituir, com aquella portada de la Velvet i les seves cançons.

0: Són 7:45. Avui és dimarts 15 de setembre i ens despertem amb 20 graus al Santuari de Caral, 8 graus a Prades i 15 a Cassà de la Selva. El dia en què entrevistarem els portaveus dels grups parlamentaris per valorar la conferència del president Salvador Illa i el dia en què a partir de les 9 serem al Caixa Research Institute, que és el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia d'Espanya i de Portugal, un dels primers d'Europa. Serà a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio. Però què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: D'aquí poc més d'una hora analitzarem amb els portaveus de tots els grups parlamentaris la conferència que hi va fer el president Salvador Illa coincidint amb la meitat del mandat.
3: Avui el govern aprovarà un pla per climatitzar totes les escoles i instituts públics en els propers 5 anys. Passarà el mateix amb una cinquantena de residències.
2: I el govern també crearà avui l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial. En ple debat sobre el futur d'aquesta tecnologia, el govern busca protegir els llocs de feina que es puguin veure amenaçats per la IA.
3: El president espanyol Pedro Sánchez va negar ahir a la nit a la Sexta que el Marroc li estigui fent xantatge amb suposada informació confidencial obtinguda amb l'espionatge de Pegasus.
2: L'empresa catalana de perfumeria Puig ha comprat el 50% de l'empresa dermocosmètica Isdin. Ha pagat 1.200 milions d'euros a Laboratoris Esteve. D'aquesta manera s'encadrà el 100% del capital.
3: La temporada de bany acaba a Catalunya amb les pitjors xifres des del 2014. Han mort ofegades 43 persones, la majoria en platges. Són 17 persones més que l'any passat.
2: I les sèries de Pit i la maldició de Widow's Bay han estat les grans triomfadores als Premis Emmy que s'han fet aquesta nit a Los Angeles.
1: En esports, el blaugrana Gabriel Jesús reconeix al tot costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo. Vallecas tornarà a tenir futbol el 10 d'octubre. El Madrid juga a quarts de 10 al camp de l'Elx i la UEFA decideix aquest matí si l'Spotify Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: I pel que fa al temps, avui la temperatura toca sostre. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí. Avui a l'interior tindrem temperatures uns 8 graus per sobre de l'habitual en aquesta època de l'any. S'arribarà als 33 o 34 graus amb facilitat i es podria arribar als 37 o 38 graus als llocs més càlids de l'oest de Catalunya. Tot plegat amb un dia de sol.
0: I mobilitat també a aquesta hora. És un matí, hem de dir, força tranquil. El transport públic amb els retards, diguéssim, habituals, no? Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Doncs sí, força tranquil·litat, però com sempre, els retards a Rodalies, com per exemple els 10 minuts de demora en el tren de l'R16 que va de Vinaròs cap a Barcelona o els 5 minuts de retard en alguns combois de l'R11, la que uneix Barcelona i Portbou. A la ciutat de Barcelona, els autobusos de TMB, la línia 128 no té servei.

0: de manera temporal per una avaria de l'autobús.
1: I a les carreteres, problemes per entrar a Barcelona per la B23, al Baix Llobregat. Mireia Sala.
2: Sí, hi ha 5 quilòmetres de cua de Molins a Sant Feliu i 3 quilòmetres més d'Esplugues a la Diagonal. Aturades també a l'accés a Barcelona per la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a l'AP7 a Santa Perpètua i retencions a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat.
1: I ho rematem amb les portades. Marc Jurado, bon dia.
3: Bon dia, centrades, Ricard, sobretot en la conferència del president Illa. El veiem, per exemple, a La Vanguardia i al Diari Ara. Fotografies en tots dos diaris. El del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació. I l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. Se'l veu al faristol davant d'un plafó on s'hi llegeix "El futur és aquí". I la intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada. El periòdico explica que Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral, el país que els Estats Units i la Xina lliuren el seu primer gran pols pel domini de la intel·ligència artificial, i La Vanguardia que les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la IA.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Jordi Amat, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera, i ens acompanyaran també al Caixa Research, des d'on farem el programa a partir de 9:15. Ara són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pau Foradada, bon dia.
4: Bon dia.
1: Avui la intel·ligència artificial torna a centrar molts articles d'opinió.
4: Editorial de l'Ara remarca que no es pot permetre que la regulació de la intel·ligència artificial vingui dels Estats Units o la Xina, sinó que cal negociar-la a nivell global. El Mundo diu que cal regular la IA sense perdre la cursa. Afirma que Europa no hi pot respondre refugiant-se en una sobreregulació que freni la tecnologia, i que els Estats Units i la Xina hauran d'acordar estàndards mínims verificables perquè cap dels dos pot confiar que l'altre s'aturi. La Vanguardia explica, en la mateixa línia, que la rivalitat entre els Estats Units i la Xina dificulta els acords que haurien de limitar els perills anunciats, mentre que El País, l'escriptora Irene Lozano, assenyala que la intel·ligència artificial no ens matarà, però potser sí els seus amos, i alerta que campa lliure un producte poc fiable i cada cop més incomprensible per als seus dissenyadors. El periodista Matías Vallès, al Periódico, diu que caldrà assajar la traducció dia per intel·ligència assassina. Adverteix que els senyors tecnofeudals no pretenen protegir una població que per a ells només és una font d'ingressos.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
5: Sobre el vertigen que ha generat la intel·ligència artificial, llegeixo al País aquesta frase: hi ha dècades en què no passa res i hi ha setmanes en què passen dècades. Clavat. Perquè en una sola setmana els riscos en matèria de seguretat han fet que els grans laboratoris declarin el codi vermell abans d'arribar al punt de no retorn. Li pregunto a la pròpia IA si ens en sortirem. Contesta: això no depèn de mi, la decisió és dels meus creadors. I afegeix: històricament els humans han creat mecanismes de control quan el perill es torna evident i existencial. D'acord, però no estava Trump.
6: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
7: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
8: La veritat és que va sobre rodes.
7: Tan content estàs?
8: Això també.
7: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
9: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
10: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
11: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
12: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
13: Es ocupem a les millors taules del món.
14: En aquesta terra protegim i acollim.
13: Fem barri i fem pinya.
14: I fem i no deixem de ser.
15: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
16: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
17: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
19: Doncs jo només sento la carretera.
18: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 7:38, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solana. Se subhasta el famós vestit de la venjança de Diana de Gales.
21: És el vestit de seda negra de la dissenyadora Christine Stambolian, amb escot verdot d'espatlles al descobert, amb què Diana va respondre a la confessió d'infidelitat de Carles d'Anglaterra. Doncs bé, encara és tendència i Sotheby's el traurà a subhasta el 9 de desembre. La casa estima que val entre 150.000 i 300.000 dòlars. Ho veiem a diversos digitals.
1: Quina galeta puja com l'espuma?
22: La belga Lotus Biscoff, la clàssica que acompanya el cafè. La clau de l'èxit ha estat l'impuls que li ha donat el net del fundador a les xarxes i un vídeo viral també de TikTok d'un pastís de formatge japonès amb Biscoff ho ha acabat de disparar. Les accions han pujat un 47% el primer semestre de l'any. Ara l'empresa Trenta Sella i Sella desbancà del capdavant del podi de les galetes Oreo i Chips Ahoy. Ho recull La Vanguardia.
1: De què hi ha un boom a Mallorca?
21: De restaurants colombians. L'augment de la comunitat amb gairebé 42.000 residents ha impulsat l'obertura d'aquests establiments que reivindiquen els seus plats tradicionals. Ho llegim al Diari de Mallorca, que explica que almenys dos d'aquests locals han substituït restaurants de plats típics mallorquins, com el frit o el tombet, que cada cop, diu, costa més de trobar.
1: I per què serveix la targeta negra a Romania?
22: Doncs per sancionar els adults a les grades esportives. En definitiva, pares i mares que, en lloc de donar exemple, increpen àrbitres, jugadors i entrenadors. La Federació Romanesa de Futbol l'ha introduït a les categories inferiors. Si l'àrbitre la mostra, el partit se suspèn amb la intenció de protegir els menors. És l'últim pas. Primer hi ha una advertència. Si se segueix amb mal comportament, s'atura el joc 10 minuts. I si encara continua, targeta negra i partit suspès definitivament.
1: I per què s'ha unit Sant Andreu de Llavaneres?
21: Per mantenir el mossèn. L'Ajuntament i la parròquia fan front comú davant del visat perquè es reconsideri el trasllat de... Sí, David Navarro. Ah. Molt implicat, es veu, en la vida del poble. L'alcalde ha fet arribar a l'església una carta on trasllada la seva sorpresa i afectació per la notícia. Ho recull el digital Capgros.
1: I si us dieu Mercè i viviu a Barcelona, això us interessa.
22: I és que busquen Mercès per fer una il·lustració de cada una i celebrar així el nom de la patrona de Barcelona. Es tracta d'una iniciativa de la cervesera Moritz que vol regalar cada Mercè un retrat a càrrec de la il·lustradora Ayla Madison. Cada dibuix formarà part d'una exposició que es podrà visitar durant els dies de festa major. Amb aquesta acció volen reivindicar la diversitat de les dones unides per un mateix nom i per una celebració compartida. Ho veiem a BTV.
1: I ara, aquesta hora, us expliquem els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
23: El Wall Street Journal explica que mentre els líders del sector de la intel·ligència artificial demanen frenar-ne el desenvolupament, Wall Street en si mateix en continua comprant. Diu que és veritat que algunes accions n'han sortit perjudicades en les últimes hores, però no totes. El primer ministre del Canadà insta Europa a aprofundir en la seva aliança econòmica, ara que els uns i els altres volen dependre menys de Donald Trump. En una entrevista amb el Financial Times, el primer ministre, Mark Carney, demana als estats membres de la Unió que encara no han ratificat l'acord comercial amb el Canadà, que es va firmar fa 9 anys, que ho facin, perquè diu que això els farà tots més resilients. Le Monde de França parla de francesos inquiets i empipats abans de les eleccions presidencials de l'any que ve. El diari publica una enquesta segons la qual un 74% creuen que la situació de França empitjorarà i un 71% esperen, confien, que les eleccions suposin un canvi real, social i polític. I diversos diaris, sobretot els sensacionalistes del Regne Unit, es fan ressò de la polèmica pel nou anunci de l'actriu Sydney Sweeney per una casa d'apostes esportives, una pareja despullada, algunes esportistes professionals l'han acusada de sexualitzar els cossos femenins a l'esport.
24: I a la premsa econòmica també es parla d'intel·ligència artificial. Artificial, Cinco Días diu que les professions sense titulació universitària són les menys exposades a la IA. El diari es fa ressò d'un estudi dels Estats Units que diu que els floristes, els tapissers i els ebenistes tenen menys risc de ser substituïts que no pas les feines amb més qualificació. Expansión avisa que la pausa en l'avenç de la IA posa en risc inversions bilionàries. Estima que la despesa acumulada en centres de dades pot arribar als 31,6 bilions. I l'Economista avui explica que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència reclama una revisió de la metodologia amb la que es calcula la tarifa del gas natural davant la creixent distància entre els costos que la tarifa regulada recull i els que realment afronten les comercialitzadores.
1: I a la premsa esportiva, Robert Prat destaca l'entrevista de Catalunya Ràdio al nou fitxatge del Barça, Gabriel Jesús.
0: És un Gabriel Jesús que es confessa al tot costa i diu que la seva gran virtut és crear caos, moure's enmig del caos.
2: Caos, sí, yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Sempre voy estar ahí, una cosa va passar.

Enmig d'aquest merder, Gabriel Jesús s'hi troba a gust, afegeix al diari Esport que el vestidor del Barça és diferent a tots els altres, que tothom hi està molt integrat. El periòdico reconeix que la Bíblia l'ajuda, sempre la llegeix abans dels partits. I qui també flipa, però amb els culers, és Rodri. Reconeix el Mundo Deportivo que està al·lucinant amb l'estima dels aficionats del Barça. Santi Noia el defineix com l'home que va dir no

0: jugador que diu no al Madrid, a La Vanguardia explica que es va enamorar del Barça per Guardiola i per l'equipàs que va tenir durant la seva etapa com a tècnic blaugrana.
1: Diguem-ne, nosaltres no som d'eixemot.
2: Hi ha un dubte que sempre tinc, perquè també escolto Bernat Soler, que sempre diu Gabriel Jesús.
0: Gabriel Jesús, sí.
2: Perquè el catalanitzem.
0: Gabriel Jesús.
2: Però Leo Messi no diem Leo Messi.
0: Leo Messi. Com que és brasiler, Gabriel Jesús.
2: Gabriel Jesús.
0: Gabriel Jesús, Ronaldinho, Rivaldo.
2: Ah, Rivaldo, val. Vale, va.
0: Rivaldo, Ronaldo.
2: Compro. Gabriel Jesús, vinga, va. I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Un home quadruplica la taxa màxima d'alcohol per conduir, assegura que va ser per menjar gazpacho.
4: Sí, El País explica que va passar a Castilleja de la Cuesta, a Sevilla. La policia local va fer la prova d'alcoholèmia, un conductor que quadruplicava la taxa màxima permesa. L'home va assegurar als agents que havia begut gazpacho i que segurament el problema va ser el vinagre.
5: Normal.
4: El van aturar perquè circulava fent maniobres estranyes, sense el cinturó de seguretat i fent servir el telèfon mòbil, que també devia ser cosa del vinagre.
2: El vinagre és quan t'enganxa malament.
5: Tens una mala vinagrada.
2: Una hora a la zona de luxe de la Fórmula 1 a Madrid, massatges i gintònics amb pernil amb vistes privilegiades.
6: L'allotjament del Gran Premi s'aproximava més a un chill-out d'Eivissa que a un circuit de Fórmula 1, i on sembla que el menys important era la competició, i és que es proporcionava als clients, això sí, més dinerons, una bona oferta d'oci que anava des de serveis quiropràctics, alcohol, tapes i gandules sota l'ombra, tot plegat amb vistes a la Monumental. L'entrada pels 3 dies costava 4.200 euros. Ho hem vist al diari Oponès.
2: Indignació contra Hyrox per permetre a un atleta competir coberta de Femta Pequín.
4: Sí, resulta que l'actual campiona del món de fitness en la seva categoria, Joan Biatchik, va tenir una incontinència estomacal mentre competia, no cal entrar en més detalls tampoc. Ella no va voler acabar la competició, tot i anar atacada de dalt a baix. Deixem al Mundo que un testimoni va explicar que no es va netejar la zona on competia en aquell mateix moment i que hi va haver persones que després es van embrutar, van relliscar amb la femta de l'atleta. Bueno,
2: en resum,
4: una merda.
2: Sí, culpa del vinagre. Canalies, qui faig avui?
6: Avui faig l'actriu catalana Carme Conesa, arriba al 66. Una altra actriu que faig, Carmen Maura, avui en fa 80. I acabem felicitant la reina Letícia. Avui es despertarà tenint-ne 54.
2: I el santoral.
6: Avui és la Mare de Déu dels Dolors, que recorda el patiment de la Mare de Déu al peu de la creu. També Sant Nicomedes i Santa Caterina de Gènova.
2: I acabem el repàs a la premsa anant al quios vintage amb Albert Tom.
7: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 20 anys.
8: 15 de setembre de 2006, PSOE i PP, que es barallen per tot, voten junts per un dia. I no diríeu mai per què? Doncs per impedir que l'aeroport del Prat es pugui gestionar des de Catalunya. José Montilla, que era diputat a Madrid i candidat a presidir la Generalitat, no va anar a la votació. Va acompanyar Pasqual Maragall a inaugurar la seu de la delegació de Catalunya a Madrid. La Vanguardia explica que un dels llibres que Maragall va comprar aquell dia a davant dels periodistes va ser Los apuñaladores, de Leonardo Sciascia. Cristina Sen, relacionant el títol del llibre amb el final de Maragall al PSC, titulava la seva crònica Subtileses esmolades. I ara, fa 20 anys, un temporal de pluja va afectar el nord i, sobretot, el sud de Catalunya. Renfe va tallar la circulació de trens entre Barcelona i València durant 60 hores, sense ni tan sols oferir servei alternatiu d'autobusos. Acabo amb l'estrena d'una pel·lícula que seria un èxit aquella tardor del 2006, Salvador, dirigida per Manuel Huerga, sobre els últims dies de la vida de Puig Antic.
9: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
10: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8 del matí. I aquesta hora repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El govern aprovarà aquest matí el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país.
12: Ho va anunciar Salvador Illa a la conferència de mig mandat al vespre.
13: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
12: També es va comprometre a destinar el 6% del PIB a educació i va anunciar un debat de país per millorar el sistema educatiu català.
2: La presidenta del Banc Central Europeu alerta que Europa corre el risc de perdre sobre el tren de la intel·ligència artificial.
3: Christine Lagarde reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina.
2: Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi a Ceuta.
12: En una entrevista de Sexta, rebutja estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
14: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
2: Mentrestant, a Catalunya, la temporada de bany es tanca amb 43 persones ofegades, la xifra més alta des del 2014.
3: Quan més persones han perdut la vida ha estat a platges, en concret 27. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys.
2: A partir d'avui, les operadores han de bloquejar els SMS que envien empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial.
12: La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre el frau digital conegut com smishing o robatori de dades personals.
2: I les sèries de Pete i Widow's Bay han estat les grans guanyadores dels premis Emmy que s'han celebrat aquesta matinada a Los Angeles.
3: The Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala. Els Emmys també han premiat per primera vegada l'actriu Rhea Chiron per la sèrie Pluribus.
2: Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i 11 de juliol.
12: És l'única parada que faran els germans Gallagher a l'estat durant la seva gira mundial, que començarà a Glasgow. Les entrades es posaran a la venda dijous.
2: Fet que posa també de manifest la bona feina que s'està fent des de l'Estadi Olímpic de Barcelona. I tot això en un dia en què farem el programa des de l'Institut Caixa Research. A partir de 8:45, des d'allà analitzarem l'actualitat amb l'Àgora i després ens fixarem també en aquesta tasca capdavantera d'aquesta instal·lació. El Caixa Research Institute és el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia a Espanya i Portugal. Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions a aquesta hora pel país. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
15: Hola, bon dia.
2: Girona, Fèlix Martín, bon dia.
16: Hola, bon dia.
2: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
17: Hola, bon dia.
2: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
18: Què tal, bon dia.
2: Comencem per Lleida, Estela, perquè avui hi ha primera votació de la nova ordenança de civisme que preveu, recordem, vetar l'ús del burca a l'espai públic.
15: Sí, l'equip del govern socialista de la Paeria explicarà també en roda de premsa com s'estructura aquesta prohibició i si és viable legalment, tenint en compte que la primera vegada que es va plantejar fa 15 anys, el Tribunal Suprem ho va acabar tombant. La d'avui és una votació en comissió abans de passar pel ple d'aquest mes i veurem si té prou suports polítics per tirar endavant. I una altra previsió destacada per avui la tenim a l'Audiència de Lleida. Comença el judici en què l'excap de carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, s'asseurà al banc dels acusats. La Fiscalia li demana 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública, bàsicament per tracte de favor a una empresa en les adjudicacions. També jutgen altres càrrecs i responsables de l'empresa suposadament afavorida per la trama.
2: I a les comarques gironines hi ha un nom protagonista que és el de Marina Vilalta. És la pastora més longeva de Catalunya que hi va morir als 99 anys. Fèlix.
16: Sí, vivia al poble de Bruguera, el Ripollès, encara dimarts passat. Per tant, fa just una setmana havia sortit a pasturar el ramat.
19: Ja de sortir cada dia, perquè si un dia no puc sortir, llavors estic molt nerviosa i em poso més malament.
16: Això ens ho deia l'any passat a Catalunya Ràdio. Creu de Sant Jordi el 2022 a la seva trajectòria. Vilalta es va convertir en un símbol de la pagesia i també de l'amor a la terra i les tradicions. D'altra banda, destaquem també aquesta hora que finalment l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha tret a concurs la primera fase d'obres del futur Museu Thyssen de Pintura Catalana que es farà al monestir. Costarà 9 milions d'euros. Les obres començaran a finals d'aquest any i han d'estar llestes el 2028.
2: I a Tarragona hi ha merder polític perquè l'actualitat passa pel consistori. La CUP acusa l'actual alcalde, Rubén Viñuales, de voler tapar la suposada corrupció del PSC en el cas Inipro. Què és això, Clara?
20: Doncs sí, la causa que arriba aquesta setmana a judici amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros com a principal encausat pels copaires, Viñuales, intenta amagar els suposats fets amb la decisió de retirar l'Ajuntament del cas. Per d'altra banda, encara en l'àmbit judicial, la nova fiscal en cap de Tarragona, Maria de la Cinta López, ha pres possessió del seu càrrec. Relleva a Maria José Osuna, que és ara la màxima responsable de l'inspecció fiscal de la Fiscalia General de l'Estat. I acabem amb la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona que arrenca avui.
2: Ara?
20: Sí, ara sí. Arrenca avui oficialment amb la
2: amb crida. Amb la maleta i tot el que ve, no? Sí.
20: Efectivament. Mm. I avui, però, entre altres coses, s'homenatjarà el col·lectiu gitano, que és portador dels gegants moros i dels negritos.
2: Una vegada vaig venir per aquí, per Santa Tecla, i vaig prendre un parell o tres de mamadetes i vaig acabar que... Encara ho recordava la setmana següent, eh?
20: Sí, sí, sí.
2: Esteu en forma.
20: Sí, has de ser prudent amb la mamadeta.
2: Bona festa major, sempre. I a Barcelona, Marc Jurado, avui serà un dia de molta cultura.
12: I tant, d'una banda al Liceu...
17: que presentarà a les 11 l'espectacle inaugural Aïda de Giuseppe Verdi i una hora abans, a les 10, el Lliure de Gràcia presenta Tot fent la vella Helena. Parlant de cultura i de llengua, aquest matí es presenta a Manresa l'enquesta d'usos lingüístics i la campanya de promoció de l'ús social del català, una enquesta que arriba 4 dies després de la Diada. Doncs bé, precisament aquest vespre, l'ANC ha convocat a Barcelona una protesta davant de la comissaria de les Corts contra l'actuació dels Mossos durant la Diada.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
18: Adéu, bon, adéu, bon dia.
21: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui serà un dia de sol i de calor, però ja tenim l'ull posat a les tempestes de demà a la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
22: Bon dia. Sí, els models de precipitació acoten bastant bé l'àrea d'aquestes pluges, que serà sobretot al Pirineu i comarques de Girona i de Barcelona, però encara no acoten gaire o no coincideixen gaire en la magnitud, en la intensitat d'aquestes pluges, perquè n'hi ha alguns que ens marquen precipitacions de 50-100 litres per metre quadrat, o fins i tot una mica més, en alguns llocs del litoral i prelitoral de Barcelona. Altres models marquen precipitacions una mica més moderades, d'uns 50 litres. En tot cas, a l'espera del que acabin marcant, de moment avui el que sí que preveiem és una pujada de la temperatura, avui pujant 2-3 graus respecte a les d'ahir, amb màximes que poden arribar als 32, 33, 34 amb facilitat, però també 36 o 37 graus a les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre o a la Catalunya Central, amb un dia que de moment serà 100% assolellat.
2: I pel que fa al trànsit, es mantenen els problemes a la B23 per entrar a Barcelona i ara també n'hi ha en sentit Girona. Mireia Sala.
23: Sí, ara es forma cua a la B23 per enllaçar amb la P7 al Papiol per un accident. A més, hi ha les habituals retencions a la P7 a Santa Perpètua en sentit sud i a la C58 a Sant Quirze i Montcada. Finalment, un accident a la carretera T310 obliga a circular en pas alternatiu a Riudoms, al Baix Camp.
24: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
2: I com cada dia a aquesta hora repassem també el preu de les coses amb l'Ara García. Avui parlem dels menús de migdia.
25: A Catalunya, el menú del dia costa de mitjana uns 16 euros, un preu que no s'apuja gaire per la forta competència del menjar preparat del supermercat, principalment. Molts restaurants que abans feien menú l'han hagut d'eliminar, però encara hi ha establiments que resisteixen. Per exemple, a Ulldecona, el restaurant Lo Paseo fa un menú migdia entre setmana per 19 euros.
26: Un menú amb tres primers, que en tries un, tres segons, que en tries un, i tres postres, que en tries un. Inclou el pa, l'aigua i el vi de la casa, que és un terra alta, tot sempre en producte fes, de proximitat. Totes les elaboracions són pròpies, no comprem quinta gamma, i són 19 euros en aquests moments.
25: A Cardedeu, el menú migdia del restaurant Tarambana costa 18 euros, amb una oferta àmplia de plats i amb aigua i pa inclòs.

0: pa inclosos.
1: Amb l'increment de costos hi ha una tendència creixent, sobretot en locals de Barcelona, de substituir el menú del dia pel plat del dia. El de Can Pringa, al barri de Sants, costa 9,95 i fan cuina de temporada. Per exemple, a partir de l'octubre, cada dia faran escudella amb carn d'olla.
2: Oferim un plat amb una guarnició, la beguda, el postre o el cafè. Fem una oferta de 5 plats, entre els quals hi ha un peix, alguna cosa que sempre fem guisada, o estofadeta, i alguna cosa de talla a la planxa. I anem variant cada dia, és segons mercat, o sigui que fins al mateix dia no sabem el que podem oferir.
3: I a banda de les despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos, avui dimarts ens fixem en què costa canviar el terra d'un pavelló. Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia. Berga vol canviar el terra del pavelló d'esports municipal i traurà el material sintètic actual i posarà un paviment de policlorur vinílic, el PVC. També s'hauran de pintar les línies perquè s'hi jugui a bàsquet, handbol i voleibol. El cost estimat del contracte que tot just s'ha obert és de 81.435 euros. Serien menys de 5 euros per Berguedà.
5: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
6: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés, tanca els ulls a Atenes, els obres a Istanbul. I entremig, esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta amb les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
3: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia!
7: Bon dia! La setmana passada el Real Madrid va jugar un partit de Champions, ho recordaràs, contra l'Inter de Milà. Van guanyar, però deixant mala imatge i malestar entre molts aficionats. Doncs bé, després del partit i fora de l'estadi, els companys del programa El Desmarque de Cuatro van entrevistar un noi que aquesta setmana s'ha fet viral, no tant pel que diu, sinó per com tanca el seu discurs. Escolteu.
8: Hombre, claro que he pitado. ¿Van a pitar? Claramente. Yo me traía Haaland... o a Julián Álvarez, también me lo traía, al Madrid, de 9, y metía Mbappé por la izquierda. No di más declaraciones.
7: No haré más declaraciones.
3: Està bé, això m'ho faré servir jo, també.
7: Sí, és fantàstic. Després aquest noi va arribar a casa, es va tancar en un quartet i va analitzar el partit amb deteniment per preparar l'entrenament de l'endemà. Ricard, hi ha gent que s'emporta el partit a casa, però aquest nano es va endur fins i tot la roda de premsa posterior, eh?
3: Gràcies, Elisenda.
7: A tu.
3: I avui, per arribar al punt de les 8 del matí, dediquem la cançó a aquella gent que viu sense estar pendent d'una pantalla. A tots vosaltres, els que preferiu encara una conversa a una pantalla.

0: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.
1: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dimarts, 15 de setembre de 2026.
0: L'informatiu.
1: Calafell prepara un acord amb Esclat Bon Preu per posar 100 llocs de treball a disposició de la borsa municipal. El conveni permetrà que Calafell Ocupació participi en la selecció de personal per a les noves oportunitats laborals que generi l'empresa al municipi. Aquesta és la notícia que encapçala els informatius del dia d'avui. De seguida l'ampliem. Abans fem un repàs dels titulars. Calafell licita les obres del primer tram del nou carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Serà la primera obra del Pla de Barris de Cal Bolavà i el primer tram de carril bici del municipi. Ampliarem aquesta notícia amb el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell, el Miguel Ángel Perín. També de la mà del regidor Miguel Ángel Perín ampliarem la notícia que ens portava el consistori fa uns dies. Calafell adjudica les obres del nou pas soterrani del carrer del Rin. Les obres començaran abans de final d'any i donaran major permeabilitat a la via del ferrocarril. El grup ecologista del Baix Penedès, el Geben, ha organitzat aquest cap de setmana una activitat de voluntariat per naturalitzar una de les llacunes a la zona protegida de les madrigueres. Parlem amb una de les tècniques ambientals, la Maria Figueres. El Vendrell obrirà els contenidors tots els dies i rebaixarà la taxa d'escombraries a qui recicli. A Penedès Marítim, Cunit i Cubelles reclamen a la Generalitat la creació d'una àrea bàsica de salut pròpia per a cada municipi i el reforç de l'atenció primària. A la Plana General, claus del debat sobre la intel·ligència artificial. Més veus demanen frenar una tecnologia que pot amenaçar la humanitat. A l'àmbit econòmic i de societat, zones rurals, rendes baixes, mobilitat reduïda, dones immigrants, els perfils més afectats per la pobresa de transport. I també els informatius d'avui, investigadors internacionals exposen a Tarragona els últims descobriments sobre rellotges circadiaris o crononutrició.
0: Informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: Com sempre, comencem amb les notícies d'àmbit municipal. En aquest cas, com dèiem al començar, Calafell prepara un acord amb Esclat Bon Preu per posar 100 llocs de treball a disposició de la borsa municipal. El conveni permetrà que Calafell Ocupació participi així en la selecció de personal per a les noves oportunitats laborals que generi l'empresa al municipi. L'acord es preveu formalitzar abans que acabi l'any i convertirà Calafell Ocupació en un dels canals de connexió entre l'empresa i les persones del municipi que busquen feina. La iniciativa busca que els nous llocs de treball que generin a Calafell tinguin una porta d'entrada directa per als veïns i veïnes que estiguin en recerca activa d'ocupació. El servei municipal participarà en la gestió dels processos i facilitarà que les ofertes arribin a les persones inscrites a la seva borsa. Les 100 places encara no estan obertes a inscripció. L'Ajuntament preveu donar a conèixer properament els perfils professionals que es buscaran, el calendari i les condicions concretes dels processos de selecció. Tot i que encara no s'han obert les inscripcions, l'Ajuntament de Calafell recomana als possibles candidats que no esperin a l'inici del procés i que revisin ja el seu perfil a Calafell Ocupació. Per poder optar a les futures ofertes, caldrà estar donat d'alta a la plataforma, tenir les dades personals actualitzades i disposar d'un currículum complet, especialment pel que fa a l'experiència professional, formació i dades de contacte. contracte. Quan les ofertes es publiquin, els candidats podran inscriure's aquelles que encaixin amb el seu perfil i hauran de seguir les diferents fases del procés. Les persones que superin la primera fase rebran informació sobre les entrevistes o proves de selecció. La decisió final sobre les contractacions correspondrà a Esclat Bon Preu. Continua el consistori dient que considera que l'acord és una oportunitat per reforçar el paper de Calafell Ocupació i alhora fer que una part de l'ocupació que genera el municipi pugui revertir directament en la ciutadania de Calafell. La iniciativa s'emmarca en l'objectiu municipal d'apropar empreses i treballadors, facilitar l'accés a l'ocupació i potenciar la intermediació laboral des dels serveis municipals.
0: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
1: Més notícies del nostre municipi. La Junta de Govern ha aprovat la licitació de les obres del primer tram de carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Es tracta del primer tram que unirà el Passeig de la Unió amb la Rambla Mossèn Jaume Tobella, en l'antic traçat de la línia d'alta tensió. El pressupost és de 509.103,17 euros, dels quals el 60% els aportarà la Generalitat de Catalunya mitjançant el Pla de Barris. Aquesta obra serà la primera actuació del nou Pla de Barris de Cal Bolavà. Hem parlat de tot plegat amb el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell, el Miguel Ángel Perín. L'escoltem.
2: És una obra que quan vam definir el Pla de Barris, vam estirar tot el que vam poder al seu àmbit, no? I vam arribar fins a aquest límit. Érem coneixedors que podíem estirar-lo perquè, a més, teníem temes d'equipaments en els quals aquest pedaç és molt a prop també d'un equipament que volíem incloure al Pla de Barris, que era la cooperativa. Per tant, ens ajudava també a construir aquesta traçabilitat. I per tant, el que vam fer és incloure aquest tram, en el qual era un tram que era continuista amb una zona que s'està desenvolupant ara mateix al final de carrer Vinya Llarga, que estan fent un supermercat, al qual es desenvolupen aquells carrers, i aquest carrer, aquesta rambla, aquest carrer el bici que fem aquí, zona jardinada, era continuista amb aquesta obra. I per tant, podíem consolidar tot aquest sector.
1: Així doncs, aquest tram connectarà amb les obres d'urbanització del nou Esclat que es construirà a tocar del barri de Cal Bolavà i que donarà continuïtat als carrers Priorat i Gironès, com estava comentant el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell, executant el carril bici previst entre ells. Continuem escoltant el regidor Miguel Ángel Perín.
2: Que volem un carril bici connectat a nivell d'una xarxa ciclable connectada arreu de tot el municipi, sobretot amb els llocs on són més arterials o de més concurrència, equipaments principals, escoles i instituts. Per tant, aquest carril bici era coherent amb aquesta iniciativa que es va tindre en el PEMUS i, a més, amb futures actuacions que farem de carril bici en zones totalment arterials del poble, no?
1: Recordem que Calafell està posant en marxa també el primer bici tancat del municipi a Segur de Calafell, a l'estació de tren de Segur de Calafell. Així doncs, el consistori aposta per una mobilitat més sostenible.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: Seguint el nostre municipi i també de la mà del regidor d'Urbanisme, Miguel Ángel Perín, ampliem la notícia que ens portava el consistori fa uns dies. Calafell adjudica les obres del nou pas soterrani del carrer del Rin. Les obres començaran a finals d'any i donaran major permeabilitat a la via del ferrocarril. També recuperar el pas de l'antic pas a nivell que hi havia hagut en aquest punt. El nou soterrani tindrà rampa accessible pels dos costats, fet que facilitarà l'accés de bicicletes i persones amb mobilitat reduïda. Escoltem tot seguit el regidor Miguel Ángel Perín als micròfons de Calafell Ràdio.
2: Continuem aquest relat de ciutat que anem construint pedaç a pedaç, en el sentit de que ja vam fer una actuació molt important a Rodríguez Pita, al carrer Baixador, i amb diferents fases, no? Ara el següent projecte serà la plaça Lola Boronat i acabar el que és el carrer Baixador, que culminarà precisament amb aquest pas del carrer Rin amb Baixador, no? És un pas que és de caire totalment peatonal, en el qual tenim dos accessos amb rampa totalment normativa, i també doncs, dos accessos que són amb escala. Amb escala, per tant, doncs, és un pas que té tota la tipologia d'accessos per totes les persones i que, a més, doncs, serà un pas, no un pas tan... Podríem fer una similitud amb el pas del carrer Sant Pere, un pas més agraït, més maco, que en el cas del Pisuerga, que era un pas molt més senzill a nivell tècnic. Per tant, doncs, estem molt contents doncs, que aquesta obra doncs, ja tingui una empresa guanyadora i que en els propers mesos, entre la formalització de contracte, preparació de tasques, ja que és un tema que també s'ha de passar per sota de la via del tren, doncs hi ha uns permisos associats a Adif, hi ha unes mesures prèvies, doncs que és una obra doncs, que té una velocitat una mica inferior que altres que només depenem de l'Ajuntament.
1: Després d'aquest pas, l'Ajuntament encarregarà els projectes dels passos inferiors dels carrers Xúquer, a Segur de Calafell, Josep Carné, a Masmel, i Carme, a la platja de Calafell. A més, l'Ajuntament està preparant la licitació de la nova passera de la Ciutadella Ibèrica que connectarà el jaciment amb el passeig marítim a través del carrer Mercè Rodoreda.
0: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
1: Obrim la plana comarcal. El grup ecologista del Vendrell i el Baix Penedès, el GVN, ha organitzat aquest cap de setmana una activitat de voluntariat per naturalitzar una de les llacunes de la zona protegida de les madrigueres. Es tracta d'una llacuna artificial que es va construir fa més o menys un any. I l'activitat de voluntariat tractava sobre la vegetació autòctona per retirar el canyís i per diversificar la flora aquàtica. Donem pas a la tècnica ambiental del GVN, la Maria Figueres, que ens explica més concretament en què va consistir aquesta activitat.
3: L'entitat fa diversos tipus d'activitats, tant d'educació ambiental, de conscienciació, de seguiments científics, però avui en concret és una activitat que pretén acostar la gent a l'entorn de les madrigueres a través d'aquesta feina una mica voluntària, ajudant-nos a gestionar les llacunes. En aquest cas tenim 5 llacunes a l'espai, avui treballarem només en una, que és la més nova, i el que farem serà retirar canyís, és una planta autòctona però que si creix massa doncs pot ser un problema per el funcionament de les llacunes, i farem plantació de plantes autòctones per diversificar una mica la vegetació que hi ha.
1: També vam voler saber en quin punt es troba el GVN, quins projectes té de futur.
3: Doncs ara fa uns quants anys que estem duent a terme un projecte més gran aquí a les Madrigueres, un projecte de 4 anys subvencionat per la Generalitat de Catalunya, que finalitza a mitjans de l'any vinent. I paral·lelament doncs, n'estem portant d'altres que també beneficien a l'espai de l'Ajuntament del Vendrell, de la Fundació PINAE. Per tant, ens trobem en un bon moment en el que estem invertint molts recursos per millorar l'espai de les madrigueres, i a nivell de participació i de voluntariat i de gent activa doncs, estem relativament contents. No és fàcil que la gent participi, que s'impliqui, però l'entitat normalment tenim doncs, una sèrie de persones molt implicades que sempre es van animant i es van apuntant a fer cosetes amb nosaltres.
1: Fa poc va acabar la temporada de cria del corriol camanegre. El GVN fa un seguiment molt exhaustiu d'aquesta espècie i volem saber quina valoració han fet d'aquesta darrera temporada.
3: Doncs ha sigut un any una mica crític. Ha sigut crític no només a les platges del Vendrell, sinó a la resta de la comarca i fins i tot doncs, a Vilanova, també, que és un espai que normalment tenen una mica més d'èxit pel seguiment que fan, per la tipologia de platja. Doncs aquest any també ha sigut bastant fluixet. Hi ha hagut pocs pollets que han arribat a juvenils i molt poca, menys postes de les que hi ha habitualment. Per tant, a banda de tots els problemes que ens trobem a les platges del Vendrell, però en general també a la resta de la comarca, de totes aquestes efectes negatius que trobem, no? Pues la gran afluència de gent, la presència de gossos a les platges, depredadors naturals que pugui tenir l'espècie, també ens trobem en un moment de que hem encadenat molts anys dolents, en els que hi ha hagut poc relleu generacional de pollets, i per tant això segurament està fent que a poc vagi decrementant o vagi decreixent aquesta població de Corriola a la comarca.
1: Estem preparant un reportatge audiovisual sobre aquesta activitat de voluntariat de retirada de canyís i plantació de vegetació autòctona a una de les llacunes de la zona protegida de les Madrigueres. Ben aviat el podreu veure al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
0: Les notícies del Baix Penedès.
1: També a la plana comarcal, el Vendrell obrirà els contenidors tots els dies i rebaixarà la taxa d'escombraries a qui recicli. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, va fer un doble anunci a principis d'aquest mes de setembre per començar el curs polític. D'una banda, els contenidors intel·ligents es podran obrir cada dia amb la targeta i d'una altra, l'aprovació de descomptes en l'impost per a les persones que reciclin. L'alcalde admet que aquestes són mesures necessàries per acabar amb les bosses de terra fora del contenidor, mantenir els carrers nets i alhora incentivar el reciclatge. L'alcalde Kenneth Martínez també ha explicat que es pot donar la paradoxa que el servei arribi als percentatges de reciclatge, però el funcionament no sigui el desitjat per les imatges d'acumulacions. Això suposa un canvi en una de les característiques d'un servei que seguirà amb el seu objectiu d'augmentar el percentatge de reciclatge. L'objectiu, reciclar per no haver de pagar més taxa d'escombraries. L'alcalde ha explicat que cal reconversar les persones que, reciclant més, estan fent que tots paguem menys i que aquesta rebaixa és una mesura justa per a aquelles persones que estan complint i elevant el percentatge de reciclatge. La reestructuració general consistirà en ampliació de les freqüències de recollida de contenidors, augment d'un 20% de nous contenidors, reforç del servei de neteja de l'entorn de les illes de contenidors, nou servei mixt porta a porta i contenidors i bonificacions i penalitzacions a les ordenances fiscals de 2027 que s'aprovaran tot just aquest mes de setembre.
0: Calafell Ràdio. Informatius. Les notícies del Penedès Marítim.
1: Els ajuntaments de Cunit i Cubelles reclamen a la Generalitat de Catalunya que revisi l'actual model d'organització territorial de l'atenció primària i avanci en la segregació de l'àrea bàsica de salut que comparteixen actualment amb la creació d'una ABS pròpia per a Cunit. La petició parteix de l'evolució demogràfica dels dos municipis i de l'increment de les necessitats assistencials. En el cas de Cunit, el creixement sostingut de la població durant els darrers anys ha incrementat la demanda de serveis públics i especialment dels serveis sanitaris. Els ajuntaments consideren que aquesta realitat fa necessari adaptar la planificació de l'atenció primària a les necessitats actuals i a les previsions de creixement dels municipis. La proposta de Cunit recorda que la petició de segregació de l'actual ABS compartida amb Cubelles i la creació d'una àrea pròpia ja va ser traslladada fa aproximadament un any a l'Institut Català de la Salut i al Departament de Salut en el marc de les gestions realitzades pels dos ajuntaments. Ara el que es planteja és donar un nou impuls a aquesta reivindicació i concretar els passos necessaris perquè es pugui fer efectiva. La proposta municipal assenyala diverses dificultats actuals en l'atenció primària, entre les quals hi ha la dificultat per consolidar els equips professionals, les llistes d'espera i uns horaris d'atenció considerats insuficients per donar resposta a les necessitats de la població. Una situació que també ha generat preocupació entre la ciutadania, que ha traslladat als responsables municipals dificultats per accedir a determinats serveis. En aquest context, Cunit defensa que disposar d'una ABS pròpia permetria comptar amb una estructura organitzativa, una direcció i equips professionals diferenciats, així com una cartera de serveis adaptada a la població actual i a les previsions de creixement del municipi.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
1: Anem ja amb les notícies d'àmbit més general i en aquest cas de les claus del debat sobre la intel·ligència artificial. Considerem que és un tema important ja que està tot just a l'agenda mediàtica. Més veus demanen frenar una tecnologia que pot amenaçar la humanitat. La Xina se suma a les peticions que demanen alentir la intel·ligència artificial, mentre que Trump s'hi oposa i ho veu com una cursa. És una notícia que ens porta 3CAT Info de la mà d'Òscar Cisteré. En ple debat sobre els greus riscos riscos de seguretat de la intel·ligència artificial, les principals tecnològiques es mostren partidàries d'alentir el seu ritme de desenvolupament. El president Donald Trump és contrari a afluixar el ritme de desenvolupament davant la possibilitat, diu, que la Xina pugui ser puntera en aquest camp abans que els Estats Units. Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial, diu. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. Des de Pequín, en canvi, apel·len al seny i consideren que cal construir una barrera de seguretat al voltant de la intel·ligència artificial. El ministre de Seguretat de Xina ha dit que cal impulsar-ne un desenvolupament saludable i ordenat. Entre les companyies tecnològiques que es posicionen a favor de reduir la velocitat hi ha l'empresa creadora de ChatGPT, que ha anunciat que posa el fre de mà i que OpenAI no sortirà a borsa el 2026, com estava previst. En aquest sentit, tenint en compte tot el que passa en matèria de seguretat, ara mateix seria poc aconsellable sortir a borsa i no sentim cap pressió per fer-ho, ha dit el conseller delegat d'OpenAI, Sam Altman, a la revista Fortune. La marxa enrere borsària d'OpenAI arriba després d'una setmana en què el debat sobre la seguretat de la intel·ligència artificial ha fet un salt exponencial a partir de la dimissió d'un enginyer d'Anthropic, Jacob Coxon, que alerta que la intel·ligència artificial ens podria matar a finals de la dècada, ha dit. El conseller delegat d'Anthropic, Dario Amodei, també va sortir al pas demanant que es desacceleri el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però res indica que la seva companyia tingui previst aturar la sortida a borsa prevista per a mitjans d'octubre, com a molt aviat. Alguns experts consultats per 3Cat Info consideren que el posicionament conjunt de les principals empreses podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat i atraure inversors. Però d'altres ho consideren una bona notícia per generar consciència sobre els riscos de la intel·ligència artificial. Així ho expressa, per exemple, el director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Perino. Hem entrat en un debat apocalíptic, que crec que és important que estigui sensibilitzant, diu Perino. Però Perino també veu necessari que l'avenç de la IA s'acompanyi d'investigació i inversió en tema de control per controlar i minimitzar els riscos. Ara bé, és exagerat el neguit actual per l'evolució de la IA? Pregunta. Els experts veuen fonamentada la preocupació per la rapidesa amb què avança aquest sector. Adverteix que a partir del reguitzell d'incidents com el de Hugging Face el juliol, quan la IA va poder hackejar per decisió pròpia, tothom ha reconegut que això es pot escapar de les mans. Són llums en groc i això no és opinable. De fet, la inacció, diu, podria portar en el termini dos o tres anys a un incident greu no desitjat que afecti centenars de milions de persones econòmicament, físicament o vitalment i que costi molt d'arreglar. Per tant, el debat està obert i que aquesta qüestió entri a l'agenda política és un benefici per a tothom.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
1: I a la plana general, també, la pobresa també es mesura en quilòmetres. Milers de catalans depenen del transport públic, sigui per anar a treballar, a un centre de salut o educatiu, per tenir cura de familiars o per oci, simplement. Però què passa quan l'oferta de transport és insuficient? És el que es coneix com a pobresa de transport. I la gent que viu en zones rurals, amb rendes baixes, mobilitat reduïda, les dones i els migrants en són els perfils més afectats. La disponibilitat, l'accessibilitat i la sequibilitat determinen si el servei és universal o si genera desigualtats socials i econòmiques. Així ho han explicat l'ATM i les entitats Promoció del Transport Públic i Ecoserveis, que han refermat a l'Agència Catalana de Notícies que la pobresa de transport és un element de vulnerabilitat. Marta García, codirectora d'Ecoserveis, explica que la pobresa de transport és quan moure resulta massa car o massa complicat o fins i tot impossible. Apunta que és un element de vulnerabilitat de tenir en compte, igual que la pobresa energètica. L'escoltem.
4: Parlem quan que es dona una situació de pobresa de transport quan moure'ns per anar a treballar, per anar a l'escola, per anar al metge, per fer qualsevol gestió, resulta o massa car o massa complicat o fins i tot impossible. No? I des d'Ecoserveis, l'associació Ecoserveis, portem molts anys treballant en un concepte que és la pobresa energètica, que és aquesta dificultat per mantenir la llar a unes condicions adequades, doncs, de temperatura. També veiem que la pobresa de transport és un element de vulnerabilitat a tenir en compte.
1: En relació a la desigualtat de gènere, Núria Pérez, membre de la directiva de la promoció del transport públic, explica a l'Agència Catalana de Notícies com la pobresa de transport afecta a les dones.
5: De fet, la pobresa del transport afecta a col·lectius que ja són més vulnerables, com dèiem, rendes baixes, gent gran, gent jove, persones migrades, però de manera transversal, no? Si ets dona, sempre tindràs, en general, una situació de partida més dèbil, no? En aquest sentit, doncs, l'accés de les dones al permís de conduir o accés a un cotxe és més baix, perquè això, per exemple, es nota molt a les zones denses. Això és veritat que és potser un tema específic de les zones denses, on a les llars ja acostuma a haver un cotxe. És a dir, quan vas a una zona de baixa densitat o menys poblada, doncs no, és més habitual que n'hi hagin dos. Quan n'hi ha un, doncs sol ser l'home, i les estadístiques així ens ho diuen, quin fa ús habitualment. I per tant, no és que sigui dolent que les dones no agafem el cotxe, és a dir, és un model de mobilitat més sostenible. El tema està que això ens pot privar de fer, doncs, de tenir autonomia en alguns desplaçaments quan l'oferta de transport públic no és bona, quan el transport nocturn, per exemple, sabem que durant la nit les dones, durant el dia, per exemple, els desplaçaments, si són 50-50, es reparteixen, no?, d'horari diur entre homes i dones, i la nit puja molt més la proporció d'homes, per exemple. Això vol dir, no?, que més enllà de vinculat també a cures, segurament, gent dependent, també hi ha un tema de la por al desplaçament nocturn, no?, ja sigui agafant el transport públic, caminant, etc.
1: Les zones rurals, les més afectades. La codirectora d'Ecoserveis, Marta García, ha reiterat que hi ha pobresa de transport sempre que moure's per anar a treballar o per fer qualsevol gestió resulta massa car, complicat o impossible, com hem dit abans. I n'ha posat diversos exemples. D'una banda, la disponibilitat del servei estarà marcada per si en un municipi determinat hi ha una parada d'autobús o de tren. I amb quina freqüència, ja que no és el mateix si passa una vegada al dia o cada hora. Ara s'està redactant el pla director que s'aprovaria el 2027 i que preveu crear un grup de treball per identificar els problemes de la pobresa de transport.
0: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: I al Camp de Tarragona, a principis de setembre, rellotges circadiaris, la crononutrició o la relació del teixit adipós amb el càncer d'ovari són algunes de les recerques exposades en el 48è Congrés Internacional de la Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular. La trobada organitzada pel Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili va reunir prop de 600 experts internacionals i nacionals durant 4 dies a Tarragona. Un dels ponents ha estat el director de l'Institut de Neurobiologia de la Universitat de Lübeck, Henrik Oster, que ha parlat sobre la influència dels rellotges circadiaris. L'aspecte interessant, diu, és com interactuen aquests rellotges locals en cèl·lules neuronals específiques i factors més sistèmics, com el sistema endocrí. Investigadors i especialistes de referència internacional i

0: Les malalties més majoritàries, les limitacions, quins són els nous models que apareixen o com podem estar segurs que la IA funciona correctament? I ja arribem al final d'aquest primer bloc informatiu dels serveis informatius de Calafell Ràdio des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. No marxin, fem una petita pausa i tornem de seguida de la mà de Ferran Boquer amb els serveis informatius en directe. Fins aviat.
1: Calafell Ràdio.
2: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: als serveis. Calafell Ràdio. El temps.
1: Bon dia, bona hora. Ara en punt, 8:45 del matí. Som a dimarts, dia 15 de setembre de 2026. Fins les 9 del matí engeguem aquest temps d'informació, de notícies, de titulars, però també de serveis. Començarem amb el temps, amb la previsió meteorològica, amb Josep Miró. Bon dia, Josep.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta gairebé esplèndid, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, tot i que hi podrà haver algun núvol poc destacable fins a mig matí o migdia i cel clar la resta del dia, amb una temperatura que ha pujat una mica i ha estat per sobre dels 20 graus de mínima, entre 20 i 21, per ser exactes, i esperem que la màxima pugi una miqueta més i s'acosti als 30, amb una humitat que serà moderada i amb un ambient una mica aixafugós. Vents en conjunt febles en terrals fins a mig matí i de garbí al centre del dia, tornant a girar a gregal al final de la jornada, fent que la situació marítima hi hagi una mica de marejol. Per demà dimecres hem d'esperar que el temps doncs sigui més variable, amb intervals de sol i núvols gran part del dia, sí que amb una miqueta més de sol al centre de la jornada i amb més núvols fins a mig matí o migdia, això sí, tapant-se al final del dia, ja que s'acosta un sistema frontal que podrà deixar pluges i ruixats la nit de dimecres a dijous. Aquesta propera nit la temperatura doncs es mantindrà entre els 20 i els 21 de mínima, mentre que demà la màxima recularà una miqueta i estarà ja entre els 20, al voltant dels 27 com a molt, amb una humitat alta de nit moderada de dia. Vents en conjunt febles, també en forma de brises, amb terrals fins a mig, a primera hora del matí fins a final del dia, mentre que al centre de la jornada serà més aviat de xaloc, més reforçat a la tarda i fent que la mar, doncs, en conjunt, doncs, estigui dominada pel marejol al matí i amb àrees de maró a la tarda.
1: Gràcies, Josep, per aquesta crònica completíssima del temps. Doncs estabilitat, temps d'estiu per aquest dimarts, dia 15 de setembre. A la vista, canvis que es produiran, com ens deia en Josep, demà dimecres de cara al vespre i nit. Doncs ara mateix, temperatura continguda.

amb un dia que tornarà a fer calor aquí a Calafell. Ara mateix 23 graus a l'exterior dels estudis de Calafell Ràdio a l'Avinguda Cossetània, a la zona de l'Estany, a la zona del Masmel de Calafell. Amb el temps arribem a les 8:33. Temps d'informació, temps de notícies i de titulars en diferents àmbits. Fins les 9 del matí en directe a Calafell Ràdio, l'emissora de Calafell, l'emissora municipal, 107.9 FM, també a través de la nostra emissió online. A primer de tot, després del temps, mirem cap als diaris a les seves portades. Anem a conèixer el que ens expliquen tres diaris d'aquest dimarts, dia 15 de setembre. Començarem pel diari Ara, parlant de canvi tecnològic, parlant de la intel·ligència artificial que enfronta els Estats Units i la Xina. Pequín reclama més controls i Trump afirma que hi veu una conspiració malaltissa. L'ONU adverteix que el desenvolupament desregulat posa en risc els drets humans. Fotografia central de la portada del diari Ara per el president de la Generalitat. Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. El govern gastarà el 6% en educació i promet climatitzar tots els centres públics en 5 anys. També parlant del consum, que manté el creixement econòmic. El PIB català puja un 3% anual al tercer trimestre. I també encara la portada del diari Ara, Escòcia, Gales i Irlanda del Nord fan junts pressió sobiranista. Reclamen canvis constitucionals i defensen la tornada a la Unió Europea. I Puig compra el 50% d'Isdin a Esteve per 1.200 milions. L'empresa de perfums tindrà tot el control de la dermocosmètica. També donem un cop d'ull a la portada del periòdico de Catalunya, fotografia central, per l'entrevista a Gabriel Jesús, davanter del Barça. Sempre llegeixo la Bíblia abans de començar un partit, diu. També parlen del president que reclama unitat per frenar l'auge dels extremismes. Catalunya regularà l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral. Ella compromet el 6% del PIB per frenar la crisi del sistema educatiu i anuncia un pla per climatitzar totes les escoles i 50 residències en 5 anys. També parla del fre a la intel·ligència artificial que xoca amb la carrera pel seu control entre els Estats Units i la Xina. Alerta ignorada, un estudi militar va avisar que Espanya tindria sorpreses estratègiques com la crisi de Ceuta. Sobre les despeses del UO, el Tribunal de Comptes torna a endarrerir l'aplicació de l'amnistia. I en termostètica, Puig obté el 100% d'Isdin després de comprar la seva meitat a Esteve per 1.200 milions. I últim titular a la portada del periòdico de Catalunya, Mèxic investiga com a feminicidi l'assassinat d'una estudiant canària, una jove de 21 anys que ha estat assassinada a Mèxic. I per últim anem a la portada de La Vanguardia d'aquest dimarts, dia 15 de setembre, parlant de les tecnològiques que afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la intel·ligència artificial. El Banc Internacional de Pagaments admet valoracions excessives. Els gegants augmentaran les inversions al 2027, malgrat els vaivens bursaris. I el Vaticà reivindica el paper profètic de l'encíclica papal sobre la tecnologia. I fotografia central, en aquest cas, es repeteix com altres diaris. A La Vanguardia trobem el president Illa. Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació. El president es compromet a passar a l'acció i a augmentar de manera constant la inversió a les aules fins a arribar al 6%. Més titulars a la portada de La Vanguardia d'aquest dimarts, avantatge mínim de l'esquerra a Suècia mentre continua el recompte, diu. Entrevista a Rodri, migcampista del Futbol Club Barcelona, tenim el potencial per fer el pas que ens falta a la Champions. 10 i 11 de juliol. Oasis tria Barcelona per la gira del 2027. I un últim titular per una prova pilot. El carril vermell donarà prioritat al bus a Barcelona. Estem parlant de mobilitat a la ciutat comtal. Doncs aquestes són les notícies, els titulars que trobem en tres portades en els diaris d'aquest dimarts. 8:38 en directe a Calafell Ràdio. Fins les 9 del matí, repassant els titulars, les notícies de les últimes hores que arriben aquí a la redacció de l'emissora municipal de Calafell. Començarem per la plana política. Política internacional.
Von der Leyen inaugura un curs polític amb un discurs sobre l'estat de la Unió Europea centrat en migració i els menors a internet. La presidenta de la Comissió Europea rebrà el primer ministre del Canadà a l'Eurocambra per tancar files davant de Trump. Més titulars. Sánchez diu que el jutge Peinado ha fet molt de mal a la justícia i no serà recordat per ser imparcial. El president espanyol creu que el judici a Begoña Gómez demostrarà la seva total innocència. També Sánchez, que diu que el comandament únic de Ceuta s'ha donat fins a finals d'any per tenir la situació estabilitzada. El president creu que el Marroc va actuar d'una manera intel·ligent a l'inici de la crisi per no fer mal als migrants. El Partit Popular de Catalunya renova les direccions territorials amb 4 congressos a l'octubre i al novembre. El procés arrenca aquest dimarts i ha estat preparat perquè el partit iniciï el cicle electoral del 2027. En política municipal, Collboni creu que Illa ha assolit l'objectiu d'unir la societat catalana i servir-la. Moret combrega amb l'unitat d'acció d'Illa per fer avançar el país a aturar el posicionament basat en l'odi. I com explicàvem en les portades dels diaris, Illa es compromet a impulsar un debat educatiu per assolir un gran consens de país que arribi al 6% d'inversió pública. El president convocarà els partits i demanarà al Consell d'Educació de Catalunya actuar d'instrument. Seguim a la plana política. Més titulars, el BIAC retreu a Illa el triomfalisme i que no citi qüestions com Rodalies o la pobresa infantil. Els comuns lamenten que el president del govern hagi reiterat al discurs de mig mandat la voluntat d'ampliar el Prat. Zapatero demana a l'Audiència Nacional que deixi l'activitat a Bolívia fora del cas Plus Ultra. La defensa de l'expresident lamenta que hi ha línies de la investigació que són prospectives. Declaracions de Junts, que creu que el discurs de mig mandat d'Illa amaga el fracàs del seu govern. Sala l'estilla de mediocre l'executiu socialista i assegura que està fent un país de segona.

aquí davant de la compareixença d'Illa d'aquest dilluns. Més titulars, el govern crearà l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per anticipar-se i blindar els drets laborals. Illa creu que amb aquest pas Catalunya obre un camí que seguiran la resta de països. I com dèiem, Illa promet climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya i 51 residències fins al 2031. El govern aprova aquest dimarts un acord amb una inversió de 100 milions per actuar en 100 escoles en dos cursos. És política municipal perquè el ple de Girona avala per unanimitat destinar els 1,7 milions de superàvit a inversions. S'aprova la moció de Junts perquè l'Ajuntament exerceixi l'acusació contra els multireincidents que cometen furts. I el Tribunal de Comptes rebutja els recursos dels encausats del procés i pregunta a les parts si s'ha d'administrar-los. Amnistiar-los, volíem dir, d'amnistiar-los. Les defenses van recórrer el juliol contra el termini donat i només Societat Civil Catalana hi va donar suport. I per últim, en política, se'ns demana al Barça que investigui els possibles vincles amb l'ocupació israeliana de Babylon Park. L'empresa preveu construir un parc infantil a l'Espoti Camp Nou, prèvia aprovació de l'Assemblea de Socis Compromissaris. 3 minuts i arribarem al punt de 3 quarts de 9 del matí. Més titulars, anem per la plana econòmica. Comencem aquest bloc parlant del transport ferroviari de mercaderies, que cau la meitat en 5 anys, fins al 3% del total terrestre. Experts veuen la xarxa actual com un desastre i atribueixen la davallada a la manca d'inversions. Un estudi alerta que cada salt del 10% en els preus del gas i del petroli incrementa un 0,27% la inflació espanyola. Els investigadors insten el Banc Central Europeu a abaratir els crèdits per les infraestructures d'energies renovables. El conseller delegat de Pangea Propulsión, Adrià Argemí, guardonat amb el Premi Jove Empresari, l'associació distingeix Aurax Technology i Jaume Alzina, fundador de Bonària, entre d'altres. L'IBEX 35 tanca jornada aquest dilluns amb pèrdues del 1,38% arrossegada per la sotragada mundial de la intel·ligència artificial. Solaria ha retrocedit un 8,4%, seguida d'ACS, menys el 6,5%, Acciona amb un negatiu del 5,7%, o Merlin Properties amb el 5,6% negatiu. I com també explicàvem en els titulars dels diaris, fa un moment Puig tanca un acord amb Esteve per fer-se amb el control del 100% d'Isdin per 1.200 milions d'euros. La companyia espera que l'operació es tanqui en el primer trimestre del 2027. Esquerra Republicana lamenta que l'Estat no concreti quants pisos de la Sareb es posaran en lloguer assequible a Catalunya. Els republicans volen saber quants dels 13.000 pisos identificats a Catalunya s'han incorporat al parc públic. En economia internacional, Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la IA i els centres de dades que la generen. El president dels Estats Units acusa el director executiu d'Anthropic de fer veure que és un petit àngel perfecte. La CECOT distingeix la trajectòria professional i empresarial de Joan Font, fundador i president de Bonpreu. La patronal també premia Roca Group, Culinarium, Establiments Viena i la Fundació Catalunya Cultura, entre d'altres. Samper assegura que Catalunya vol ser un soci fiable per empreses xineses que busquen créixer a Europa. L'empresariat reforça vincles en la cimera, la primera cimera anual de cooperació empresarial Catalunya-Xina. I el Port de Barcelona rep el transformador principal de la nova subestació. L'arribada de l'equip permet avançar en la construcció de la subestació prevista pel primer trimestre del 2027.
Ara mateix fa ser un minut del punt de 3 quarts a 9 del matí. Notícies, titulars de les últimes hores, que repassem fins les 9 aquí a la sintonia de Calafell Ràdio, calafell.tv, 107.9 FM, també a través de la nostra emissió online ens podeu escoltar. Anem avançant, ara és moment de la plana social. Els bombers mantenen dues dotacions a l'incendi de Mataró després de desescalar l'operatiu durant la nit. El foc continua estabilitzat després d'un darrer atac als punts calents durant la nit. La temporada de bany es tanca amb 43 persones ofegades, la xifra més alta almenys des del 2014. 27 persones han mort ofegades a la platja, 11 persones han mort en piscines i 5 més en aigües interiors. Una sentència obliga l'Ajuntament de Mont-roig a retirar el passeig de jardins al paradís si no ho ha fet la propietat, volíem dir. Els veïns de la zona denuncien inactivitat del consistori en un espai que mai es va acabar d'urbanitzar. Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia en una zona forestal de Vidreres. La víctima havia sortit a córrer quan un home la va abordar prop de l'urbanització Aigua Viva Park.

Detenen dos homes com a presumptes autors d'un robatori amb força en un taller d'automoció del Vendrell. Els fets es van produir entre el 15 i el 19 d'agost, quan els investigats van accedir a l'interior d'una nau industrial. La plataforma Defensem Ullater demana a l'Ajuntament de Setcases pel futur telecabina de Vallter. L'entitat ecologista demana que s'anul·li l'acord de ple en què es va aprovar la declaració d'interès territorial. Seguim a la plana social. Investiguen una explosió en un caixer automàtic del barri de Sants de Barcelona. Els Mossos van rebre l'avís a les 3 de la matinada. Lleida serà al març l'epicentre de la formació professional amb la primera fira d'oficis. El certamen concentra les 35 competicions Catskills, inclou ponències sobre les feines en l'horitzó 2030. Sanitat vol prohibir la publicitat de la llet de fórmula per a bebès. El Ministeri planteja limitar la promoció de les llets de continuació, de creixement i d'aliments elaborats amb cereals. La nova fiscal en cap de Tarragona assegura que les prioritats són els menors, les víctimes i les persones vulnerables. López pren possessió en un acte presidit pel fiscal superior de Catalunya que lloa els més de 30 anys de professió. Rivera diu que els avisos sobre els gegants de la intel·ligència artificial són absolutament preocupants i defensa la regulació. Brussel·les recorda a les empreses d'intel·ligència artificial que complir la llei europea és una obligació. El Meteocat inicia la renovació del radar de la Panadella per millorar la cobertura i la resolució. Permetrà una visió de la pluja, la neu o la calamarsa en més dimensions i millorarà el càlcul de precipitació acumulada. Junts proposa menús calents de quilòmetre zero a Esterri d'Àneu mentre no es resolgui el problema del gas al menjador. La diputada Janine Abella exigeix explicacions al govern per l'endarreriment de les obres. I per últim, parlem de Cubelles, Canyelles i Olivella, que redueixen un 84% la llista d'espera per rebre ajudes a la dependència. El reconeixement de les prestacions triga prop de 400 dies i el Consell Comarcal vol reduir-ho a 60 d'aquí a un any. Dimarts, dia 15 de setembre de 2026. Ara mateix, poc més de 9 minuts, arribem a les 9 del matí. Anem per la cultura en titulars. Maria Coma publica el single Impresa Duc La Rebel·lia, acompanyada per una trentena de veus femenines. La veu i la percussió se situen al centre d'aquesta cançó coral que la cantant dedica a les seves àvies. Soc un bohemio presentarà al Mercat de Música Viva de Vic un directe renovat i molt més contundent. El nou disc sonarà més gran i més emocionant abans Artur Vinyes, cantant del grup Soc un bohemio. Woody Allen rodarà la seva nova pel·lícula a Madrid i comptarà amb el barceloní Peter Vives. Entre l'elenc, el rodatge de la comèdia començarà el 5 d'octubre i tindrà Aranjuez com un dels escenaris principals. Més titulars de la cultura, titulars de les últimes hores. Parlem d'Oasis, que actuarà el 10 i 11 de juliol de 2027 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La gira Oasis Live 27 inclourà 38 concerts a Escòcia, Anglaterra, Alemanya, França, Espanya, Itàlia i també als Estats Units. Ricard Martín i Toni Benages publiquen L'altre Empordà, un còmic d'horror folk ambientat a la Costa Brava. L'obra relata l'esfraïdora aventura de dos adolescents que pateixen les conseqüències d'un ritual involuntari. I l'editorial Cruïlla acosta les tradicions catalanes als més petits amb la nova col·lecció Gina Festafina. Els dos primers títols, dedicats a la castanyada i als Reis d'Orient, s'adrecen a infants a partir de 18 mesos. 7 minuts i arribem a les 9 del matí. Anem pels esports.
El Gordon més honest. Al·lucina amb Pedri i amb Pam Tomàquet. El davanter anglès explica en una entrevista com va viure el fitxatge pel Barça. Revela que Flick li va trucar personalment i es desfà en elogis cap a Pedri. Rodri dona les claus perquè el Barça torni a guanyar la Champions. El migcampista madrileny creu que l'equip ha de ser més conscient i més sòlid. És un títol factible, però no crec que siguem favorits. En el Barça, Gabriel Jesús, al tot costa, tenim un equipàs que pot guanyar la Champions. El nou davanter del Barça explica en aquest programa de Catalunya Ràdio Tot Costa com està vivint les primeres setmanes com a Blaugrana, assumeix la competència amb Rafinha i es defineix com un creador de caos en atac i també en defensa. Coutinho fitxa pel Santos i formarà un trio amb els ex-blaugranes com Neymar i Arthur. El jugador brasiler torna al futbol professional després de passar per problemes de salut mental. En el Barça, Lamine Yamal també entra en la campanya per la pilota d'or. Me la mereixo, diu. El blaugrana defensa que Mbappé i ell són els millors del món, però que la seva temporada va ser millor que la del francès. En futbol, Mourinho, declaracions. No em feu cap pregunta sobre els fanals, és estrany. A la prèvia del pròxim partit contra Elx, el tècnic del Real Madrid mostra el seu malestar amb la premsa, segueix reclamant preguntes a la carta i ignora Lamine Yamal. I bones notícies pel Barça de bàsquet. Brizuela evita una lesió greu. Les proves descarten lesions òssies i articulars després del cop que va rebre la final de la Lliga Catalana. El Barça-Madrid en futbol de la Lliga F, que jugarà al Camp Nou, ja té data. Per primera vegada es podrà veure un gran duel de la Lliga Femenina a l'Espoti Camp Nou. Tenis sense armaris. Brunold i Reis de Silva fan història a la final de Tulln. El partit entre Brunolds i Reis de Silva ha destacat per la seva càrrega simbòlica en ser els dos únics tenistes professionals que s'han declarat homosexuals. El discurs del guanyador ha estat molt emotiu. I fins aquí els titulars dels esports a la sintonia de Calafell Ràdio.

4 minuts i escaig i arribem a les 9 del matí, moment que començarem el Calafell Matí, segona edició d'aquesta nova temporada 2026-2027. Ja sabeu que és el programa magazín matinal de Calafell Ràdio, que us acompanyarà des de les 9 del matí i fins a 1 del migdia, però abans, per arribar a les 9 del matí, la efemèride musical. Acabarem aquest temps de notícies amb aquesta efemèride del 15 de setembre, però del 1983. Aquella jornada, aquell dia, arribava a les botigues Sports de Huey Lewis and the News, un disc que va posar el rock and roll al centre del pop en els anys 80 i que acabaria venent milions de còpies. D'aquest últim àlbum, o d'aquest àlbum, sortiria la cançó The Heart of Rock and Roll, amb la que ens quedarem amb els Huey Lewis and the News amb aquesta efemèride musical per arribar a les 9 del matí. Com dèiem, a les 9 engega el Calafell Matí, jo mateix us espero durant 4 hores aquí a l'antena de Calafell Ràdio. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Bon dia, bona hora.

0: Bon dia i bona hora, família. Us saludem de nou des de Calafell Ràdio, l'emissora municipal de Calafell. Com sempre, 107.9 FM, en emissió també online. La podeu escoltar a través del nostre portal web, calafell.tv, també a través doncs, de les diferents aplicacions per escoltar ràdio online, ràdio per streaming. Doncs vinga, aixequem en aquest dimarts, dia 15 de setembre de 2026, el Calafell Matí, el programa magazín matinal de Calafell Ràdio. 4 horetes fins a 1 en punt del migdia per compartir l'actualitat, l'entreteniment, sempre amb bona música i tot això aquí en directe. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Doncs vinga, aquí ens teniu enllaçant espais i tot un plaer acompanyar-vos. Engeguem, com sempre, amb el nostre sumari per explicar-vos què us hem preparat per al programa d'avui i començarem, com sempre, per les dades del dia, les celebracions d'aquesta jornada 15 de setembre. El temps amb Josep Miró i també les notícies de proximitat als titulars del dia a través dels diferents diaris digitals comarcals. Al punt de 9:15, espai d'actualitat. A les 10 del matí reprendrem l'espai de català que vàrem deixar al final de temporada passada amb els responsables dels cursos de català de Calafell, l'escola de català de Calafell, amb el Moisès Albuixec, a partir de les 10 del matí. I què llegim? Clàssics per descobrir amb la Rosana Rion i amb la Roser Ribas, que arribaran, com els dimarts, ho fèiem la passada temporada, a partir de 10:45. A les 11 al temps ens actualitzarem amb la crònica en directe d'en Josep Miró i sota el blau amb Berta Marcet, un nou espai que arribarà a partir de les 11 del matí i que ens acompanyarà els dimarts d'aquesta temporada radiofònica. També parlarem d'astrologia, de numerologia, amb novetats aquesta temporada des de l'Astro Deva amb l'Eva Gutiérrez a partir de 11:45. I la Pepa Barretina, sabeu qui és? Sí, sí, el fantasma del castell de la Santa Creu de Calafell. També aquesta temporada baixarà del seu castell fins la ràdio per parlar-nos d'activitats culturals, una miqueta de la vida social del nostre municipi. I abans d'arribar a la una, agenda cultural, agenda per aquesta setmana a Calafell, amb totes les activitats programades. I tot això fins la una, 4 hores d'actualitat, entreteniment, i tot això amb bona música. Vinga, som-hi. Benvinguts, ben trobats. Comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Doncs vinga, moment de repassar les celebracions d'aquest 15 de setembre. Avui es celebra, entre d'altres coses, el Dia Internacional de la Democràcia. Comencem amb aquesta paraula que tots coneixem, però que sembla ser que no tothom recorda el seu significat real. Democràcia. Cada 15 de setembre se celebra aquesta Jornada Internacional de la Democràcia, una jornada establerta per Nacions Unides l'any 2007. I el missatge és ben clar, la democràcia no és només anar a votar. Democràcia és participar, opinar, expressar-se, escoltar qui pensa diferent i exigir responsabilitats a qui governa. És drets humans, és llibertat d'expressió, és estat de dret i també és diàleg. Aquest any el focus de Nacions Unides posa especialment l'accent en la necessitat d'escoltar la ciutadania i reforçar els processos de deliberació democràtica, especialment en un moment en què la polarització, la desinformació i la pèrdua de confiança poden afeblir les institucions. I a banda d'aquest 15 de setembre, el Dia Internacional de la Democràcia, avui també és el Dia Europeu de la Salut Prostàtica. La pròstata pot patir diferents problemes, especialment amb l'edat, des de la hiperplàsia benigna i la prostatitis fins al càncer de pròstata. Dificultat per orinar, anar sovint al lavabo, urgència o sensació de no haver buidat del tot la bufeta són símptomes que no hauríem de normalitzar. I un aspecte important, el càncer de pròstata pot no donar símptomes en les primeres fases. Per això, informar-se, parlar-ne i consultar els professionals sanitaris quan correspongui també és cuidar-se. La salut prostàtica no hauria de ser un tabú. Parlar-ne pot salvar-nos de deixar passar allò que importa. Doncs també es celebra avui aquest Dia Europeu de la Salut Prostàtica i també altres celebracions mèdiques i sobre la salut, perquè avui, 15 de setembre, és també el Dia Mundial de la Conscienciació sobre el Limfoma. Una jornada que vol donar visibilitat a una malaltia que engloba diferents tipus de càncer del sistema limfàtic amb característiques i tractament diversos. Per això, la informació és tan important. I en aquesta edició del 2026, la campanya internacional posa el focus en la idea essencial: acompanyar les persones amb linfoma i amb leucèmia limfocítica crònica durant tot el procés. Perquè un diagnòstic no afecta només al pacient, sinó també pot canviar la vida de tota la família, del tot el seu entorn. Informar, detectar i acompanyar. Tres paraules que també són una manera de cuidar. Doncs aquestes són les tres celebracions principals d'aquest dimarts, dia 15 de setembre. I com sempre, tenim efemèrides musicals.

Comencem amb una autèntica joia de la música soul. El 15 de setembre del 1965, Otis Redding publicava Otis Blue, un disc que amb el temps es convertiria en una de les grans obres mestres del soul. Otis Redding tenia només 24 anys. En aquest àlbum hi trobem cançons que acabarien sent clàssics. I've Been Loving Too Long, Respect, que més tard faria mundialment famosa Aretha Franklin, i una versió de Satisfaction dels Rolling Stones. El disc va arribar al número 1 de les llistes de l'R&B als Estats Units i avui és considerat un dels àlbums fonamentals de la història del soul. Avui recordem aquesta efemèride amb Otis Redding.

Tenim més música, més efemèrides. Viatgem ara una mica més enrere, el 15 de setembre del 1956. Elvis Presley començava una ratxa de 5 setmanes consecutives al número 1 dels Estats Units amb Don't Be Cruel, una cançó que es convertiria en un dels seus grans èxits i que amb el temps superaria els 6 milions de còpies venudes. Aquesta, per cert, no és Don't Be Cruel, sí que és Elvis, que estava en plena explosió. El rei del rock and roll ja no era simplement una estrella, era un fenomen cultural. I aquell setembre del 1956 ho demostrava una vegada més. Recordem el rei Elvis en aquesta efemèride musical.

encara tenim més. Parlem de Bob Dylan amb una gira monumental. El 15 de setembre del 1978, Bob Dylan començava a Augusta, a Maine, una de les gires més llargues i continuades de la seva carrera. 65 concerts en 62 ciutats als Estats Units. Una autèntica marató musical. Dylan no era només un músic que sortia a tocar, era un artista que havia convertit la carrera i els escenaris en una part essencial de la seva història. I pensar en Dylan és pensar en dècades de música, poesia i carretera. Avui celebrem que Bob Dylan, el 15 de setembre del 78, començava aquesta extensa gira de concerts en els Estats Units. Efemèride musical per començar el Calafell Matí d'avui.

0: amb Ferran Boquer.
1: Les 9 i 11 minuts.
0: Calafell Matí, el temps.
1: Nova cita amb el temps, amb la meteorologia i amb Josep Miró, l'home del temps de Calafell Ràdio, calafell.tv. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta gairebé esplèndid, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, tot i que hi podrà haver algun núvol poc destacable fins a mig matí o migdia i cel clar la resta del dia, amb una temperatura que ha pujat una mica i ha estat per sobre dels 20 graus de mínima, entre 20 i 21, per ser exactes, i esperem que la màxima pugi una miqueta més i s'acosti als 30, amb una humitat que serà moderada i amb un ambient una mica aixafugós. Vents en conjunt febles en terrals fins a mig matí i de garbí al centre del dia, tornant a girar a gregal al final de la jornada, fent que la situació marítima hi hagi una mica de marejol. Per demà dimecres hem d'esperar que el temps doncs sigui més variable, amb intervals de sol i núvols gran part del dia, sí que amb una miqueta més de sol al centre de la jornada i amb més núvols fins a mig matí o migdia, això sí, tapant-se al final del dia, ja que s'acosta un sistema frontal que podrà deixar pluges i ruixats la nit de dimecres a dijous. Aquesta propera nit la temperatura doncs es mantindrà entre els 20 i els 21 de mínima, mentre que demà la màxima recularà una miqueta i estarà ja entre els 20, al voltant dels 27 com a molt, amb una humitat alta de nit moderada de dia. Vents en conjunt febles, també en forma de brises, amb terrals fins a mig, a primera hora del matí fins a final del dia, mentre que al centre de la jornada serà més aviat de xaloc, més reforçat a la tarda i fent que la mar doncs en conjunt doncs estigui dominada pel marejol al matí i amb àrees de maror a la tarda.
1: Doncs gràcies, Josep, amb aquest avís d'aquest canvi de temps de cara a demà dimecres, sobretot cap al vespre, cap a la nit. No sé què passa els dimecres, que últimament tenim aquests canvis, aquests ensurts, que esperem que no sigui això, no sigui un ensurt. Que si ha de ploure, que caigui i ben caiguda. En qualsevol cas, un dia a la vista, aquest dimarts, amb bon temps, estabilitat i temperatures d'estiu. Ara mateix, temperatures encara contingudes, 24 graus, aquí a la zona de la platja de Masmel, a la zona de l'Estany de Calafell, i un cop més, un dia que arribaran les temperatures a apropar-se als 30 graus centígrads aquí al nostre municipi. Doncs bonança meteorològica a la vista.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: Doncs vinga, és moment de donar un cop d'ull a les portades, als continguts dels diferents diaris digitals comarcals. Començarem a Diari de Tarragona, els titulars del dia 1 de les últimes hores. Calafell, esgarrapa sorra d'obres per recuperar trams de platja. Una excavació per construir un edifici ha permès obtenir uns 3.000 metres cúbics, una quantitat insuficient per les necessitats reals de la nostra costa. I és que Calafell va saber fa unes setmanes que no rebria la sorra que quedava pendent de transportar des del port de Coma-ruga per abocar-la a les zones més erosionades de les seves platges. La nidificació d'un ocell, el corriol Camanegre, va fer que la Generalitat imposés unes exigències inassumibles i el trasllat va quedar pendent. Eren diversos milers de metres cúbics. Ara estem l'impacte dels temporals de tardor i d'hivern en unes zones amb poca reserva de sorra. Tot i això, s'ha pogut fer una aportació de 3.000 metres cúbics, procedents, com dèiem, d'aquesta excavació d'una obra a la zona de la platja. Parlem de seguretat viària. Són radars sancionadors els dispositius instal·lats en diversos carrers de Calafell? Aquesta és la pregunta que es fa a Diari de Tarragona, ja que l'Ajuntament diu que serveixen per fer un estudi de mobilitat al municipi i que podrien indicar on cal instal·lar els que sí sancionen. En mitja dotzena de carrers de Calafell, que concentren un volum més elevat de trànsit, s'han començat a instal·lar aquests dispositius de radar que permeten controlar el flux de vehicles, la velocitat i les hores de més trànsit. De moment, aquests dispositius, tranquils, no són radars que permetin multar els conductors que superin els límits de velocitat de cada zona. Anem als tribunals. Promet ordinadors barats al Vendrell, els cobra i no els lliura, condemnat per estafa. El Tribunal Suprem esmena l'Audiència de Tarragona, que havia absolt l'acusat, perquè considera que sabia des del principi que no compliria. Es tracta d'una oferta d'ordinadors de televisors a un preu inferior a l'habitual que va acabar als tribunals i gairebé 9 anys després en una condemna del Tribunal Suprem. Un home ha estat condemnat per un delicte d'estafa després de rebre 2.850 euros d'un comprador a qui havia fet diversos productes informàtics amb l'argument que els podia aconseguir amb descomptes de distribuïdors de grans superfícies. Els productes no van arribar mai a ser lliurats i els diners tampoc no van ser retornats. L'operació es va produir l'agost del 2017. I dos detinguts per robar cables, bateries i balisses d'un taller del Vendrell. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 33 i 34 anys com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força. Els Mossos han detingut aquests dos homes com a presumptes autors d'aquest delicte de robatori en un taller d'automoció del Vendrell. Els fets van tenir lloc entre el 15 i el 19 d'agost, quan els investigats haurien accedit a diverses ocasions a l'interior d'una nau industrial situada al carrer de la Indústria del municipi per endur-se carregadors, cablejat per vehicles elèctrics, així com eines, bateries de cotxe, una tauleta electrònica, balisses B16, productes per al manteniment de vehicles i tubs de coure, entre d'altres objectes. A més, els autors haurien causat danys tant al material com a les instal·lacions del taller. En serveis, l'Ajuntament de Cunit espera recuperar la normalitat després de la tempesta de mitjans de setmana passada. L'atenció ciutadana es va haver de traslladar a l'edifici de l'Espai Jove. L'Ajuntament espera recuperar aquesta normalitat a l'atenció al públic a l'edifici central i serà cap a mitjans d'aquesta setmana. L'última tempesta, setmana passada, com dèiem, va provocar una pujada de tensió que va malmetre tots els equips, deixant inutilitzats la xarxa i el servei d'atenció ciutadana. Més titulars, en aquest cas, a isdiari.cat. Parlem, com no, del calafellenc Miquel Mañé. El de segur de Calafell fa història i es proclama tricampió del món de gimnàstica aeròbica. El gimnasta aconsegueix el tercer or mundial de la seva carrera al Navarra Arena amb una puntuació de 20,550. En Miquel Mañé s'ha proclamat aquest diumenge campió del món de gimnàstica aeròbica, tercera vegada després d'imposar-se en aquesta final individual masculina del 19è campionat del món que s'ha disputat a Navarra Arena a Pamplona. I anem a l'Auditori Pau Casals, perquè Camerata 21 recupera el llegat de Josep Cercós en el centenari del seu naixement i el porta al Vendrell. La veu retrobada estrenarà una obra inèdita del compositor i obrirà la temporada del 35è aniversari de l'orquestra. I centenari, els nens del Vendrell aixequen en 4 de 8 a la Sagrada Família per homenatjar Gaudí. Més de 200 castellers han participat en una actuació que ha unit el centenari de la colla vendrellenca amb el centenari de la mort de l'arquitecte. I roben les maletes d'una parella a Barcelona i els Mossos recuperen els vestits i les aliances pel casament a Cunit. Els agents van localitzar dos homes manipulant les maletes al Prat de Llobregat i van poder retornar les pertinences als novis a temps per la celebració. Anem a la ciutat.cat, la ciutat del Penedès. El meu petit Vendrell, la nova festa per acollir els nadons nascuts al 2025. L'Ajuntament convoca les famílies dels infants nascuts aquest any a una celebració amb activitats i entrega d'un llibre il·lustrat. Serà aquest dissabte 26 de setembre, dissabte d'aquí uns dies, a les 11 del matí, als jardins del Museu 10. L'esdeveniment titulat El meu petit Vendrell, que té com objectiu donar la benvinguda a aquests infants nascuts durant el 2025 i, clar, als seus familiars. Anem a la fura del Penedès.cat. Proposen homenatjar els consistoris republicans de Llorenç del Penedès. En el marc del projecte Terra de Llorenç, diferents ciutadans de Llorenç del Penedès han demanat a l'Ajuntament que es col·loqui una placa d'homenatge a la façana de l'antic consistori en record dels ajuntaments democràtics que hi va haver al municipi durant la Segona República, així com de les persones que en van formar part. La petició formal ha estat tramesa per Ramon Sicart i Batet en representació del projecte i va acompanyada d'una fotografia amb el disseny i la proposta visual de la placa creada per la ceramista Roser Oter.

0: Déu-n'hi-do, quina cançó més bonica, eh? Pell de gallina, gallina de piel. Coneixem les trajectòries individualment d'aquests dos artistes, Karol G i Bruno Mars, que ara s'han unit per cantar plegats aquesta bonica cançó, aquesta bonica balada estil. És una d'aquestes cançons, també, per acompanyar-nos en aquest matí, també musical, entreteniment, espais d'informació aquí en el Calafell Matí, amb cançons com aquesta, dona gust.
1: Els èxits del pop. Totes les novetats i les cançons més recents. La millor selecció musical al Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: 9 i 25, aturada, pausa, tornem de seguida.
2: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp, al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
3: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, d'11 a 12 de la mitjanit, una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dents. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música. Vius la pista.

0: Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: 9 i 29. Vinga, anem pels titulars del dia. Notícies que a partir de 2:15 del migdia ens explicarà, ens ampliarà la Roser Ribas en els serveis informatius d'aquesta casa. Roser, endavant. Molt bon dia.
3: Molt bon dia a tots i a totes. Calafell prepara un acord amb Esclat Bon Preu per posar 100 llocs de treball a disposició de la borsa municipal. El conveni permetrà que Calafell Ocupació participi en la selecció de personal per a les noves oportunitats laborals que generi l'empresa al municipi. Calafell també licita les obres del primer tram del nou carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Serà la primera obra del Pla de Barris de Cal Bolavà i el primer tram de carril bici del municipi. Ampliem aquesta notícia amb el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell, Miguel Ángel Perín. També de la mà del regidor Miguel Ángel Perín ampliarem la notícia que ens portava el consistori fa uns dies. Calafell adjudica les obres del nou pas soterrani del carrer del Rin. Les obres començaran abans de finals d'any i donaran major permeabilitat a la via del ferrocarril. A la plana comarcal, el grup ecologista del Vendrell i el Baix Penedès, el Geben, ha organitzat aquest cap de setmana una activitat de voluntariat per naturalitzar una de les llacunes de la zona protegida de les Madrigueres. Parlem amb una de les tècniques ambientals, la Maria Figueres. També a la plana comarcal, el Vendrell obrirà els contenidors tots els dies i rebaixarà la taxa d'escombraries a qui recicli. A Penedès Marítim, Cunit i Cubelles reclamen a la Generalitat la creació d'una àrea bàsica de salut pròpia per a cada municipi i el reforç de l'atenció primària. A la plana general, claus del debat sobre la intel·ligència artificial. Més veus demanen frenar una tecnologia que pot amenaçar la humanitat. A l'àmbit econòmic i de societat, zones rurals, rendes baixes, mobilitat reduïda, dones i migrants, els perfils més afectats per la pobresa de transport. I per últim, al Camp de Tarragona, investigadors internacionals exposen a Tarragona.
2: Doncs ens hem quedat amb les ganes de saber el final d'aquests titulars. Mira, coses de la tècnica. 9:31.

0: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Ahir dilluns, en aquest temps d'actualitat, escoltàvem el regidor Miguel Ángel Perín, és el regidor d'Obres, el regidor d'Urbanisme, l'Ajuntament de Calafell. Ens va parlar en una primera tongada d'Obres. Avui escoltarem la segona part d'aquesta entrevista, que el regidor segueix parlant d'Obres. Doncs recuperem aquesta entrevista. Ahir escoltàvem la primera part i avui la segona. Espai d'actualitat a Calafell Ràdio, calafell.tv. Ens acompanya el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Calafell, és en Miguel Ángel Perín. Regidor, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Doncs volem parlar de diferents temes. Parlem d'equipaments esportius, tant la gespa del camp de segur de Calafell com en el camp d'aquí de Calafell. Està previst el nou camp de futbol 7. Són obres esperades i importants.
2: Déu-n'hi-do, ja veus, eh? Portem un bon grapat d'actuacions molt importants. I aquesta és una altra també importantíssima, no? Doncs bé, és sabut doncs, que en el 2017 o 18, ara no recordo bé, teníem una de les fites més importants com a municipi, érem seu del futbol dels Jocs del Mediterrani. Mm-hmm. En aquell moment, doncs, des del 2015 ja s'estava fent, des de que pràcticament agafo jo la regidoria d'Urbanisme, doncs es redacta el projecte del nou camp de futbol Juan Ríos, en el qual doncs es projecta doncs un projecte molt, molt important, però en aquell moment doncs els diners dels quals l'Ajuntament podia disposar, més els que donava la Diputació a nivell dels jocs, doncs eren finits, no

0: no donava lloc doncs, a aconseguir construir aquest camp de futbol 7, i per tant, doncs, per aquell projecte que es va fer pels Jocs del Mediterrani, doncs, es va tindre només que fer amb el camp renovat, vestuaris, òbviament, tot l'àmbit, no? Excepte aquesta ampliació pel carrer Camí de la Masia, doncs, que era aquesta consolidació d'aquest camp de futbol 7. Va ser un compromís de l'alcalde, en el qual doncs, ens posaríem a treballar i en un moment donat doncs, faríem realitat aquest projecte d'ampliació del camp de futbol 7, en el qual doncs, l'acabaríem de consolidar, i aquesta promesa de l'alcalde doncs, l'ha complert. No? I per tant, doncs, això és un... És un aspecte que congratula tothom, perquè ara tenim doncs, aquesta possibilitat de fer aquesta renovació i ampliació del camp de futbol, en el qual doncs, ja vam avançar un canvi de gespa, ja tenia aquests anyets aquesta gespa, vam avançar aquest canvi de gespa, que era una de les parts que s'incluïa en aquesta licitació, però el que hem fet és incloure el canvi de gespa del camp de futbol de Sabú i també doncs, fer l'ampliació del camp de futbol 7 al club actual Juan Ríos, i acabar el que en aquell dia doncs, no vam poder acabar perquè no teníem més diners. Tot s'ha de dir que també doncs, incorporarem un manteniment especial, ja que la gespa que s'implanta és una gespa que ja no porta cautxú, porta sílice, i per tant doncs, aquesta gespa doncs, té unes altres consideracions tècniques que ja s'incorporen tant com s'ha fet a la de Calafell, com la que es posarà a Sabú de Calafell, i per tant doncs, anirem doncs, a buscar aquesta excel·lència de camps doncs, que en el seu dia ja ens van donar l'enhorabona per donar per la tipologia de camp que havíem fet, i per tant doncs, consolidarem aquest projecte que no vam poder acabar en el seu dia per aquests motius, i donar servei doncs, a la quantitat de nenes i nens que el fan servir cada dia, que estem parlant de més de 500 nens que practiquen l'esport del futbol i que, òbviament, doncs, necessiten un espai adient, adequat i significatiu. No?
1: Saps que jo sempre li pregunto dates d'inici aproximat, perquè els projectes està molt bé anunciar-los, però també una miqueta per quan es començaran.
0: De fet, no hem pogut parlar amb l'empresa, jo en el meu cas, perquè han estat hem deixat enrere l'agost. Espero parlar de manera molt breu i molt propera, però sí que la idea és que fem un canvi de gespa el més ràpid possible a Segur de Calafell. És una obra que es pot fer pràcticament acordant dates amb el proveïdor i amb l'empresa constructora. I el que és el projecte del camp de futbol 7, la tipologia de contracte és projecte i obra. Tenim un avantprojecte, per tant, hem de consolidar un projecte, i aquest dependrà de lo que estimi el projecte. O sigui, l'obra de l'ampliació del camp de futbol 7 depèn de la redacció del projecte. O sigui, fins que no tinguem aquesta redacció, es podran anar fent actuacions puntuals, però el que és la consolidació d'aquesta ampliació no la podrem fer fins que no tinguem el projecte, perquè hem fet aquest modus. És una mica diferent, perquè la gent no ho entengui. Normalment, quan es licita una obra a l'Ajuntament, ja sigui per medis propis o per contractar un gabinet d'arquitectura o d'enginyeria extern, redacta un projecte, l'aprova internament i llavors ho treu a concurs. En aquest cas, del camp de futbol 7, el que s'ha fet és un estudi previ, el que podríem dir un petit avantprojecte o projecte bàsic de lo que es pretén fer o de lo que es vol fer. Aquest projecte és el que s'ha penjat al perfil del contractant, i aquest projecte, el contracte contempla que es faci una contractació per fer l'obra, però també per fer el projecte definitiu, executiu. I per tant, doncs, fins que aquest projecte no estigui fet, no podrem començar l'obra.
1: Permeti'm, ja que parlem d'equipaments d'esport, que li pregunti sobre la transformació de la pista de l'Institut Camí de Mar, que està en marxa, no?
0: Sí, és una altra de les obres doncs, importants. Estem en construcció, ja. Hem reduït l'àmbit, en el sentit doncs, que abans era un projecte molt ampli, en el qual doncs, contemplava a temes de patis, de l'escola i el tema de la pista de longitud. Tot no, per diferents motius no ha pogut ser, però sí que el projecte de recobriment d'aquesta pista, en el qual doncs, el que fem és consolidar una pell amb diferents capes, la qual doncs, li dona aquest caràcter més de pavelló, al final, perquè la coberta ja la teníem fet i el que és la pista també, i fem doncs, un cos de vestuaris longitudinal a la mateixa pista, el qual consolida literalment un pavelló. Al final és un pavelló que culminarà doncs, amb un accés des del carrer, en el qual doncs, podrem, amb una inversió més reduïda, podem consolidar un poliesportiu més per la ciutat. I això el que ara mateix doncs, estem en una fase molt inicial de demolició, de preparació de fonamentació i de preparació de l'espai. Per tant, és una obra doncs, que durarà uns quants mesos i s'haurà de conviure amb ella, bàsicament, sobretot, els nois i noies de l'escola i de l'institut doncs, la tenen molt propera. Serà una mica molest, però bueno, en el passat ja s'han fet moltes obres al voltant d'escoles i tothom les hem patit i no ha passat res.
1: Uh-huh. Anem acabant aquest temps d'informació i parlant d'obres. Volem parlar per últim, com a últim tema, del mural del barri de Cal Bulabà. Es va fer una reunió amb el veïnat i això serà imminent aquest mes d'octubre, no?
0: Exacte, de fet és aquesta setmana, crec que hi ha una sessió el dia 14 o 15, ho dic de memòria, de propostes del veïnat, i és una iniciativa, doncs jo personalment m'agrada molt, és una iniciativa que s'ha portat a terme a moltes ciutats del món, a molts municipis, la més propera amb el mateix artista que es va fer és aquí a Vilanova, la qual doncs es va fer un mural d'una nena amb una fotografia, representava la joventut, bueno, crec que és una mica una representació de la joventut actual i els primers pobladors que van migrar a Vilanova, i per tant doncs és suposo que amb molts més conceptes i més trasfons, però sí que la idea era que aquest mateix artista doncs fés un mural amb un esperit, amb unes vivències, amb una idea molt del barri del Bulabà, de les gents doncs, que van vindre a poblar el barri del Bulabà, que és un barri que va créixer arrel de la migració de molta gent, sobretot que venia d'Extremadura, d'Andalusia, la incorporació d'aquestes persones, com es van relacionar doncs, amb les persones que vivien a Calafell de tota la vida, i doncs, com a societat i com a barri i veïns doncs, van prosperar entre tots. O sigui, realment doncs, va ser una convivència molt maca, i com el barri doncs, va anar creixent amb la seva gent, no? I amb les seves cultura i les seves manera de viure. No? Això es va fer amb una sessió informativa, en la qual doncs, es va explicar el dia 2, si no recordo, dia 2 de setembre, es va explicar a la ciutat, als veïns, en el qual doncs, hi havia aquesta pretensió, es disposava d'una paret, d'una casa, amb un permís que teníem dels propietaris per fer aquest mural, i llavors l'artista va explicar doncs, que tothom podia aportar les seves uh-huh. vivències, les seves idees, les seves fotografies o gadgets o records o coses significatives del barri doncs, que van tindre certa rellevància, i llavors que tindrien un procés d'un temps per preparar-s'ho, que aquesta setmana doncs, aportaria cadascú amb una taula rodona doncs, les seves idees, farien una mica de brainstorming, i que l'artista doncs, captaria aquesta essència o aquest esperit del barri per fer doncs, aquest mural, no? I d'aquí sortirien doncs, unes propostes com guanyadores, no? Uh-huh. Al final, doncs, entenem doncs, que és un artista molt consolidat arreu del món, sap exactament el que vol i com vol que la gent li digui i agafar doncs, aquesta idea de cadascú, i estic molt segur doncs, que sortirà un mural maquíssim, amb sensibilitat per totes les persones que hi viuen al barri, i amb aquest grau d'identitat que aquest barri té, i per tant doncs, és una actuació social i cultural que no podíem deixar estar amb el pla de barris.
1: Regidor, hem parlat de moltes obres que arribaran en aquest tram final de la legislatura, que es consolidaran i que seran doncs, una realitat. Paciència també als ciutadans, no?, per poder doncs, conviure també amb aquestes obres, aquesta transformació.
0: Sí, i tant, i tant. És un tema que cada dia, jo ho repeteixo com sempre, ho dic aquí a la ràdio, ho dic als plens, ho dic quan parlo amb veïns i veïnes, jo sé que és molt incòmode, sé que comporta, a més, les, cadascú té la seva casuística en el qual doncs, hi ha gent que té persones grans a casa, hi ha que té molt petits, amb bebès, hi ha gent que té mobilitat reduïda, hi ha de totes les classes, hi ha fins i tot, ja no és que tinguis cap tipus de problema o que tinguis algú al teu càrrec, sinó la mateixa bossa de la compra cada dia, i són coses, el dia a dia, de convivència amb les obres i aquestes, aquests problemes col·laterals que generen, doncs som coneixedors, per tant, nosaltres fem projectes que costen molts diners, que realment doncs, hi posem molt d'esforç amb tots els medis, ja siguin humans com tècnics, perquè s'acabin l'abans possible i la gent continuï la seva vida de manera normal, no? Però, dic el mateix, sempre és un tema doncs, que quan algú es fa a casa el quarto de bany o es fa la cuina, doncs sap que potser en un mes no pot fer servir aquests espais. I quan parlem de carrers, no és un mes, són diversos mesos o més d'un any, no? Per tant, doncs, però després tot queda bé, un se sent bé amb el seu barri. Tot s'ha de dir, quan un barri hi ha un tema social i hi ha un tema doncs, de comportament de l'ésser humà, i és que els barris, quan estan degradats, el comportament de les persones és un comportament a lo millor més deixat o que no cuiden o no estan tan a gust amb el seu barri. El comportament canvia dràsticament de les persones, dels éssers humans, quan una cosa està endreçada, quan està arreglada. I el seu barri millora, el seu barri. Per tant, és un esforç que no només és pel seu dia a dia, sinó és un esforç per les persones que vindran després. I per tant, renovar barris és un dels objectius que nosaltres tenim, perquè sabem que la gent millora la seva qualitat de vida una vegada el barri està fet. I per tant, doncs, estem amb aquesta tessitura, tot i que sigui incòmode mentre es durin les obres, no? I per tant, doncs, llenço aquest missatge, que siguin pacients, que som conscients que són pacients i que ens preocupem i ens ocupem.
1: Tindrem l'oportunitat de parlar de l'evolució d'aquestes obres en aquest espai d'actualitat, en aquesta nova temporada de la ràdio i de la tele de Calafell. Gràcies, regidor. Fins la propera.
0: Fins la propera. Moltes gràcies.
2: Tota l'actualitat al Calafell Matí. Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.

0: Tenim música de l'actualitat, tenim cançons recents, però també els grans hits. La música de la teva vida. Els clàssics de la història de la música, amb cançons que ens fan aixecar de la cadira i que també ens fan començar aquesta jornada, aquest dimarts, doncs amb ritme, amb energia, amb bon peu. El clàssic del 1983 de Katrina and the Waves, de Walking on Sunshine.
1: Aquí els clàssics, i sempre amb la millor música. Aquí els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.
0: 11 minuts i seran les 10 del matí.

0: Déu-n'hi-do quina versió que ha fet Sound of Legend d'aquest clàssic, d'aquest San Francisco. Cançó que ha sonat moltíssim aquest estiu del 2026, però això no s'ha acabat, no s'ha acabat l'estiu, encara no. Som a 15 de setembre i continua i continuarà sonant aquí a l'antena del 107.9 de la FM. Som Calafell Ràdio, amb música de l'actualitat, també força recent, però també clàssics al llarg de les 4 hores, cançons que van desfilant per la nostra antena. Gràcies a tots vosaltres per estar un dia més amb nosaltres. Hasta l'altre costat de la ràdio. Ahir dilluns encetàvem, engegàvem, posàvem en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv per aquest 2026-2027. I aquí estem nosaltres en aquest segon dia del curs. Amb cartera nova i amb la bata recent estrenada. Aquí estem davant d'aquests micròfons. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat. Vinga, fem una aturada, una pausa. A les 10, Espai de Català.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balai, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí, també a les edicions dels serveis informatius a 1:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
1: En segons arribem a les 10 en punt del matí. Ja estem engegant temporada. De fet, estrenàvem temporada, ja ho sabeu, ahir dilluns, i mica en mica es van incorporant doncs diferents espais, diferents seccions d'aquest programa, que ja estan més que consolidats, que ja fa temps que ens acompanyen, i d'altres que anem estrenant al llarg d'aquesta setmana, aquestes novetats que mica en mica anireu coneixent els seus continguts, però també els seus col·laboradors, els responsables que hi ha al darrere d'aquest espai. I el que porta molts anys amb nosaltres és l'espai de català, que la sintonia de Calafell Ràdio en el Calafell Matí, amb l'Oficina de Català de Calafell. Ho hem fet durant molts anys amb Lluís Tetes, que ara mateix doncs, ja no es troba treballant en aquest departament. La temporada passada ja vam conèixer un altre membre responsable d'aquesta Oficina de Català, que és el Moisès Albuixec, que ens acompanya novament aquesta temporada. Moisès, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Ferran.
1: I ben retrobat, benvingut. Què tal? Com estàs?
2: Molt bé,
1: com,
2: molt bé.
1: Com ha anat aquest estiu?
2: Molt bé, com diuen habitualment, no? Si no dius que ha anat curt, està mal dit, no? De dir que curt, però molt bé, molt bé. Molta calor, això sí, horrible.
1: Per cert, estrenes horrible. Imatge o què? Et veig amb ulleres.
2: No,
1: et veig amb ulleres.
2: Estreno edat.
1: Estrenes edat.
2: Estreno edat. Si porto ulleres, perquè ja la lletra em passa que, saps, això de fer-la més gran...
1: Si no portaves ulleres la temporada passada?
2: No portava per llegir. I ara veig que em va molt millor si porto ulleres. Per sort, com els oients no ho veuen, doncs no es nota.
1: Tampoc però... no passa res. A veure, per al·lusions, també.
2: Sí,
1: jo porto ulleres fa molts anys.
2: Ja saps que quan arribes a certa edat, al principi penses,
1: sí,
2: et negues a la realitat.
1: Sí, no gràcies vull, per no dir-me vell.
2: No, no, jo sóc més vell que tu, eh?
1: No, no ho sé, eh? No, tampoc no ens posarem a dir quina edat
2: tenim
1: aquí.
2: Jo crec que sí, eh? Això ja sabem que no...
1: No,
2: jo crec
1: no,
2: que sí.
1: No, jo no tinc problema per dir l'edat.
2: Jo en tinc 52.
1: I jo també, eh?
2: Ah, doncs, del març.
1: Jo faig diumenge anys, faig 53, ja.
2: Guanyo,
1: som més gran que tu, perquè vegis.
2: Doncs mira, veus?
1: Ja som de la quinta. Tu del 74?
2: De 74,
1: i jo del 73, saps?
2: 74, un bon any, sí, una bona època.
1: Això, bona anyada, que dirien
2: doncs,
1: alguns.
2: Exacte, sí.
1: A veure, què farem en aquest espai
2: doncs,
1: de català?
2: Això, clar, com tu deies, el Lluís ja no hi és, llavors hem anat canviant alguna cosa. L'any passat vam portar uns... Ho he estat mirant i jo que vam portar uns 40 entre alumnes i convidats, unes 40 persones, unes 40 històries.
1: La temporada és molt llarga, són molts dimarts.
2: Sí, sí, sí, va venir molta gent
1: que passa per aquí, sí.
2: I clar, molts d'aquests alumnes ara són exalumnes, altres continuen, llavors la idea és tornar-los a portar, però evidentment no tornant a fer el format del que fèiem l'any passat, perquè els alumnes ja s'han presentat i ens han explicat la seva experiència amb el català. Llavors sí que els preguntarem certes coses de com ha anat aquest últim any, de si continuen aprenent o si fan ús del català si ja no són alumnes nostres. Alguns estan treballant i tenen feines en català i en aquestes feines ja evidentment fan servir la llengua, cosa que igual fa un parell d'anys els resultava impensable en algun cas. I llavors la idea és portar aquesta gent i un canvi important respecte a l'any passat és que participin els oients. No els oients com a aprenents de català, no cal ni que siguin catalanoparlants. Alguna noció de català hauran de tenir, si volen participar, evidentment. Però farem alguns tipus de concurs que anem anunciant, alguns relacionats amb cançons en català.
1: És a dir, volem fer participar
2: la gent. I que la gent participi,
1: sí,
2: amb preguntes facilites. És a dir, res de... No sé si puc citar altres cadenes de la competència, però res de l'Enigmarius.
1: Catalunya Ràdio també està molt vinculat a la casa, també punxem alguns espais informatius de la casa, per la qual cosa estem vinculats també a Catalunya Ràdio.
2: És veritat. Llavors, la idea no és fer preguntes complicades, la idea és fer participar la gent, no que facis una pregunta que la gent truqui dos dies després. O sigui, la idea és fer preguntes que la gent, amb un nivell normal de català, amb un nivell del dia a dia, del carrer, pugui participar, o bé amb una rima d'una cançó inacabada, o bé amb una frase feta. Utilitzarem també, en algun moment, segons el tipus d'alumne que vingui també, no és el mateix un alumne dels nivells del seu que un nivell dels que portem a vegades que estan aprenent. Però expressions típiques de Calafell o vocabulari relacionat amb Calafell o amb el Penedès, a vegades també per extensió.
1: De fet, amb el Lluís havíem fet coseta de fer participar, fer pensar els oients, també.
2: Com a al·licient per als oients, que sempre va bé, tindrem alguns premis, farem alguna mena de concurs. No estiguem premis semanals, no ens dona per a tant el que ens han ofert fins ara, però sí, igual, per exemple, de cara a Nadal, pel que hem parlat amb els establiments que col·laboren amb el consorci, de cara a Nadal, doncs, la gent que més hagi participat, o fer un concurs, o fer alguna votació... En algun cas farem alguna votació, haurem de votar tu i jo, perquè vaja, som els que estem aquí.
1: En qualsevol cas, com... anirem veient sí, com es va desenvolupant,
2: sí,
1: jo,
2: sí, ho tenim
1: i
2: més o
1: a veure
2: menys,
1: si
2: clar, però...
1: els oients s'engresquen a participar, que a vegades, sí, malgrat que sabem que estan a l'altre costat de la ràdio, a vegades els
2: sí,
1: hi costa,
2: la,
1: també
2: vegades, sí,
1: participar. O els ofereixes un cotxe, o un apartament en Torrevieja Alicante...
2: Ja m'agradaria, però no, els premis estaran bé, vull dir, són coses d'aquí dels comerços locals que sempre va bé.
1: Anirem i, descobrint i anirem explicant.
2: Sí, ho presentarem al principi de programa, si pots participar al principi de la secció, que la gent tingui temps de participar, mentre participin també els nostres alumnes, és a dir, jo crec que pot ser interessant, pot ser divertit per al, i a part afegirem alguna petita secció musical, no cançons senceres, sinó fragments per a completar. A mi sempre m'ha fet il·lusió, personalment, afegir alguna mica de música en català.
1: És que tu ets molt de música.
2: Jo soc molt de música.
1: Jo, sí, que et segueixo, per exemple, amb el que penges al WhatsApp, per exemple, en el teu estat. Escolta, la música t'acompanya...
2: A mi m'agrada molt la música.
1: I que no falti, sobretot,
2: no
1: música. Música, a més, en català,
2: sí,
1: com
2: sí,
1: no
2: sí,
1: podia
2: sí,
1: ser d'una altra manera.
2: Clar, a mi la música és una cosa en la que si t'has criat amb música i t'agrada i has format part de la teva vida, jo soc valencià, la gent ja ho sap, i tots els meus amics són músics. Mm. És que...
1: No, sí, hi ha molta cultura en música, això, sí, també al País Valencià, aquí ens encanta la música.
2: És el que diuen, imagina't una vida, tota la teva vida, sense l'existència de la música. Tot canviaria, les celebracions, els millors moments que
1: la
2: han
1: viscut. La vida seria una altra, no, per favor.
2: Quan
1: no.
2: surts el dissabte, bueno, els que surten jo no tinc edat, però...
1: això entraríem en un debat, eh?
2: Exacte. Llavors, bé, la idea és, en primer lloc també... una de les seccions que desapareix, malauradament, és la del Joan i la Sara, ja no...
1: Sí, ja, amb els seus diàlegs que ens feien patir, també.
2: Van apuntar un intensiu de l'estiu,
1: han millorat
2: el seu nivell...
1: I llavors ja està.
2: Però
1: ja
2: sí que n'hi ha una petita idea que surt d'aquí, amb el que feia el Lluís, amb el Joan i la Sara, aquest tipus d'error que surt de vegades en el dia a dia, aquests castellanismes, aquestes paraules que cada vegada tenim més com cringe, com no, buguejar, que diuen els adolescents, paraules que a vegades no sé ni el que són fins que les busco. Les pots deduir pel context, però
1: sí,
2: com els adolescents també les utilitzen, la paraula random l'utilitzen per a tot. És igual pel que sigui.
1: Sí, noi.
2: Llavors,
1: també, els que tenim una certa edat hem d'anar aprenent d'aquest
2: vocabulari sí,
1: perquè a vegades vaig perdut també en el
2: sí,
1: context,
2: sí,
1: l'ubiques, però dius què m'ha dit ara aquest?
2: Sembla que parlem llengües diferents, és veritat.
1: Ai, que hem quedat antics nosaltres. Però,
2: sí, més que res d'això. No, és que jo no entraré en aquest clàssic. És que abans tot era millor. No, abans tot no era millor. És diferent.
1: Era diferent, ja
2: era
1: exacte.
2: Diferent,
1: ni millor ni pitjor, era diferent.
2: Sí. Llavors la idea és... Bueno, també portarem, això és una sorpresa que ja avancem, però que ja la comentarem més endavant, un parell de personatges famosos aquí, per la seva experiència amb el català.
1: Uh-huh.
2: I per famosos vull dir famosos.
1: Què vol dir famós?
2: Famosos
1: a la tele, del cinema.
2: Diguem que n'hi ha una persona que durant 10 anys ha format part de la vida de totes les famílies de Catalunya, si veien TV3.
1: Ai.
2: 10 anys.
1: 10 anys són 10
2: molts anys, eh? És un personatge que tothom... que està entre els 15, 16 i 30 anys, o més de 30 anys si té fills,
1: sí,
2: sap qui és. I l'ha vist, i l'ha vist a la tele, o l'han vist a Montjuïc, o l'han vist a molts jocs.
1: El Petri.
2: Per aquí va la cosa.
1: Ja te pilla.
2: Per aquí va la cosa.
1: O el Tomàtic.
2: Per aquí va la cosa. Sí, sí. I té relació també amb el català, amb l'aprenentatge del català, amb l'ús del català també al cinema, a les sèries, al teatre, a molts llocs així. Després et comentaré, però espero que sigui una sorpresa.
1: Doncs
2: per
1: quan arribi la sorpresa, abans, benvinguda serà.
2: Però sí. Llavors, la resta és un concurs, un petit concurs que anirem fent. Insisteixo, no gaire difícil, a partir de música, a partir de l'origen d'algunes paraules senzilles... Actualment ja no depèn tant dels coneixements que tingui l'oient, sinó de la rapidesa al buscar, no?, en la intel·ligència artificial, Google...
1: A veure, lo xulo és fer...
2: Fer pensar
1: una mica...
2: I la recerca.
1: Sí. Fer moure el que tenim dintre del cervell i no anar al recurs fàcil que és demanar-li la IA. Escolta'm, tinc aquesta...
2: La idea és que la gent participi... Ja et dic que no seran preguntes difícils, seran preguntes que qualsevol català no parlant...
1: Posa-ho difícil, home, posa-ho difícil.
2: Te les pot contestar.
1: No vull ser dolent.
2: I si augmentem el nivell de dificultat, doncs mira, ja veurem.
1: Anirem.
2: Igual acaba trucant el Lluís.
1: Ah,
2: per a
1: potser
2: sí, resposta.
1: Exacte, a veure.
2: És que no ho sabem. I en principi això. A partir d'aquí, clar, ja ho anirem explicant, perquè de cara als alumnes no és el mateix que vingui un alumne d'un bàsic 3, que per exemple igual li faig que llegeix un embarbussament, així, que llegeix un jutjat, cosa així, que vingui una persona que està fent el seu. Que aquí ja podem parlar altres coses on els oients participaran. No farem que un oient català no parlant d'aquí de Calafell faci un embarbussament que ha fet tota la seva vida. No?
1: No, a vegades no, no.
2: Però de vegades
1: no
2: costa, no, eh? No aquest perquè és molt típic no el que dius, però n'hi ha, ha alguns que no són fàcils.
1: No, els 16 jutges mengen fetge d'un penjat.
2: N'hi ha, alguns, sí, n'hi ha alguns que costen, i aquest a part dona mal rotllo, perquè això de menjar fetge d'un penjat...
1: Sí,
2: no, no sé si li va ocórrer.
1: És un clàssic, eh?
2: Però és un clàssic, ja. Sí. I a part és una cosa que per als alumnes va molt bé, perquè fonèticament són sons que a ells els costen, sobretot els castellanoparlants. Si vens de Rússia o de vens de països que fonèticament tenen més semblances amb el català, no tant, com ara els portuguesos o els brasilers. Però, en canvi, un castellanoparlant no té el so de la S sonora, no té el so de la jota o de la... No sé, n'hi ha molts sons d'aquests que
1: clar,
2: no els tenen.
1: Posa't tu a fer un embarbussament d'aquests en rus.
2: En rus, exacte.
1: O, per exemple, no, en grec, o en àrab.
2: En àrab, m'han mirat una classe en àrab i jo era incapaç ni de començar.
1: No, ni de començar.
2: És a dir, que clar, no, tot això és molt difícil.
1: Ríete d'aquell, vull dir que...
2: Sí, sí, no. I res, en principi, així en resum és això, ja ho anirem veient. Cada setmana anirem fent el concurs, anirem apuntant a la gent que participi i anirem comentant els premis que ofereixen els comerços d'aquí.
1: Doncs així serà l'Espai de Català d'aquesta nova temporada. En aquest primer espai d'avui dimarts, el que volem fer és parlar també d'aquesta escola de català de Calafell, perquè ara en Lluís ja no hi és, però continueu, també un equip al capdavant d'aquests cursos i engegant temporada, engegant curs. Sí. Anem a parlar d'aquests cursos, del que heu preparat.
2: Sí, aquest any tenim més cursos, perquè tenim més cursos, simplement, i tenim prou varietat. Tenim des dels inicials, que són els cursos que van dedicats... Clar, dubto que cap persona que necessiti l'inicial ens estigui escoltant, però sí que n'hi ha molta gent que ens escolta que té un amic, té un familiar, o s'ha casat amb algú que ve d'un altre país, i que això ens passa sovint i li interessa. L'inicial és per gent que o no ha estat escolaritzada, tot i que sap escriure, però no ha estat escolaritzada fins a la universitat o fins a estudis superiors, parla una miqueta de castellà però poc, o una mica d'anglès... Llavors és un nivell més bàsic que el bàsic, valgui la redundància, per la gent que tingui una mica de dificultats. Llavors això és un filtre que nosaltres fem quan la gent ve i llavors ja veu si sabem parlar castellà, si no sabem parlar, si tenen estudis... És el nivell, ja ho diu el nom, inicial. A partir d'aquí, segons com vagin, doncs ja passen al bàsic. L'inicial i el bàsic fem la matrícula, la inscripció, demà. Demà dia 16, a partir de les 9 del matí. Tenim molta demanda d'aquests cursos. De fet, sovint el Consorci té llistes d'espera en aquests cursos, perquè és el més demanat. Llavors, jo, si n'hi ha algú que ens està escoltant, que coneix algú que estigui interessat, doncs que sàpiga que demà a les 9 del matí... I quan dic a les 9 del matí vol dir que a les 9 del matí han d'estar allà inscrivint-se perquè en mitja hora desapareixen les places, no només les nostres, les de tot Catalunya. Uh-huh. O sigui, és un curs que desapareix ràpidament.
1: Recordem que es trobeu a Cal Boulevard.
2: Exacte. Encara que els cursos de vegades són a Montse Civit o a l'Iris,
1: altres centres, sí.
2: Que de vegades la gent va a aquells llocs, no. La inscripció sempre es fa o a Cal Boulevard o en línia. Però per fer una línia, primer han d'omplir la fitxa d'alumne, han de fer una prova de nivell per veure quin nivell toca. Llavors, si tenen dubtes en tot el procés, és millor que vinguin allà i ho facin amb nosaltres.
1: Doncs per aquest cicle inicial, per aquest primer presa de contacte amb el català, doncs demà es fa la inscripció.
2: Demà per a l'inicial i el bàsic 1.
1: De quines places estem parlant, aproximadament?
2: Per a inicial i bàsic 1 tenim unes 45-46 places.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, però tenim molta gent, n'hi ha molta gent. I pensa que també... A vegades el Vendrell ofereix cursos o altres llocs que ofereixen cursos, es queden sense cursos també i ens envien la gent aquí o l'apunten a les nostres llistes d'espera. Llavors, aquests, i sobretot al setembre. Al setembre n'hi ha molta més demanda que durant el curs. Mm-hmm. És l'inici de curs, llavors la gent comença de nou...
1: Són els propòsits de la nova temporada.
2: Exacte,
1: i entre ells segur que molta gent aprendrà català.
2: Aprendre català.
1: I des del moment inicial, doncs, o en diferents etapes.
2: Sí. La resta d'inscripcions les tenim ja el 17... el 18 fins al 21, perquè el cap de setmana estan obertes en línia, i són ja per al bàsic 2, que en tenim un al Montse Civit, per al bàsic 3, això ja són cursos normalment de continuïtat, o sigui, gent que ja ha fet el curs anterior, o gent que ha fet una prova de nivell que de vegades passa, i li ha sortit un bàsic 2, perquè ja comprèn una mica el català, ja sap saludar, ja sap fer coses així. Llavors, aquests cursos tenim el bàsic 2 el dilluns i el dimecres a les 12 al Montse Civit, i el bàsic 3 el dimarts i el dijous a la tarda, a les 4, a Cal Boulevard. Recordo que són cursos tots de dos dies, dues hores cada dia, és a dir, quatre hores setmanals, i duren un, diguem, un trimestre, però realment aquest, per exemple, comença a finals de setembre i acaba el 9 de desembre, és a dir, dos mesos i poc, normalment són aquest trimestre. I després tenim dos elementals, que és per la gent que vulgui tenir el B1. Si n'hi ha algú que ja té els nivells anteriors i vol el B1, que ja és un nivell molt demanat, per exemple, si vols treballar en segons quin tipus de feines, que a vegades depenen d'ajuntaments o coses així, el B1 tenim un al Montse Civit, el dimarts i el dijous al migdia, a les 12, i tenim un elemental 2, que és el segon trimestre del B1 també, a l'Iris, el dilluns i el dimecres al matí, a 9:15, a les 9:30. I tenim un nivell que a la gent li interessa molt, els que ja obtenen altres feines, que és el C1. I del C1 continuem fent-lo, estem en el segon trimestre. Si hi ha algú que ha fet el primer trimestre d'altres llocs o que considera que pot tenir el nivell per a continuar un segon trimestre del C1, el tenim a Cal Boulevard, el fem els dimarts i els dijous a 6:45, de 6:45 a 9:15. Aquest dia és més tard perquè hi ha molta gent que aquest tipus de curs, clar, és normalment... En el seu hi ha gent que treballa habitualment, que té una feina consolidades...
1: Mira, quan parlaves ara fa un moment d'aquests cursos o aquestes classes que es fan pel matí, al migdia, clar, pensava jo, clar...
2: És un horari complicat, sí.
1: Clar, si ho has de compaginar amb la teva vida laboral, depèn quins horaris, és complicat, no?
2: Sí, sempre tenim més gent als cursos de tarda que als cursos del matí, però normalment la gent treballa habitualment més al matí que a la tarda, però clar, hem d'oferir també varietat d'horaris.
1: Evidentment.
2: I, en canvi, aquest de suficiència, el seu... el tenim tard, el tenim 6:45, la gent en general ja té temps d'acabar de treballar, bé, llavors és un horari bo, és un horari bo per als alumnes. Això és el que tenim a nivell de cursos. Després tenim, a partir del mes que ve, octubre, novembre, tindrem unes tertúlies, intentarem que siguin en dos nivells diferents, és a dir, un nivell ja de gent d'un nivell de català més avançat, i aquí no només és per a la gent que està apuntada als cursos, sinó per qualsevol persona que vulgui practicar el català, eh? Aquí pot venir gent de fora dels cursos, vull dir, i participar a les tertúlies tranquil·lament, és gratuït. En farem una al Montse Civit i l'altra ja intentaríem fer-la a Calafell. No sé si a l'Iris o a un altre lloc, perquè no estigui distribuït en dos llocs diferents, en dues franges horàries diferents, també. Aquí no hi ha una limitació de places, realment, encara que sí que una tertúlia més de 14 o 15 persones ja...
1: Sí, llavors és més complicat.
2: Exacte,
1: eh? La participació de que tothom participi, exacte, en comptes d'una tertúlia, allò ja es converteix en un batibull.
2: Si hi ha molta gent, de fet, si es matriculen unes 14 persones, mai va tothom. Llavors, si van 8-9 persones, per a mi és un nombre de gent ideal per a participar en aquestes coses.
1: Exacte, es fa interessant, doncs, això, escoltar tothom i que cadascú
2: pugui dir la seva. O si un club de lectura, que també tenim la idea de fer un club de lectura, que ja la participació seria mensual, perquè, evidentment, si fas un club de lectura, la idea és que la gent llegeixi el llibre abans de venir,
1: temps, i després
2: tingui temps,
1: valorar aquella publicació que ja s'ha llegit.
2: Exacte, comentar-ho després, una cosa que sempre ens ha fet il·lusió i que és interessant, sobretot perquè també podem, el mateix llibre, inclús el podem triar en diferents versions. Si hi ha alguna versió adaptada i hi ha gent que té un nivell més baixet i vol venir, pot venir. La biblioteca, per exemple, té una secció de lectura fàcil on hi ha molts clàssics, moltes novel·les que estan adaptades i la mateixa novel·la es pot llegir.
1: Ah, no sabia jo que hi havia aquesta versió també...
2: Sí, sobretot de clàssics
1: més assequible, no? Per persones,
2: L'Illa del Tresor, Moby Dick, totes aquestes novel·les de sempre...
1: Més...
2: que no passen de moda, són novel·les que jo continuo trobant-les molt interessants i que, no sé, inclús n'hi ha sèries com Lost, que tothom la coneix, que en gran part està basada en L'Illa del Tresor i en algunes novel·les molt... A partir d'aquí ja...
1: Sí, evidentment.
2: Les idees originals estan aquí, eh? Vull dir que no està tot inventat ja i tot escrit. Després tenim el voluntariat, que continua existint per la llengua, i aquí sí que insistim en demanar que la gent que és catalanoparlant i tingui un moment... Per a ells és poc temps, és com el viatge a la Lluna, no? És un petit pas per al voluntari i un gran pas per al català. Ho sento per la referència.
1: Però m'ha agradat molt, eh?
2: Però és que és veritat, que és una hora a la setmana, que realment no és molt de temps, i per a l'aprenent és molt, perquè per a ells és un pas molt gran que dona. És un espai molt còmode, és un espai segur on no es troba a classe amb molta més gent que ha de participar, a vegades fa vergonya. No, aquí estàs amb una persona que està còmode, que està amb tu, que pots parlar de qualsevol cosa, i ens adaptem als horaris. És a dir, si hi ha algú que diu, això que tinc les tardes lliures, al matí no podria, és igual. Hi ha voluntaris que poden venir al matí, altres el cap de setmana. Això ho arreglen ells amb els alumnes.
1: Uh-huh.
2: Si l'alumne només pot el dissabte i hi ha un voluntari que vol participar el dissabte, doncs el dissabte queden i...
1: Clar.
2: I...
1: Es tracta d'una horeta a la setmana, no?
2: És una hora durant 10 setmanes.
1: Uh-huh.
2: Han d'adquirir el compromís de continuar.
1: Sí, clar.
2: Clar, després pot passar el que passa. No sé si estàs malalt i no pots.
1: Evidentment,
2: no pots.
1: Bueno, aquella setmana no es pot
2: I,
1: fer. Ja està.
2: I no és una franja concreta. Si tu quedes amb aquell alumne un dia el dimarts i a partir d'aquí la relació entre ells, la comunicació entre ells per WhatsApp o per com ells vulguin, diuen, nosaltres ara quedem un dijous.
1: Ja, entre ells s'entenen, eh?
2: Exacte, s'entenen. I de vegades també, a vegades posem dues persones al mateix voluntari perquè sigui més dinàmic o perquè és un matrimoni que està aprenent.
1: Les persones que vulguin participar com a voluntaris per la llengua, on es poden adreçar?
2: A la pàgina web del Consorci, si es fa una recerca típica de voluntariat per la llengua CPNL, de seguida el surt un format i nosaltres els truquem. Però clar, això està pensat igual més per a grans ciutats i Calafell, que és més d'estar per casa en aquest aspecte, que tothom es coneix, poden venir a Cal Bulabà i al matí, principalment al matí, perquè a la tarda tenim més classes, i allà els atendríem. Els faríem omplir un full amb les franges horàries que els van millor. A vegades parles una mica dels gustos que té la gent, però bé, una mica perquè no hi hagi també certes contradiccions quan poses l'aprenent amb el voluntari. I a partir d'aquí, doncs, nosaltres anem seleccionant, veiem quants aprenents tenim, que sempre en tenim molts, aprenents en tenim moltíssim.
1: Per això fa falta, també.
2: Exacte, és que tenim molts més aprenents que voluntaris, que ja és habitual, no és un problema de que passi a Calafell, aquí a Calafell passa a tots els llocs. La gent parla molt de reivindicar el català, de lluitar pel català, però intentar-ho fora del sofà de casa de vegades costa un esforç.
1: Llavors, doncs anem a veure si podem equilibrar-ho, això.
2: La gent és una hora, és molt agradable, la gent que participa, els aprenents, normalment és gent que posa moltes ganes, que està aprenent català perquè vol, i sempre és molt satisfactori. Tothom ve sempre amb parlant de l'experiència com una experiència molt, molt positiva. Uh-huh. Molt positiva. I què més? Tenim com a novetat res més. Les pràctiques que fem amb establiments col·laboradors. Si algun establiment, alguna
1: això
2: botiga
1: no
2: vol participar amb nosaltres...
1: Establiments?
2: Sí, nosaltres igualment farem un volt pel poble per a renovar aquestes pràctiques que fan i per veure si hi ha algun establiment que vol participar nou. Però si algú està sentint tu a la ràdio i vol participar, doncs és simplement que enviem els alumnes allà a fer una sèrie de preguntes de comerços i s'han de comprometre a contestar-los en català tota l'estona.
1: Hem d'anar acabant perquè avui s'ha fet doncs molt extens, perquè era qüestió de presentar doncs aquesta informació, no? Aquests cursos, també una miqueta fer l'avançada del que serà aquest espai per aquesta temporada que hem engegat aquesta setmana. A partir de la setmana vinent doncs ja engeguem amb aquests participants i amb els continguts. Preguntar-te per últim, hi ha algun web on puguem consultar aquesta informació que ens has donat, que a vegades és molta informació de cop. La tenim disponible en
2: per al voluntariat, per als cursos,
1: dels cursos, exacte.
2: cursoscpnl.cat, si la gent entra a CPNL, és a dir, Consorci per la Normalització Lingüística, les sigles, la C, la P, la N i la N, si entren allà, automàticament ara el que surt de seguida és la inscripció. O sigui, ja la web ja està preparada perquè ara surti la inscripció i allà ja surt la informació, tota la informació, els dies, què has de fer, si has de fer una prova de nivell, si ja saps quin nivell tens, allà surt tot. I per al voluntariat és millor posar, ho dic com a cerca a Google, voluntariat per la llengua, i automàticament t'envia allà a l'apartat de la pàgina on està el formulari d'inscripció, i allà està tot detallat, el que acabo d'explicar ara està allà tot detallat, tant per a aprenents com per a voluntaris.
1: Moisés, recordo que la temporada, també esperem que els oients ho recordin, tu anaves convidant cada 15 dies amb en Lluís. Aquesta temporada què? Et veuré tots els dimarts?
2: Sí, mira, per desgràcia m'hauràs de veure.
1: No, això ho has dit tu, eh? Jo no diré que per desgràcia.
2: Sí, aquesta setmana, bueno, intentarem, alguna vegada és possible que la Mar, la companya també del Consorci, també vingui algun dia. Intentarem també combinar els alumnes amb altres tipus de gent vinculada a les entitats, als establiments, que puguin venir també a participar del programa, no només alumnes i exalumnes.
1: No, també ens agrada escoltar altres participants.
2: Que vinguin altres participants de tot això que hem dit,
1: com els
2: voluntaris lingüístics,
1: que també havíem tingut.
2: Sí, que tota aquesta gent vingui també i aporti també la seva...
1: Per acabar, fa un any, recordo que el Moisès davant d'aquest micròfon no és el mateix el de l'any passat que el de...
2: Mai som els mateixos.
1: No, en el sentit que estàs molt més tranquil,
2: sí,
1: molt més relaxat.
2: Ja ho tinc clar.
1: L'any et va donar, doncs, no sé, aquesta experiència amb els micròfons.
2: Sí, sí, sí.
1: I avui
2: sí, t'ho agraeixo perquè és veritat que al principi dius ui, ui, ui, a veure com va això.
1: Bueno, és que tot, qualsevol novetat sempre
2: pot
1: arribar... I era molt incert
2: per nosaltres, sí.
1: Sí, pot arribar a espantar, no? És aquest vertigen, no?, que provoca el directe, la carxofa aquesta que tenim aquí davant.
2: Sí,
1: però es tracta de gaudir,
2: de
1: comunicar, exacte, i de fer arribar el nostre missatge, la nostra passió, doncs també als oients calafellencs i de la comarca.
2: Sí, jo crec que aquest any els agradarà i serà... L'any passat va estar bé, però crec que aquest any serà més dinàmic, més entretingut per a ells, també.
1: El Moisès Albuixec, al capdavant també d'aquest espai de català, és un dels membres de l'Oficina de Català del Consorci per la Normalització Lingüística i d'aquesta Oficina de Català. Moisès, bona setmana, bon inici de curs.
2: Igualment.
1: Ens retrobem dimarts. Que vagi molt bé.
2: Bon dia.
1: Adéu-siau, bon dia.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Els 70. Els 80.

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: En punt, 2:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. Les notícies que a partir de 2:15 del migdia ens explicarà, ens ampliarà a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, la Roser Ribas. L'escoltem de nou amb els titulars del dia. Endavant, Roser. Molt bon dia.
2: Molt bon dia a tots i a totes. Calafell prepara un acord amb Esclat Bon Preu per posar 100 llocs de treball a disposició de la Borsa Municipal. El conveni permetrà que Calafell Ocupació participi en la selecció de personal per a les noves oportunitats laborals que generi l'empresa al municipi. Calafell també licita les obres del primer tram del nou carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Serà la primera obra del Pla de Barris de Cal Bolavà i el primer tram de carril bici del municipi. Ampliem aquesta notícia amb el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell, Miguel Ángel Perín. També de la mà del regidor Miguel Ángel Perín ampliarem la notícia que ens portava el consistori fa uns dies. Calafell adjudica les obres del nou pas soterrani del carrer del Rin. Les obres començaran abans de finals d'any i donaran major permeabilitat a la via del ferrocarril. A la plana comarcal, el grup ecologista del Vendrell i el Baix Penedès, el GEVEN, ha organitzat aquest cap de setmana una activitat de voluntariat per naturalitzar una de les llacunes de la zona protegida de les Madrigueres. Parlem amb una de les tècniques ambientals, la Maria Figueres. També a la plana comarcal, el Vendrell obrirà els contenidors tots els dies i rebaixarà la taxa d'escombraries a qui recicli. A Penedès Marítim, Cunit i Cubelles reclamen a la Generalitat la creació d'una àrea bàsica de salut pròpia per a cada municipi i el reforç de l'atenció primària. A la plana general, claus del debat sobre la intel·ligència artificial. Més veus demanen frenar una tecnologia que pot amenaçar la humanitat. A l'àmbit econòmic i de societat, zones rurals, rendes baixes, mobilitat reduïda, dones i migrants, els perfils més afectats per la pobresa de transport. I per últim, al Camp de Tarragona, investigadors internacionals exposen a Tarragona els últims descobriments sobre rellotges, circadiaris o crononutrició.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Comencem una nova temporada de Clàssics per Descobrir amb la Rosana Rion. Benvinguda de nou a Calafell Ràdio. Com estàs? Com ha anat l'estiu?
1: Molt bé, gràcies. L'estiu sempre va bé.
0: De què parlarem avui, Rosana?
1: Avui llegirem a Càtul.
0: Per què has escollit aquest poeta?
1: Perquè Gai Valeri Càtul és un poeta extraordinari que té poemes molt variats, molts a l'amor, però també en té molts satírics.

0: contra, ell era de l'època de César, contra César, contra altres polítics. I és un poeta que enceta moltes coses, les elegies, per exemple, és un dels primers que realment s'endinsa dins d'aquest gènere.
1: Quina és la història de Catul?
0: Bé, Catul va néixer l'any 54 abans de Crist, a Verona, d'una família rica, i també posseïa una finca a Sirmió. Sirmió és una illa dins del llac de Como, que és un llac meravellós del nord d'Itàlia, que us aconsello que aneu a visitar perquè és preciós. Em sembla que el John Clooney ara viu per allà. I té moltes viles i tal, però també doncs, poblets i tal, i és molt bonic, està relativament a prop de Milà. I ell doncs, va estudiar a Verona, però després va anar a Roma, i els seus personatges, a qui dedica els seus poemes, sobretot hi ha a Clòdia, però Clòdia era una dona casada, i llavors ell utilitzava el pseudònim Lèsbia per la illa grega de Lesbos, perquè ell havia llegit a Safo, que era una poetessa grega de la illa de Lesbos, i llavors Lèsbia aquí és el pseudònim que ell utilitza per parlar de Clòdia.
1: Què ens trobarem més concretament a la poesia de Catul?
0: Doncs ens trobarem poemes d'amor molt bonics i també formes interessants de veure l'amor, que no és simplement doncs, el que es pot esperar, no? Per exemple, aquí tenim un que és molt representatiu del Carpe Diem, d'aprofitar el moment, no? Que diu, visquem, lèsbia meva, i estimem-nos, i que les murmuracions dels vells massa severs no valguin per a nosaltres més que un as. Els sols es poden pondre i tornar a sortir, però nosaltres, una vegada s'aposta el nostre breu dia, hem de dormir una sola nit que mai no s'acaba. Fes-me 1.000 besades, després 100, després 1.000 més, després una altra vegada 100, després altres 1.000 encara, després 100, després, quan haurem arribat a molts milers, m'embullarem el compte mentre no ens sapiguem. O perquè cap envejós no ens pugui ull prendre quan sàpiga que han estat tants de besos.
1: Amor.
0: Sí, amor i aquesta idea, no?, de que vivim breument i després l'amor és molt llarga, per tant, doncs, hem d'aprofitar la vida i hem d'aprofitar l'amor.
1: És com Eros i Tànatos, no?
0: Sí.
1: Molt bé, algun poema més que ens hagis escollit, Rosana?
0: Em preguntes quants besos teus, lèsbia, bastarien perquè en resti satisfet? Tants com els grans de sorra del desert de Líbia, que a Sirene rica en safetida. S'estén entre l'oracle de Júpiter ardent i el sagrat sepulcre de l'antic Batus, o com els estels que en la nit callada guaiten els amors furtius dels homes. Tants són els besos que cal que facis a Càtul perquè en resti satisfet. Boig com està per tu. Tants que no els puguin comptar els tafaners ni puguin donar-nos un malefici cap llengua envejosa. Direm aquesta, no, comparació amb els estels, amb els grans de sorra, de la gran quantitat, i després sempre surten aquests envejosos o aquests que els volen mal, no? Però clar, és una època molt convulsa, no? L'època de Roma, i ell, per exemple, quan va passar temporades a Sirmió, no ben bé de vacances, sinó una mica exiliat, no? Perquè com que es posaven tots els polítics a buts i per haver, i els deia que tenien la cara com el cul i els deia coses terribles. Sí, sí, era molt vulgar també, pot ser molt excels i molt vulgar. Doncs a vegades havia de refugiar-se a Sirmió, al llac de Garda, que bueno, ja m'agradaria a mi també refugiar-m'hi.
1: Sí, sí.
0: Sí, per allunyar-se de totes les intrigues de Roma i totes les enveges, etc.
1: Sempre fa referència a lèsbia, en aquest sentit?
0: Sí, Hi ha algun altre també que li diu pardalet, hi ha doncs, altres noms, i després hi ha altres que són molt interessants i que no parlen d'una persona en concret. Uh-huh. Un molt famós i que a mi m'agrada molt és un que intentaré llegir-lo també en llatí perquè són dues línies.
1: Molt bé.
0: Que diu: odio i estimo. Com ho faig? Potser demanes? No ho sé, però sento que és això el que em passa i em torturo. I aquesta idea d'estimar i odiar a la vegada, no primer i després, no. Les dues coses a la vegada, això es pot experimentar, però normalment no ho trobes expressat a la poesia, no? I en canvi Càtul ja, a l'època romana, no? Doncs ho expressa, no? Odi et amo, no? Mm-hmm.
1: Per què llegir-lo avui, a Càtul?
0: Bé, podem llegir a Càtul perquè, a part dels poemes amorosos, que són molt bonics, i a part d'aquesta visió més complexa també de l'amor, com l'odi et amo, no? També podem divertir-nos amb poemes satírics que això, que potser són amb un llenguatge molt vulgar, però que també doncs, utilitza. I després els poemes més llargs, les elegies, també són molt interessants. És un poeta molt complet, no? que té una obra àmplia per ser de l'època romana, ens ha arribat molt i ha estat molt estudiat i traduït i, per tant, el podem gaudir.
1: Si volem endinsar-nos en l'obra de Càtul, amb què hauríem de començar?
0: Jo crec que amb els poemes amorosos, però normalment les edicions de Càtul ja són com el conjunt de poesia, no? Llavors, allí pots doncs, començar amb poemes més curts i després ja anar als més llargs. Però hi ha poemes molt curts, que la poesia és un gènere molt modern, perquè igual que els contes, però els contes encara són més llargs. I després que la tenim per tot arreu, la tenim als raps, la tenim amb cançons, tenim la poesia molt més a prop del que ens pensem, i jo crec que és un gènere molt contemporani, no? que és molt fàcil, busques el telèfon o a Càtul i et surten poemes de Càtul i et pots llegir en un minut, no? Perquè són curts i intensos, i jo crec que pots gaudir de molta varietat.
1: Ens quedaríem amb algun fragment o algun missatge d'aquest autor o de l'obra mateixa?
0: Bé, jo crec que val repetir la pena repetir aquest poema d'en Odio i estimo, no? Perquè, perquè és molt curt però és molt intens, no? Odio i estimo. Com ho faig? Potser demanes. No ho sé, però sento que és això el que em passa i em torturo.
1: Doncs avui hem redescobert a Càtul. Rosana Rion, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu.

0: Déu-n'hi-do, quines grans estrelles, tres grans veus del panorama mundial, del panorama internacional. Lisa, Doja Cat i Rey, amb aquesta cançó que publicaven ja fa un temps enrere i que es diu Born Again. Amb això hem arribat a les 10:47 minuts en directe des de l'emissora municipal de Calafell. Bon dia i bona hora, família. Això és Calafell Ràdio i el Calafell Matí, aquest programa musical, però també amb continguts d'actualitat, amb continguts d'entreteniment, al llarg de 4 hores. I si us quedeu aquí amb nosaltres, anem camí de les 11 del matí. En un moment, abans de les 11, abans d'un nou espai, tindrem el temps, la previsió meteorològica, amb Josep Miró, i avui s'estrena Sota el Blau. Amb la Berta Marcet, de seguida us expliquem en què consisteix aquesta nova incorporació a la nostra graella. I torna a partir de 11:45, l'Astrodeva amb l'Eva Gutiérrez, això sí, amb novetats aquesta temporada. La Pepa Barretina és la fantasma del Castell de la Santa Creu, que baixarà cap a les 12 del migdia per parlar-nos de la vida cultural, la vida social, fer una miqueta de safarets del que es cou aquí al nostre municipi. I abans d'arribar a la una, agenda cultural en el tram final del Calafell Matí d'aquest dimarts. I ara més cançons clàssics.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: Anem cap al 1988.
2: So what are you doing back? Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
3: I really mean that much to you?
2: Girl, you know it's true.
0: Així es diu això, eh? Girl, you know it's true. Un dels èxits dels Milli Vanilli. Aquell duet fraudulent que es va fer passar per artistes quan només feien playback.

0: La Billie Eilish, que és coneguda per moltes de les seves cançons, però sobretot per aquesta cançó que publicava, què, farà dos anys i mig aproximadament. Birds of a Feather amb la Billie Eilish per arribar a les 10:55 minuts, moment d'una aturada o d'una pausa publicitària. En un moment a la tornada fem la crònica del temps amb Josep Miró i avui engeguem Sota el Blau, un nou espai del Calafell Matí.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
2: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44. Minut i escaig, ja arribem al punt de les 11 del matí. Ja sabeu que cada dia a aquesta hora ens actualitzem pel que fa a la crònica del temps. Us dèiem al començar el programa que al començar el tindríem enllaunat i ara el faríem en directe, doncs mica en mica aquests dies ens estem incorporant a la normalitat, doncs tornarem a escoltar la crònica enllaunada d'en Josep Miró per la previsió d'aquest dimarts, també de cara a demà dimecres, que venen canvis meteorològics. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta gairebé esplèndid, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, tot i que hi podrà haver algun núvol poc destacable fins a mig matí o migdia i cel clar la resta del dia, amb una temperatura que ha pujat una mica i ha estat per sobre dels 20 graus de mínima, entre 20 i 21 per ser exactes, i esperem que la màxima pugi una miqueta més i s'acosti als 30 amb una humitat que serà moderada i amb un ambient una mica aixafogós. Vents en conjunt febles en terrals fins a mig matí i de garbí al centre del dia, tornant a girar a agregal al final de la jornada, fent que la situació marítima hi hagi una mica de marejol. Per demà dimecres hem d'esperar que el temps doncs sigui més variable, amb intervals de sol i núvols gran part del dia, sí que amb una miqueta més de sol al centre de la jornada i amb més núvols fins a mig matí o migdia. Això sí, tapant-se al final del dia, ja que s'acosta un sistema frontal que podrà deixar pluges i ruixats la nit de dimecres a dijous. Aquesta propera nit la temperatura doncs es mantindrà entre els 20 i els 21 de mínima, mentre que demà la màxima recularà una miqueta i estarà ja entre els 20, al voltant dels 27 com a molt, amb una humitat alta de nit moderada de dia. Vents en conjunt febles, també en forma de brises, amb terrals fins a mig, a primera hora del matí fins a final del dia, mentre que al centre de la jornada serà més aviat de xaloc, més reforçat a la tarda i fent que la mar, doncs, en conjunt, doncs, estigui dominada pel marejol al matí i amb àrees de maror a la tarda.
0: Gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs venen canvis, es produiran demà de cara al vespre, de cara a la nit, canvis de temperatura, però també venen pluges. És el que ens acaba d'explicar en Josep Miró. Doncs ara mateix aquí, a la zona de la platja de Masbel, a la zona de l'Estany de Calafell, a l'exterior dels nostres estudis, la temperatura ambient és de 27 graus centígrads i llueix el sol.

0: I quan estava preparant els continguts o les sintonies d'aquest espai que ara mateix inaugurem, mira, va caure entre les meves mans aquesta sintonia. Jo penso que és molt, molt, molt idònia pels continguts que volem explicar cada dimarts a partir de les 11 del matí amb una nova col·laboració. De fet, és una persona que ja havia participat en altres entrevistes aquí a la nostra sintonia Calafell Ràdio, calafell.tv. Ella és la Berta Marcet. Berta, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: I benvinguda als col·laboradors, als... Bueno, els que formem part de l'emissora municipal de Calafell, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies. Sí, sí, la sintonia molt bé, evoca el fons marí, eh?
0: Has escoltat aquest so? No sí. Sé si és de dofins o d'orques o...
1: Ah, mira, això no m'he donat compte.
0: No, per això et deia, posa't els auriculars perquè vaig rebre aquesta sintonia, va caure a les meves mans i vaig dir, això... idoni per Sota el Blau, sí. Que és el nom d'aquest espai que ara mateix inaugurem. Primer de tot, m'agradaria saber, conèixer, que expliquis qui és la Berta Marcet.
1: Val, la Berta Marcet. Jo vaig néixer a Barcelona, però fa més de 20 anys que estic aquí visquent a Segur de Calafell.
0: Bueno, ja som dos, vull dir, porto 20 anys, som de Barcelona, pues som mira. Calafellencs.
1: Calafellencs, sí, exacte. Sí, tal qual. Igualment, tota la vida he estat aquí.
0: També.
1: I sí, acabem venint aquí. Vaig estudiar cultius marins fa molts anys, abans de començar a fer una carrera, i després vaig fer enginyeria agrícola, d'aquí vaig passar a tecnologia dels aliments, i llavors, paral·lelament, tota la meva vida estava vinculada amb el mar, doncs m'he estat formant com a instructora de submarinisme i fotografia submarina. I ara, aquest any, gràcies a Buceo Conciencia, he descobert que m'encanta fer la divulgació de la vida marina. I mira, l'estic fent a través del canal d'Instagram i ara amb vosaltres.
0: Però no és el teu mitjà de vida el que et proporciona el sou de...
1: És que és molt difícil. Fins ara tota la vida he treballat d'altres coses, de la enginyeria agrícola i tecnologia dels aliments.
0: T'hi dediques a això, però sí. La teva passió és...
1: Totalment, sí, sí.
0: La biodiversitat que hi ha en el mar, sota els oceans, sota el blau, que és el títol d'aquest espai.
1: Exacte.
0: Què farem? Què explicarem en aquestes setmanes, aquests dimarts de la temporada?
1: Va, la meva proposta és que cada setmana parlaré d'un tipus d'animal que està vinculat a les nostres costes i si pot ser, doncs, dintre de l'època que toca és del que parlarem, i si no, doncs, explicarem d'altres curiositats, d'altres animals, que són molt interessants.
0: Haig d'explicar una anècdota, i és que, com cada temporada, quan fem la crida per incorporar nous col·laboradors a la graella de Calafell Ràdio o del Calafell Matí, els animals, la vida animal, la vida, la biodiversitat marina, terrestre, digue-li això, com vulguis, és dels protagonistes, i és que desperta molta passió. Hi ha molta afició, però també, doncs, aquesta passió per divulgar, per explicar, no?, tot aquest món que tenim i que forma part, no?, nosaltres també compartim la vida amb ells.
1: Sí, realment jo crec que tots des de petits ens agraden els animalons, i gràcies a la ciència estem descobrint moltes formes de vida i moltes interaccions entre ells que potser fins no fa gaires anys eren desconegudes. I en el meu cas, la part de la vida marina és un gran desconegut. És que el nostre planeta és gran per aigua i ens anem més a l'espai, coneixem més de l'espai que quasi ve del fons del mar.
0: Doncs si tenim alguns espais que tenim que ens parlen de les espècies que tenim a fora l'aigua, diguem, doncs tu t'encarregaràs els dimarts d'explicar-nos què passa dintre de l'aigua, sota el blau.
1: Sí, perfecte.
0: I avui què farem, Berta?
1: Doncs mira, avui parlarem d'un animal que ve a visitar les nostres costes els mesos d'agost i setembre, que té molt mala fama entre els banyistes, que són plaques solars marines, autobusos flotants i els fotògrafs submarins ens agraden molt perquè són bons models. És la Cotylorhiza tuberculata, que és el mateix que la medusa huevo frito.
0: La medusa huevo frito.
1: Sí.
0: Com li has dit? Autobusos flotants?
1: Sí.
0: Pantalles solars, has dit? Per què? Per què aquests sobrenoms o...?
1: Doncs perquè té moltes curiositats que ara descobrirem. Sí, sí.
0: La medusa huevo frito. Quan parlem de meduses, els que som desconeixedors d'aquesta diversitat marina, clar, medusa ja és com mal rotllo, no? És sinònim de mal rotllo amb el mar, a la platja, i millor evitar-les.
1: Exacte. Aquesta medusa en particular té mala fama, però no ho hauria de tindre, perquè aquesta és de les menys urticants que tenim a les nostres platges. Sí que és veritat que el que dius, que hi ha molt tipus de meduses al Mediterrani i hi ha algunes que són bastant verinoses.
0: Clar, per separar el que seria una medusa normal i corrent, la vulgaros, no sé quin nom científic hi hauria, tu sabràs quin, però clar, de meduses en tenim molts tipus.
1: En tenim molt tipus, i de fet n'hi ha algunes que no són meduses, com la caravela portuguesa, que li diem medusa, però no ho és, que ja en parlarem un dia explicant.
0: Molt bé, i aquesta és la huevo frito.
1: Aquesta és la huevo frito.
0: Per què?
1: Se li diu huevo frito perquè sobretot els que naveguen les hauran vist que des de la superfície se li veu el caputxó, que se li diu umbrella, que és rodó, de color beix, i al centre té un punt que, és una, que sobresurt, que és més fosc, i llavors és com un ou ferrat. Des de la superfície les veus com un ou ferrat.
0: Déu-n'hi-do, no? Sí. Quina gràcia. Ens deies, no són de les farilloses, no són de les més urticants.
1: No, aquestes pràcticament no són urticants.
0: Pràcticament, compte.
1: A la majoria de nosaltres no ens farien res, i encara menys si les toquem amb la palma de la mà. Però sí que les persones que tenen la pell més sensible els hi podria fer una petita urticària, però no són de les més perilloses, n'hi ha de molt més perilloses. Aprofito per dir ara que si en el cas de que algú li piqui una medusa, que no, aquesta segurament no li farà res, però una de les altres, el més important és no posar mai aigua dolça a on hi ha la picada de les meduses, perquè això és el que fa, és activar el verí.
0: I què hem de fer?
1: Posar, rentar amb aigua salada, posar-hi aigua salada...
0: Aigua de mar,
1: aigua de mar, aigua de mar directament. Si hi ha restes de tentacles de la medusa, treure-les amb guants o amb pinces. Sobretot no rascar mai. I a veure, lo de això que es diu de pixar sobre la...
0: Sí, mira, és que mira, has dit... És que quan has dit lo de l'aigua dolça he pensat, eh? Però si diuen que va bé l'orina, no?
1: Sí.
0: Allò bueno, de fer-te un pipí a sobre de la picada, si es pot.
1: És una mica de mita, això. Lo millor és posar-hi un antisèptic, com la clorhexidina, i res d'amoníac, ni alcohol, ni res. O sigui, aigua salada... no rascar-se, treure les restes amb pinces o guants i un antisèptic.
0: Deies, aquest tipus, la huevo frito, està present ara el mes d'agost i ara el setembre.
1: Sí, ara és quan la podem veure en, les nostre, en la seva fase adulta, que és la fase de la medusa huevo frito. Que, ja que a l'hivern es troben al fons en un altre tipus de fase, ja que el seu cicle biològic és de la medusa com a adult, després passant a larves... s'anclen al fons com molt petitetes en forma de fulla o a forma que sembla un corall i després passen a èfires volant per la, flotant pel mar i a la primavera, quan escalfa el calor i ens ve l'estiu, creixen de sobte i es tornen a la forma adulta, que és en la que es trobem nosaltres ara.
0: I quan viuen aquestes meduses?
1: En forma adulta, 2-3 mesos. És el temps que les podem veure des de l'agost, setembre i alguna resta que queda a...
0: Clar, perquè després de la forma adulta entenc que moren, no?
1: Sí, exacte. Moren i després de reproduir-se, ja que elles tenen... diríem que són com polifacètiques sexualment. És a dir, en la fase adulta que estem acostumats a veure, elles tenen una reproducció sexual, però després en fase de pòlip tenen reproducció asexual, o sigui, es poden reproduir de dues maneres diferents. En la fase adulta, sí, com que és reproducció sexual, tenim mascles i femelles. Aleshores, els mascles deixen anar l'esperma a l'aigua i les femelles absorbeixen l'esperma i fecunden els ous i guarden els ous entre els seus tentacles. I els guarden fins que les larves són grans i són capaces de nedar soles. I això és ara més o menys aquesta època, a finals de setembre.
0: Cada espècie, o cada femella en aquest cas, quants nous exemplars pot produir?
1: Milers.
0: Milers?
1: Sí. N'hi ha molts. I a més, pensa que després hi ha la fase de pòlip, que tenen reproducció asexual. O sigui, tu imagina't com una fulla i branqueta, i una branca que hi ha diferents ramificacions i de cada ramificació comencen a sortir, potser poden sortir d'allà 7 meduses diferents.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, moltes, és molt curiós. Són clons, aquests sí que serien clons.
0: Quan els tenim aquí a la costa, és aquesta època, però també estan presents més endins, més enllà i potser fora d'aquesta època.
1: Aquestes meduses ens les podem trobar sobretot a la superfície de l'aigua i prop de la costa, perquè precisament s'apropen a la costa per reproduir-se, ja que la seva fase de pòlip necessita anclar-se en una roca o algun espai dur. Aleshores, elles tenen com a el que se'n diu l'ombrela, que és la part superior, podrien detectar el que és la llum per apropar-se sempre a la superfície.
0: Com explicaries, és a dir, si ara mateix tinguéssim una d'aquestes meduses aquí davant, quines parts formen part de la seva fisonomia?
1: Val, perquè la tinguem en ment, és el que hem dit, tindríem el huevo frito a la part de dalt.
0: Sí, el cap gros.
1: El cap gros, sí, el cap gros i el centre, que és més fosc, que sembla un ou ferrat. I la part de baix, els tentacles que té són uns tentacles que serien acaben en forma de botó. No són els típics tentacles llargs que estem acostumats a veure, i acaben en forma de botó i fan com un saquet. Aquests tentacles poden ser blancs, beixos i uns de color lila, molt, molt llampant. Aleshores, a la part de dalt tindria com unes cèl·lules que són capaces de detectar la llum. I això les fa que sàpiguen quan estan a prop de la superfície.
0: Clar.
1: Així es poden apropar a la superfície. I això precisament ho fan servir perquè dins d'aquestes meduses hi conviuen amb elles unes algues que es diuen zooxanteles, que aquestes algues viuen en simbiosi amb les meduses, ja que les meduses sempre les transportaran a prop de la llum,
0: ja
1: que fa que naveguin en superfície. I a més, les meduses els hi aporten nutrients essencials com el nitrogen i el fòsfor. I a canvi, la medusa rep de les zooxanteles energia. Bàsicament, la seva principal font d'aliment és l'energia d'aquestes algues.
0: I com l'obté? Quin tipus d'energia? És a través d'aliment?
1: De la fotosíntesi.
0: Ah.
1: La medusa el que fa és apropar-se a prop de la llum, les algues fan la fotosíntesi i pràcticament el 90% de l'energia d'aquestes meduses s'obté a través de les algues.
0: Una sense l'altra podrien conviure?
1: Sí. Bueno, la medusa, aquesta medusa no, perquè pràcticament...
0: S'alimenta de quin nom has dit? De les...
1: Zooxanteles.
0: És que també...
1: Sí.
0: A veure, està molt bé els noms que els hi posen, però no em demaneu que ho repeteixi, sisplau.
1: No.
0: Ja tenim a la Berta per fer aquesta... Sí. Perquè ho digui ella.
1: Soc conscient que són palabros.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí. Bueno, els que sou entesos ja teniu aquesta facilitat, heu nascut amb un xip especial, sí, per dir aquestes paraules, aquests,
1: sí,
0: mots.
1: Aquestes algues, com a curiositat, són les mateixes que utilitzen els coralls. O sigui, els corells també viuen amb simbiosi amb les zooxanteles. No podrien viure sense aquestes algues, que quan hi ha el blanquejament dels coralls és perquè les algues han fugit. El corall encara està viu i és de color blanc perquè el que li dona color són les algues.
0: Quan desapareix, quan mor aquesta medusa, també moren aquestes algues i tot allò que conviu amb ells?
1: Surten al mar i se'n van a buscar-ne una altra.
0: A buscar-ne una altra hosta.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Curiós.
1: Molt curiós, molt curiós. Aleshores, aquestes meduses també tenen, clar, com que han d'estar per la superfície per poder fer la fotosíntesi, estan exposades a una radiació solar que seria letal tant per elles com per les algues. Aleshores, tenen la capacitat de transformar la radiació solar en llum innocua per elles i per les algues i per altres hostes que ara parlarem. L'emmagatzemen en els tentacles aquests que he dit que són de color lila. Doncs aquests tentacles absorbeixen la llum de la longitud d'ona dels ultraviolats que dona aquest color lila dels tentacles. Vol dir que són un protector solar per les meduses i pels seus hostes. I aquest efecte l'estan estudiant farmacèutiques per fer protectors solars.
0: A veure si poden extreure d'aquestes meduses i, de moment...
1: Estudiar.
0: S'està estudiant.
1: S'estan estudiant.
0: No han arribat a cap conclusió ni, de moment, s'ha posat en pràctica, no?
1: No, de moment,
0: sí,
1: no.
0: S'està estudiant.
1: Jo m'imagino que els protectors solars serien de color lila. I
0: sí, no?
1: Tots,
0: bueno, si després no quedem tots liles, ja va bé. Escolta'm, sí, parlaves d'altres hostes.
1: Ah, sí, exacte. Si teniu la sort de veure alguna d'aquestes meduses, us aconsello que les observeu, ja que hem dit que pràcticament no són urticants, i aleshores podreu veure com moltes vegades hi ha petits peixos al seu voltant. Aquests petits peixos són alevins, que són les fases més juvenils de peixos com els sorells, les castanyoles i les bogues, que es resguarden dels seus depredadors al voltant de la medusa. I aquests peixos són... molts d'ells són immunes al verí de les meduses, però alguns no ho són. I els que no ho són, el que fan és... Estan entre els tentacles, pugen a la part de dalt, es restreguen contra el caputxó de la medusa, el huevo frito, s'impregnen de les cèl·lules de la medusa i tornen una altra vegada entre els tentacles i així la medusa no el reconeix com res estrany i no l'explica.
0: Molt bé. Quin és el principal depredador d'aquesta medusa? A qui li tem, aquesta medusa?
1: Sí. Aquest és el principal aliment de les tortugues marines.
0: Ah.
1: Les tortugues marines com la babaua i la verda, que són les que tenim per aquí.
0: Es mengen aquests ous ferrats.
1: Sí, es mengen nidaris, que són, serien, les meduses formarien part dels nidaris, i és la seva principal font d'aliment. Uh-huh. És a dir, si ara a vegades tenim moltes meduses, segurament perquè tenim pocs depredadors d'elles, com serien les tortugues, que són espècies que estan catalogades com a vulnerables, pobretes.
0: Sí, que, no... sí, que aquest any, malauradament, em sembla que només una s'ha acostat a les costes, sí. Almenys que tinguem coneixement, sí. Que sempre doncs, hi ha hagut més visita de les babagües, doncs aquest any ens hem quedat només amb una posta.
1: Ja, llàstima. Bueno, ja,
0: un dia parlarem de les babagües,
1: sí,
0: segur.
1: I tant, sí, i tant.
0: Ja t'ho he vist en els ulls.
1: Sí, sí.
0: A veure, digues, perdona.
1: Tenen més depredadors, les meduses, serien el mola mola, que és el peix lluna, que també els que potser han tingut la sort de veure alguna vegada, els que naveguen també moltes vegades, veu una aleta en superfície, mm-hmm. que va fent així, que sembla de tauró, però en sí. realitat no és un tauró, és un peix lluna.
0: Peix lluna.
1: I aquests peixos també mengen meduses. I el peix espasa també.
0: Són, també.
1: Sí. I a part d'animals marins, també tenim les gavines. Les gavines, aprofitant que aquestes meduses sempre estan a la superfície per fer la fotosíntesi, se les mengen. També són un aliment important per elles, que té uns altres nutrients diferents dels peixos que pesquen normalment.
0: Entenc que si aquests animals, les meduses, formen part de la seva alimentació, mm-hmm. és perquè no tenen cap mena de reacció, no?
1: No. El que es mengen principalment és el seu caputxó.
0: Ah.
1: De fet, a la seva última fase de vida, els peixos detecten que la medusa ja no es mou tan bé, que ja s'està morint, quan ja ha deixat anar tots els alevins i ja acaba la seva fase, els peixos el que comencen és a menjar-se el caputxó, que és el que els permet mobilitat amb elles. I al final acaben, la majoria de vegades, boca avall, que es poden veure enganxades a terra, amb els tentacles cap amunt perquè no es poden moure, i encara tot i així, a la seva última etapa de la vida, encara són reservori de moltes espècies, o sigui, de peixos que estan per allà.
0: Si anem aquests dies a la platja, pot ser que en trobem?
1: Sí, sí, sí. De fet, quan hi ha tormentes, marxen. Quan hi ha tormentes, marxen cap al fons. Però quan fa sol, tornen a pujar una altra vegada a la superfície.
0: Buscant.
1: O sigui, sí, fins a finals de setembre encara les trobarem.
0: Què passa si les traiem fora de l'aigua?
1: Doncs molt mala pràctica. Hi ha gent que ho fa... Hi ha gent que, per por de que piquin, perquè tenen mala fama, les treuen fora de l'aigua, i el que s'ha de fer és deixar els animals dintre del seu ecosistema. Ja hem dit que, sobretot, aquestes no fan absolutament res. I, a més, que són reservori d'aquestes espècies que hem estat parlant. Hi ha peixos que hi conviuen, també hi ha crancs, que no ho havia dit, i es poden trobar entre el caputxó i els tentacles, també podem trobar crancs. I si les traiem fora de l'aigua, estem traient l'habitatge d'aquests animals, que potser si hi ha peixos s'ofeguen al treure'ls, i a més l'aliment després de les tortugues i altres peixos.
0: Clar, si viuen altres animals o espècies dintre d'aquestes meduses, entenc que la seva dimensió pot arribar a ser grandeta.
1: Poden fer uns 40 centímetres de diàmetre.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí,
0: són
1: sí.
0: les més habituals o són extraordinàries, aquestes?
1: Aquestes? Les de 40 centímetres?
0: Sí,
1: sí, sí són els tamanys, els tamanys que veiem. Sí, sí. N'hi ha d'altres que creixen molt més, que són més perilloses i que poden ser molt més grans.
0: De moment les estem estudiant, doncs això, per fer protectors solars. Tenen algun altre benefici per la humanitat?
1: Sí. També s'estan estudiant perquè tenen un contingut molt ric en col·làgen i les estan estudiant per cultivar òrgans humans.
0: Vaja, també sí. les estan estudiant, de moment...
1: També.
0: No han arribat.
1: No.
0: Doncs interessant, com deies el nom?
1: Cotylorhiza tuberculata.
0: M'encanta. Alguna cosa que ens haguem oblidat o no haguem explicat d'aquesta espècie?
1: No, està bé, perquè és això, sí que hi ha altres espècies, o sigui, aquesta és la més inocua que hi ha, però sí que hi ha altres espècies, que, com la Rhizotoma pulmo, que són aquestes liles, unes que són com violet blanques, amb una aureola lila al voltant, que aquestes sí que són bastant... que les solen tindre a finals de juliol, principis d'agost, es solen veure abans que aquestes, abans que les huevo frito, venen la Rhizotoma, i aquestes són bastant picants i poden créixer molt, poden fer més d'un metre de gran.
0: Doncs cada dimarts, en aquest espai de ràdio, posarem el cap i les oïdes sota el blau per conèixer aquesta biodiversitat que ens transmetrà la seva passió, la Berta Marcet. Marcet, amb T final.
1: Sí.
0: I ho farem aquí, cada setmana, a Calafell Ràdio. Què tal? Com t'has quedat?
1: Perfecte, molt bé. Estic molt contenta de que vingueu al fons del mar amb mi.
0: Doncs anirem cada dimarts. Bona setmana i gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé. Adéu.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell. Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.
1: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i a partir del proper divendres 18 de setembre de 8 a 9 de la tarda nit us espero al programa La Màquina del Temps, on repassarem la millor música dels 80 i 90, versions originals i remescles molt guapes. No hi faltis!
2: Divendres 18 de setembre 2026, estrena de La Màquina del Temps.
3: Calafell Ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
4: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Poc més d'un minut, ja arribem al punt de 11:45 del migdia. És moment de l'actualitat del dia en titulars. L'avanç informatiu amb els titulars d'aquest dimarts, dia 15 de setembre de 2026, amb la Roser Ribas. Endavant, Roser. Molt bon dia de nou.
5: Molt bon dia a tots i a totes. Calafell prepara un acord amb Esclat Bon Preu per posar 100 llocs de treball a disposició de la Borsa Municipal. El conveni permetrà que Calafell Ocupació participi en la selecció de personal per a les noves oportunitats laborals que generi l'empresa al municipi. Calafell també licita les obres del primer tram del nou carril bici entre els carrers Priorat i Gironès.

0: una de les llacunes de la zona protegida de les Madrigueres. Parlem amb una de les tècniques ambientals, la Maria Figueres. També a la plana comarcal, el Vendrell obrirà els contenidors tots els dies i rebaixarà la taxa d'escombraries a qui recicli. A Penedès Marítim, Cunit i Cubelles reclamen a la Generalitat la creació d'una àrea bàsica de salut pròpia per a cada municipi i el reforç de l'atenció primària. A la plana general, claus del debat sobre la intel·ligència artificial. Més veus demanen frenar una tecnologia que pot amenaçar la humanitat. A l'àmbit econòmic i de societat, zones rurals, rendes baixes, mobilitat reduïda, dones i migrants, els perfils més afectats per la pobresa de transport. I per últim, al Camp de Tarragona, investigadors internacionals exposen a Tarragona els últims descobriments sobre rellotges circadiaris o crononutrició.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs amb aquest bonic jingle hem arribat a les 11:31 minuts d'aquest matí quasi migdia del dimarts 15 de setembre. Setmana de retrobament, setmana també de presentacions, de noves propostes, i qui torna a la graella del Calafell Matí un dimarts més i també una nova temporada és l'Eva Gutiérrez i Astrodeva. Eva, molt bon dia.
1: Bon dia, Ferran.
0: Com estàs? Perquè jo sé que ahir estaves fotudeta. Fotudeta. Què t'està passant a tu, que se'n vagi l'estiu?
1: La perimenopàusia.
0: No em diguis això. Per cert, ens veiem de nou amb aquestes boniques ulleres.
1: Sí, són les ulleres aquestes, perquè no hi veig.
0: Dona igual, però...
1: Estic fent gran i bueno, ara
0: tots,
1: l'octubre 43. Què?
0: Una nena.
1: 43.
0: A l'octubre, eh?
1: Sí, a l'octubre encara queda. Però
0: balança.
1: Bueno, sí, estic aquí preparada, tenia moltes ganes i la veritat és que tenia moltes ganes també d'acabar amb aquesta calor insuportable que m'ha tingut a una cova durant 2 mesos i mig.
0: I part d'aquests mesos i mig, malaltona, nena, perquè no deixes d'agafar una o una altra. Ara,
1: jo
0: ja
1: sí.
0: Avui millor, amb veu.
1: Em avui deies
0: ahir,
1: veu.
0: Ahir no tenies
1: sí,
0: veu,
1: sí,
0: avui
1: sí.
0: Ja millor. Doncs, per estar fotuda, vas molt fresqueta, eh?
1: Bueno, perquè jo volia vindre guapa, eh? Jo
0: guapíssima.
1: Jo antes muerta que sencilla.
0: L'Eva Gutiérrez sap molt de numerologia, sap coses d'astrologia. Sempre ho dius tu, no és experta,
1: sí.
0: No és el teu fort.
1: Bueno, sí, m'agrada.
0: Però aquesta temporada canviem totalment el tipus de contingut d'Astrodeva.
1: Sí.
0: Què farem?
1: Doncs li donarem un espai o una mirada una mica més esotèrica, més mística, més bruixeta, una mica també aquesta
0: com ets
1: part
0: tu?
1: Meva. Sí,
0: com
1: sóc jo. Però jo sóc una bruixa bona. Jo
0: ja
1: sóc bona. Jo no te pongo dos veles negres.
0: No cal.
1: No te les poso.
0: No,
1: les
0: no me les mereixo tampoc.
1: No, tampoc en sé. Vull dir que jo que quedi molt clar que jo no sé fer d'aquestes coses. No en sé. No en sé ni m'interessa.
0: Què vol dir un punt més esotèric?
1: Bueno, doncs parlarem de temes esotèrics, místics, que per saber d'on venen les coses, què significa això, allò, a nivell una mica més màgic i que sigui com una eina també complementària en el nostre dia a dia, tant per persones que hi creuen com per persones que potser no hi creuen tant.
0: Doncs pels qui no els hi ha quedat clar, això que ens acaba de dir... La Eva, com pels que sigui, quedeu-vos aquí. Això és Astrodeva.

0: Doncs vinga, micròfon obert. Per on comencem, Eva Gutiérrez?
1: Per la clau esotèrica.
0: La clau esotèrica.
1: Què et sembla? Sona bé.
0: Sona bé, sona molt xulo. També sembla el nom d'un espai, però no, això és Astrodeva.
1: No, això és Astrodeva.
0: I aquesta subsecció és un... es diu la clau esotèrica.
1: La clau esotèrica.
0: Què ens obre aquesta clau?
1: Parlarem de les neteges energètiques.
0: Neteges energètiques.
1: Sí.
0: Això és avui o sempre serà així?
1: Bueno, cada setmana canviarem.
0: Ah,
1: cada
0: molt
1: setmana
0: bé.
1: Canviarem. Portaré un tema nou i, bueno, farem una mica

0: de... No, de...
1: No, sí, aprendrem coses sí, vinculades en aquest món més esotèric.
0: I després, al final, hi ha una sorpresa.
1: Hi ha una sorpresa.
0: Hi ha una sorpresa.
1: Què has portat?
0: Mira, mira.
1: El que tenim
0: és
1: aquí...
0: És que no ho vull dir, no ho vull
1: no,
0: dir.
1: El que tenim que aquí sobre la taula.
0: Moment, no? Tenim aquí una cosa sobre la taula molt especial.
1: Sí, a part del teu bolso, el teu mòbil...
0: Sí,
1: el teu
0: tot, totes les meves coses.
1: Però també tenim una cosa especial.
0: Sí, tenim una cosa especial.
1: Val, no descobrirem fins encara a, fins a que toqui
0: no?
1: que... explicar-ho.
0: Sí, sí,
1: val,
0: sí, sí.
1: Mira, tinc moltes ganes que arribi al final.
0: Sí, sí. Bueno, doncs anem a parlar una mica de les neteges energètiques, perquè de la mateixa manera que en el dia a dia doncs ens dutxem normalment,
1: sí,
0: una vegada al dia.
1: Sí, obligat passar per la dutxa, sí,
0: mínim,
1: sisplau.
0: Lo mínim o sí, cada dos dies, que això és més pel cabell, però hi ha persones que diuen, doncs mira, jo agua poquito, no?
1: Bueno, ai, no.
0: No.
1: Molt bé que s'està sota la dutxa.
0: Ai, sí, a tu i a mi ens agrada, oh, no?
1: Sí,
0: limpieza,
1: sí. Per cert, fa molt bona olor avui.
0: Gràcies.
1: Portes un perfum que fa una olor.
0: M'he ficat només 3 llitres de,
1: no,
0: de perfum.
1: No, es nota perquè és intens. És
0: sí,
1: intens.
0: Sí, sí, sí.
1: Gràcies.
0: Sí. A part, és un perfum àrab. Llavors és com... Uah!
1: És que a més estan de moda.
0: Estan
1: jo també
0: de moda,
1: em porto
0: sí, sí,
1: molts.
0: Aquí a Calafell hi ha una botiga molt
1: sí,
0: guai.
1: Vinga, un altre
0: bueno,
1: dia.
0: Bueno, estic fent promo,
1: que,
0: no?
1: Que vinguin a pagar, que vinguin a pagar.
0: Ah, vale, vale.
1: Vinga, que ens,
0: vinga,
1: nosaltres
0: llavors,
1: vamos por los cerros de Úbeda.
0: Vinga, va. Parlem una mica de les neteges energètiques. A veure, de la mateixa manera que ens netegem cada dia la nostra higiene, hauríem de portar també una higiene una mica més a nivell etèric, no? Perquè el nostre cos, tenim el nostre cos físic i tenim 7 capes de l'aura. Ara no parlaré de l'aura perquè és que si no necessitaria 3 programes sencers.
1: No cal, no
0: els tenim. És molt llarg, però per dir una mica, per explicar que aquestes capes de l'aura s'han de netejar. Per què? Perquè si no, saps això que dius, ostres, quina mala sort he tingut avui, ostres, avui em sento una mica... Oh, de bajonazo,
1: Eva,
0: no?
1: Eva, no m'esfantis, jo em sembla que no m'he netejat mai, Laura. A veure si em passarà tot el que em va estar passant,
0: bueno,
1: perquè
0: potser
1: em falta
0: podries,
1: una neteja.
0: Podries fer una neteja d'aquestes que et comento. I us dic una cosa, són neteges molt senzilles, menys una que és una mica més, bueno, que comporta una mica
1: complexa,
0: més de temps.
1: Sí.
0: I sobretot són neteges també per la llar. Per què? Perquè si nosaltres ens netegem energèticament el nostre cos, dius, vale, superbé, però la casa què? Perquè a la casa és on, en teoria, hauríem de passar més temps, o a l'oficina, en
1: doncs
0: tot cas.
1: Doncs mira que jo tinc casa meva com una patena, eh?
0: Sí,
1: però
0: sí, sí,
1: energèticament ja no sé com es fa
0: no,
1: això.
0: No, i ja està bé, perquè la neteja física també és un tipus de neteja energètica.
1: Molt
0: però
1: bé.
0: És molt important, ho deixo ja clar, que si ens fem una neteja energètica... no té molt sentit si no netegem la casa, perquè quan arribem a casa tornem a connectar amb aquesta energia que potser està una mica bloquejada. Llavors, comencem per una de les formes, no? Una de les formes seria obrir finestres i encara que sembli o s'escolti com una forma molt senzilla i molt, molt òbvia, encara que sembli una tonteria, canvia molt la sensació de l'espai. Doncs quan una casa doncs, porta doncs, moltes hores tancades, quan potser hi ha hagut algun tipus de preocupació, s'ha verbalitzat o arribem a casa i estem neguitosos, estem preocupats per alguna cosa, aquesta energia es queda com molt bloquejada. No estic seguint el guió, t'ho dic.
1: Bueno, tu, el teu aire.
0: Sempre, perdona.
1: No, jo no he dit
0: Ferran.
1: Res.
0: Llavors, aquesta energia es queda com bloquejada a lo que és a l'espai que estem ocupant, no? Ja sigui, com he dit abans, a la llar, a casa, o potser a l'oficina. Quan dic oficina em refereixo al treball, eh?
1: És a dir, o en pots... aquest estudi, que és el meu lloc de treball.
0: En aquest cas podria ser un estudi i en cas d'algú que treballi una fàbrica, l'espai
1: seu...
0: i sí, tal. Llavors, és molt important obrir les finestres perquè entri aire, i aquest aire el que fa que és netejar l'energia, és a dir, l'energia comença a fluir i comença a anar-se al que sobra. Insisteixo, sembla una tonteria, però funciona realment bé, molt bé.
1: I, a més, també va bé per renovar l'aire, que de tant en tant també
0: sí,
1: és
0: sí,
1: important.
0: Sí, i no és el mateix posar l'aire condicionat. És
1: no,
0: a dir, que
1: no,
0: algú em digui, vaig a fer una neteja energètica
1: no,
0: amb l'aire condicionat.
1: Obrem
0: pues,
1: finestres
0: no,
1: i portes no, perquè allò circuli.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Llavors, evidentment, l'altra manera, doncs posar una mica d'ordre i fer espai, no? Endreçar la casa, tindre la casa molt endreçada, a part de dir, és que sóc una persona maniàtica. No, no té res a veure amb les manies.
1: Que sóc verge, que m'agrada molt la neteja. Vale, està molt bé.
0: Exacte. Jo, això ho deia per tu, això ho deia
1: ja ho
0: per
1: sé,
0: tu.
1: Ja ho sé, bonica, ja ho sé per on vas.
0: El tema és que, en aquest cas, Ferran, ets el millor exemple, segur que la teva casa està... Bueno, jo no he anat mai,
1: No, però m'agrada ser molt endreçat i molt net. Sí,
0: t'imagino la teva casa immaculada, no?
1: Bueno, tant, no ho sé, però
0: bueno,
1: intento.
0: Bastant bé, segurament. Mm. Llavors, el tema de l'ordre és molt important i, sobretot, no tindrà res als passadissos, no? Els passadissos no tindrà obstacles o... He deixat aquesta caixeta aquí i després la tiro. No,
1: ni gerros ni res.
0: Res.
1: Tot net.
0: Vale, que no tens decoració directament.
1: Tinc quadres penjats.
0: Ah, bueno, vale, això està bé.
1: Però
0: està
1: no
0: bé.
1: Tinc gerros ni res al passadís,
0: vale.
1: Res.
0: No passa res per tindre un gerro i sobretot aquest gerro sempre li hem de posar flors perquè les flors el que fan també és netejar l'espai i donar una vibra bastant guai. De fet, us diria a tothom que està bé tindre les flors seques, el que passa és que les flors seques, el feng shui sobretot, ens diuen que no. Això atrau la carència, vale? Compte amb això. Compte amb les flors seques perquè
1: flor natural, però pot ser flor artificial de decoració.
0: I podria ser artificial de decoració, però que sigui molt real. Ha de ser com molt realista.
1: Pues les meves són de fusta.
0: Vale, no, bueno, t'ho compro.
1: Però, a veure, són de fusta perquè és una flor artística, podríem
0: sí,
1: dir.
0: Sí, evidentment, clar, sí,
1: clar,
0: sí. Sí. Sí, sí, no t'imaginava ja tallant estiu, no?
1: No, és en plan...
0: Amb l'arbre que tens allà al jardí, pots fer una flor de fusta. No?
1: Tinc arbres ni
0: un
1: tinc
0: jardí. Un enanito, no, tampoc.
1: No cal. Avancem bueno, perquè jo veig que si no ens donaran les 12. Vinga.
0: Bueno, sí, és veritat. Una altra de les coses que ens va molt bé utilitzem és la sal. La sal s'ha utilitzat simbòlicament durant molts anys, doncs, per protegir i purificar. Ho podem fer de moltes maneres, doncs netejar el terra de casa, és a dir, amb un cubell d'aigua, amb aigua i sal, sense cap tipus de detergent, cap tipus de res
1: de
0: més. O vinagre, també, una mica de vinagre i una mica de sal. És veritat que el terra, ja t'estic veient la cara, ja te l'estic veient, i dius, home, el terra queda una mica després... Ja,
1: i l'olor, no.
0: No tant, d'això se'n va. Llavors, el tema és netejar, i això funciona molt bé. I la sal es pot posar en gots a les cantonades de la casa. És que tinc 20 cantonades. Bueno, doncs imagina't com 4 punts cardinals dintre de la casa.
1: Sí, fem un espai així que, diguem, el pis té les separacions, però si és rectangular, doncs el que serien les 4 cantonades...
0: Les 4 cantonades.
1: 4 gotets amb sal.
0: Amb sal. Hi ha persones que posen aigua amb sal, però el que pot passar és que si tu poses, per exemple, un got d'aigua amb sal sota el llit, que és el lloc on s'hauria de posar mínimament sota el llit, o al costat, si tens canapé com jo, no pots ficar de sota, no? Doncs al costat. Doncs el que pot passar és que si hi ha algú per allà, una energia una mica...
1: Vale? Lenta, sí.
0: Que aquesta aigua es comenci a posar com una mica marró, que la sal comenci a pujar i veure com coses estranyes al got. Fa una mica de cosa.
1: Sí, però almenys evidencia que alguna cosa...
0: Evidencia que
1: alguna cosa rara n'hi ha allà en l'ambient.
0: Vale?
1: O n'hi ha encara.
0: Però, bueno, compta amb les persones que teniu doncs, fills, nens petits o mascotes en general.
1: Mira que a mi sempre m'han dit que en una casa mai es pot quedar sense sal. És a dir, per la sal de cuinar. És a dir, doncs que mai les gotis, que sempre hi hagi en el rebost per omplir.
0: Home, perquè la sal...
1: No estem parlant doncs, perquè aquell dia si no menjaràs soso. No, perquè espiritualment o perquè té un significat com... No sé.
0: Home, jo no ho sé en aquest sentit. Sí que sé que quan arribes a una casa nova has de posar-hi un d'això de sal i una ampolla d'oli. Això es deia tradicionalment.
1: A mi sempre m'han dit que en una casa no falti mai la sal, que no s'esgoti.
0: Perquè
1: que mai...
0: hi hagi sempre... No?
1: Sí,
0: ja és... diuen que la sal és la sal de la vida, no? Si no hi ha sal, hi ha muerte, no? No sé.
1: Bueno, alguna cosa així serà el seu significat. Vinga,
0: vale, més cosetes. Sí, més cosetes. Anem una mica justos, així que intento...
1: No, sempre anem justos nosaltres, per això.
0: A mi m'hauràs de donar una hora. A mi m'has de donar una hora perquè és que mira com m'enrotllo. És que no tinc temps, no tinc temps.
1: Simplificar.
0: Vale. Bueno, llavors, passem a... Resumeixo una mica el so. El so de... no estava segura com es diu en català, crec que són picarols, els picarols, cascabeles.
1: Sí, eh?
0: Sí, vale. Mm. I les campanetes. El
1: bueno,
0: so.
1: També jo diuen, no em toquis els picarols.
0: No
1: són
0: em toquis
1: uns
0: els picarols.
1: Són unes altres coses.
0: Aquesta la desconeixia totalment, però bueno, sí, doncs en aquest cas sí que els tocarem. Sí que els tocarem perquè sí? Els picarols aquí el que fan és allunyar l'energia xungui, vale? Però ah? Compta amb els picarols que toques, eh?
1: Clar.
0: Ferran, ja t'ho dic, compta amb els picarols perquè potser ve una altra cosa. El tema és el següent. Agafarem o posarem alguns picarols doncs, a la porta de l'entrada o aquestes cosetes que sonen quan obres la porta, perquè el que és el so allunya a l'energia, ja inclús diuen que entitats demoníaques i coses així. I, evidentment, doncs, persones que tinguin algun tipus de creença religiosa o espiritual, doncs fer algun tipus de salm, d'oració, de pregària, el que sigui, doncs, abans d'anar-te a dormir i tal. A veure, per mi, el més efectiu és la sal, no només posar-la a les cantonades de casa, sinó de tant en tant fer-se una neteja d'aigua amb sal, d'acord? I després hi ha una que és la meva preferida, però crec que és, no sé, potser massa llarga, no sé si em dóna 5 minuts extras i ho puc explicar, o anem una mica justos.
1: Bueno, que siguin 2.5.
0: 2.5, vale. Ho intento resumir-ho el més possible. A veure, prengueu nota, eh? Si no aquest, això queda gravat, ho tenim a la pàgina web.
1: Sí, sí, tindrem
0: web,
1: el podcast
0: després
1: disponible, exacte.
0: Vale.
1: Però, si volen que prenguin... Què vas a cuinar ara?
0: Hem de fer una recepta de brujil.
1: De fricandó,
0: de
1: no, eh?
0: No, de fricandó. No, no, i sense picarols, eh? Sense picarols.
1: També es pot dir cascabells, eh? També és correcte, però picarols és acceptat.
0: Vale, vale. Jo pensava que cascabells era com un castellanisme.
1: Això m'ho acaba de dir la IA, ara mateix, eh? A partir d'aquí també s'equivoca la IA.
0: Sí.
1: Aquests dies també estem parlant molt de la IA.
0: No me'n refio molt, em fiava més de tu.
1: Sí, picarols, m'encanten els picarols.
0: Ho sé. El tema és, farem una neteja del nostre cos i aquesta neteja va molt bé, però super, super, super, super bé, tant per nosaltres com per la nostra casa. I això és una recepta de bruixeria tradicional i no és res dolent ni res semblant. A veure, necessitarem una galleda d'aigua, doncs una escombra, una fragona, no sé com es diu en català, i un pot...
1: Escombra és una escombra i una fragona és una fragona.
0: Vale, fragona es diu igual. Però, pues,
1: el motxo.
0: El motxo, no em toquis el motxo. Llavors, el tema és, agafarem aquesta galleda i prepararem una olla ben gran amb aigua, la posarem a bullir i ficarem...
1: Això és molt de bruixa, una olla ben gran.
0: Home,
1: a bullir.
0: I...
1: Això és molt de bruixa.
0: Sí, un caldero de bruixa.
1: Ui, quina por, eh?
0: No, però un caldero de bruixa moderna,
1: jo,
0: que viu a Calafell.
1: Jo, com a molt, tinc la olla express, que és la més gran que tinc a casa.
0: No, però no cal. Bueno, a veure, sí, una gran. Per què? Perquè utilitzarem aquesta aigua per netejar el terra i per nosaltres.
1: Val, avancem, vinga.
0: Vale, és que no em deixes.
1: No et deixo, tens raó, bonica.
0: A veure. Llavors, ficarem un cap d'alls,
1: una cabeza de ajos,
0: una llimona tallada en quatre parts, també ficarem fulles de llorer i també una mica de sal gruixuda i aquí no està escrit, no sé per què, però falta el romaní. Una mica de romaní. Si és fresc, millor que millor. Llavors, això ho posem tot a bullir, putxu.
1: Sí, quanta estona?
0: 15 minuts i després ho deixem amb el foc apagadet que acabi de bullir. Vale? L'aigua es posarà d'un color verd una mica fosc i això què fem? Ho colem i ho colem amb dos parts. Una bona quantitat per netejar el terra, la galleda, i una quantitat en aquesta ampolla de vidre que hem preparat prèviament, que no sé si ho he dit perquè m'has ficat tanta pressa que no sé si m'he...
1: No ho has dit, però
0: no.
1: Ara ho diem.
0: Vale, una ampolla de vidre. Perquè
1: què?
0: Aquesta...
1: Capacitat? Mig litre, un litre?
0: Sí, un litre.
1: Un litre.
0: Si pot ser.
1: Vinga, un litre.
0: Llavors, el que fem és, primer, netejar el terra de casa des de l'habitació més allunyada de la porta d'entrada fins a la porta d'entrada. Vale? Sí, t'ho imagines?
1: La més llunyana fins a la més propera,
0: fins
1: a la porta d'entrada.
0: Sí,
1: eh?
0: Sempre la més llunyana.
1: De dins cap a fora, diguem, cap al carrer.
0: Efectivament. I després el que fem quan això estigui net i tal, bueno, l'escombra, no ho he dit, però s'escombra igual primer, no? Primer escombrem de la mateixa direcció, en el mateix ordre.
1: Jo passo la conga, va bé?
0: També, sí, l'esconga, l'esconga. Tu passa l'esconga i els pobres passem l'escombra. Vale. Jo és que no tinc conga.
1: Vic rumba, vic rumba.
0: El tema és, netegem bé el terra amb aquest preparat que hem fet, aquest ja preparat de la galleda, el tirem, que moltes persones em diuen, i això no he de tirar perquè no ho tiris sempre, sí. No passa res, vale? Mm. Ara, la part important. Ens anem a la dutxa i en comptes d'ensabonar-nos normal, ens tirem aquest preparat i tu dius, que asco!
1: El de l'ampolla,
0: sí.
1: Que és net, no és el de
0: és
1: fregar.
0: És net, val. Home, no facis al revés perquè vale. Si no la diem, que m'agafaràs alguna cosa i val. No vindràs a treballar.
1: Doncs el contingut de l'ampolla de litre ens ho...
0: Sí.
1: En sec? És a dir, o primer em passo una mica d'aigua?
0: No, et passes una mica d'aigua,
1: després...
0: si vols, pots ensabonar-te primer i et treus el sabó i després fas tiquití, tiquití. Des del cap, que et digui, clar, què passa a les persones que
1: tenim... I això no m'ho esblandeixo, això és l'última aigua que hem de tocar?
0: Sí, clar, ja ho sé. Hi ha persones que els hi costa això.
1: A mi també.
0: Però imagina't que és com una infusió, compte que no et cremis, evidentment, no?
1: No, a veure, ja la tindré. No, recent bullit, ja haurà refredat.
0: Això s'ha
1: refredat. Primer fregaré la casa
0: mica.
1: I després m'ho passaré.
0: Ah, efectivament.
1: Val, molt bé.
0: Amb això tenim una neteja energètica molt completa i normalment jo aconsello fer-la cada 6 mesos. I de veritat que funciona molt bé. O sigui, hi ha persones que després em diuen ostres, aquella persona que em molestava tant ja no em molesta. Bueno...
1: T'ho diuen així, amb aquesta veu de pito?
0: No, però jo li volia donar una mica de... Sí.
1: Ja? Ho tenim?
0: Sí,
1: vinga,
0: què tal?
1: Vinga, tot net, no?
0: No, ja està bé.
1: Vinga, va.

0: ara sí, ha arribat el moment de descobrir què és el que, a l'arribar en aquest estudi 1 de Calafell Ràdio i Calafell.tv, ha situat l'Eva Gutiérrez sobre aquest, la taula de l'estudi.
1: Sí.
0: Què tens ara mateix? Has agafat part d'això?
1: He agafat part.
0: Què és això?
1: Són cartes.
0: Cartes què?
1: Cartes de tarot i cartes d'oracle.
0: Cartes de tarot i cartes d'oracle.
1: Sí, el tarot i l'oracle no és el mateix, però són eines que s'utilitzen, doncs, bueno, jo les utilitzo a les meves consultes privades i tal, per ajudar la gent i fer una mica d'orientació.
0: Però aquesta no serà la finalitat
1: No.
0: Per què les utilitzarem?
1: Aquí només traurem una mica un consell per aquesta setmana, i sempre tenint en compte que una mica la mirada que jo tinc amb les cartes és una mirada evolutiva i d'autoconeixement. Això no té a veure amb la predicció directament, i tampoc farem aquí consultes a ningú.
0: Aquí no farem predicció ninguna,
1: no,
0: eh?
1: No, cap. Això és com si jo us digués, doncs aquesta setmana, no, per l'astrologia, el consell és ta-ta-ti-ta-ta-ta, doncs en comptes de l'astrologia és amb el tarot i els oracles, i cada setmana farem aquest petit consell. Llavors, a mi m'agradaria que tothom, doncs, escrigui, o que, si us en recordeu del consell que surt aquí a les cartetes, perquè després, durant la setmana, veieu una mica en què us ha afectat o com veieu aquest consell que ha sortit, només. Vale? Però tenint clar que això és autoconeixement, no ens anem a la predicció. Llavors anem a preguntar per la setmana del 14 de setembre.
0: Val, per què tens una tercera part, més o menys, d'aquestes cartes?
1: Bueno, tinc aquí, aquestes dius.
0: Sí, han quedat un grup, dos grups sobre la taula i has agafat
1: perquè
0: un grup.
1: Perquè m'he portat unes que dic, no sé quines voldré, llavors em porto unes quatre.
0: Són diferents, eh? Són tres baralles diferents.
1: Són tres baralles diferents.
0: Molt
1: llavors m'he portat quatre per dir, a veure quina m'agrada més, i he agafat aquesta de les deesses.
0: Ah, és i totes serveixen per la mateixa, diguem, el mateix consell.
1: Sí, el que passa és que hi ha estils. Llavors he agafat un estil que ens dona un consell com placa, que ens diu, fes això.
0: Doncs pues vinga, placa, placa.
1: Vinga, anem a preguntar quin és el consell
0: estem
1: per
0: fatal
1: aquesta setmana del 14 de setembre. Aquest programa l'hauríem de fer els dilluns, perquè, clar, això és com prendre's un cafè, quan vinc aquí.
0: Però toca el dimarts.
1: No, a mi m'agrada els dimarts, m'agraden, però és
0: doncs
1: veritat
0: vinga,
1: que...
0: Doncs vinga, consellet, les anem estàs marejant, pobres, que déu-n'hi-do.
1: Vale, necessito concentració... Bueno, ha sortit la carta de l'Afrodita.
0: Per què ha sortit aquesta? Com has fet això? Com les has escollit?
1: Bueno, he fet un tall
0: pensant
1: i preguntant per la setmana d'aquesta setmana.
0: Val, has fet un tall al mig i la primera del segon grup que ha quedat sobre la taula, la primera carta és la que has agafat.
1: Ah, exactament. I la carta que ha sortit té molt de sentit, perquè és una carta que ens parla de connectar amb allò que ens agrada fer, en el sentit més lúdic, en el sentit més divertit, en el sentit de doncs apuntar-te a alguna activitat de què, del que sigui. No, a mi m'agrada fer esport, vale, doncs potser m'estava pensant aquesta setmana apuntar-me a algun gimnàs o fer alguna el que sigui.
0: Vull anar al teatre.
1: O d'altres persones. Mira, em vull apuntar allà a les barques, als llaguts. Vale, doncs m'apunto. O algo que a tu t'agrada fer.
0: És però una ha de ser carta... com una activitat puntual, o ha de ser alguna cosa que sigui permanent en la setmana? Ho dic perquè el que et deia, vull anar al teatre, per exemple.
1: A veure, el teatre aquí, perquè
0: ganes.
1: És una deessa que té a veure amb lo artístic, amb la dansa, amb lo que és l'interpretació, i evidentment, doncs anar al teatre és una molt bona idea.
0: Val. I què ens diu Afrodita?
1: Però Afrodita ens parlaria més d'integrar algun tipus d'activitat en el nostre dia a dia per millorar la nostra connexió amb el nostre cos.
0: Val? Sobretot sé que ets en el gimnàs, sé que ets en el gimnàs perquè és una manera de millorar la meva autoestima, per exemple.
1: Per exemple. O no per una qüestió estètica.
0: Bueno, o un benefici emocional també.
1: O un benefici
0: físic,
1: de salut.
0: No, de dir... Que al final fas esport també és benefici emocional.
1: Ah, exactament. Llavors, aquesta carta el que et diu és has de fer alguna cosa per tu i has de començar ara. I té molt sentit perquè ja ho vam dir que el mes de setembre, en realitat, encara que és un mes nou, el calendari en realitat és un mes 1 i és un mes de començaments. Tot el que sigui començar algú aquest mes serà molt, però que molt positiu.
0: Doncs el consell, així una frase, què? Inicia?
1: Inicia i connecta amb el teu déu interior o la teva deessa interior.
0: I fent activitats.
1: Sí, fes esport.
0: Fes esport.
1: Esport o el que t'agradi.
0: O el que t'agradi.
1: Fes el que et doni la gana, però que et faci feliç.
0: Un bon menú de paella, per exemple, aquestes hores al migdia, també és activitat.
1: Sí, sí.
0: Astro Deva! Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.
0: Hem deixat la numerologia i l'astrologia, doncs.
1: Sí, l'hem deixat una mica... Bueno, a veure, no l'hem abandonat. Hem fet
0: sí que
1: un
0: parlarem
1: petit...
0: de coses vinculades a la numerologia,
1: sí,
0: a l'astrologia i també amb aquestes cartes que ens donen aquests consells per la setmana.
1: Sí, cada setmana canviarem de tema, seran temes interessants i que puguin ser també una mica... que tinguin un sentit per les persones que ens escolten.
0: Em diuen que la Pepa Barretina s'està a punt d'aterrar a la pista d'aterratge d'aquests estudis.
1: Sí, sí, jo aniré sortint perquè si no
0: perquè,
1: em donarà una patada.
0: Clar, t'ho dic perquè en un moment arriba la Pepa Barretina.
1: Com diu la meva mare, vamos a ir recogiendo que la visita sí que reír.
0: Exacte. Vinga.
1: Adeu, adeu.
0: Adeu, fins dimarts.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes, de 10 a 11 de la nit, a Calafell Ràdio.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Doncs vinga, som a dimarts, dia 15 de setembre. Hem arribat a les 12 i un minut del migdia i... Hola, Pepa!
2: Hola, maco!
1: Hola, ja t'ha errat per aquí!
2: Home, quant de temps sense veure'ns, escolta'm, no bueno, pot ser tant,
1: Veure-la, jo no la veig, jo només l'escolto. Què tal, Pepa Barretina? És la fantasma del castell de la Santa Creu de Calafell, que també aquesta temporada baixarà fins la ràdio a calafell.tv. Com està?
2: Hola, mare de bé, una mica estragada, nen, tu saps quin estiu, no he parat,
1: No, no, ja la veig, ja la veig, ja l'escolto, ja li noto,
2: Sí,
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí, que... ha estat a tots els concerts que van fer allà al castell, allà a casa meva, escolta'm, la mar de preciosa.
1: Home, ho tenia maco, mateix maco, allà a casa, doncs
2: sí,
1: clar.
2: Sí, també vaig anar a les Habaneres allà davant de mar.
1: També.
2: També va haver un dia que van tenir una mica de problemes amb el so, que els hi fallava.
1: Sí.
2: Una cosa així que els hi grinyolava.
1: Ai, senyor.
2: Però bé, bé,
1: bueno, coses del directe que diuen,
2: sí. Claro. Escolta'm, hi feia molt de goig, també, totes les cadires que hi havia allà a la sorra, que escolta'm, cada any n'hi ha menys, perquè ens estem quedant sense platja. Escolta'm, fa com a por, això,
1: Sí.
2: A veure, al final la gent es podrà llançar amb un trampolí des dels blocs de pisos d'allà a primera línia,
1: No,
2: escolta'm, jo no,
1: no
2: sé
1: podem,
2: com no fiquin espigons o posin alguna cosa, escolta'm, al final no tindrem platja, la gent no tindrà...
1: Està tocant un tema molt sensible, sí. Però sí que és veritat, sí,
2: Sí, sí,
1: el canvi climàtic, malauradament.
2: Hi havia menys cadires que altres anys, Es notava,
1: Però per què? Perquè s'ha escurçat la platja?
2: Clar, com que no hi ha puesto, nen, per posar tant les cadires.
1: Senyor.
2: Llavors, en vez de ficar-les a l'ample, ho fiquen a l'ullarg, escolta'm, arribaven les cadires fins allà al pescador, fins al monument del pescador, que hi havia la tripulació del bot, nen,
1: sí.
2: Que feien allò el ronc
1: cremat. Sempre ho fan, sí.
2: Escolta'm, bo, escolta'm,
1: sempre.
2: Boníssim,
1: Bueno, jo sé que a vostè això li va,
2: Sí, sí, sí. Més a més, li posen la canyella, hi posen un granet de cafè.
1: També?
2: Sí, sí, una allò per la dura de llimona, i això, el calentó, que ho cremen, saps? Allò fan, només fan anar amb el cucharó, sí. Aquell, ho fan anar així, la mar de bé.
1: Jo el ronc cremat em sembla que no l'he provat en ma vida, perquè
2: doncs,
1: jo no sé
2: bo,
1: jo.
2: Nen,
1: bo,
2: sí, bo,
1: a la Pepa li agrada.
2: T'has d'esperar una mica que refredi, perquè si no crema
1: la neu, clar,
2: però bo, I a més tenien una quada, i nen, barato, valia 2 euros.
1: Ah?
2: Valia 2 euros, et donaven el gotet d'això del ron,
1: sí.
2: I a més et donaven un mocador blanc.
1: Per què?
2: Amb el d'això de la botxa de bebides, perquè després quan canta la cançó que hi ha de la vella Lola...
1: Ah, l'has de fer moure,
2: sí,
1: allò...
2: Sí, que diuen que s'ha de fer moure, i escolta'm, és maco.
1: Jo pensava que el mocador era per aixugar-se, sí.
2: No, nen, és quan canta la vella Lola, aquella cançó tan maca, que hi venera, llavors tota la gent fa anar el mocador amunt i avall, escolta'm, és molt maco,
1: Maco,
2: sí, una diada maca. I una altra cosa maca, que m'ha agradat molt aquest any, nen.
1: Què?
2: Això, el mercat medieval.
1: El mercat medieval sempre és un èxit.
2: Aquest any, jo crec que ha sigut l'any que ha vingut més gent,
1: Això li anava a dir,
2: No s'hi cabia.
1: Jo vaig ser-hi, però a més, a les xarxes socials, la gent és que deia, és que és molt maco, és molt xulo, però és que hi havia molta gent en moments puntuals.
2: Sí. A la tarda, tant el dissabte com el diumenge, escolta'm, no hi cabia ni una agulla.
1: Ja.
2: No s'hi podia ni caminar.
1: I a més ha fet calor, Molta calor aquest estiu,
2: sí.
1: També ha coincidit amb el mercat.
2: A més van fer-se espectacles la mar de bonics, uns que es diuen la cremallera teatre, que són d'Arbec, aquesta gent.
1: Ah.
2: Ja han vingut altres anys.
1: Hmm.
2: I escolta'm, anaven així com disfressats i fent una mica de xou.
1: Sí.
2: Hi havia un home que anava amb un carrito que portava
1: un
2: de bombolletes de sabó.
1: Era...
2: Escolta'm, la mar de bé. I llavors van venir ells que fan poc, ells, els orcos, saps?
1: Ah,
2: ells,
1: sí.
2: Escolta'm, la canalleta n'hi havia,
1: sí,
2: que s'espantaven,
1: I fugien,
2: Sí, home. Sí, però molt simpàtics, perquè
1: sí?
2: a més els veies que si hi havia una canalleta que s'espantava i que feia por, ells molt educadament s'apartaven.
1: Sí, poquet a poquet, però l'ensorten en portes,
2: Sí,
1: imagina't...
2: I tavernes, i d'això, hi havia menjars per aquí, menjars per allà, no sabies què fer de tantes coses i tantes parades i tant d'allò. I després la bandada aquella dels oficis, que també està molt bé,
1: Hi
2: ha el que fa la ceràmica, hi ha el que fa el vidre, Escolta'm, molt maco, aquest any m'agrada molt, i em sembla que els companys d'allà a casa meva, allà al castell, No van donar l'abasto,
1: Sí, perquè jo sé que van fer visites guiades, també en català, en castellà, jo sé que gairebé
2: jo diria que totes les
1: places exaurides.
2: Una gernació, i a casa meva jo pensava, dic, bueno, ja tinc ganes que s'acabi el medieval, perquè, escolta'm, jo estic acostumada a la tranquil·litat,
1: allà dalt al castell. Que li dona vidilla i va bé,
2: que són
1: 3-4 dies a l'any, no?
2: A més però... com que ho han avançat una setmana, perquè doncs els col·legis han començat, ara comencen més aviat,
1: sí,
2: i han avançat el medieval, doncs abans ho feien el 1 de setembre, i ara ho fan l'últim d'agost.
1: Sí.
2: Llavors, clar, hi ha molta gent. Però això també va anar bé, nen, perquè llavors la primera setmana de setembre fan allò els rockabillys.
1: El rockabilly. Què vol dir que el rockabilly l'han avançat una setmana
2: també? Sí, abans ho feien per la diada.
1: Ah.
2: I ara, doncs, com que el medieval l'han avançat una setmana, el doncs, rockabilly...
1: El rockabilly també.
2: Rockabilly. Sí. Doncs aquestos també... Escolta'm, anaven de mar de precioses, anaven sí. vestits. Escolta'm, m'agrada molt aquesta època de l'any.
1: Sí.
2: M'agrada perquè doncs ja comença l'afluència a baixar una mica, eh? I llavors venen aquestos els rockabillys i, escolta'm, donen alegria.
1: Sí, a més, això, quan els hotels ja es comencen a buidar, ells ja, de fet, abans de marxar, ja comencen a reservar l'edició de l'any vinent, del setembre de l'any vinent. És a dir, que hi ha molta gent...
2: Molt macos.
1: Jo amb la Roser vam anar a entrevistar alguns d'ells i alguns ens deia que feia 20 anys que venia a Calafell cada setembre pel rockabilly. És a dir, que...
2: No, ja està bé. Més és una gent doncs, que és pausada, que d'allò els agrada ballar i tenen les seves coses, però són educats.
1: Sí,
2: i, escolta,
1: sí.
2: I m'agrada molt com la vestimenta que porten.
1: Sí, home, dels anys 50 americans.
2: Sí, sí, els pentinats d'ells.
1: I aquells tatus que porten.
2: Unes foraces aquí als caps.
1: Sí.
2: La mar de bé.
1: Molt color vermell en el cap, sempre en els cabells, eh? Sí, no sé si aquella època es portava molt el vermell al cap, però...
2: No, però tot eren totes maquillades i totes vestides. Sí. Escolta'm, amb un gust, la mar de bé. Si deuen passar hores, per arreglar-se aquestes mosses. Sí. Bueno, ells també, perquè es fan allò al tupé.
1: Sí.
2: Allò com el John Travolta, eh?
1: Sí, o com el de Gris.
2: Exacte.
1: El de la pel·lícula Gris.
2: El John Travolta.
1: Què era, el Danny Zuko?
2: El Danny Zuko. I ell és la Sandy.
1: Això, la Sandy. O com es digui.
2: Molt bé. Doncs el que ja et dic, un estiu maco, més bé la festa major, també hi va haver coses molt boniques. Ja saps que tot el que són les cercaviles i tot això, xalo molt. Ara, molta calor, eh, nen?
1: Molta calor.
2: Això no es pot aguantar, eh?
1: Innegable. Que no hagi passat calor, doncs, cosa rara.
2: Jo he sentit dir, hi ha rumores, que hi ha municipis que ja estan modificant les dates de les festes majors, perquè això arribarà a un punt, nen, que com continuï així, no es podrà fer la festa major, l'estiu l'haurem de fer l'hivern.
1: Doncs serà una llàstima, perquè...
2: No es pot aguantar.
1: És que molta calor, I malauradament, aquesta és la tendència i que vagi a més, diuen els experts.
2: Imagina't, jo que només ho miro, que només ho vaig a veure, ja passa calor, doncs aquestos els que ballen bastons, els que porten els caps grossos
1: o els gegants,
2: i tot això, els gegants o... com ho fan aquesta gent, han de quedar de deshidratats.
1: La veritat és que...
2: Sí, és una cosa forta.
1: Sí, que molta calor, que ho hem passat molt bé, i vostè també veig, que ho ha gaudit moltíssim.
2: Sí, jo ja porto l'agenda, ja tinc coses que venen, eh?
1: Sí, perquè ara, clar, dic jo que després de tantes activitats a l'estiu, no sé jo ara al setembre si està la cosa més tranquil·la. De fet, clar, encara falta la festa major de segura que la feia, eh?
2: Aquest cap de setmana passat va haver-hi jo dels estocs, allò que fan les botigues que treuen coses, que això també va fer baixar molta gent a la comarca, perquè també
1: hi havia ambientillo,
2: clar. I això a les botigues els hi va bé.
1: Saps què passa? Que a més van ser 3 dies, la diada divendres, va venir molta gent, estava al municipi a tope, terrasses plenes... I el passeig marítim ja no li dic.
2: A més, aprofiten, doncs, això dels saldos, allò que ha quedat alguna cosa de la temporada, alguna cosa així, els hi surt més bé de preu. I els de les botigues, nen, també els hi va bé, perquè llavors ja tenen puesto per comprar les coses noves d'ara a la tardor i l'hivern, que d'aquí 2 dies hi som,
1: Sí.
2: Que passa que jo crec que serà Nadal i encara anirem amb màniga curta.
1: Això li anava a dir. Si a les castanyes ja les fem amb màniga curta, doncs imagini's els torrons aviats també a la platja.
2: De tota manera, nena, a les nits allà refresca una miqueta.
1: Bueno, i al castell potser, si corre una miqueta de brisa, es nota, no?
2: Almenys descanses una mica a la nit, però surt el sol i ja tornem a tenir una calorada de por, escolta'm.
1: Jo encara haig de dormir de tant a tant amb ventilador l'aire, perquè si no, fa calor encara.
2: Una cosa grossa. Doncs, nen, aquest cap de setmana m'he apuntat aquí, que tinc diverses coses.
1: Què tenim?
2: Que el dissabte, allà a Cal Boulevard, a les 7 de la tarda, fan una celebració, nen.
1: Què fan?
2: Celebren el 20è aniversari d'aquests dels amics del patrimoni de Calafell. Que, a més, són una gent molt maca perquè fan unes conferències i fan unes presentacions de llibres i unes coses, la mar de maques. Fan moltes coses allà a la biblioteca. Llavors, aquest dissabte a les 7 de la tarda, fan el 20è aniversari de l'entitat i fan diferents coses. Fan una benvinguda, fan la celebració dels 20 anys. Llavors, hi ha una xerrada que fa aquest el Joan Santacana, que aquest senyor en sap molt, de molta història. Que diu Catalunya i el patrimoni cultural, problemes i tendències. Ja posa càrrec del Joan Santacana. Després ve el concert del Joan Caselles Trio. Aquest nen és un nen de Baix a Mar, al carrer d'Otodax, que ja ha tocat algunes vegades amb això que és guitarrista. I fan un concert allà a Cal Boulevard, que també. Llavors es veu, ja avisen que hi haurà coca, cava i un brindis d'honor. Això per celebrar doncs, els 20 anys,
1: d'aquesta
2: colla dels amics del patrimoni.
1: Que sempre fan moltes conferències, xerrades, presentacions, actuacions i sortides també, eh?
2: Sí, sí, sí, fan caminades també. I coses i visites, sí, sí. Mort de bé, sí, sí. I després una altra cosa que també m'agrada molt, fan el diumenge allà a la plaça del Cubano, allà davant de la biblioteca, allà al carrer Jesús.
1: Ah, sí, la roda d'esbarts d'ençaires, sí.
2: Exacte, fan la 21a roda d'esbarts veterans.
1: Exacte.
2: I venen l'esbart agarenc del Centre Cultural El Social de Terrassa. Després ve el grup Juventus de l'Esbar Maragall de Sant Andreu de Palomar i després els anfitrions, l'Esbar d'Ençaire de Calafell.
1: Bueno, és una exhibició d'aquests balls tradicionals i populars, l'Esbar d'Ençaire.
2: Sí. Llavors doncs, la gent que vagi a la plaça, a les 12, llavors mira, ja es pot fer el vermut, escolta'm, la mar de bé, tenen el diumenge passat.
1: Sí, a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell.
2: La mar de bé. I després, nena, volia doncs, anar parlant una miqueta, perquè ja ens adonarem compte i ja hi som, que tenim la festa major de segur.
1: Això, sí, de fet, què? És la setmana vinent?
2: Comencen a haver-hi coses ja el dimarts 22 de setembre, que fan a la biblioteca d'allà al Port, allà a la biblioteca Casa Nova, fan la pallassa Prisca i un taller de maquillatge, amb una nena que es diu Eva González, i ja posa que és a partir de 4 anys, i llavors s'han d'inscriure amb això al WhatsApp.
1: Sí, WhatsApp.
2: El telèfon és el 687 27 13 73. Llavors s'han d'inscriure prèviament, que no hi vagin sense haver-se inscrit, perquè els diran que no.
1: Sí, a vegades no, les places s'han exhaurit i cal inscripció prèvia.
2: Sí, llavors a la mateixa biblioteca, el dijous 24 de setembre, a les 5 de la tarda, amb aquella nena, la Cíntia Branco, aquesta nena que fa uns tallers, la mar de macos i la mar de bé, que és la mar de trempada, fan un taller que es diu "Fem una mandala de fusta del Sol Miquelet". Perquè, clar, ja ho sabes, la festa major de Segur és per Sant Miquel.
1: És territori Miquelet.
2: És la festa major Miqueleta. Sí. Llavors, mira, doncs faran una mandala de fusta del Sol Miquelet, la mar de bé. Llavors, el mateix dijous, a la tarda, a 8:45 del vespre, vaja, allà a la plaça Pau Casals, fan el canvi de samarreta i el sopar de carmanyola Miquelet, que això ja, la gent ja, molts ja ho saben, que poden portar la carmanyola amb coses de casa, hi ha qui va buscar una pizza, hi ha qui es porta un entrepà. Llavors, allí, normalment, els esgangalats també munten com una barra i llavors allí també en fan d'entrepans i
1: d'això,
2: La mar de bé. Llavors, quan ja acabi el sopar més o menys, a 9:45, es fa el pregó de la festa major i li donen el premi al Hola, Miqueleta de l'any, Que jo encara no sé, qui són els pregoners, no m'ho he de preguntar, L'any passat ho va fer aquella mossa la Julguer. Aquest any no ho sé, però sempre hi ha una mica de xou, que aquests els engalats ho fan la mar de bé.
1: Sí.
2: Sempre fan una miqueta de xou abans del pregó i després surt el pregoner a fer el seu discurs.
1: Correcte. Doncs encara no sabem el pregoner,
2: Sé que hi ha gent que ja ho sap, però a mi no m'ha llegado encara.
1: No
2: m'ha arribat.
1: Doncs a mi tampoco.
2: A veure, però segur que hauran encertat bé, perquè sempre fan una mica d'homenatge a la gent que forma part d'aquell nucli on es fa la festa major.
1: Sí.
2: Això és un detallasso, a mi m'agrada molt, aquests pregons, la mar de bé. Llavors, nen, el divendres 25 de setembre, a les 6 de la tarda, de les 6 de la tarda fins a les 8 del vespre, allà al Port de Segur, fan una activitat infantil, una companyia que es diu Passa Barrets Jugulars, i es diu La Carpa Invisible del Senyor Trifeli. O sigui, és un taller amb jocs de fusta, d'equilibris, tot això, que la canalla s'ho passarà a pipa, la mar de bé. Llavors, a la plaça Pau Casals, aquesta colla dels esgancalados, fan el torneig del birrepong, a 7:15 de la tarda. Després, a 9:45, des de la plaça Pau Casals, aquests els diables i el drac aquest de l'Espurna, fan un correfoc i venen també una colla de diables que es diuen Tronats de Mar de Vilanova i la Geltrú, la mar de bé. Això que li agradi això, el foc i la pólvora i tot això, doncs que se'n vagi cap allà a la plaça Pau Casals, i llavors ja diu que passen per l'Avinguda Mediterrani, un trosset de la Ronda Universitat, el carrer Pablo Neruda, l'Avinguda Catalunya, i acaben just abans d'arribar a la plaça Pau Casals, perquè a les 11 de la nit, allà a la plaça, fan un concert amb un grup que es diu Grup Loren, que segur que deu ser tot això que li agrada el jovent de versions i aquestes coses així animades.
1: Sí, tot això el divendres, dia 25. Molt bé.
2: Sí. Llavors, dissabte al matí, nen, ja comencem amb una cosa que a mi, ja ho saps, sempre t'ho dic, que a mi m'agrada molt. Allà a les 11 del matí, des de l'ermita Sant Miquel, fent un recorrido, que arriben fins allà a la plaça Pau Casals, fan la cercavila tradicional, nen.
1: Sí.
2: I sortirà el drac de l'Espurna de Calafell i els dragonets espurnetes. L'associació Som de Samba, la banda de timbals i gralles de Calafell, els capgrossos, Ah, i les colles de l'Unió Artística de Calafell, que són el ball de panderetes, el ball de bastons a l'infantil i a l'adult, el ball de gitanes, les tirantinaires, que són aquelles mosses del puro,
1: sí.
2: I, a més, la colla gegantera de Calafell, que surten amb el Pere, la Carme i el Miquelet.
1: Veig que a Cercavila tradicional, tots, eh? A vegades es feia els gegants per un costat, veig que s'ha unificat tot.
2: Això ho fan en diumenge, la Cercavila gegantera es fa diumenge.
1: Molt bé. És a dir, que participen els gegants de Calafell només en aquesta cercavila.
2: Sí, això és una cercavila tradicional on surten tots els grups de Calafell.
1: Molt bé, bueno, és un clàssic, sí.
2: Llavors, nen, a les 12 del migdia, quan ja arriben allà a la plaça Pau Casals, fan el vermut popular i la trobada de samarretes, que això està molt divertit, perquè comencen a contar, tu ja ho saps, jo la gent li explico, tu ja sé que ho saps, que els de ja segur van vermells, els Miquelets.
1: Sí, home, jo soc Miquelet.
2: Els de dalt al poble, naltros, anem verds, els torrossos.
1: Els torrossos.
2: I els de baix a mar, els popets, van blaus.
1: Van de blau.
2: Llavors fan com un recuento, van comptant quants n'hi ha de cada, a veure quina samarreta guanya. Llavors, mira, van una mica de catxondeio i s'ho passa la mar de bé. Després ja fa 2 anys o 3 que ho fan, que també està amb la mar de xulo. A la 1 del migdia, allà al passa Pau Casals, fan un concurs de truites al gust. Sí. Escolta'm, la gent porta la truita feta de casa.
1: Ja la porta feta,
2: Sí, llavors allà la fan com una mostra i
1: hi ha un jurado que les va tastant.
2: I escolta'm, la mar de bé és molt divertit.
1: I suposo que el guanyador, la millor truita, té un premi.
2: Entenc que alguna cosa els hi donen, sí. Llavors, a les 5 de la tarda, allà a l'Avinguda Catalunya, abans d'arribar a la plaça Pau Casals, fan la benvinguda al territori Miquelet, que això segur que hi haurà alguna sorpresa o altra, perquè, escolta'm, a cada puesto fan coses precioses,
1: Sí, curiós que es faci el dissabte 26, quan sempre, en altres festes majors, es fa l'últim dia.
2: Sí, no ho sé, això és cosa dels engalats, tu.
1: Sí, curiós. Està d'acord, Pepa?
2: Saps què passa? Que em sembla que això del concurs de ranxos que fan el diumenge, això els hi dona una feinada de por. Llavors no arriben a tot arreu.
1: Clar, i suposo que ho han avançat.
2: Sí, la mar de bé.
1: Perquè també tenim el concurs d'estirar la corda, entre nuclis, que es farà el dissabte 26.
2: Sí, després de la benvinguda es fa l'estirada. Sí, que això ja ho saps, que més va portar roba de recanvi perquè segur que tots queden negats, perquè sempre hi ha globus d'aigua, hi ha mangueres, a baix a mar et van ficar un canó d'espuma.
1: Sí, ho recordo.
2: I al
1: nucli del poble, allà l'aigua, Déu-n'hi-do, aquell passeig xulíssim.
2: Sí, va ser molt
1: allà l'aigua amb mànegues.
2: La canalla xala com una mala cosa.
1: I quan fa calor...
2: Bé.
1: I quan fa calor s'agraeix també, que tremollin una miqueta.
2: Sí. Llavors, nen, a les 7 de la tarda, des de la plaça Pau Casals, que fan un recorrido, fan allò el correbars, que li diuen, i venen aquells els cebres van, que cada any venen, són la mar de macos i la mar de trempats, i fan el recorrido fins a arribar allà al passeig marítim i al port. Llavors, a les 10 de la nit, allà mateix, al costat del port, fan un espectacle piromusical, que és allò el Castell de Focs amb música, que està a la mar de bé. I tot seguit, escolta'm, un concerto de categoria, Fan el concert amb una nena que es diu Naina i Doctor Prats, que m'han dit que són molt bons aquests, M'han dit que són...
1: Naina, home, i Doctor Prats.
2: Sí, m'han dit que són molt bons,
1: Sí, del panorama musical català, del pop rock català.
2: Sí, que tenim un concert per acabar la temporada, la mar de mar.
1: Molt bé, home, la festa major Miquelete ja s'ho val, els assegur de Calafell, sí.
2: Llavors, nen, el diumenge 27 de setembre, ja acabant la cosa, el dematí és allò que t'explicava. Es fa la primera trobada de gegantons i el bateig del gegantó Sol de Calafell, que és el Miquelet aquest nou que van fer. Llavors venen diferents colles, venen de la Seu d'Urgell, venen de Martorell, de Serral, de Solsona, llavors ja de Vilaseca, pot ser una trobada maca de gegantons, i a més aprofiten i fan el bateig d'aquest nou gegantó que tenim aquí a la colla d'aquí a Calafell, la mar de bé. Llavors, a 11:45, des de l'ermita Sant Miquel, fan una ruta patrimonial de l'evolució de Segur de Calafell, que expliquen com va canviar Calafell, com era i com era antes i com és ara.
1: Sí.
2: Que es diu de Castri Seguris, el somni utòpic d'una ciutat jardí. Que això ja em consta que ja ho han fet altres anys i és el que té bastant d'èxit.
1: Sí, que es repeteix perquè té molta gent que li vol veure.
2: Llavors, és una activitat gratuïta, que saps que jo tot el que és gratuït sempre m'agrada.
1: Bueno, sí, està bé, clar.
2: Però s'ha de fer reserva, Hi ha un correu electrònic, que és calafellhistorica@calafell.cat, o si no, el telèfon 1-977-69-46-83, que ja s'hi poden anar apuntant, Llavors, nen, una novetat, que estic molt contenta, que a mi m'agrada molt.
1: Home, que hi hagi novetat, sempre és benvingut.
2: Sí, a les 12 del migdia, al costat del port,
1: sí,
2: fan una exhibició del bot salvavides, perquè el bot salvavides normalment té tendència sempre surt per allà voltant de la confraria.
1: Això li anava a dir.
2: Sí, sí, doncs, sempre escolta, m'han tingut el tatallàs, no?, de que hi ha aquesta festa major de Segur, doncs aniran remant fins al port, i llavors allà faran l'exhibició, la mar de bé.
1: Doncs em sembla molt bé. Sí.
2: Llavors, en aquesta hora també, qui vulgui pot veure l'exhibició dels bots salvavides, i més a més hi ha la ballada de sardanes, que fan la colla Associació Sardanista d'aquí de Calafell, ah, i ve la cobla juvenívola de Sabadell, la mar de bé. I a les 12 del migdia, a la plaça Pau Casals, fan el 5è concurs de ranxos Micalets, que posen ranxos 2.0. També s'han de fer inscripcions, això han d'entrar a les xarxes socials d'això dels esgangalats,
1: sí,
2: i ells ja els explicaran doncs, com ho han de fer.
1: Molt bé.
2: Després, a 1:15 del migdia, i a la plaça Pau Casals, mentre es fan els ranxos i tot això, tenim una ballada de les Bar d'Ensaire de Calafell i les Almes Rocieres, que, escolta'm, val la pena anar-hi, eh? Val la pena anar-hi, que no s'ho perdi la gent, perquè ho fan la mar de bé. Escolta'm, jo quedo, vaig anar al de la platja, vaig anar al del poble i no em penso perdre la de Segur.
1: No, vostè tot el folklore que li agrada.
2: M'agrada molt. A més, els Bar d'Ensaire tenen aquella canalleta petitoneta que ho fan la mar de bé. Diu les Almes Rocieres, que escolta'm, hi ha aquella nena, la Maria del Cove, del bar al Cove, de tal poble, la filla, bueno, sa mare també, la mare de Trempada. La Maria ho fa, escolta'm, aquesta mossa em té el cor robat, balla la mar de bé. I a més també balla amb les bar, balla amb els dos, eh? O sigui, quan acaben de ballar unes, llavors es posen amb les altres.
1: I dos estils molt diferents, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Però qui té art, té art.
2: Sí, sí, això s'hi neix, nen. Pots millorar el que vulguis quan vas creixent. Però això ja s'hi neix, sí, sí, sí. Després, tot seguit, a la plaça Pau Casals fan un concurs d'additius, que això jo no sabia el que era, nen, però l'any passat ja m'ho van explicar. Es veu que tu agafes un porró i l'has d'alçar amunt, com si anessis a veure, sí, i has d'anar comptant un titiu, dos titius, tres titius, quatre titius, cinc titius, vas fent així, sí, fins que pots, fins que aguanta, i el que faci més titius, doncs guanya, ha de portar. L'únic requisit és que han de portar la samarreta de la festa major, i suposo que el que guanya doncs, també li deuen donar algun premi o alguna cosa.
1: Home, clar, qualsevol concurs almenys algun premi tindrà.
2: Sí, sí. Llavors, nen, a les 6 de la tarda, a la plaça del Port, fan concert i ball, que ve l'orquestra Vancouver. Serà un ball de tarda, també és maco, això. A més, tenim unes postes de sol a aquella hora que la
1: gent... Ah, els Vancouver, em sembla que són d'aquí, de la comarca del Baix Penedès, els Vancouver.
2: Ah, això no ho sé.
1: Sí, em sona a mi, que els vaig portar aquí a la ràdio fa alguns anyets. Sí, els Vancouver, em sona, sí.
2: Llavors, nen, ja, el dimarts 29 de setembre,
1: que
2: és el dia del patró...
1: Això li anava a dir, que saltem el dimarts, que és el dia oficial de la festa, que és festiu, al municipi i a Segur de Calafell.
2: A la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell.
1: Clar.
2: Es fa el clàssic ofici solemne de festa major en honor a Sant Miquel. Llavors el presideix el mossèn Jordi Figueres i predica mossèn Josep Maria Calderó, el rector de Vendrell, i fan l'ofrena floral a Sant Miquel, que hi ha algunes entitats doncs, que hi participen, alguns grups polítics i tot això, la mar de bé.
1: Doncs...
2: Completita, tenim una festa major a la mar de bé.
1: Sí, home, i tant, l'última de les d'estiu, que en total aquí fem 4.
2: Sí, no? Sí, nen,
1: tres,
2: sí, sí.
1: No, dels nuclis, a part també...
2: La petita, comptes el d'hivern, sí, nen.
1: Sí, però l'estiu són 4, a part urbanitzacions que també fan les seves petitones, és que aquí no parem.
2: Sí, perquè sé que ja a Mar Romeu ja estan preparant el passatge del terror
1: i l'estiu també fan moltes coses,
2: no
1: i a l'Hort de Parc i totes aquestes petites urbanitzacions.
2: La festa de Blanco, la festa major d'allà...
1: Sí, la de gris i la de rosa també.
2: Sí, fan de tot, ho celebren tot. Ja és maco, escolta, més val celebrar-ho tot.
1: Ens agrada molt la festa aquí a Calafell. Ens agrada treballar, però també la festa.
2: Que hi hagi jarana per molt de temps. Escolta.
1: I la Pepa Barretines, que ens ho explicarà també aquesta temporada els dimarts, que baixa del castell fins la ràdio. Pepa, doncs res, ja ho tenim.
2: Ens veiem la setmana que ve, nen.
1: Doncs sí, sí, ens veiem aquí.
2: Vam a fer el dinar.
1: I què, avui?
2: Avui anem a fer una miqueta d'empedrat, amb uns cigronets, amb una mica de tomàquet, un nyino, una miqueta de ceba, unes olivetes, ben fresquet.
1: L'empedrat porta bacallà o no?
2: Hi ha qui n'hi posa.
1: Hi
2: ha qui n'hi posa. Però a mi m'agrada més ficar-hi tonyina, nen. Així com una amanida freda. Sí, sí, sí, la mar de bé, ara tot ve de gust més fresquet encara. D'aquí dos dies ja farem sopa de caldo.
1: Això, no, avui empedrat. Molt bé, Pepa.
2: Bueno, maco.
1: Vinga, que vagi bé. Adéu.

0: Contagiosa, ballable, divertida. Així és la música de la Vico, la Victòria Riba, aquesta jove que vam conèixer a través del Noche Entera, quan es va presentar al Benidorm Fest. I ara arriba amb aquesta proposta que ja ha anat sonant en aquest estiu del 2026 i que ara al setembre doncs continua, perquè té un bon rotllo. La de Tiana, la catalana, la Vico, la Victòria Riba. Tiramisú, així es diu aquesta cançó. Amb ella hem arribat a les 12:28. Fem una pausa en l'abans informatiu i tram final del Calafell Matí d'aquest dimarts.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: Victòria, amb Salva Minguijón i Manel Gómez, cada dos dissabtes, de 10 a 11 de la nit, a Calafell Ràdio.
1: Els diumenges, d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical, amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
2: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I'm dancing in the dark. Els dilluns de 9 a 10 de la nit viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. To make you feel my love. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: 12 del migdia, ara mateix amb 32 minuts. Tram final del programa d'aquest dimarts, moment de les notícies, de l'actualitat, dels titulars, que d'aquí a una horeta, dos quarts de dues, ens explicarà la Roser Ribas a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, calafell.tv. Moment d'escoltar-la. Roser, hola de nou, molt bon dia.
5: Molt bon dia a tots i a totes. Calafell prepara un acord amb Esclat Bon Preu per posar 100 llocs de treball a disposició de la Borsa Municipal. El conveni permetrà que Calafell Ocupació participi en la selecció de personal per a les noves oportunitats laborals que generi l'empresa al municipi. Calafell també licita les obres del primer tram del nou carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Serà la primera obra del Pla de Barris de Cal Bolavà i el primer tram de carril bici del municipi. Ampliem aquesta notícia amb el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell, Miguel Ángel Perín. També de la mà del regidor Miguel Ángel Perín ampliarem la notícia que ens portava el consistori fa uns dies. Calafell adjudica les obres del nou pas soterrani del carrer del Rin. Les obres començaran abans de finals d'any i donaran major permeabilitat a la via del ferrocarril. A la plana comarcal, el grup ecologista del Vendrell i el Baix Penedès, el GEVEN, ha organitzat aquest cap de setmana una activitat de voluntariat per naturalitzar una de les llacunes de la zona protegida de les madrigueres. Parlem amb una de les tècniques ambientals, la Maria Figueres. També a la plana comarcal, el Vendrell obrirà els contenidors tots els dies i rebaixarà la taxa d'escombraries a qui recicli. A Penedès Marítim, Cunit i Cubelles reclamen a la Generalitat la creació d'una àrea bàsica de salut pròpia per a cada municipi i el reforç de l'atenció primària. A la plana general, claus del debat sobre la intel·ligència artificial. Més veus demanen frenar una tecnologia que pot amenaçar la humanitat. A l'àmbit econòmic i de societat, zones rurals, rendes baixes, mobilitat reduïda, dones i migrants. Els perfils més afectats per la pobresa de transport. I per últim, al Camp de Tarragona, investigadors internacionals exposen a Tarragona els últims descobriments sobre rellotges, circadiaris o crononutrició.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Doncs vinga, tant final del... Anava a dir obert per vacances. No, que això és el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, amb aquesta temporada regular que vam començar ahir dilluns. Som fins la una amb més continguts, més música, més cançons i en un moment, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell.

El que tinc clar és que això és una obra mestra, eh? Com ens agrada tot el que fa aquesta gran veu, aquest gran artista. És el Teddy Sims, i aquesta la publicava ja fa algun temps, que tornem a escoltar. És el Bad Dreams, amb el gran Teddy Sims.

0: Sens dubte, és un altre dels artistes que no poden faltar en la nostra selecció musical. És el gran The Weeknd, que fa 4 dies passava per la ciutat de Barcelona en concert. Dancing in the Flames és un dels seus hits que acabem d'escoltar.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: 12:42 minuts, moment de repassar l'agenda cultural, tot el que s'ha programat per aquesta setmana al municipi de Calafell. Parlem en primer lloc de l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis. Es podrà veure fins al dia 26 de setembre a la Biblioteca Ventura Gasol, al nucli del poble de Calafell, una exposició comissariada per Ramon Arnabat, per Roberta Llorenç, per l'Àngels Farés, la Maria Penya i també la Maria Teresa Sadurné. Sobre els deportats de l'Alt Penedès, la Noia, el Baix Penedès i del Garraf, la inauguració d'aquesta exposició, que ja es pot veure, però la inauguració oficial serà demà passat, dijous, dia 17 de setembre, serà a partir de les 7 de la tarda. Així doncs, no us perdeu aquesta exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, deportats de l'Alt Penedès, la Noia, el Baix Penedès i el Garraf, amb la inauguració aquest dijous a partir de les 7 de la tarda, com dèiem, a la Biblioteca Ventura Gasol. I aquest dissabte, dia 19, a partir de 6:45 de la tarda, hi haurà un recital poètic musical. Amb Isabel Llano serà al Museu Casa Barral. Serà concretament al jardí del museu, amb acompanyament musical a càrrec de Tomoyuki, artista convidat. Es vendran i signaran exemplars del llibre Todo queda al otro lado, de la mateixa protagonista d'aquest recital, la Isabel Llanos. L'entrada és lliure fins a omplir l'aforament. I aquest diumenge, a les 12 del migdia, exhibició dels Esbarts Veterans, roda d'Esbarts d'Ensaire, la 21a edició d'aquesta roda, es farà a la plaça de Cal Cubano, serà a partir de les 12 del migdia, al nucli del poble de Calafell, participaran l'Esbart Agarenc del Centre Cultural El Social de Terrassa, el grup Juventus de l'Esbart Maragall de Sant Andreu de Palomar i l'Esbart d'Ensaire de Calafell, els anfitrions. Recordeu, diumenge a les 12 del migdia, a la plaça de Cal Cubano. I anem al Teatre Joan Colet perquè diumenge a les 6 de la tarda, aquest 20 de setembre, Los Hijos Adolescentes. Amb Andrés Torres, amb aquest monologuista, amb aquest humorista. A partir de les 6 de la tarda, al Teatre Joan Colet de Calafell. Centreu al web municipal calafell.cat a la seva agenda. Busqueu aquest esdeveniment i aquí trobareu un enllaç on podreu comprar la vostra entrada. Recordeu, aquest diumenge, a partir de les 6 de la tarda, per 16 euros, Los Hijos Adolescentes. Al Teatre Joan Colet, l'Auditori Municipal, aquí a Calafell. Doncs aquestes són les activitats, l'agenda cultural per a aquesta setmana al nostre municipi. Us ho expliquem, ja sabeu, cada dia al final del programa.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
2: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balai, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Balló.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
4: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

És una de les sorpreses musicals d'aquesta temporada 2026 que ens ha deixat l'estiu. Sorpresa musical que també seguirà sonant, esclar que sí, en aquesta tardor, que arriba en pocs dies, malgrat que per les temperatures no sembla que sigui així. En qualsevol cas, acabes d'escoltar l'eslovaca Adela en Inelei. Així s'ha titulat aquesta cançó. Doncs vinga, 12:52 minuts, anem recollint trastets, anem recollint tot el gran desplegament que hem anat fent al llarg d'aquest matí, que tinc l'estudi ple de guions, de papers, i jo pel quilmeig, també. Doncs vinga, acabem el Calafell matí d'aquest dimarts, Déu-n'hi-do, segon dia al teu costat, d'aquesta nova temporada, segon dia, que esperem que siguin molts aquí, compartint l'actualitat, l'entreteniment, la bona música. Gràcies per estar també a l'altre costat de la ràdio, a tots vosaltres. Demà més, a partir de les 9, salutacions del Ferran Boquer. Marxem amb música, amb cançons fins la 1, perquè arriba la 1, selecció musical en la nostra llengua, en català. A l'IVA tampoc. Àlex Warren amb el seu Ordinari i el Ginestar amb Nil Moliner, la nova cançó. Amb qui estaràs? Així es titula. Doncs estaràs aquí, amb la teva, Calafell Ràdio, la municipal de Calafell. Doncs vinga, demà més i millor. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat.

0: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: No s'acaben mai.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.

0: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dimarts 15 de setembre de 2026.
1: L'informatiu.
0: Calafell prepara un acord amb Esclat Bon Preu per posar 100 llocs de treball a disposició de la borsa municipal. El conveni permetrà que Calafell Ocupació participi en la selecció de personal

0: del regidor Miguel Ángel Perín ampliarem la notícia que ens portava al consistori fa uns dies. Calafell adjudica les obres del nou pas soterrani del carrer del Rin. Les obres començaran abans de final d'any i donaran major permeabilitat a la via del ferrocarril. El grup ecologista del Baix Penedès, el GEBEN, ha organitzat aquest cap de setmana una activitat de voluntariat per naturalitzar una de les llacunes a la zona protegida de les madrigueres. Parlem amb una de les tècniques ambientals, la Maria Figueres. El Vendrell obrirà els contenidors tots els dies i rebaixarà la taxa d'escombraries a qui recicli. A Penedès Marítim, Cunit i Cubelles reclamen a la Generalitat la creació d'una àrea bàsica de salut pròpia per a cada municipi i el reforç de l'atenció primària. A la Plana General, claus del debat sobre la intel·ligència artificial. Més veus demanen frenar una tecnologia que pot amenaçar la humanitat. A l'àmbit econòmic i de societat, zones rurals, rendes baixes, mobilitat reduïda, dones i migrants, els perfils més afectats per la pobresa de transport. I també els informatius d'avui, investigadors internacionals exposen a Tarragona els últims descobriments sobre rellotges circadiaris o crononutrició.
1: Informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Com sempre, comencem amb les notícies d'àmbit municipal. En aquest cas, com dèiem al començar, Calafell prepara un acord amb Esclat Bon Preu per posar 100 llocs de treball a disposició de la borsa municipal. El conveni permetrà que Calafell Ocupació participi així en la selecció de personal per a les noves oportunitats laborals que generi l'empresa al municipi. L'acord es preveu formalitzar abans que acabi l'any i convertirà Calafell Ocupació en un dels canals de connexió entre l'empresa i les persones del municipi que busquen feina. La iniciativa busca que els nous llocs de treball que generin a Calafell tinguin una porta d'entrada directa per als veïns i veïnes que estiguin en recerca activa d'ocupació. El servei municipal participarà en la gestió dels processos i facilitarà que les ofertes arribin a les persones inscrites a la seva borsa. Les 100 places encara no estan obertes a inscripció. L'Ajuntament preveu donar a conèixer properament els perfils professionals que es buscaran, el calendari i les condicions concretes dels processos de selecció. Tot i que encara no s'han obert les inscripcions, l'Ajuntament de Calafell recomana als possibles candidats que no esperin a l'inici del procés i que revisin ja el seu perfil a Calafell Ocupació. Per poder optar a les futures ofertes, caldrà estar donat d'alta a la plataforma, tenir les dades personals actualitzades i disposar d'un currículum complet, especialment pel que fa a l'experiència professional, formació i dades de contacte. Quan les ofertes es publiquin, els candidats podran inscriure's aquelles que encaixin amb el seu perfil i hauran de seguir les diferents fases del procés. Les persones que superin la primera fase rebran informació sobre les entrevistes o proves de selecció. La decisió final sobre les contractacions correspondrà a Esclat Bon Preu. Continua el consistori dient que considera que l'acord és una oportunitat per reforçar el paper de Calafell Ocupació i alhora fer que una part de l'ocupació que genera el municipi pugui revertir directament en la ciutadania de Calafell. La iniciativa s'emmarca en l'objectiu municipal d'apropar empreses i treballadors, facilitar l'accés a l'ocupació i potenciar la intermediació laboral des dels serveis municipals.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Més notícies del nostre municipi. La Junta de Govern ha aprovat la licitació de les obres del primer tram de carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Es tracta del primer tram que unirà el Passeig de la Unió amb la Rambla Mossèn Jaume Tovella, en l'antic traçat de la línia d'alta tensió. El pressupost és de 509.103,17 euros, dels quals el 60% els aportarà la Generalitat de Catalunya mitjançant el Pla de Barris. Aquesta obra serà la primera actuació del nou Pla de Barris de Cal Bolavà. Hem parlat de tot plegat amb el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell. Calafell, el Miguel Ángel Perín. L'escoltem.

0: És una obra doncs, que quan vam definir el Pla de Barris, doncs, vam estirar tot el que vam poder al seu àmbit, no? I vam arribar fins a aquest límit. Érem coneixedors doncs, que podíem estirar-lo perquè, a més, teníem temes d'equipaments en els quals doncs, aquest pedaç és molt a prop també doncs, d'un equipament que volíem incloure al Pla de Barris, que era la cooperativa. Per tant, doncs, ens ajudava també doncs, a construir aquesta traçabilitat. I, per tant, doncs, el que vam fer és incloure aquest tram, en el qual era un tram que era continuista amb una zona que s'està desenvolupant ara mateix doncs, al final de carrer Vinya Llarga, que estan fent un supermercat, al qual es desenvolupen aquells carrers, i aquest carrer, aquesta rambla, aquest carril bici que fem aquí, zona jardinada, doncs era continuista amb aquesta obra. I, per tant, podíem consolidar tot aquell sector, aquest sector.
1: Així doncs, aquest tram connectarà amb les obres d'urbanització del nou esclat que es construirà a tocar del barri de Cal Bolavall, que donarà continuïtat als carrers Priorat i Gironès, com estava comentant el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell, executant el carril bici previst entre ells. Continuem escoltant el regidor Miguel Ángel Perín.
0: Que volem un carril bici connectat a nivell una xarxa ciclable connectada a nivell, arreu de tot el municipi, sobretot amb els llocs on són més arterials o de més concurrència, equipaments principals, escoles i instituts. Per tant, doncs, aquest carril bici era coherent amb aquesta iniciativa que es va tindre en el PEMUS, i, a més, amb futures actuacions que farem de carril bici en zones totalment arterials del poble, no?
1: Recordem que Calafell està posant en marxa també el primer bici tancat del municipi a Segur de Calafell, a l'estació de tren de Segur de Calafell. Així doncs, el consistori aposta per una mobilitat més sostenible.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: Seguint el nostre municipi i també de la mà del regidor d'Urbanisme, Miguel Ángel Perín, ampliem la notícia que ens portava el consistori fa uns dies. Calafell adjudica les obres del nou pas soterrani del carrer del Rin. Les obres començaran a finals d'any i donaran major permeabilitat a la via del ferrocarril. També recuperar el pas de l'antic pas a nivell que hi havia hagut en aquest punt. El nou soterrani tindrà rampa accessible pels dos costats, fet que facilitarà l'accés de bicicletes i persones amb mobilitat reduïda. Escoltem tot seguit el regidor Miguel Ángel Perín als micròfons de Calafell Ràdio.
0: Continuem doncs, aquest relat de ciutat que anem construint pedaç a pedaç, en el sentit de que ja van fer una actuació molt important a Rodríguez Pita, al carrer Baixador, i amb diferents fases, no? Ara el següent projecte doncs, serà la plaça Lola Boronat i acabar el que és el carrer Baixador, que culminarà doncs, precisament amb aquest pas del carrer Rin amb Baixador, no? És un pas doncs, que és de caire totalment peatonal, en el qual doncs, tenim dos accessos amb rampa totalment normativa, i també doncs, dos accessos que són amb escala. Per tant, doncs, és un pas que té tota la tipologia d'accessos per totes les persones i que, a més, doncs, serà un pas, no un pas tan... Podríem fer una similitud amb el pas del carrer Sant Pere, un pas més agraït, més maco, que en el cas del Pisuerga, que era un pas molt més senzill a nivell tècnic. Per tant, doncs, estem molt contents doncs, que aquesta obra doncs, ja tingui una empresa guanyadora i que en els propers mesos, entre la formalització de contracte, preparació de tasques, ja que és un tema que també s'ha de passar per sota de la via del tren, doncs hi ha uns permisos associats a Adif, hi ha unes mesures prèvies, doncs que és una obra doncs, que té una velocitat una mica inferior que altres que només depenem de l'Ajuntament.
1: Després d'aquest pas, l'Ajuntament encarregarà els projectes dels passos inferiors dels carrers Xúquer, a Segur de Calafell, Josep Carné, a Masmel, i Carme, a la platja de Calafell. A més, l'Ajuntament està preparant la licitació de la nova passera de la Ciutadella Ibèrica que connectarà el jaciment amb el passeig marítim a través del carrer Mercè Rodoreda.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
1: Obrim la plana comarcal. El grup ecologista del Vendrell i el Baix Penedès, el GVN, ha organitzat aquest cap de setmana una activitat de voluntariat per naturalitzar una de les llacunes a la zona protegida de les madrigueres. Es tracta d'una llacuna artificial que es va construir fa més o menys un any. I l'activitat de voluntariat tractava sobre la vegetació autòctona per retirar el canyís i per diversificar la flora aquàtica. Donem pas a la tècnica ambiental del GVN, la Maria Figueres, que ens explica més concretament en què va consistir aquesta activitat.
3: L'entitat fa diversos tipus d'activitats, tant d'educació ambiental, de conscienciació, de seguiments científics, però avui en concret és una activitat que pretén acostar la gent a l'entorn de les madrigueres a través d'aquesta feina una mica voluntària, ajudant-nos a gestionar les llacunes. En aquest cas tenim 5 llacunes a l'espai, avui treballarem només en una, que és la més nova, i el que farem serà retirar canyís. És una planta autòctona, però que si creix massa doncs pot ser un problema per al funcionament de les llacunes, i farem plantació de plantes autòctones per diversificar una mica la vegetació que hi ha.
1: També vam voler saber en quin punt es troba el GVN, quins projectes té de futur.
3: Doncs ara fa uns quants anys que estem duent a terme un projecte més gran aquí a les Madrigueres, un projecte de 4 anys subvencionat per la Generalitat de Catalunya, que finalitza a mitjans de l'any vinent. I paral·lelament doncs, n'estem portant d'altres que també beneficien a l'espai, de l'Ajuntament del Vendrell, de la Fundació Pinae. Per tant, ens trobem en un bon moment en el que estem invertint molts recursos per millorar l'espai de les madrigueres, i a nivell de participació i de voluntariat i de gent activa doncs, estem relativament contents. No és fàcil que la gent participi, que s'impliqui, però l'entitat normalment tenim doncs, una sèrie de persones molt implicades que sempre es van animant i es van apuntant a fer cosetes amb nosaltres.
1: Fa poc va acabar la temporada de cria del corriol camanegre. El GVN fa un seguiment molt exhaustiu d'aquesta espècie i volem saber quina valoració han fet d'aquesta darrera temporada.
3: Doncs ha sigut un any una mica crític. Ha sigut crític no només a les platges del Vendrell, sinó a la resta de la comarca i fins i tot doncs, a Vilanova, també, que és un espai que normalment tenen una mica més d'èxit pel seguiment que fan, per la tipologia de platja. Doncs aquest any també ha sigut bastant fluixet. Hi ha hagut pocs pollets que han arribat a juvenils i molt poca, menys postes de les que hi ha habitualment. Per tant, a banda de tots els problemes que ens trobem a les platges del Vendrell, però en general també la resta de la comarca, de totes aquestes efectes negatius que trobem, no? Pues la gran afluència de gent, la presència de gossos a les platges, depredadors naturals que pugui tenir l'espècie, també ens trobem en un moment de que hem encadenat molts anys dolents, en els que hi ha hagut poc relleu generacional de pollets, i per tant això segurament està fent que a poc vagi decrementant o vagi decreixent aquesta població de corriol a la comarca.
1: Estem preparant un reportatge audiovisual sobre aquesta activitat de voluntariat de retirada de canyís i plantació de vegetació autòctona a una de les llacunes de la zona protegida de les Madrigueres. Ben aviat el podreu veure al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Les notícies del Baix Penedès.
1: També a la plana comarcal, el Vendrell obrirà els contenidors tots els dies i rebaixarà la taxa d'escombraries a qui recicli. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, va fer un doble anunci a principis d'aquest mes de setembre per començar el curs polític. D'una banda, els contenidors intel·ligents es podran obrir cada dia amb la targeta i d'una altra, l'aprovació de descomptes en l'impost per a les persones que reciclin. L'alcalde admet que aquestes són mesures necessàries per acabar amb les bosses de terra fora del contenidor, mantenir els carrers nets i alhora incentivar el reciclatge. L'alcalde Kenneth Martínez també ha explicat que es pot donar la paradoxa que el servei arribi als percentatges de reciclatge, però el funcionament no sigui el desitjat per les imatges d'acumulacions. Això suposa un canvi en una de les característiques d'un servei que seguirà amb el seu objectiu d'augmentar el percentatge de reciclatge. L'objectiu, reciclar per no haver de pagar més taxa d'escombraries. L'alcalde ha explicat que cal reconversar les persones que reciclen més estan fent que tots paguem menys i que aquesta rebaixa és una mesura justa per a aquelles persones que estan complint i elevant el percentatge de reciclatge. La reestructuració general consistirà en ampliació de les freqüències de recollida de contenidors, augment d'un 20% de nous contenidors, reforç del servei de neteja de l'entorn de les illes de contenidors, nou servei mixt porta a porta i contenidors i bonificacions i penalitzacions a les ordenances fiscals de 2027 que s'aprovaran tot just aquest mes de setembre.
2: Calafell Ràdio, informatius. Les notícies del Penedès Marítim.
1: Els ajuntaments de Cunit i Cubelles reclamen a la Generalitat de Catalunya que revisi l'actual model d'organització territorial de l'atenció primària i avanci en la segregació de l'àrea bàsica de salut que comparteixen actualment amb la creació d'una ABS pròpia per a Cunit. La petició parteix de l'evolució demogràfica dels dos municipis i de l'increment de les necessitats assistencials. En el cas de Cunit, el creixement sostingut de la població durant els darrers anys ha incrementat la demanda de serveis públics i especialment dels serveis sanitaris. Els ajuntaments consideren que aquesta realitat fa necessari adaptar la planificació de l'atenció primària a les necessitats actuals i a les previsions de creixement dels municipis. La proposta de Cunit recorda que la petició de segregació de l'actual ABS compartida amb Cubelles i la creació d'una àrea pròpia ja va ser traslladada fa aproximadament un any a l'Institut Català de la Salut i al Departament de Salut en el marc de les gestions realitzades pels dos ajuntaments. Ara el que es planteja és donar un nou impuls a aquesta reivindicació i concretar els passos necessaris perquè es pugui fer efectiva. La proposta municipal assenyala diverses dificultats actuals en l'atenció primària, entre les quals hi ha la dificultat per consolidar els equips professionals, les llistes d'espera i uns horaris d'atenció considerats insuficients per donar resposta a les necessitats de la població. Una situació que també ha generat preocupació entre la ciutadania, que ha traslladat als responsables municipals dificultats per accedir a determinats serveis. En aquest context, Cunit defensa que disposar d'una ABS pròpia permetria comptar amb una estructura organitzativa, una direcció i equips professionals diferenciats, així com una cartera de serveis adaptada a la població actual i a les previsions de creixement del municipi.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
1: Anem ja amb les notícies d'àmbit més general i en aquest cas de les claus del debat sobre la intel·ligència artificial considerem que és un tema important ja que està tot just a l'agenda mediàtica. Més veus demanen frenar una tecnologia que pot amenaçar la humanitat. La Xina se suma a les peticions que demanen alentir la intel·ligència artificial, mentre que Trump s'hi oposa i ho veu com una cursa. És una notícia que ens porta 3Cat Info de la mà d'Òscar Cisteré. En ple debat sobre els greus riscos de seguretat de la intel·ligència artificial, les principals tecnològiques es mostren partidàries d'alentir el seu ritme de desenvolupament. El president Donald Trump és contrari a afluixar el ritme de desenvolupament davant la possibilitat, diu, que la Xina pugui ser puntera en aquest camp abans que els Estats Units. Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial, diu. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. Des de Pequín, en canvi, apel·len al seny i consideren que cal construir una barrera de seguretat al voltant de la intel·ligència artificial. El ministre de Seguretat de Xina ha dit que cal impulsar-ne un desenvolupament saludable i ordenat. Entre les companyies tecnològiques que es posicionen a favor de reduir la velocitat hi ha l'empresa creadora de ChatGPT, que ha anunciat que posa el fre de mà i que OpenAI no sortirà a borsa el 2026, com estava previst. En aquest sentit, tenint en compte tot el que passa en matèria de seguretat, ara mateix seria poc aconsellable sortir a borsa i no sentim cap pressió per fer-ho, ha dit el conseller delegat d'OpenAI, Sam Altman, a la revista Fortune. La marxa enrere borsària d'OpenAI arriba després d'una setmana en què el debat sobre la seguretat de la intel·ligència artificial ha fet un salt exponencial a partir de la dimissió d'un enginyer d'Anthropic, Jacob Coxon, que alerta que la intel·ligència artificial ens podria matar a finals de la dècada, ha dit. El conseller delegat d'Anthropic, Dario Amodei, també va sortir al pas demanant que es desacceleri el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però res indica que la seva companyia tingui previst aturar la sortida a borsa prevista per a mitjans d'octubre, com a molt aviat. Alguns experts consultats per 3Cat Info consideren que el posicionament conjunt de les principals empreses podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat i atraure inversors. Però d'altres ho consideren una bona notícia per generar consciència sobre els riscos de la intel·ligència artificial. Així ho expressa, per exemple, el director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Perino. Hem entrat en un debat apocalíptic, que crec que és important que estigui sensibilitzant, diu Perino. Però Perino també veu necessari que l'avenç de la IA s'acompanyi d'investigació i inversió en tema de control per controlar i minimitzar els riscos. Ara bé, és exagerat el neguit actual per l'evolució de la IA? Pregunta. Els experts veuen fonamentada la preocupació per la rapidesa amb què avança aquest sector. Adverteix que a partir del reguitzell d'incidents com el de Hugging Face el juliol, quan la IA va poder hackejar per decisió pròpia, tothom ha reconegut que això es pot escapar de les mans. Són llums en groc i això no és opinable. De fet, la inacció, diu, podria portar en el termini dos o tres anys a un incident greu no desitjat que afecti centenars de milions de persones econòmicament, físicament o vitalment i que costi molt d'arreglar. Per tant, el debat està obert i que aquesta qüestió entri a l'agenda política és un benefici per a tothom.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
1: I a la plana general, també, la pobresa també es mesura en quilòmetres. Milers de catalans depenen del transport públic, sigui per anar a treballar, a un centre de salut o educatiu, per tenir cura de familiars o per oci, simplement. Però què passa quan l'oferta de transport és insuficient? És el que es coneix com a pobresa de transport. I la gent que viu en zones rurals, amb rendes baixes, mobilitat reduïda, les dones i els migrants en són els perfils més afectats. La disponibilitat, l'accessibilitat i la sequibilitat determinen si el servei és universal o si genera desigualtats socials i econòmiques. Així ho han explicat l'ATM i les entitats Promoció del Transport Públic i Ecoserveis, que han refermat a l'Agència Catalana de Notícies que la pobresa de transport és un element de vulnerabilitat. Marta García, codirectora d'Ecoserveis, explica que la pobresa de transport és quan moure resulta massa car o massa complicat o fins i tot impossible. Apunta que és un element de vulnerabilitat de tenir en compte, igual que la pobresa energètica. L'escoltem.
4: Parlem quan que es dona una situació de pobresa de transport quan moure'ns per anar a treballar, per anar a l'escola, per anar al metge, per fer qualsevol gestió, resulta massa car o massa complicat o fins i tot impossible. No? I des d'Ecoserveis, l'associació Ecoserveis, portem molts anys treballant en un concepte que és la pobresa energètica, que és aquesta dificultat per mantenir la llar a unes condicions adequades, doncs, de temperatura. També veiem que la pobresa de transport és un element de vulnerabilitat a tenir en compte.
1: En relació a la desigualtat de gènere, Núria Pérez, membre de la directiva de la promoció del transport públic, explica a l'Agència Catalana de Notícies com la pobresa de transport afecta a les dones.
5: De fet, la pobresa del transport afecta a col·lectius que ja són més vulnerables, com deien, rendes baixes, gent gran, gent jove, persones migrades, però de manera transversal, no? Si ets dona, sempre tindràs, en general, una situació de partida més dèbil. No? En aquest sentit, doncs, l'accés de les dones de permís de conduir o accés a un cotxe és més baix, perquè això, per exemple, es nota molt a les zones denses. Això és veritat que és potser un tema específic de les zones denses, on a les llars ja acostuma a haver un cotxe. És a dir, quan vas a una zona de baixa densitat o menys poblada, doncs és més habitual que n'hi hagin dos. Quan n'hi ha un, doncs sol ser l'home, i les estadístiques així ens ho diuen, quin fa ús habitualment. I per tant, no és que sigui dolent que les dones no agafem el cotxe, és a dir, és un model de mobilitat més sostenible. El tema està que això ens pot privar de fer, doncs, tenir autonomia en alguns desplaçaments quan l'oferta de transport públic no és bona, quan el transport nocturn, per exemple, sabem que durant la nit les dones, durant el dia, per exemple, els desplaçaments, si som 50-50, es reparteixen, no?, de l'horari diur entre homes i dones, i la nit puja molt més la proporció d'homes, per exemple. Això vol dir, no?, que més enllà de vinculat també a cura, segurament, a gent dependent, també hi ha un tema de la por al desplaçament nocturn, no?, ja sigui agafant el transport públic, caminant, etc.
1: Les zones rurals, les més afectades. La codirectora d'Ecoserveis, Marta García, ha reiterat que hi ha pobresa de transport sempre que moure's per anar a treballar o per fer qualsevol gestió resulta massa car, complicat o impossible, com hem dit abans. I n'ha posat diversos exemples. D'una banda, la disponibilitat del servei estarà marcada per si en un municipi determinat hi ha una parada d'autobús o de tren. I amb quina freqüència, ja que no és el mateix si passa una vegada al dia o cada hora. Ara s'està redactant el pla director que s'aprovaria el 2027 i que preveu crear un grup de treball per identificar els problemes de la pobresa de transport.
2: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: I al Camp de Tarragona, a principis de setembre, rellotges circadiaris, la crononutrició o la relació del teixit adipós amb el càncer d'ovari són algunes de les recerques exposades en el 48è Congrés Internacional de la Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular. La trobada coorganitzada pel Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili va reunir prop de 600 experts internacionals i nacionals durant 4 dies a Tarragona. Un dels ponents ha estat el director de l'Institut de Neurobiologia de la Universitat de Lübeck, Henrik Oster, que ha parlat sobre la influència dels rellotges circadiaris. L'aspecte interessant, diu, és com interactuen aquests rellotges locals en cèl·lules neuronals específiques i factors més sistèmics, com el sistema endocrí. Investigadors i especialistes de referència internacional i nacional han presentat els últims avenços en l'estudi dels processos moleculars i cel·lulars, els quals expliquen el funcionament de l'organisme i l'origen de nombroses malalties, com per exemple el càncer o el Parkinson. El Congrés va comptar amb nombrosos simposis i conferències en els quals els experts van compartir resultats i noves línies de recerca sobre qüestions com ara la relació entre els ritmes biològics, l'alimentació i la salut metabòlica, així com els mecanismes moleculars implicats en l'envelliment. En el Congrés també es van analitzar noves estratègies per desenvolupar tractaments, entre elles destaca l'aplicació de la intel·ligència artificial al disseny de fàrmacs. Per tractar aquestes malalties més majoritàries, les limitacions, quins són els nous models que apareixen o com podem estar segurs que la IA funciona correctament. Doncs ja arribem al final d'aquests serveis informatius del dia d'avui, dimarts 15 de setembre de 2026. Tornem amb més informació en properes edicions als informatius d'aquesta casa. Fins aviat.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Calafell Ràdio, 107.9 FM.
1: El govern espanyol dona el tret de sortida a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: El Consell de Ministres ha aprovat aquest migdia els primers 1.700 milions d'euros per iniciar l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, Joan Botà.
3: Uns diners que serviran per la primera fase d'aquesta ampliació, sobretot per engrandir la T1 i per modernitzar la T2, però també per tirar endavant les mesures que han de compensar l'impacte ambiental del conjunt del projecte. El gruix de l'ampliació, amb l'allargament de la tercera pista, arribarà a partir del 2032.
1: Madrid, Paula Brujats.
4: És un pas endavant a l'ampliació de l'aeroport del Prat que no arribarà fins al 2032 i si Europa no avala el projecte, el govern espanyol i el català tiren endavant l'ampliació malgrat el rebuig dels socis de Salvador Illa i la decisió també obre un xoc dins del govern espanyol perquè Sumar s'hi oposa, el ministre Óscar Puente ho rebaixa.
5: La ampliación de pista del aeropuerto del Prat es un desideratum, sin duda, que está en el ánimo del gobierno de Cataluña, de la Generalitat Valenciana y también del gobierno de España, por mucho que sí haya una discrepancia en esta cuestión.
1: De seguida sentirem totes les reaccions. El dia que la Generalitat també ha aprovat el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país en 5 anys.
3: Un anunci que va fer ahir el president Salvador Illa a la conferència per encarar la segona meitat del seu mandat. El govern ha allunyat avui l'horitzó per arribar a la inversió del 6% del PIB en educació compromesa pel president i ho fia a tenir un nou finançament.
1: Palau de la Generalitat, Jordi Corbalan.
6: Sí, el govern assegura que des del 2009, quan es va establir aquest objectiu del 6%, el pressupost d'ensenyament pràcticament no s'ha mogut. Sense concretar calendari, la portaveu Sílvia Paneque admet que el creixement serà gradual i dependrà també del nou finançament. Des de l'oposició, Mònica Sales, de Junts, creu que tot plegat és propaganda.
7: Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual.
8: Ben fum, que no sap gestionar, i per tant que el primer que hauria de fer és fer autocrítica per mirar de solucionar els reptes que Catalunya té avui.
1: Al Catalunya Migdia sentirem com ha rebut la comunitat educativa aquesta crida del govern el dia en què també és notícia, una altra vegada, una inflació desbocada dels preus.
3: Que van pujar un 4% el mes passat a Catalunya, sobretot per l'encariment dels carburants i l'electricitat del cistell de la compra. El que més puja tornen a ser els ous, a més dels llegums i els cítrics. El BCE no descarta noves pujades dels tipus d'interès davant d'aquesta inflació.
1: I a la cultura repassarem la gala dels Premis Emmy aquesta passada matinada.
3: On han triomfat The Pitt i La Maldició The Widow's Bay. La primera guanya per segon any consecutiu com a millor sèrie dramàtica i la segona s'imposa a la categoria de comèdia i s'endú fins a 6 guardons.
1: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
1: El Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions de l'any 2029.
9: L'estadi Blaugrana tornarà a ser la seu d'una final de la Champions 30 anys després.
10: Que la UEFA ens hagi escollit dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
9: Al Catalunya Migdia sentirem el president del Barça, Joan Laporta, també Hansi Flick, la prèvia del partit de demà amb el Racing de Santander al Camp Nou. I avui hi ha partit de l'Espanyol, juga a les 7, s'enfronta al Rayo Vallecano a Butarque.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs cal destacar les cues de la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Mollet del Vallès, en direcció Girona, per un vehicle avariat a la Ronda Adal, i la B20 Sud a Cornellà, en direcció Sitges, a causa d'un accident que talla dos carrils, i la Ronda Litoral entre Fòrum i Vila Olímpica, direcció Llobregat.
1: I ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
1: De moment, calor. Dic de moment perquè demà canvi de temps, no?
13: Doncs sí, demà canvi de temps. Ara explicarem una miqueta els tempos perquè el canvi més important arribarà a darrera hora del dia. De moment, efectivament, calor, amb majúscules. Ara mateix alguns punts hi ha del Priorat, de l'Ebre, 35-36 graus i entre 29 i 34 a gran part de Catalunya. Calor, per tant, que toca sostre. Demà disminueix de 2 a 5 graus a molt moltes comarques, tret del Camp de Tarragona i de l'Ebre. I demà la nit matinada i dijous encara disminuirà més i tornarem a deixar enrere aquesta bufetada càlida de les últimes 2-3 jornades, sobretot. I atenció a la pluja, perquè demà al matí no caurà, sol, alguns núvols que aniran arribant, però demà a la tarda les primeres tempestes al Pirineu Oriental i entorn poden ser fortes i demà a la nit en alguns punts també del litoral i prelitoral central, Catalunya central, localment amb intensitat molt alta i avís taronja.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les dues i gairebé 6 minuts. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat avui el pla d'inversions d'Aena fins l'any 2031 i destina 1.700 milions per modernitzar el Prat. El pla no recull la inversió per l'ampliació de l'aeroport, però sí que preveu els diners per activar l'obra a partir de l'any 2032. El govern espanyol i el govern català tiren endavant, doncs, l'ampliació, tot i el rebuig dels socis de Salvador Illa, de veïns i d'ecologistes. Anem a la Moncloa, que és on s'ha anunciat aquesta inversió. Paula Brujats, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Ni l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit estan pressupostades de moment, però els 1.700 milions que s'aproven avui són per obres orientades a aquesta futura ampliació del Prat. El gran gruix dels diners d'aquestes inversions és de moment per ampliar la terminal 1, per renovar i modernitzar també la T2, i també hi ha diners per comprar terrenys, per indemnitzacions, per l'impacte ambiental i per redactar el futur projecte de l'ampliació. Està, per tant, tot encarrilat per una ampliació del Prat que el ministre de Transports, Óscar Puente, defensa, però que condiciona a tenir l'aval d'Europa.
5: Todo el trabajo, el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, seria possible esa ampliación de la pista.
4: I si arriba aquest aval, l'inversió definitiva pel Prat no arribaria fins al 2032. El pròxim pla d'inversions d'Aena, la falta d'acord polític en el govern de Pere Aragonès va encallar l'ampliació del Prat, que després ha recuperat Salvador Illa i que és un compromís del seu govern. El calendari per aquesta ampliació del Prat es manté com estava, però on hi ha canvis avui és en les taxes aeroportuàries. Finalment pujaran un 0,33% per passatger.
5: Es decir, nuestras tarifas aeroportuarias, nuestras tasas seguirán siendo de las más competitivas, si no las más competitivas de Europa, porque es evidente que el incremento es muy contenido.
4: Pujan menys del que volia Aena, però és més del que volien les companyies que estan en peu de guerra contra Aena i també contra el govern espanyol per l'augment d'aquestes taxes.
1: Doncs pràcticament de seguida que s'ha conegut aquesta decisió del govern espanyol d'iniciar tots els tràmits i les primeres inversions previs a l'ampliació de l'aeroport del Prat, hi ha hagut reaccions. Des de l'àmbit polític, els més beligerants contra l'ampliació de l'aeroport del Prat són els mateixos socis de govern de Pedro Sánchez. El ministre Ernest Urtasun, dels Comuns, per exemple, assegura que faran tot el possible per impedir aquesta ampliació.
14: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista. Y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
1: A Catalunya, mentrestant, la Generalitat celebra l'acord i Esquerra Republicana ho aprofita per tornar a reivindicar la governança catalana de tots els aeroports del país. Esther Capella és la portaveu dels Republicans al Parlament.
15: El 49% que no és pública dicte les prioritats dels governs en els que Esquerra Republicana no hi està d'acord respecte a l'aeroport i l'ampliació. Cal que Catalunya tingui capacitat decisòria i, per tant, formi part de la governança del sistema aeroportuari català.
1: Això des de l'àmbit polític. Des de l'àmbit econòmic, la Cambra de Comerç de Barcelona, que és una de les entitats que avala l'ampliació de l'aeroport, creu que el pla aprovat avui es queda curt i que dins d'aquest quinquenni d'actuacions ja haurien de començar les obres d'ampliació de la tercera pista i de la terminal satèl·lit de l'aeroport. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra.
16: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és summament prioritària, que és l'inici d'obres.
1: I pels que estan en contra de l'ampliació, recordeu que diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra aquesta ampliació del Prat. La convoca la plataforma Zeroport, amb el suport de més de 200 entitats. Joan Manuel de Llano és un dels seus portaveus.
17: Des d'aquí acusem el govern de la Generalitat, l'Estat i AENA de fer negacionisme climàtic i d'actuar de manera irresponsable per defensar cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: I mentre el govern espanyol prepara els aeroports del futur, el govern de la Generalitat es proposa impulsar el transport de mercaderies en tren. Un transport via tren de mercaderies que actualment no arriba ni al 3% a Catalunya. Això és el que vol fer el govern amb la creació de 4 terminals ferroviàries a l'Empordà, al Penedès, a l'Ebre i a Lleida. El pla també preveu dotar d'ample europeu l'actual terminal de Portbou. Quan estaran, però, operatives aquestes noves terminals ferroviàries de mercaderies, Joan Garcia?
3: L'objectiu és que estiguin a punt el 2031 amb una inversió de la Generalitat de 127 milions d'euros. Es tracta de fomentar que una part de la càrrega que es transporta en camió, que ara és del 97%, passi al tren, fins a arribar a moure en ferrocarril una quota mínima del 10%. Tots els projectes de terminal ja han completat els estudis previs i tenen una demanda: vitivinícola, agroalimentària, de fusta, de pinso i cereals o de cotxes. El govern sosté que a partir dels 100 quilòmetres en tren és la manera més rendible de transportar les mercaderies.
1: Però no només sobre mercaderies ha pres decisions el govern avui, perquè també ha posat fil a l'agulla als anuncis que va fer ahir el president Salvador Illa en la conferència que va fer de mig mandat. Avui el govern ha aprovat el pla per climatitzar la totalitat dels centres educatius públics del país en els pròxims 5 anys. Sobre el compromís d'invertir en educació el 6% del PIB, el govern admet que serà gradual i fixa l'horitzó en la pròxima dècada. Palau de la Generalitat, Jordi Corbalan.
18: Bon dia. El govern posarà en marxa el pacte de país sobre educació, un dels anuncis que va fer el president, encara que es mantingui obert el conflicte amb una part dels sindicats dels docents. El president es vol reunir en els propers dies amb els grups parlamentaris, també citarà els d'extrema dreta, per començar a perfilar l'acord de país, que estarà obert, de fet, a tota la comunitat educativa i altres actors socials. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha admès que el compromís del president que el pressupost d'ensenyament arribi al 6% del PIB és gradual i passarà també per tenir un nou model de finançament. No hi ha, doncs, compromisos de calendari, encara que a la conferència el mateix president fixava ahir l'horitzó de la pròxima dècada.
7: Això ha de ser un increment gradual. Això es va aprovar amb una llei el 2009. Del 2009 al 2026 no hi ha hagut un increment evident ni substancial de recursos a l'àmbit de l'educació. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual.
18: El govern ha aprovat aquest matí el pla per climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya. En els pròxims 5 anys, el curs que ve, la Generalitat n'assumirà el primer centenar. El govern explorarà la col·laboració amb empreses privades per mobilitzar els 2.500 milions d'euros d'inversió que caldran per climatitzar tots els centres. També avui s'ha donat llum verda a la creació d'un Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per anticipar l'impacte de la IA en l'ocupació.
1: Però aquest pla per climatitzar les escoles no va ser l'únic compromís que va anunciar ahir el president Illa en aquesta conferència sobre educació. L'acord de país per superar la crisi en educació al país, que ahir va proposar el president Illa en aquesta conferència, ja neix coix, com a mínim a nivell polític. Junts per Catalunya hi participarà, però avisa que aquest pacte nacional no el pot liderar un govern que, segons el principal partit de l'oposició, ha fracassat estrepitosament en les polítiques educatives. El Partit Popular i la CUP han deixat a l'aire la seva assistència a aquesta cimera. Parlament, Marta Corbalan, bon dia.
19: Hola, bon dia. El Pacte Nacional per a l'Educació que ha defensat el president Illa ha començat a trontollar abans de ser una realitat. A hores d'ara, només Junts i els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, a banda del PSC, han garantit que hi participaran. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, però ha fet aquest avís.
20: Creiem que no té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país, doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó, que és la que ha sigut la protagonista en el fracàs de l'educació al nostre país i, per exemple, molt concretament, en el fiasco de les proves PISA.
19: La portaveu parlamentària del Partit Popular, Lorena Roldán, ha posat condicions per participar-hi.
21: Per poder parlar d'educació i de model educatiu aquí a Catalunya, per nosaltres és imprescindible que s'acatin les sentències lingüístiques, que és el model de conjunció lingüística, com vostès bé saben, i que es respectin els drets dels alumnes i de les famílies.
19: La CUP no decidirà si participa d'aquest acord de país fins que no tingui més detalls de la proposta i Vox veu impossible arribar cap acord amb el govern sobre el model educatiu.
1: Recordem que qui liderarà aquest debat sobre l'educació, anunciat ahir pel president Illa, serà el Consell d'Educació de Catalunya. Bé, doncs aquest Consell es marca com a objectiu recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i superar l'actual clima de confrontació. El govern s'ha compromès a arribar al 6% del PIB que recull la llei d'educació, però que no s'ha executat en 17 anys, Sara Canyeter.
11: Sí, el president del Consell d'Educació, Juan Manuel del Pozo, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que el diagnòstic dels problemes del sistema educatiu està fet i que ara es tracta d'anar un pas més enllà i pactar les solucions. I posa d'exemple l'escola inclusiva.
22: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
11: I poca confiança per part dels sindicats que mantenen la confrontació amb el govern des de USTEC, que és el majoritari, s'atribueixen a les protestes del curs passat que el govern s'avingui ara a parlar d'aquest 6%, però diuen que no cal dilatar el procés amb debats. Yolanda Seguren és la portaveu i són declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant doncs, totes les mesures que, no, que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no. No cal perdre el temps. Entrem ja a negociar.
11: I des del Consell d'Educació que reconeixen que tot plegat està en una fase molt embrionària i que no hi ha un calendari tancat sobre com s'ha de desplegar aquest procés de debat.
1: I encara sobre un altre dels compromisos anunciats ahir pel president Illa, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, considera que el pla de climatització del govern és un primer pas per adequar les residències de gent gran a les altes temperatures que patim al país i que patirem en els pròxims anys, però demana més inversió pel sector. El govern invertirà 58 milions per climatitzar una cinquantena de centres, alguns dels quals també per persones amb discapacitat. A més, donarà crèdits tous per la resta d'equipaments privats en places públiques. Marriera.
24: El director general d'ACRA, Antoni Vidal, creu que la millora de la climatització de les residències hauria de ser una prioritat i demana al govern incrementar els recursos en dependència. Són declaracions al Catalunya al dia de 3 Catinfo.
25: Hem de posar més diners en dependència, més diners en les persones més vulnerables, en gent gran, i aquest pla d'ajuda de 50 milions per una banda en línies de crèdit, de préstecs, i aquests altres 58 milions creiem que és un primer pas, creiem que va en la bona direcció, però necessitarem molt més si realment volem doncs, que la dependència doncs sigui una prioritat de país.
24: Tot i que la gent gran és el col·lectiu més afectat per les onades de calor actualment, no és obligatori que les residències estiguin climatitzades. La norma, però, obliga a no superar els 27 graus de temperatura ambient.
1: Mentrestant, la Federació de Gremi d'Instal·ladors de Catalunya alerta que els ventiladors no són una solució per climatitzar les escoles i que el sector té un problema greu de manca de treballadors. En declaracions a Catalunya Ràdio, el president de FEGICAT, Raül Rodríguez, recomana apostar per l'aerotèrmia i les plaques solars enfront dels ventiladors a les aules.
26: No baixa la temperatura de les aules, és moviment de l'aire i millora de la sensació tèrmica. I a més, que si arribem a temperatures que ratllen els 35-40 graus, el que ens diu l'evidència científica és que, a més, el ventilador provoca l'efecte contrari, que és l'increment de la temperatura corporal.
1: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, una cosa més abans de la publicitat, l'encariment dels carburants fa pujar amb força la inflació. Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% al mes d'agost en comparació amb ara fa un any. Són 5 dècimes més que el mes de juliol i és la xifra més alta des de començament de l'any 2023. Girona és la demarcació on més s'ha notat aquest augment, segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol, Jordi Canal.
3: L'increment de preu de la gasolina, un 17%, i del gasoil, un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles, combustibles és el principal motiu del repunt de la inflació. De retruc s'han encarit altres productes i serveis. En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Mentre la patronal parla d'una inflació transitòria pel xoc energètic, els sindicats consideren que també tenen la culpa els marges empresarials. Demanen millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Ara només les preveuen 3 de cada 10 convenis. Òscar Riu, de l'UGT.
0: Ens costa anar al supermercat, ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe, ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres, i ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
3: El preu del petroli als mercats internacionals alimenta les previsions que auguren una inflació elevada fins al 2028. El cru està car, més de 105 dòlars al barril Brent, perquè el bloqueig de l'estret d'Hormuz s'hi ha afegit ara nous atacs dels hutis del Iemen als vaixells que transiten pel Mar Roig.
1: Passant 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida més coses.
2: Catalunya migdia.
6: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el legendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya, i descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
8: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut. 20 anys construint junts. Obramat.
9: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
10: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
13: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
27: Si vols ser la compra bé a Tana Carre.
28: Uns cabells preciosos per ser del club amb el 2x1 en tots els productes Pantene. Si en compres dos, n'acumules un al pròxim xec estalvi. I això són calerons per tu. Fins al 23 de setembre.
29: 9 de febrer de 2017. L'avi Pistoler entra en acció.
30: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
31: Dues entitats bancàries, 3 farmàcies i una perfumeria.
29: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
32: Per on anava, pobre home, sí? Amb una espenta va a terra, pobre.
29: El cas de l'avi Pistoler. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Catalunya migdia. D'aquí a 8 minuts seran 2/4. L'Ajuntament de Lleida vol sancionar multes de fins a 750 euros el fet d'anar per la ciutat amb vel integral, que tapi tota la cara. Ho inclourà la normativa de civisme, que es votarà al pròxim ple, però que de moment no té els suports necessaris. Lleida, Noelia Caselles, l'argument de l'equip de govern socialista per prohibir el burca i el niqab és garantir els drets de les dones.
33: Sí, així com l'any 2010 aquesta mateixa prohibició es va argumentar amb un tema de seguretat, ara es canvia el focus. L'ha explicat Carme Valls, que és la regidora de Polítiques Feministes.
34: Nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida, en llibertat, sense imposicions, sense dependències ni aïllaments.
33: L'excepció per anar amb la cara tapada serien els centres de culte, els moments socialment acceptats i l'exercici de drets fonamentals. Quan aquesta prohibició la va aprovar el govern de l'alcalde Àngel Ros, el Suprem la va acabar tombant. Ara l'alcalde Fèlix Larrosa confia que sigui diferent.
35: Lo que nosaltres ens hem de preocupar és sobre si fem una bona feina i presentem el document d'acord a el que se'ns reclama des del punt de vista dels serveis jurídics municipals. No li preguntaré al tribunal, al president del Tribunal Constitucional, què pensa.
33: Avui la modificació de l'ordenança s'ha debatut en comissió. El PSC hi ha votat a favor, Esquerra, el PP i el Comú en contra, i Junts i Vox s'han abstingut. La Rosa assegura, però, que continuaran negociant fins al ple del dia 25.
1: I mentrestant, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, vol retirar la nacionalitat nacionalitat espanyola a aquells immigrants que cometin delictes greus, com ara assassinats o formar part d'organitzacions terroristes. Aquesta és la proposta que el Partit Popular portarà al Congrés i que, si governa, està decidit a implantar. Vox els acusa de copiar-los la idea. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
2: Hola, bon dia. Feijóo està decidit a retirar la nacionalitat als immigrants que cometin crims, formin part d'organitzacions terroristes o siguin reincidents en abusos sexuals o autors d'assassinats amb agreujants. Defensa que obtenir la nacionalitat és un acte de confiança, no un tràmit administratiu, i per tant és necessari, diu, regular-ho.
4: Va a ser un proyecto de ley que va a actualizar la, en mi opinión, frivolidad con la que a veces España otorga las nacionalizaciones, y sobre todo va a permitir tipificar los casos de pérdida de nacionalidad para que la confianza sea mutua y todo el mundo sepa qué atenerse.
2: Un enduriment de la política migratòria dels populars que Vox celebra amb retrets. La portaveu Pepa Millán acusa els de Feijóo de copiar els postulats de la formació d'extrema dreta.
5: Y nos alegramos de que se sume a nuestros postulados, porque eso mismo que dice el Partido Popular de endurecer los requisitos para la concesión de la nacionalidad y ampliar los supuestos para su pérdida, es lo mismo que llevamos nosotros diciendo desde que entramos a este Congreso por primera vez.
2: I per la ministra portaveu Elma Saiz, el PP i Vox van de la mà en política migratòria.
7: Intuyo que en estos últimos días el señor Feijóo está teniendo encuentros con señora Abascal y quizás están escribiendo, diría, a cuatro manos el programa electoral, porque ya no distinguimos los diferentes globos ondas si vienen del Partido Popular o de Vox.
2: Si arriba a la Moncloa, Feijóo també endurirà els requisits per accedir a la ciutadania. Imposarà als estrangers coneixements de l'idioma, un examen i respectar els valors, diu, democràtics i constitucionals.
1: El gegant tecnològic Meta respon avui davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel tancament de la seva oficina a Barcelona l'any passat. La matriu de xarxes com ara Facebook va acomiadar 2.000 persones. Els demandants consideren que va ser un moviment il·legal per desplaçar la producció a altres països i reclamen que se'ls readmeti. Barcelona, Toni Fortesa.
11: En el moment de l'acomiadament col·lectiu ja hi havia més de 1.200 reclamacions en marxa per part dels treballadors. N'hi havia per presumpta discriminació per la llengua de treball i també per danys en salut mental. Els demandants apunten que aquest procés judicial va portar l'acomiadament col·lectiu i no només motius d'organització. Durant el judici, CCC Barcelona, l'empresa subcontractada per Meta per donar serveis de moderació, ha defensat en tot moment que ells no formen part de Meta i que no van tenir res a veure amb la decisió de l'acomiadament. Ho explica la seva lletrada.
12: No existe ningún plan maquiavélico, como se expone de contrario. La decisión del despido, de nuevo, vino motivada por Meta, el cliente principal, que dejó y dijo que dejaba de pedir la moderación de contenidos en Barcelona.
11: Les empreses demandades asseguren que els acomiadaments es van pactar amb el comitè d'empresa i que van estar aprovats per la gran majoria de treballadors. El sindicat demandant, però, denuncia mala praxi i connivència dels sindicats majoritaris, que també estan demandats. Enrique Leiva, advocat del sindicat FIS, l'organització que ha presentat la demanda, considera que el cas va més enllà d'un simple conflicte laboral.
14: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i poder d'aquesta forma aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Penso que això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
11: Els demandants demanen la nul·litat dels acomiadaments i la readmissió de la plantilla i calculen que si la demanda prospera, l'impacte econòmic per l'empresa pot superar els 90 milions d'euros.
1: D'aquí a dos minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida la informació internacional.
15: Catalunya migdia.
16: Tot és possible un dia de partit.
17: Gol de Rafinha, que no para de fer gol!
16: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dimecres, a partir de 8:45, la TDT del Barça Racing a Catalunya Ràdio.
15: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
18: Ei, perdona, una estrella.
19: Ei, una estrella.
18: Perdona, una estrella.
19: Una estrella.
18: Què, un crit valent?
19: Vinga, tots units fent força.
18: Una estrella!
19: De seguida.
20: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
21: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu.
0: Descobreix-ne més a cupra.com.
3: En salut sempre s'ha de mirar cap al futur. Per això investiguem, promovem la prevenció i impulsem projectes que ajuden a construir una societat més saludable. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
6: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
8: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 30 segons seran 2:45 de la tarda. La Xina endureix a partir d'avui les restriccions als seus ciutadans per poder viatjar fora del seu país. Podrà vetar la seva sortida si creu que es posa en risc la seguretat nacional, industrial o tecnològica. És un intent més del president Xi Jinping per mantenir el control sobre sectors com ara la intel·ligència artificial i per poder competir amb els Estats Units. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
9: Bon dia. La Xina estreny encara més el control sobre la seva població, en particular tothom que no vol que acabi treballant per a rivals com els Estats Units, particularment en sectors d'alta tecnologia i els que puguin desafiar l'autoritat del règim. Un nou reglament permet impedir la sortida de la República Popular de persones implicades en activitats que el text qualifica de perjudicials per a la seguretat nacional. S'estableix una prohibició de sortida del país entre 6 mesos i 3 anys. La norma entra en vigor avui, però simplement s'afegeix al control que el règim ja exerceix sobre els moviments de tot ciutadà. Ja ha impedit la sortida de desenvolupadors d'intel·ligència artificial, impedir, doncs, la fuga de cervells, i de fa molts anys els funcionaris i treballadors d'entitats públiques tenen el passaport retingut a voluntat de l'empresa. També entre els supòsits que recull el nou sistema hi figura tot ciutadà xinès que hagi pogut cometre un acte que amenaci la Xina fora del territori nacional. Aquest punt preocupa en particular les ONGs pro drets humans perquè deixen la indefensió qualsevol xinès que fora del seu país hagi participat en activitats no il·legals, per exemple, una manifestació, però que la Xina pot interpretar com una amenaça. L'arbitrarietat en l'aplicació de la llei a la Xina implica, sense anar més lluny, per exemple, que ministres o caps de l'exèrcit puguin desaparèixer de la llum pública durant mesos sense ser acusats o jutjats.
1: I els Estats Units revés judicial a Donald Trump en la seva croada per restringir el vot per correu. El Tribunal Suprem, que és de majoria conservadora, ha rebutjat la mesura cautelar que havia demanat la Casa Blanca per aplicar la

0: Són els que més l'utilitzen. Des de l'Oficina Electoral Nord-Americana han advertit reiteradament del caos que podria suposar que els plans de Trump tiressin endavant. El líder dels republicans sosté que va guanyar les eleccions del 2020 davant de Joe Biden, després que els demòcrates van incórrer en frau electoral perquè el vot per correu, segons diu, facilita el vot il·legal d'estrangers. De fet, Donald Trump repeteix insistentment que ha guanyat les eleccions en tres ocasions. Es dona la circumstància que l'actual president dels Estats Units forma part del terç de l'electorat nord-americà que vota per correu.
1: Passant 3 minuts de 2:15 de la tarda. Fem una pausa, un minut, i de seguida, la cultura.
2: Catalunya migdia.
3: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Autoplus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
7: Per què?
6: Tres bessones? Bessones són dues!
7: Ah.
6: Tres són trigèmines!
8: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
6: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
9: Hòstia, és veritat això?
7: És veritat, té raó.
6: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
5: Catalunya migdia.
1: Passen 4 minuts de 2:15.
11: Welcome back.
12: Took some time. Well, who else is going to get this place to the 4th of July?
1: The Pit, que és això que sentim, però també La maldició de Widow's Bay. Aquestes són les dues sèries que han triomfat a la gala dels Premis Emmy, celebrada aquesta matinada passada a Los Angeles. La primera guanya per segon any consecutiu com a millor sèrie dramàtica, i la segona s'imposa a la categoria de comèdia i s'endú fins a 6 guardons. L'actor Matthew Rhys ha estat el primer d'aconseguir 2 premis com a intèrpret principal en una mateixa gala. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
0: Les aventures i desventures en un hospital de Pittsburgh, és a dir, The Pit, i la barreja de comèdia i terror en una illa de Nova Anglaterra, és a dir, La maldició de Widow's Bay, són les grans triomfadores d'aquesta edició dels Emmy Awards. A més, totes dues han guanyat els premis a millor actor. Matthew Rhys pel seu paper protagonista a Widow's Bay i Noah Wyle per The Pit, sèrie que també ha produït. Un Wyle que ha agraït així el reconeixement.
13: Vaig créixer a Los Angeles, sóc fill de Hollywood, em van educar en una televisió i els cinemes van ser el meu lloc de culte. Això és tot el que sempre havia volgut fer i aquest és l'únic club al qual he volgut pertànyer. Gràcies per acceptar-m'hi.
0: Aquest ha estat un dels moments més colpidors i memorables de la gala. L'aparició en directe de l'actor Michael J. Fox, que ha fet un discurs en reivindicant la seva fundació dedicada a combatre el Parkinson. Tot i que els discursos han estat políticament tímids, val a destacar que aquests premis de la televisió han guardonat el programa The Late Show, fulminat aquest mateix any pels tentacles de Donald Trump.
1: I més premis? Perquè l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC, ha aconseguit per primera vegada el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada, The Dragon Letter, del jove cineasta indi Stanjin Gishmet, format a Barcelona, opta, doncs, a la cursa pels premis Òscar. Òscar Callau.
14: El premi per al curt de l'ESCAC és el Golden Student Academy Award, després de superar gairebé 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món. És el primer d'aquests guardons que aconsegueix l'ESCAC, considerada una de les 15 millors escoles de cinema del món per la revista The Hollywood Reporter. Durant la gala, el director ha parlat així de l'escola catalana.
15: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
14: Els estudiants guardonats podran optar, doncs, a competir en la 99a edició dels Premis Òscar.
1: I ara un anunci.
16: Has
11: I've always known I was born to dominate your sex.
1: Perquè el cineasta britànic Stephen Frears anirà al Bages per recollir el Premi Honorífic del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya. És una informació que us avança aquesta emissora. El Festival Clam, que es farà a Manresa i a Navarcles del 23 d'octubre a l'1 de novembre, distingeix el director, entre d'altres, de Les Amistats Perilloses,

0: Per ser un dels creadors més inclusius, més provocadors i més prestigiosos del cinema contemporani. Durant el certamen es projectaran les seves pel·lícules més socials que retraten la multiculturalitat, el racisme, les desigualtats o l'homosexualitat al Regne Unit de l'era Thatcher.
1: Què et sembla? És maca, eh?
2: Em sembla que...
0: I deixem l'audiovisual per parlar de teatre, perquè els teatres catalans celebraran el 22 de novembre la nova jornada Porta'm al Teatre, dedicada a les arts escèniques creades per nens i per famílies. Clàudia Roses.
3: La iniciativa la posa en marxa l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, que ha triat aquesta data perquè coincideix amb el Dia Universal dels Drets dels Infants. Òscar Rodríguez, de la Comissió Familiar de DETCA, ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio.
4: És una iniciativa col·lectiva que té com a fita principal posar els infants i els joves en el bell mig de l'acció cultural. El que volem és fomentar la seva participació i la participació de les famílies en les arts escèniques.
3: En total, 44 teatres i espais escènics de més d'una trentena de municipis s'han sumat a la campanya, que inclourà 46 espectacles programats de 42 companyies diferents. Porta'm al Teatre té la col·laboració de 3CAT.
0: I ara ens mudem per anar al Liceu. Un liceu que obre temporada el 25 de setembre amb això que sentim, una Aida de Verdi totalment renovada que fa un crit contra la guerra. L'artista iraniana Shirin Neshat és la directora d'escena amb una proposta, ha dit, pertorbadora. Barcelona, Montse Camps.
5: Shirin Neshat ofereix una interpretació molt personal que ja va presentar al Festival de Salzburg amb reaccions del públic diverses, amb una posada en escena minimalista i imatges de fons. Ens parla de dones situades entre el fanatisme religiós i la tirania política. La famosa marxa triomfal d'Aida és a ulls de l'artista el retrat del dolor de la guerra i lamenta si el públic es trasbalsa. Aida diu és antiguerra i defensa així la seva proposta.
6: I don't want to be apologetic
7: to... No vull disculpar-me davant d'algú que diu, com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari? Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda. És un reflex de la realitat.
6: But art is a reflection of reality.
5: Les sopranos Anna Netrebko i Anna Pirozzi com a Aida encapçalen el repartiment de l'espectacle sota la direcció musical d'Antonello Manacorda, que es podrà veure fins al 15 d'octubre.
0: A més, abans dels esports, perquè s'acaba de saber que l'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora ha guanyat el Premi Nacional de Poesia que atorga el Ministeri de Cultura espanyol. Ho fa per l'obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna, publicat per Proa. El jurat ha reconegut la seva capacitat per transitar amb la mateixa genialitat des del llenguatge ple de denúncia fins a la delicadesa de l'espai domèstic. El Premi Nacional de Poesia està dotat amb 30.000 euros.
8: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Amb protagonisme pel Camp Nou i per la Champions.
9: Perquè 30 anys després el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions. Serà el 2029.

0: El Camp Nou encara està en obres. El club, de fet, preveu dues temporades més per acabar l'estadi, però ja se sap que el maig del 2029 l'haurà de tenir perfecte l'estadi, perquè la UEFA ha anunciat aquest matí que la final de la Champions del 2029 es jugarà al Camp Nou. Ramon Salmorré.
1: És un dia important pel Barça i també pel mandat de Joan Laporta, que ha convertit la reforma de l'Spotify Camp Nou en un dels pals de paller del seu projecte electoral. Avui, la UEFA, el comitè executiu de la UEFA concretament, ha escollit la candidatura del Barça per davant de Wembley i, per tant, serà la final de la Champions de la temporada 2028-2029, la qual cosa suposa un enorme orgull, segons explica el mateix president del Barça als mitjans del club.
2: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. Dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
1: L'Allianz Arena de Múnich, la temporada 27-28, serà el que acollirà la final de la Champions. A tot això, serà la tercera vegada que es disputa una final de Copa d'Europa al Camp Nou. La primera, la temporada 89, amb victòria pel Milan contra l'Este Aua de Bucarest, i la temporada de 1999, en aquella final icònica entre el Manchester United, que va ser campió, l'equip d'Àlex Ferguson, contra el Bayern de Múnich.
0: Doncs Joan Laporta, content, satisfet, perquè la final de la Champions del 2029 sigui al Camp Nou, i també content Hansi Flick. Content per aquesta notícia, que és molt bona pel Barça. No sabem si ell s'imagina el 2029 a la final jugant-la, ell com a entrenador del Barça al Camp Nou, o, vaja, si encara serà l'entrenador, vaja, d'això no sé si n'ha parlat avui a la prèvia, Ramon, d'aquest partit que juga demà davant el Racing de Santander, on segur que ha parlat, això sí, de les declaracions de la mina al voltant de la pilota d'or.
1: Sí, sobre el tema del Camp Nou ha dit que estava molt content, que l'acaben d'informar els responsables de comunicació del club i que era un tema important pel Barça. Després no ha volgut entrar en detall de si ell seria a la banqueta aquell dia o no, però ha deixat evident que la Champions és un objectiu del club. I sobre les declaracions de Lamine Yamal a l'Universo Valdano, Hansi Flick entén que la personalitat de Lamine al terreny de joc també es trasllada a l'hora de reivindicar-se i postular-se per guanyar la pilota d'or. La seva autoconfiança, que tant els ajuda a la gespa, diu el tècnic, també el porta a ser atrevit en el seu discurs mediàtic. I Flick ho compra, tot i que també diu que ell preferiria una altra cosa.
3: I think he's honest and he has the self-confidence.
4: Per mi crec que ell és honest i té molta confiança en ell mateix. Ho està ensenyant en aquest inici de temporada com n'és de bo. És excepcional. És part d'això. Jo no preferiria això, però ell ho ha fet i té la confiança i vol guanyar la pilota d'or. És normal com a jugador. És un reconeixement important.
3: There's a important trophy.
1: Hi ha hagut moltes preguntes, Laia, sobre el tema de la pilota d'or, fins al punt que Hansi Flick, en un moment de la roda de premsa, ha vingut a dir, no ho ha dit amb aquestes paraules, però que tinc ganes que s'acabi ja tot aquest tema de la pilota d'or. I també li han preguntat si entenia que el Barça com a club s'estigués posicionant mediàticament d'aquesta manera tan clara i tan evident en la pilota d'or, i ell ha dit per què no, és un dels nostres jugadors i entenc perfectament que un club com el Barça, l'AIA, ho hagi de fer.
3: We see today or was more...
4: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
3: Starting 11, but we have to manage it.
1: Queda clar, escoltant Hansi Flick, en aquesta resposta sobre les rotacions de cara al partit de demà, que ara mateix el tècnic no té una idea molt clara sobre si ha de fer o no moltes rotacions, perquè, com sentíem el primer que ha dit, és que avui ha estat un entrenament de càrrega molt suau, tenint en compte que al Barça li queden dos partits, aquest i el del Pizjuán, dissabte a les 9 de la nit, abans d'una aturada especialment llarga de dues setmanes i mitja aturada de seleccions. I a tot això, avui qui s'ha entrenat amb el primer equip, a banda de Jesse Bisibu, aquest extrem del filial que està en dinàmica al primer equip, ha estat Hamza Abdelkarim, que serà el protagonista d'aquesta tarda, perquè a partir de 6:15 se celebrarà el seu acte de renovació com a futbolista del Barça.
0: encara ens queda escoltar un protagonista més del Barça, amb el Salmurri, però abans, ara que parlàvem d'aquest partit que jugarà demà 9:15 al Camp Nou, Barça-Racing de Santander, aquí hem sentit, és el tècnic del rival, José Alberto López, David Ubach.
4: L'entrenador del Racing no ha volgut aclarir si farà rotacions demà al Camp Nou, però alhora ha descartat que facin regals a l'equip blaugrana. José Alberto també ha insistit que seran valents.
5: Complicado, una salida muy difícil por el momento que atraviesa el rival, que creo que está en un excelente momento, como así indican sus números, pero nosotros vamos allí a intentar ser valientes, ser reconocibles, ser un Racing atrevido, como el que vemos siempre, sabiendo que va a haber momentos en los que vamos a tener que sufrir, pero también va a haber otros momentos en los que vamos a poder jugar y atacar. Entonces, bueno, en esas dos situaciones creo que tenemos que saber movernos y interpretar muy bien lo que tenemos que hacer en todas las fases del juego.
4: José Alberto ha lloat al Barça i ha desvelat també què diferencia el conjunt blaugrana respecte d'altres equips, fins i tot els del màxim nivell.
5: Te podría destacar pues muchas cosas, ¿no? A nivel ofensivo creo que manejan todos los registros para poder hacerte daño. A nivel defensivo es un equipo que también te somete en las presiones tan intensas que hacen tras pérdida, que parece que nunca te da descanso, nunca te da respiro, ¿no? Y esa es la mayor diferencia que tiene con respecto a otros equipos, independientemente de que sean de su mismo potencial.
4: En el seu retorn a primera, el Racing ha firmat una arrencada esperançadora i és desè amb 7 punts.
0: I dèiem que encara havíem de sentir un protagonista més del Barça perquè ja al tot costa vam poder escoltar i conèixer una mica més un dels fitxatges d'aquesta temporada, Salmo, Gabriel Jesús.
1: Que va reivindicar el seu moment futbolístic, diu que els problemes de genoll queden absolutament enrere, va celebrar el rendiment de Rafinha, un dels seus millors amics al vestidor, i va reconèixer que s'està adaptant especialment bé en un grup que diu és un dels aspirants a la Champions, juntament amb el Paris Saint-Germain, amb l'Arsenal, amb el Manchester City, amb el Real Madrid i amb el Bayern de Múnich. A tot això, Gabriel Jesús va reconèixer que el Barça el signa per actuar com a nou, com a davanter centre pur, i es va definir d'una manera molt concreta, tenint en compte el que pot aportar en aquesta temporada com a blaugrana.
6: Pero claro que he aprendido mucho más con Pep que solo eso, ¿sabes? Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabes? De caos, nada.
1: Crear caos.
6: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Mm. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
1: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
6: Sí, con balón y sin balón.
0: Doncs moltes ganes de veure aquest caos que diu Gabriel Jesús que crea el camp. Això al Barça, però és que avui juga l'Espanyol. Obre la sisena jornada de Lliga, l'Espanyol juga contra el Rayo Vallecano, el Rayo que ja sap, el Rayo que podrà tornar a jugar a Vallecas a partir del 10 d'octubre, però avui, per tant, encara no ho pot fer, i per això el partit es juga a Butarque. Madrid, Sergi Andreu.
7: Doncs sí, s'ha viscut aquests últims dies a Vallecas, al club vallecà, amb una certa malamaró, polèmica, incertesa, perquè volien jugar fos com fos a Vallecas, finalment el partit serà a Butarque. El malestar existeix també entre la directiva i la part de l'afició, tant és així que hi ha una crida de les penyes perquè avui l'afició no assisteixi a Butarque, i per tant imaginem que hi haurà poca assistència a Leganés. Manolo González, que ja té transcendència el fet de jugar a Butarque, diu que l'escenari no el traurà complicitat al partit, que no li traurà, no serà un partit menys complicat perquè es jugui a Butarque, algun Rayo que a més té l'amenaça dels 6 gols del seu davanter centre Sergio Camello.
8: És enganyós els punts que tenen, han jugat a camp del Barça, a camp del Madrid, i de fet han competit bé els dos camps. És un equip complicat que fa les coses bé, ataca amb molta vertigen, i això també t'ho dona, doncs, aquesta confiança i aquesta que tenen menys por a fallar que uns altres. I en aquest aspecte és un equip que, ja et dic, que demà tocarà estar molt ficat i no concedir. Si concedim ocasions, ho patirem de veritat demà.
7: Un Rayo que és 16è, ha fet 4 punts de 15, l'Espanyol n'ha fet 7 de 15 i és 8è. Jofre Carreras s'ha quedat a Barcelona, molèsties al pubis. Un Espanyol que, per bé que ha començat prou bé la temporada, encara té moltes coses a millorar, com explicava el tècnic blanc i blau.
8: Si volem ser un equip competitiu que sigui que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, defensar la pilota aturada molt millor, fer la pilota d'una ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena. Hem de fer tot millor. Ens queda moltíssim camí per millorar encara.
7: El partit entre el Rayo i l'Espanyol a l'estadi de Butarque, Leganés, a partir de les 7, un quart d'hora abans, començarà la transmissió del Tot Gira a l'antena de Catalunya Ràdio.
0: I més tard jugarà el Madrid, ho fa al camp de l'Elx, amb la idea de guanyar i jugar bé, i així poder calmar una mica les crítiques que hi ha al voltant del seu joc, Montserraia.
9: Josep Mourinho, el tècnic blanc, té clar com ha de plantejar el partit del seu equip avui al Martínez Valero d'Elx.
10: Me gustaría ganar. Me gustaría jugar bien y ganar. Nada más.
9: Els blancs són el segon equip més golejador de la Lliga, darrere el Barça. Els de Mourinho han marcat 14 gols en 5 jornades de Lliga i volen continuar sumant. I que ho faci el davanter francès Kylian Mbappé, que es troba entre els màxims golejadors de la Lliga. Mourinho no li dona descans a Mbappé, que ha jugat tots els minuts disponibles. El francès suma 6 gols, igual que Camello, del Rayo, i els blaugrana Rafinha i Lamine Yamal. I per contrarrestar el potencial ofensiu de Madrid, quina seria la recepta? El tècnic de l'Elx, Martín Anselmi, aposta per aquesta.
11: Yo creo que nosotros jugando en casa tenemos que intentar tener la bola. Creo que la mejor forma de defendernos va a ser con la bola y tener mucha paciencia y mucha calma para construir cada ataque, porque al final cuando terminas perdiendo la bola rápido y se la das a ellos estás más cerca de ser lastimado.
9: L'Elx ocupa el segon lloc per la cua de la classificació i només ha sumat 2 punts amb 3 derrotes i 2 empats. L'últim, el cap de setmana passat, al camp de l'Athletic Club a Bilbao. Anselmi creu que aquest punt sumat a Sant Mamés els dona fortalesa. Veurem què passa avui amb aquest Elx Madrid que comença 9:45 del vespre.
0: I encara a primera ja sabeu que el València segueix amb el seu particular càsting per trobar nou entrenador, però ara hi ha una altra banqueta i de les grans, de les importants de primera, que s'han començat a generar dubtes al voltant del seu tècnic. Estem parlant del Villarreal, Marcos García.
4: L'equip groguet suma només 2 punts de 15 en el nou projecte amb Íñigo Pérez a la banqueta, igual al pitjor inici de Lliga dels darrers anys. A la temporada 21-22 també van sumar només 2 dels primers 15 punts del curs. Ahir, després de perdre 1-2 a casa contra el Betis, Íñigo no podia ser ni més clar ni més autocrític.
12: Estoy dando con esa tecla para poder generar fe y creencia. Como entrenador no puedes faltar a la verdad, eludir la responsabilidad de lo que está sucediendo en estas primeras jornadas. Creo que no hay que poner paños calientes, ¿no? Después de una hora o media hora de terminar el partido no existe una ilusión por lo que viene. Mañana sí, mañana hay que volver a levantarse, volver a preparar el partido de la Rosaleda con la misma energía. Después de media hora no hay que ir a eso que está tan de moda del pensamiento positivo, porque no nos ayuda. Hay que ir a la verdad, y la verdad es que ahora mismo estamos muy mal.
4: Avui a les 8, a l'Aves València, els valencians encara no han triat entrenador. Avui, de fet, tindran, com explicàvem ahir, el tècnic del filial, Òscar Sánchez, a la banqueta. Avui juga al camp de l'Alavés, que en aquella banqueta hi ha un ex-valencianista. Quique Sánchez Flores no vol fer sang amb el València.
13: Sí, tengo una opinión formada y no voy a dar... No voy a hacerla públicamente. Tengo un gran respeto y una gran historia de amor con el Valencia de mucho tiempo, desde que era pequeño, y obviamente respeto mucho todo lo que pasa en esa casa. Yo siempre he dicho que desde que el Valencia está en esa situación, yo sobre todo estoy con los valencianistas.
4: I parlaves del càsting d'entrenadors del València. Doncs de moment ja han caigut 2 dels primers noms de futuribles a la banqueta de l'equip valencià. Ernesto Valverde i José Luis Mendilibar han dit no a la proposta de Braulio, del director esportiu del València. Guanya pes alerta en aquesta llista Javier El Vasco Aguirre, i el València contempla no anunciar el nom del nou tècnic fins a l'aturada de seleccions.
0: Una mica més de 5 minuts, seran les 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
14: Hola, València. Me han dicho que estáis buscando un 4, así que aquí estoy.
0: Un vell conegut torna a la Lliga CB. Mirotic jugarà al València.
15: Catalunya migdia.
16: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
17: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí. Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
18: Entrades a auditori.cat.
19: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
20: I supem a les millors taules del món.
21: En aquesta terra protegim i acollim.
22: Fem barri i fem pinya.
23: I fem i no deixem de fer.
24: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
25: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
26: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
27: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
28: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
28: Som 3CAT.
0: El que dèiem abans de la pausa, l'ex del Barça, Mirotić, estava lliure després del fiasco econòmic del Mònaco i ara tornarà a l'ACB per jugar al València. Ernest Macià.
29: Ha sigut una sorpresa monumental. De fet, feia poques hores que Mirotić havia fet públic o havia fet públic el president del Budućnost, el seu país, a Montenegro, que estava entrenant allà esperant una oferta de l'Eurolliga i ha hagut d'esperar poques hores per tenir-la. I aquesta oferta és la del València, que aquest any s'ha reconstruït sense Pedro Martínez i doncs el València s'emporta un 4 de molt nivell, que el Barça realment ho va fer molt bé, va doncs ser un MVP de l'Eurolliga ara fa 4 anys i ha guanyat doncs bé Lliga, ha estat a Final Four, ha guanyat Copa del Rei, per tant doncs amb el Barça ho ha fet molt bé. Després va anar al Mònaco, a l'Olímpia de Milà, on va guanyar també la Lliga i la Supercopa, i el València fitxa un superestrella, això sí, ho hem de dir, als 35 anys.
0: I bones notícies al Barça amb la lesió de Brizuela, en canvi, pitjors pronòstics per Diagne al Lleida.
29: Sí, el turmell dret de Brizuela no va patir cap trencament, ni de tendó, ni d'os, i és simplement un cop. Això el fa ser dubte per aquest cap de setmana a la Supercopa, de la qual ja en parlarem els propers dies, i en el cas de Diagne, sí, la veritat és que el jugador es perd el que queda de temporada, una lesió de lligaments de genoll que dona per tancat ja aquest curs 26-27.
0: Aquest cap de setmana, a la Seu d'Urgell, el palista local Miquel Travé ha tancat la temporada amb una victòria a casa a la final de la Copa del Món de Piragüisme. Isaac Vilalta.
30: Miquel Travé dissabte es va penjar l'or després de guanyar la prova de Seu i d'aquesta forma rodoneix un any excel·lent amb l'or mundial a Oklahoma i la tercera posició final a la general de la Copa del Món.
31: Al principi de la temporada va ser una mica complicat, va ser una mica d'adaptació, però ja preparàvem pel Mundial i el final i les últimes Copes del Món, i al final poder guanyar el Mundial, quart a París, dos anys medalles i al final guanyar la Seu, doncs increïble, la veritat és que no podia demanar més, i a part poder quedar tercer a la general, és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat.
30: La també urgellenca Mònica Dòria, per la seva part, tanca aquesta prova amb dos bronzes. Recordem que el Mundial de l'any que ve es disputarà al Parc Olímpic del Segre.
0: Altres informacions al dia. David Ubach, al Mundial de MotoGP, Pol Espargaró continuarà substituint Maverick Viñales un gran premi més.
4: Viñales, de fet, seguirà de baixa aquest proper cap de setmana al Gran Premi d'Àustria, i el petit dels Espargaró, el pilot reserva de KTM, el rellevarà per quarta prova consecutiva. L'equip KTM Tech 3, de fet, preveu que Viñales es reincorpori com a pilot titular de cara ja al Gran Premi del Japó, que inicia la gira asiàtica i que serà el primer cap de setmana d'octubre.
0: El continent africà acollirà per primera vegada a la seva història un Mundial d'Atletisme.
4: Ho hem conegut aquest matí quan la Federació Internacional d'Atletisme ha anunciat això, que li ha atorgat l'organització del Mundial del 2029 a la capital de Kènia, a Nairobi.
0: En tenis, Paula Badosa, aquesta nit partit al torneig de São Paulo, al Brasil.
4: L'empordanesa s'enfrontarà a la lituana Justine Mikulskite, no abans, això sí, de 11:45 de la nit.
0: I a la Copa Catalunya de waterpolo femenina aquest vespre juga l'últim partit de tornada als quarts de final.
4: I que a partir de 3:45 enfrontarà el Sabadell amb l'Atlètic Barceloneta amb avantatge vallejà de 5 gols del partit d'anada.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Avui a les 7 no hi ha tot costa, però sí que hi ha esports, perquè juga l'Espanyol al camp del Rayo. Bé, al camp del Rayo no, juguen a Butarque, però contra el Rayo Vallecano. Ho deixem aquí, seguim pel Catalunya migdia amb l'Òscar Fernández.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11:00 a 12:00 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dents. Alter Ego. Els dissabtes a les 11:00 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Vius la pista.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: Calafell Ràdio.
0: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: です。
1: Ep, Novadis, Vin Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, Novadis, vin Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis.
3: Els 70. Els 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'hora del jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
4: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
0: Calafell Ràdio.
5: Surfing Safari. La millor varietat musical per les teves tardes.

0: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i a partir del proper divendres 18 de setembre de 8 a 9 de la tarda nit us espero al programa La Màquina del Temps, on repassarem la millor música dels 80 i 90, versions originals i remescles molt guapes. No hi faltis!
1: Divendres 18 de setembre 2026, estrena de La Màquina del Temps.
2: Calafell Ràdio.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
5: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari. Peus a la...

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: I found a love.
0: Hi ha moments que són per només tu i jo.
1: Baby,
0: els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
3: Primera llista.
0: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
4: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
5: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: prop.
1: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
11: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
13: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
14: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules.
15: El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició, les matinades de dilluns, d'una a dues.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'Esperit Viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'Esperit Viatger. No t'ho perdis.
2: Els 70.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'hora del jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i a partir del proper divendres 18 de setembre de 8 a 9 de la tarda nit us espero al programa La Màquina del Temps, on repassarem la millor música dels 80 i 90, versions originals i remescles molt guapes. No hi faltis!
1: Divendres 18 de setembre 2026, estrena de La Màquina del Temps.
2: Calafell Ràdio.
3: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44. Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
1: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo.
0: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
9: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
5: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
5: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio. Jo vull...

0: els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
4: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: Aquí i ara, Calafell Ràdio.
5: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes? Calafell
1: Ràdio. Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: no s'acaben mai.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.

0: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dimarts 15 de setembre de 2026.
1: L'informatiu.
0: Calafell prepara un acord amb Esclat Bon Preu per posar 100 llocs de treball a disposició de la borsa municipal. El conveni permetrà que Calafell Ocupació participi en la selecció de personal per a les noves oportunitats laborals que generi l'empresa al municipi. Aquesta és la notícia que encapçala els informatius del dia d'avui. De seguida l'ampliem. Abans fem un repàs dels titulars. Calafell licita les obres del primer tram del nou carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Serà la primera obra del pla de barris de Cal Bolavà i el primer tram de carril bici del municipi. Ampliarem aquesta notícia amb el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell, el Miguel Ángel Perín. També de la mà del regidor Miguel Ángel Perín ampliarem la notícia que ens portava el consistori fa uns dies. Calafell adjudica les obres del nou pas soterrani del carrer del Rin. Les obres començaran abans de final d'any i donaran major permeabilitat a la via del ferrocarril. El grup ecologista del Baix Penedès, el Geben, ha organitzat aquest cap de setmana una activitat de voluntariat per naturalitzar una de les llacunes a la zona protegida de les madrigueres. Parlem amb una de les tècniques ambientals, la Maria Figueres. El Vendrell obrirà els contenidors tots els dies i rebaixarà la taxa d'escombraries a qui recicli. A Penedès Marítim, Cunit i Cubelles reclamen a la Generalitat la creació d'una àrea bàsica de salut pròpia per a cada municipi i el reforç de l'atenció primària. A la Plana General, claus del debat sobre la intel·ligència artificial. Més veus demanen frenar una tecnologia que pot amenaçar la humanitat. A l'àmbit econòmic i de societat, zones rurals, rendes baixes, mobilitat reduïda, dones i migrants, els perfils més afectats per la pobresa de transport. I també els informatius d'avui, investigadors internacionals exposen a Tarragona els últims descobriments sobre rellotges circadiaris o crononutrició.
1: Informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Com sempre, comencem amb les notícies d'àmbit municipal. En aquest cas, com dèiem al començar, Calafell prepara un acord amb Esclat Bon Preu per posar 100 llocs de treball a disposició de la borsa municipal. El conveni permetrà que Calafell Ocupació participi així en la selecció de personal per a les noves oportunitats laborals que generi l'empresa al municipi. L'acord es preveu formalitzar abans que acabi l'any i convertirà Calafell Ocupació en un dels canals de connexió entre l'empresa i les persones del municipi que busquen feina. La iniciativa busca que els nous llocs de treball que generin a Calafell tinguin una porta d'entrada directa per als veïns i veïnes que estiguin en recerca activa d'ocupació. El servei municipal participarà en la gestió dels processos i facilitarà que les ofertes arribin a les persones inscrites a la seva borsa. Les 100 places encara no estan obertes a inscripció. L'Ajuntament preveu donar a conèixer properament els perfils professionals que es buscaran, el calendari i les condicions concretes dels processos de selecció. Tot i que encara no s'han obert les inscripcions, l'Ajuntament de Calafell recomana als possibles candidats que no esperin a l'inici del procés i que revisin ja el seu perfil a Calafell Ocupació. Per poder optar a les futures ofertes, caldrà estar donat d'alta a la plataforma

0: ocupació i alhora fer que una part de l'ocupació que genera el municipi pugui revertir directament en la ciutadania de Calafell. La iniciativa s'emmarca en l'objectiu municipal d'apropar empreses i treballadors, facilitar l'accés a l'ocupació i potenciar la intermediació laboral des dels serveis municipals.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Més notícies del nostre municipi. La Junta de Govern ha aprovat la licitació de les obres del primer tram de carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Es tracta del primer tram que unirà el Passeig de la Unió amb la Rambla Mossèn Jaume Tobella, en l'antic traçat de la línia d'alta tensió. El pressupost és de 509.103,17 euros, dels quals el 60% els aportarà la Generalitat de Catalunya mitjançant el Pla de Barris. Aquesta obra serà la primera actuació del nou Pla de Barris de Cal Bulavà. Hem parlat de tot plegat amb el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell, el Miguel Ángel Perín. L'escoltem.
2: És una obra doncs, que quan vam definir el Pla de Barris, doncs, vam estirar tot el que vam poder al seu àmbit, no? I vam arribar fins a aquest límit. Érem coneixedors doncs, que podíem estirar-lo perquè, a més, teníem temes d'equipaments en els quals doncs, aquest pedaç és molt a prop també doncs, d'un equipament que volíem incloure al Pla de Barris, que era la cooperativa. Per tant, doncs, ens ajudava també doncs, a construir aquesta traçabilitat. I, per tant, doncs, el que vam fer és incloure aquest tram, en el qual era un tram que era continuista en una zona que s'està desenvolupant ara mateix doncs, al final de carrer Vinya Llarga, que estan fent un supermercat, al qual es desenvolupen aquells carrers, i aquest carrer, aquesta rambla, aquest carril bici que fem aquí, zona jardinada, doncs era continuista amb aquesta obra. I, per tant, podíem consolidar tot aquell sector, aquest sector.
0: Així doncs, aquest tram connectarà amb les obres d'urbanització del nou esclat que es construirà a tocar del barri de Cal Bulavà i que donarà continuïtat als carrers Priorat i Gironès, com estava comentant el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell, executant el carril bici previst entre ells. Continuem escoltant el regidor Miguel Ángel Perín.
2: Que volem un carril bici connectat a nivell una xarxa ciclable connectada arreu de tot el municipi, sobretot amb els llocs doncs són més arterials o de més concurrència, equipaments principals, escoles, instituts. Per tant, doncs, aquest carril bici era coherent amb aquesta iniciativa que es va tindre en el PEMUS i, a més, amb futures actuacions que farem de carril bici en zones totalment arterials del poble, no?
0: Recordem que Calafell està posant en marxa també el primer bici tancat del municipi a Segur de Calafell, a l'estació de tren de Segur de Calafell. Així doncs, el consistori aposta per una mobilitat més sostenible.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Seguint el nostre municipi i també de la mà del regidor d'Urbanisme, Miguel Ángel Perín, ampliem la notícia que ens portava el consistori fa uns dies. Calafell adjudica les obres del nou pas soterrani del carrer del Rin. Les obres començaran a finals d'any i donaran major permeabilitat a la via del ferrocarril. També recuperar el pas de l'antic pas a nivell que hi havia hagut en aquest punt. El nou soterrani tindrà rampa accessible pels dos costats, fet que facilitarà l'accés de bicicletes i persones amb mobilitat reduïda. Escoltem tot seguit el regidor Miguel Ángel Perín als micròfons de Calafell Ràdio.
2: Continuem doncs, aquest relat de ciutat que anem construint pedaç a pedaç, en el sentit de que ja vam fer una actuació molt important a Rodríguez Pita, al carrer Baixador, i amb diferents fases, no? Ara el següent projecte doncs, serà la plaça Lola Boronat i acabar el que és el carrer Baixador, que culminarà doncs, precisament amb aquest pas del carrer Rin en Baixador, no? És un pas doncs, que és de caire totalment peatonal, en el qual doncs, tenim dos accessos amb rampa totalment normativa i també doncs, dos accessos que són amb escala. Per tant, doncs, és un pas que té tota la tipologia d'accessos per totes les persones i que, a més, doncs, serà un pas nou, un pas podríem fer una similitud amb el pas del carrer Sant Pere, un pas més agraït, més maco, que en el cas del Pisuerga, que era un pas molt més senzill a nivell tècnic. Per tant, doncs,

0: Estem molt contents doncs, que aquesta obra doncs, ja tingui una empresa guanyadora i que en els propers mesos, entre la formalització de contracte, preparació de tasques, ja que és un tema que també s'ha de passar per sota de la via del tren, doncs hi ha uns permisos associats a Adif, hi ha unes mesures prèvies, doncs que és una obra doncs, que té una velocitat una mica inferior que altres que només depenem de l'Ajuntament.
1: Després d'aquest pas, l'Ajuntament encarregarà els projectes dels passos inferiors dels carrers Xúquer, a Segur de Calafell, Josep Carné, a Masmel, i Carme, a la platja de Calafell. A més, l'Ajuntament està preparant la licitació de la nova passera de la Ciutadella Ibèrica que connectarà el jaciment amb el passeig marítim a través del carrer Mercè Rodoreda.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
1: Obrim la plana comarcal. El grup ecologista del Vendrell i el Baix Penedès, el GEVEN, ha organitzat aquest cap de setmana una activitat de voluntariat per naturalitzar una de les llacunes a la zona protegida de les madrigueres. Es tracta d'una llacuna artificial que es va construir fa més o menys un any. I l'activitat de voluntariat tractava sobre la vegetació autòctona per retirar el canyís i per diversificar la flora aquàtica. Donem pas a la tècnica ambiental del GEVEN, la Maria Figueres, que ens explica més concretament en què va consistir aquesta activitat.
3: L'entitat fa diversos tipus d'activitats, tant d'educació ambiental, de conscienciació, de seguiments científics, però avui en concret és una activitat que pretén acostar la gent a l'entorn de les madrigueres a través d'aquesta feina una mica voluntària, ajudant-nos a gestionar les llacunes. En aquest cas tenim 5 llacunes a l'espai, avui treballarem només en una, que és la més nova, i el que farem serà retirar canyís. És una planta autòctona, però que si creix massa doncs pot ser un problema per al funcionament de les llacunes. I farem plantació de plantes autòctones per diversificar una mica la vegetació que hi ha.
1: També vam voler saber en quin punt es troba el GEVEN, quins projectes té de futur.
3: Doncs ara fa uns quants anys que estem duent a terme un projecte més gran aquí a les Madrigueres, un projecte de 4 anys subvencionat per la Generalitat de Catalunya, que finalitza a mitjans de l'any vinent. I paral·lelament doncs, n'estem portant d'altres que també beneficien a l'espai de l'Ajuntament del Vendrell, de la Fundació Pinae. Per tant, ens trobem en un bon moment en el que estem invertint molts recursos per millorar l'espai de les madrigueres i a nivell de participació i de voluntariat i de gent activa, doncs, estem relativament contents. No és fàcil que la gent participi, que s'impliqui, però l'entitat normalment tenim doncs, una sèrie de persones molt implicades que sempre es van animant i es van apuntant a fer cosetes amb nosaltres.
1: Fa poc va acabar la temporada de cria del corriol camanegre. El GEVEN fa un seguiment molt exhaustiu d'aquesta espècie i volem saber quina valoració han fet d'aquesta darrera temporada.
3: Doncs ha sigut un any una mica crític. Ha sigut crític no només a les platges del Vendrell, sinó a la resta de la comarca i fins i tot doncs, a Vilanova, també, que és un espai que normalment tenen una mica més d'èxit pel seguiment que fan, per la tipologia de platja. Doncs aquest any també ha sigut bastant fluixet. Hi ha hagut pocs pollets que han arribat a juvenils i molt poca, menys postes de les que hi ha habitualment. Per tant, a banda de tots els problemes que ens trobem a les platges del Vendrell, però en general també a la resta de la comarca, de totes aquestes efectes negatius que trobem, no? Pues la gran afluència de gent, la presència de gossos a les platges, depredadors naturals que pugui tenir l'espècie, també ens trobem en un moment de que hem encadenat molts anys dolents, en els que hi ha hagut poc relleu generacional de pollets, i per tant això segurament està fent que a poc vagi decrementant o vagi decreixent aquesta població de corriol a la comarca.
1: Estem preparant un reportatge audiovisual sobre aquesta activitat de voluntariat de retirada de canyís i plantació de vegetació autòctona a una de les llacunes de la zona protegida de les Madrigueres. Ben aviat el podreu veure al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Les notícies del Baix Penedès.
1: També a la plana comarcal, el Vendrell obrirà els contenidors tots els dies i rebaixarà la taxa d'escombraries a qui recicli. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, va fer un doble anunci a principis d'aquest mes de setembre per començar el curs polític. D'una banda, els contenidors intel·ligents es podran obrir cada dia amb la targeta i d'una altra, l'aprovació de descomptes en l'impost per a les persones que reciclin. L'alcalde admet que aquestes són mesures necessàries per acabar amb les bosses de terra fora del contenidor, mantenir els carrers nets i alhora incentivar el reciclatge. L'alcalde Kenneth Martínez també ha explicat que es pot donar la paradoxa que el servei arribi als percentatges de reciclatge, però el funcionament no sigui el desitjat per les imatges d'acumulacions. Això suposa un canvi en una de les característiques d'un servei que seguirà amb el seu objectiu d'augmentar el percentatge de reciclatge. L'objectiu, reciclar per no haver de pagar més taxa d'escombraries. L'alcalde ha explicat que cal reconvencer les persones que reciclen més estan fent que tots paguem menys i que aquesta rebaixa és una mesura justa per a aquelles persones que estan complint i elevant el percentatge de reciclatge. La reestructuració general consistirà en ampliació de les freqüències de recollida de contenidors, augment d'un 20% de nous contenidors, reforç del servei de neteja de l'entorn de les illes de contenidors, nou servei mixt porta a porta i contenidors i bonificacions i penalitzacions a les ordenances fiscals de 2027 que s'aprovaran tot just aquest mes de setembre.
2: Calafell Ràdio, informatius. Les notícies del Penedès Marítim.
1: Els ajuntaments de Cunit i Cubelles reclamen a la Generalitat de Catalunya que revisi l'actual model d'organització territorial de l'atenció primària i avanci en la segregació de l'àrea bàsica de salut que comparteixen actualment amb la creació d'una ABS pròpia per a Cunit. La petició parteix de l'evolució demogràfica dels dos municipis i de l'increment de les necessitats assistencials. En el cas de Cunit, el creixement sostingut de la població durant els darrers anys ha incrementat la demanda de serveis públics i especialment dels serveis sanitaris. Els ajuntaments consideren que aquesta realitat fa necessari adaptar la planificació de l'atenció primària a les necessitats actuals i a les previsions de creixement dels municipis. La proposta de Cunit recorda que la petició de segregació de l'actual ABS compartida amb Cubelles i la creació d'una àrea pròpia ja va ser traslladada fa aproximadament un any a l'Institut Català de la Salut i al Departament de Salut en el marc de les gestions realitzades pels dos ajuntaments. Ara el que es planteja és donar un nou impuls a aquesta reivindicació i concretar els passos necessaris perquè es pugui fer efectiva. La proposta municipal assenyala diverses dificultats actuals en l'atenció primària, entre les quals hi ha la dificultat per consolidar els equips professionals, les llistes d'espera i uns horaris d'atenció considerats insuficients per donar resposta a les necessitats de la població. Una situació que també ha generat preocupació entre la ciutadania, que ha traslladat als responsables municipals dificultats per accedir a determinats serveis. En aquest context, Cunit defensa que disposar d'una ABS pròpia permetria comptar amb una estructura organitzativa, una direcció i equips professionals diferenciats, així com una cartera de serveis adaptada a la població actual i a les previsions de creixement del municipi.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
1: Anem ja amb les notícies d'àmbit més general i en aquest cas de les claus del debat sobre la intel·ligència artificial. Considerem que és un tema important ja que està tot just a l'agenda mediàtica. Més veus demanen frenar una tecnologia que pot amenaçar la humanitat. La Xina se suma a les peticions que demanen alentir la intel·ligència artificial, mentre que Trump s'hi oposa i ho veu com una cursa. És una notícia que ens porta 3Cat Info de la mà d'Òscar Cisteré. En ple debat sobre els greus riscos de seguretat de la intel·ligència artificial, les principals tecnològiques es mostren partidàries d'alentir el seu ritme de desenvolupament. El president Donald Trump és contrari a afluixar el ritme de desenvolupament davant la possibilitat, diu, que la Xina pugui ser puntera en aquest camp abans que els Estats Units. Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial, diu. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. Des de Pequín, en canvi, apel·len al seny i consideren que cal construir una barrera de seguretat al voltant de la intel·ligència artificial. El ministre de Seguretat de Xina ha dit que cal impulsar-ne un desenvolupament saludable i ordenat. Entre les companyies tecnològiques que es posicionen a favor de reduir la velocitat hi ha l'empresa creadora de ChatGPT, que ha anunciat que posa el fre de mà i que OpenAI no sortirà a borsa el 2026, com estava previst. En aquest sentit, tenint en compte tot el que passa en matèria de seguretat, ara mateix seria poc aconsellable sortir a borsa i no sentim cap pressió per fer-ho, ha dit el conseller delegat d'OpenAI, Sam Altman, a la revista Fortune. La marxa enrere borsària d'OpenAI arriba després d'una setmana en què el debat sobre la seguretat de la intel·ligència artificial ha fet un salt exponencial a partir de la dimissió d'un enginyer d'Anthropic, Jacob Coxon, que alerta que la intel·ligència artificial ens podria matar a finals de la dècada, ha dit. El conseller delegat d'Anthropic, Dario Amodei, també va sortir al pas demanant que es desacceleri el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però res indica que la seva companyia tingui previst aturar la sortida a borsa prevista per a mitjans d'octubre, com a molt aviat. Alguns experts consultats per 3Cat Info consideren que el posicionament conjunt de les principals empreses podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat i atraure inversors. Però d'altres ho consideren una bona notícia per generar consciència sobre els riscos de la intel·ligència artificial. Així ho expressa, per exemple, el director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Perino. Hem entrat en un debat apocalíptic, que crec que és important que estigui sensibilitzant, diu Perino. Però Perino també veu necessari que l'avenç de la IA s'acompanyi d'investigació i inversió en tema de control per controlar i minimitzar els riscos. Ara bé, és exagerat el neguit actual per l'evolució de la IA? Pregunta. Els experts veuen fonamentada la preocupació per la rapidesa amb què avança aquest sector. Adverteix que a partir del reguitzell d'incidents com el de Hugging Face el juliol, quan la IA va poder hackejar per decisió pròpia, tothom ha reconegut que això es pot escapar de les mans. Són llums en groc i això no és opinable. De fet, la inacció, diu, podria portar en el termini dos o tres anys a un incident greu no desitjat que afecti centenars de milions de persones econòmicament, físicament o vitalment i que costi molt d'arreglar. Per tant, el debat està obert i que aquesta qüestió entri a l'agenda política és un benefici per a tothom.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
1: I a la plana general, també, la pobresa també es mesura en quilòmetres. Milers de catalans depenen del transport públic, sigui per anar a treballar, a un centre de salut o educatiu, per tenir cura de familiars o per oci, simplement. Però què passa quan l'oferta de transport és insuficient? És el que es coneix com a pobresa de transport. I la gent que viu en zones rurals, amb rendes baixes, mobilitat reduïda, les dones i els migrants en són els perfils més afectats. La disponibilitat, l'accessibilitat i la sequibilitat determinen si el servei és universal o si genera desigualtats socials i econòmiques. Així ho han explicat l'ATM i les entitats Promoció del Transport Públic i Ecoserveis, que han refermat a l'Agència Catalana de Notícies que la pobresa de transport és un element de vulnerabilitat. Marta García, codirectora d'Ecoserveis, explica que la pobresa de transport és quan moure resulta massa car o massa complicat o fins i tot impossible. Apunta que és un element de vulnerabilitat de tenir en compte, igual que la pobresa energètica. L'escoltem.
4: Parlem quan que es dona una situació de pobresa de transport quan moure'ns per anar a treballar, per anar a l'escola, per anar al metge, per fer qualsevol gestió, resulta massa car o massa complicat o fins i tot impossible. No? I des d'Ecoserveis, l'associació Ecoserveis, portem molts anys treballant en un concepte que és la pobresa energètica, que és aquesta dificultat per mantenir la llar a unes condicions adequades, doncs, de temperatura. També veiem que la pobresa de transport és un element de vulnerabilitat a tenir en compte.
1: En relació a la desigualtat de gènere, Núria Pérez, membre de la directiva de la promoció del transport públic, explica a l'Agència Catalana de Notícies com la pobresa de transport afecta a les dones.
5: De fet, la pobresa del transport afecta a col·lectius que ja són més vulnerables, com deien, rendes baixes, gent gran, gent jove, persones migrades, però de manera transversal, no? Si ets dona, sempre tindràs, en general, una situació de partida més dèbil. No? En aquest sentit, doncs, l'accés de les dones al permís de conduir o accés a un cotxe és més baix, Perquè això, per exemple, es nota molt a les zones denses. Això és veritat que és potser un tema específic de les zones denses, on a les llars ja acostuma a haver un cotxe. És a dir, quan vas a una zona de baixa densitat o menys poblada, doncs no, és més habitual que n'hi hagin dos. Quan n'hi ha un, doncs sol ser l'home, i les estadístiques així ens ho diuen, quin fa ús habitualment. I per tant, no és que sigui dolent que les dones no agafem el cotxe, és a dir, és un model de mobilitat més sostenible. El tema està que això ens pot privar de fer, doncs, tenir autonomia en alguns desplaçaments quan l'oferta de transport públic no és bona, quan el transport nocturn, per exemple, sabem que durant la nit les dones, durant el dia, per exemple, els desplaçaments, si són 50-50, es reparteixen, no?, d'horari diurn entre homes i dones, i la nit puja molt més la proporció d'homes, per exemple. Això vol dir, no?, que més enllà de vinculat també a cura, segurament, a gent dependent, també hi ha un tema de la por al desplaçament nocturn, no?, ja sigui agafant el transport públic, caminant, etc.
1: Les zones rurals, les més afectades. La codirectora d'Ecoserveis, Marta García, ha reiterat que hi ha pobresa de transport sempre que moure's per anar a treballar o per fer qualsevol gestió resulta massa car, complicat o impossible, com hem dit abans. I n'ha posat diversos exemples. D'una banda, la disponibilitat del servei estarà marcada per si en un municipi determinat hi ha una parada d'autobús o de tren. I amb quina freqüència, ja que no és el mateix si passa una vegada al dia o cada hora. Ara s'està redactant el pla director que s'aprovaria el 2027 i que preveu crear un grup de treball per identificar els problemes de la pobresa de transport.
2: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: I al Camp de Tarragona, a principis de setembre, rellotges circadiaris, la crononutrició o la relació del teixit adipós amb el càncer d'ovari són algunes de les recerques exposades en el 48è Congrés Internacional de la Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular. La trobada coorganitzada pel Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili va reunir prop de 600 experts internacionals i nacionals durant 4 dies a Tarragona. Un dels ponents ha estat el director de l'Institut de Neurobiologia de la Universitat de Lübeck, Henrik Oster, que ha parlat sobre la influència dels rellotges circadiaris. L'aspecte interessant, diu, és com interactuen aquests rellotges locals en cèl·lules neuronals específiques i factors més sistèmics, com el sistema endocrí. Investigadors i especialistes de referència internacional i nacional han presentat els últims avenços en l'estudi dels processos moleculars i cel·lulars, els quals expliquen el funcionament de l'organisme i l'origen de nombroses malalties, com per exemple el càncer o el Parkinson. El Congrés va comptar amb nombrosos simposis i conferències en els quals els experts van compartir resultats i noves línies de recerca sobre qüestions com ara la relació entre els ritmes biològics, l'alimentació i la salut metabòlica, així com els mecanismes moleculars implicats en l'envelliment. En el Congrés també es van analitzar noves estratègies per desenvolupar tractaments, entre elles destaca l'aplicació de la intel·ligència artificial al disseny de fàrmacs. Per tractar aquestes malalties més majoritàries, les limitacions, quins són els nous models que apareixen o com podem estar segurs que la IA funciona correctament. Doncs ja arribem al final d'aquests serveis informatius del dia d'avui, dimarts 15 de setembre de 2026. Tornem amb més informació en properes edicions als informatius d'aquesta casa. Fins aviat.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio, són les 8.

Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.

0: faena.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

damunt serrell així de llarg que li serveix d'espolsadors. Mangasta, guants, trapera, mitjons de fil.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

l'amor va ple d'amor, d'amors inversos. Hi ha camp, hi ha fred, i hi ha cabàs. La teua fam i el meu, morir de fruita, han fet acord d'exasperar-se ells dos.

la teua fam i el meu morir de fruita han fet acord exasperar-se ells dos. Bon parell d'ous per fer l'última truita gustosament.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Bon dia i bona hora, família. Us saludem de nou des de Calafell Ràdio, l'emissora municipal de Calafell. Com sempre, 107.9 FM, en emissió també online. La podeu escoltar a través del nostre portal web, calafell.tv, també a través doncs, de les diferents aplicacions per escoltar ràdio online, ràdio per streaming. Doncs vinga, engeguem en aquest dimarts, dia 15 de setembre de 2026, el Calafell Matí, el programa magazín matinal de Calafell Ràdio. 4 horetes fins a 1 en punt del migdia per compartir l'actualitat, l'entreteniment, sempre amb bona música i tot això aquí en directe. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Doncs vinga, aquí ens teniu enllaçant espais i tot un plaer acompanyar-vos. Engeguem, com sempre, amb el nostre sumari per explicar-vos què us hem preparat per al programa d'avui i començarem, com sempre, per les dades del dia, les celebracions d'aquesta jornada 15 de setembre. El temps amb Josep Miró i també les notícies de proximitat als titulars del dia a través dels diferents diaris digitals comarcals. El punt de 9:15, espai d'actualitat. A les 10 del matí reprendrem l'espai de català que vàrem deixar al final de temporada passada amb els responsables dels cursos de català de Calafell, l'escola de català de Calafell, amb el Moisès Albuixec a partir de les 10 del matí. I què llegim? Clàssics per descobrir amb la Rosana Rion i amb la Roser Ribas, que arribaran, com els dimarts, ho fèiem la passada temporada, a partir de 11:15. A les 11, el temps, ens actualitzarem amb la crònica en directe d'en Josep Miró i sota el blau, amb Berta Mercet, un nou espai que arribarà a partir de les 11 del matí i que ens acompanyarà els dimarts d'aquesta temporada radiofònica. També parlarem d'astrologia, de numerologia, amb novetats aquesta temporada des de l'Astro Deva amb l'Eva Gutiérrez, a partir de 11:45. I la Pepa Barretina, sabeu qui és? Sí, sí, el fantasma del castell de la Santa Creu de Calafell. També aquesta temporada baixarà del seu castell fins la ràdio per parlar-nos d'activitats culturals, una miqueta de la vida social del nostre municipi. I abans d'arribar a la una, agenda cultural, agenda per aquesta setmana a Calafell, amb totes les activitats programades. I tot això fins la una, 4 hores d'actualitat, entreteniment i tot això amb bona música. Vinga, som-hi. Benvinguts, ben trobats. Comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Doncs vinga, moment de repassar les celebracions d'aquest 15 de setembre. Avui es celebra, entre d'altres coses, el Dia Internacional de la Democràcia. Comencem amb aquesta paraula que tots coneixem, però que sembla ser que no tothom recorda el seu significat real. Democràcia. Cada 15 de setembre se celebra aquesta Jornada Internacional de la Democràcia, una jornada establerta per Nacions Unides l'any 2007. I el missatge és ben clar, la democràcia no és només anar a votar. Democràcia és participar, opinar, expressar-se, escoltar qui pensa diferent i exigir responsabilitats a qui governa. És drets humans, és llibertat d'expressió, és estat de dret i també és diàleg. Aquest any el focus de Nacions Unides posa especialment l'accent en la necessitat d'escoltar la ciutadania i reforçar els processos de deliberació democràtica, especialment en un moment en què la polarització, la desinformació i la pèrdua de confiança poden afeblir les institucions. I a banda d'aquest 15 de setembre, el Dia Internacional de la Democràcia, avui també és el Dia Europeu de la Salut Prostàtica. La pròstata pot patir diferents problemes, especialment amb l'edat, des de la hiperplàsia benigna i la prostatitis fins al càncer de pròstata. Dificultat per orinar, anar sovint al lavabo, urgència o sensació de no haver buidat del tot la bufeta, són símptomes que no hauríem de normalitzar. I un aspecte important, el càncer de pròstata pot no donar símptomes en les primeres fases. Per això, informar-se, parlar-ne i consultar els professionals sanitaris quan correspongui també és cuidar-se. La salut prostàtica no hauria de ser un tabú. Parlar-ne pot salvar-nos de deixar passar allò que importa. Doncs també es celebra avui aquest Dia Europeu de la Salut Prostàtica i també altres celebracions mèdiques i sobre la salut, perquè avui, 15 de setembre, és també el Dia Mundial de la Conscienciació sobre el Limfoma. Una jornada que vol donar visibilitat a una malaltia que engloba diferents tipus de càncer del sistema limfàtic amb característiques i tractament diversos. Per això, la informació és tan important. I en aquesta edició del 2026, la campanya internacional posa el focus en la idea essencial, acompanyar les persones amb linfoma i amb leucèmia linfocítica crònica durant tot el procés. Perquè un diagnòstic no afecta només al pacient, sinó també pot canviar la vida de tota la família, del tot el seu entorn. Informar, detectar i acompanyar. Tres paraules que també són una manera de cuidar. Doncs aquestes són les tres celebracions principals d'aquest dimarts, dia 15 de setembre. I com sempre, tenim efemèrides musicals. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Comencem amb una autèntica joia de la música soul. El 15 de setembre del 1965, Otis Redding publicava Otis Blue, un disc que amb el temps es convertiria en una de les grans obres mestres del soul. Otis Redding tenia només 24 anys i en aquest àlbum hi trobem cançons que acabarien sent clàssics. I've Been Loving Too Long, Respect, que més tard faria mundialment famosa Aretha Franklin, i una versió de Satisfaction dels Rolling Stones. El disc va arribar al número 1 de les llistes de l'R&B als Estats Units i avui és considerat un dels àlbums fonamentals de la història del soul. Avui recordem aquesta efemèride amb Otis Redding.

Tenim més música, més efemèrides. Viatgem ara una mica més enrere, el 15 de setembre del 1956. Elvis Presley començava una ratxa de 5 setmanes consecutives al número 1 dels Estats Units amb Don't Be Cruel, una cançó que es convertiria en un dels seus grans èxits i que amb el temps superaria els 6 milions de còpies venudes. Aquesta, per cert, no és Don't Be Cruel, sí que és Elvis, que estava en plena explosió. El rei del rock and roll ja no era simplement una estrella, era un fenomen cultural. I aquell setembre del 1956 ho demostrava una vegada més. Recordem el rei Elvis en aquesta efemèride musical.

Però encara tenim més. Parlem de Bob Dylan amb una gira monumental. El 15 de setembre del 1978, Bob Dylan començava a Augusta, a Maine, una de les gires més llargues i continuades de la seva carrera. 65 concerts en 62 ciutats als Estats Units. Una autèntica marató musical. Dylan no era només un músic que sortia a tocar, era un artista que havia convertit la carrera i els escenaris en una part essencial de la seva història. I pensar en Dylan és pensar en dècades de música, poesia i carretera. Avui celebrem que Bob Dylan, el 15 de setembre del 78, començava aquesta extensa gira de concerts en els Estats Units. Efemèride musical per començar el Calafell Matí d'avui.

0: amb Ferran Boquer.
1: Les 9 i 11 minuts.
0: Calafell Matí, el temps.
1: Nova cita amb el temps, amb la meteorologia i amb Josep Miró, l'home del temps de Calafell Ràdio, calafell.tv. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta gairebé esplèndid, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, tot i que hi podrà haver algun núvol poc destacable fins a mig matí o migdia i cel clar la resta del dia, amb una temperatura que ha pujat una mica i ha estat per sobre dels 20 graus de mínima, entre 20 i 21 per ser exactes, i esperem que la màxima pugi una miqueta més i s'acosti als 30, amb una humitat que serà moderada i amb un ambient una mica aixafogós. Vents en conjunt febles en terrals fins a mig matí i de garbí al centre del dia, tornant a girar a gregal al final de la jornada, fent que la situació marítima hi hagi una mica de marejol. Per demà dimecres hem d'esperar que el temps doncs sigui més variable, amb intervals de sol i núvols gran part del dia, sí que amb una miqueta més de sol al centre de la jornada i amb més núvols fins a mig matí o migdia. Això sí, tapant-se al final del dia, ja que s'acosta un sistema frontal que podrà deixar pluges i ruixats la nit de dimecres a dijous. Aquesta propera nit la temperatura doncs es mantindrà entre els 20 i els 21 de mínima, mentre que demà la màxima recularà una miqueta i estarà ja entre els 20, al voltant dels 27 com a molt, amb una humitat alta de nit moderada de dia. Vents en conjunt febles, també en forma de brises, amb terrals fins a mig, a primera hora del matí fins a final del dia, mentre que al centre de la jornada serà més aviat de xaloc, més reforçat a la tarda i fent que la mar, doncs, en conjunt, doncs, estigui dominada pel marejol al matí i amb àrees de maró a la tarda.
1: Doncs gràcies, Josep, amb aquest avís d'aquest canvi de temps de cara a demà dimecres, sobretot cap al vespre, cap a la nit. No sé què passa els dimecres, que últimament tenim aquests canvis, aquests ensurts, que esperem que no sigui això, no sigui un ensurt. Que si ha de ploure, que caigui, i ben caiguda. En qualsevol cas, un dia a la vista, aquest dimarts, amb bon temps, estabilitat i temperatures d'estiu. Ara mateix, temperatures encara contingudes, 24 graus, aquí a la zona de la platja de Masmel, a la zona de l'Estany de Calafell, i un cop més, un dia que arribaran les temperatures a apropar-se als 30 graus centígrads aquí al nostre municipi. Doncs bonança meteorològica a la vista.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: Doncs vinga, és moment de donar un cop d'ull a les portades, als continguts dels diferents diaris digitals comarcals. Començarem a Diari de Tarragona, els titulars del dia o de les últimes hores. Calafell, esgarrapa sorra d'obres per recuperar trams de platja. Una excavació per construir un edifici ha permès obtenir uns 3.000 metres cúbics, una quantitat insuficient per les necessitats reals de la nostra costa. I és que Calafell va saber fa unes setmanes que no rebria la sorra que quedava pendent de transportar des del port de Coma-ruga per abocar-la a les zones més erosionades de les seves platges. La nidificació d'un ocell, el corriol Camanegre, va fer que la Generalitat imposés unes exigències inassumibles i el trajat va quedar pendent. Eren diversos milers de metres cúbics. Ara estem l'impacte dels temporals de tardor i d'hivern en unes zones amb poca reserva de sorra. Tot i això, s'ha pogut fer una aportació de 3.000 metres cúbics, procedents, com dèiem, d'aquesta excavació d'una obra a la zona de la platja. Parlem de seguretat viària. Són radars sancionadors els dispositius instal·lats en diversos carrers de Calafell? Aquesta és la pregunta que es fa a Diari de Tarragona, ja que l'Ajuntament diu que serveixen per fer un estudi de mobilitat al municipi i que podrien indicar on cal instal·lar els que sí sancionen. En mitja dotzena de carrers de Calafell, que concentren un volum més elevat de trànsit, s'han començat a instal·lar aquests dispositius de radar que permeten controlar el flux de vehicles, la velocitat i les hores de més trànsit. De moment, aquests dispositius, tranquils, no són radars que permetin multar els conductors que superin els límits de velocitat de cada zona. Anem als tribunals. Promet ordinadors barats al Vendrell, els cobra i no els lliura, condemnat per estafa. El Tribunal Suprem esmena l'Audiència de Tarragona, que havia absolt l'acusat, perquè considera que sabia des del principi que no compliria. Es tracta d'una oferta d'ordinadors de televisors a un preu inferior a l'habitual que va acabar als tribunals i gairebé 9 anys després en una condemna del Tribunal Suprem. Un home ha estat condemnat per un delicte d'estafa després de rebre 2.850 euros d'un comprador a qui havia fet diversos productes informàtics amb l'argument que els podia aconseguir amb descomptes de distribuïdors de grans superfícies. Els productes no van arribar mai a ser lliurats i els diners tampoc no van ser retornats. L'operació es va produir l'agost del 2017. I dos detinguts per robar cables, bateries i balisses d'un taller del Vendrell. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 33 i 34 anys com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força. Els Mossos han detingut aquests dos homes com a presumptes autors d'aquest delicte de robatori en un taller d'automoció del Vendrell. Els fets van tenir lloc entre el 15 i el 19 d'agost, quan els investigats haurien accedit a diverses ocasions a l'interior d'una nau industrial situada al carrer de la Indústria del municipi per endur-se carregadors, cablejat per vehicles elèctrics, així com eines, bateries de cotxe, una tauleta electrònica, balisses B16, productes per al manteniment de vehicles i tubs de coure, entre d'altres objectes. A més, els autors haurien causat danys tant al material com a les instal·lacions del taller. En serveis, l'Ajuntament de Cunit espera recuperar la normalitat després de la tempesta de mitjans de setmana passada. L'atenció ciutadana es va haver de traslladar a l'edifici de l'Espai Jove. L'Ajuntament espera recuperar aquesta normalitat a l'atenció al públic a l'edifici central i serà cap a mitjans d'aquesta setmana. L'última tempesta, setmana passada, com dèiem, va provocar una pujada de tensió que va malmetre tots els equips, deixant inutilitzats la xarxa i el servei d'atenció ciutadana. Més titulars, en aquest cas, a isdiari.cat. Parlem, com no, del calafellenc Miquel Mañé. El de segur de Calafell fa història i es proclama tricampió del món de gimnàstica aeròbica. El gimnasta aconsegueix el tercer or mundial de la seva carrera al Navarra Herrera amb una puntuació de 20,550. En Miquel Mañé s'ha proclamat aquest diumenge campió del món de gimnàstica aeròbica, tercera vegada després d'imposar-se en aquesta final individual masculina del 19è campionat del món que s'ha disputat a Navarra Arena a Pamplona. I anem a l'Auditori Pau Casals, perquè Camarata 21 recupera el llegat de Josep Cercós en el centenari del seu naixement i el porta al Vendrell. La veu retrobada estrenarà una obra inèdita del compositor i obrirà la temporada del 35è aniversari de l'orquestra. I centenari, els nens del Vendrell aixequen en 4 de 8 a la Sagrada Família per homenatjar Gaudí. Més de 200 castellers han participat en una actuació que ha unit el centenari de la colla vendrellenca amb el centenari de la mort de l'arquitecte. I roben les maletes d'una parella a Barcelona i els Mossos recuperen els vestits i les aliances pel casament a Cunit. Els agents van localitzar dos homes manipulant les maletes al Prat de Llobregat i van poder retornar les pertinences als novis a temps per la celebració. Anem a la ciutat.cat, la ciutat del Penedès. El meu petit Vendrell, la nova festa per acollir els nadons nascuts el 2025. L'Ajuntament convoca les famílies dels infants nascuts aquest any a una celebració amb activitats i entrega d'un llibre il·lustrat. Per aquest dissabte 26 de setembre, dissabte d'aquí uns dies, a les 11 del matí, als jardins del Museu 10, l'esdeveniment titulat El meu petit Vendrell, que té com objectiu donar la benvinguda a aquests infants nascuts durant el 2025 i, clar, als seus familiars. Anem a la fora del Penedès.cat. Proposen homenatjar els consistoris republicans de Llorenç del Penedès. En el marc del projecte Terra de Llorenç, diferents ciutadans de Llorenç del Penedès han demanat a l'Ajuntament que es col·loqui una placa d'homenatge a la façana de l'antic consistori en record dels ajuntaments democràtics que hi va haver al municipi durant la Segona República, així com de les persones que en van formar part. La petició formal ha estat tramesa per Ramon Sicart i Batet en representació del projecte i va acompanyada d'una fotografia amb el disseny i la proposta visual de la placa creada per la ceramista Roser Oter.

0: Déu-n'hi-do, quina cançó més bonica, eh? Pell de gallina, gallina de piel. Coneixem les trajectòries individualment d'aquests dos artistes, Karol G i Bruno Mars, que ara s'han unit per cantar plegats aquesta bonica cançó, aquesta bonica balada estil. És una d'aquestes cançons, també, per acompanyar-nos en aquest matí, també musical, entreteniment, espais d'informació aquí en el Calafell Matí, amb cançons com aquesta, dona gust.
1: Els èxits del pop, totes les novetats i les cançons més recents. La millor selecció musical al Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: 9 i 25, aturada, pausa, tornem de seguida.
2: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
3: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música. Vius la pista.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i a partir del proper divendres 18 de setembre de 8 a 9 de la tarda nit us espero al programa La Màquina del Temps, on repassarem la millor música dels 80 i 90, versions originals i remescles molt guapes. No hi faltis!
1: Divendres 18 de setembre 2026, estrena de La Màquina del Temps. Calafell
2: Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
4: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
5: 9 i 29. Vinga, anem pels titulars del dia. Notícies que a partir de 2:15 del migdia ens explicarà, ens ampliarà la Roser Ribas en els serveis informatius d'aquesta casa. Roser, endavant. Molt bon dia.
6: Molt bon dia a tots i a totes. Calafell prepara un acord amb Esclat Bon Preu per posar 100 llocs de treball a disposició de la Borsa Municipal. El conveni permetrà que Calafell Ocupació participi en la selecció de personal per a les noves oportunitats laborals que generi l'empresa al municipi. Calafell també licita les obres del primer tram del nou carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Serà la primera obra del Pla de Barris de Cal Bolavà i el primer tram de carril bici del municipi. Ampliem aquesta notícia amb el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell, Miguel Ángel Perín. També de la mà del regidor Miguel Ángel Perín ampliarem la notícia que ens portava el consistori fa uns dies. Calafell adjudica les obres del nou pas soterrani del carrer del Rin. Les obres començaran abans de finals d'any i donaran major permeabilitat a la via del ferrocarril. A la plana comarcal, el grup ecologista del Vendrell i el Baix Penedès, el GEVEN, ha organitzat aquest cap de setmana una activitat de voluntariat per naturalitzar una de les llacunes a la zona protegida de les madrigueres. Parlem amb una de les tècniques ambientals, la Maria Figueres. També a la plana comarcal, el Vendrell obrirà els contenidors tots els dies i rebaixarà la taxa d'escombraries a qui recicli. A Penedès Marítim, Cunit i Cubelles reclamen a la Generalitat la creació d'una àrea bàsica de salut pròpia per a cada municipi i el reforç de l'atenció primària. A la plana general, claus del debat sobre la intel·ligència artificial. Més veus demanen frenar una tecnologia que pot amenaçar la humanitat. A l'àmbit econòmic i de societat, zones rurals, rendes baixes, mobilitat reduïda, dones i migrants, els perfils més afectats per la pobresa de transport. I per últim, al Camp de Tarragona, investigadors internacionals exposen a Tarragona.
5: Doncs ens hem quedat amb les ganes de saber el final d'aquests titulars. Mira, coses de la tècnica. 9:31.

0: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Ahir dilluns, en aquest temps d'actualitat, escoltàvem el regidor Miguel Ángel Perín, és el regidor d'Obres, el regidor d'Urbanisme, l'Ajuntament de Calafell. Ens va parlar en una primera tongada d'Obres. Avui escoltarem la segona part d'aquesta entrevista, que el regidor segueix parlant d'Obres. Doncs recuperem aquesta entrevista. Ahir escoltàvem la primera part i avui la segona. Espai d'actualitat a Calafell Ràdio, calafell.tv. Ens acompanya el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Calafell, és en Miguel Ángel Perín. Regidor, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Doncs volem parlar de diferents temes. Parlem d'equipaments esportius, tant la gespa del camp de segur de Calafell com en el camp d'aquí de Calafell. Està previst el nou camp de futbol 7. Són obres esperades i importants.
2: Déu-n'hi-do, ja veus, eh? Portem un bon grapat d'actuacions molt importants. I aquesta és una altra també importantíssima, no? Doncs bé, és sabut doncs, que en el 2017 o 18, ara no recordo bé, teníem una de les fites més importants com a municipi, érem seu del futbol dels Jocs del Mediterrani. Mm-hmm. En aquell moment, doncs, des del 2015 ja s'estava fent, des de que pràcticament agafo jo la regidoria d'Urbanisme, doncs es redacta el projecte del nou camp de futbol Juan Ríos, en el qual doncs es projecta doncs un projecte molt, molt important, però en aquell moment doncs els diners dels quals l'Ajuntament podia disposar, més els que donava la Diputació a nivell dels jocs, doncs eren finits, no donava lloc doncs a aconseguir construir aquest camp de futbol 7. I per tant doncs per aquell projecte que es va fer pels Jocs del Mediterrani, doncs es va tindre només que fer amb el camp renovat, vestuaris, òbviament tot l'àmbit, no? Excepte aquesta ampliació pel carrer Camí de la Masia, doncs que era aquesta consolidació d'aquest camp de futbol 7. Va ser un compromís de l'alcalde en el qual doncs ens posaríem a treballar i en un moment donat doncs faríem realitat aquest projecte d'ampliació del camp de futbol 7, en el qual doncs l'acabaríem de consolidar, i aquesta promesa de l'alcalde doncs l'ha complert, no? I per tant doncs això és un aspecte que congratula a tothom, perquè ara tenim doncs aquesta possibilitat de fer aquesta renovació i ampliació del camp de futbol, en el qual doncs ja vam avançar un canvi de gespa, ja tenia aquests anyets aquesta gespa, vam avançar aquest canvi de gespa, que era una de les parts que s'incluïa en aquesta licitació, però el que hem fet és incloure el canvi de gespa del camp de futbol de Sabú i també doncs fer l'ampliació del camp de futbol 7 al club actual Juan Ríos i acabar el que en aquell dia doncs no vam poder acabar perquè no teníem més diners. Tot s'ha de dir que també doncs incorporarem un manteniment especial, ja que la gespa que s'implanta és una gespa que ja no porta cautxú, porta sílice, i per tant doncs aquesta gespa doncs té unes altres consideracions tècniques que ja s'incorporen tant com s'ha fet a la de Calafell com la que es posarà a Segur de Calafell, i per tant doncs anirem doncs a buscar aquesta excel·lència de camps doncs que en el seu dia ja ens van donar l'enhorabona per la tipologia de camp que havíem fet, i per tant doncs consolidarem aquest projecte que no vam poder acabar en el seu dia per aquests motius, i donar servei doncs a la quantitat de nenes i nens que el fan servir cada dia, que estem parlant de més de 500 nens que practiquen l'esport del futbol i que òbviament doncs necessiten un espai adient, adequat i significatiu, no?
1: Sap que jo sempre li pregunto dates d'inici aproximat, perquè els projectes està molt bé anunciar-los, però també una miqueta per quan es començaran.
2: De fet, no hem pogut parlar amb l'empresa, jo en el meu cas, perquè han estat acabem

0: del camp de futbol 7 depèn de la redacció del projecte. O sigui, fins que no tinguem aquesta redacció, es podran anar fent actuacions puntuals, però el que és la consolidació d'aquesta ampliació no la podrem fer fins que no tinguem el projecte, perquè hem fet aquest modus. És una mica diferent, perquè la gent no ho entengui. Normalment, quan es licita una obra, a l'Ajuntament, ja sigui per medis propis o per contractar un gabinet d'arquitectura o d'enginyeria extern, redacta un projecte, l'aprova internament i llavors ho treu a concurs. En aquest cas, del camp de futbol 7, el que s'ha fet és un estudi previ, el que podríem dir un petit avantprojecte o projecte bàsic de lo que es pretén fer o de lo que es vol fer. Aquest projecte és el que s'ha penjat al perfil del contractant i aquest projecte, el contracte contempla que es faci una contractació per fer l'obra, però també per fer el projecte definitiu, executiu. I per tant, doncs, fins que aquest projecte no estigui fet, no podrem començar l'obra.
1: Permeti'm, ja que parlem d'equipaments d'esport, que li pregunti sobre la transformació de la pista de l'Institut Camí de Mar, que està en marxa, no?
0: Sí, és una altra de les obres, doncs, importants. Estem en construcció, ja. Hem reduït l'àmbit, en el sentit, doncs, que abans era un projecte molt ampli, en el qual, doncs, contemplava a temes de patis, de l'escola i el tema de la pista de longitud. Tot no, que per diferents motius no ha pogut ser, però sí que el projecte de recobriment d'aquesta pista, en el qual, doncs, el que fem és consolidar una pell amb diferents capes, la qual, doncs, li dona aquest caràcter més de pavelló al final, perquè la coberta ja la teníem fet i el que és la pista també, i fem, doncs, un cos de vestuaris longitudinal a la mateixa pista, el qual consolida literalment un pavelló. Al final és un pavelló que culminarà, doncs, amb un accés des del carrer, en el qual, doncs, podrem, amb una inversió més reduïda, podem consolidar un poliesportiu més per la ciutat. I això, el que ara mateix, doncs, estem en una fase molt inicial de demolició, de preparació de fonamentació i de preparació de l'espai. Per tant, és una obra, doncs, que durarà uns quants mesos i s'haurà de conviure amb ella, bàsicament, sobretot als nois i noies de l'escola i de l'institut, doncs, la tenen molt propera. Serà una mica molest, però, bueno, en el passat ja s'han fet moltes obres al voltant d'escoles i tothom les hem patit i no ha passat res.
1: Anem acabant aquest temps d'informació i parlant d'obres. Volem parlar, per últim, com a últim tema, del mural del barri de Cal Bulavà. Es va fer una reunió amb el veïnat i això serà imminent aquest mes d'octubre, no?
0: Exacte, de fet és aquesta setmana, crec que hi ha una sessió el dia 14 o 15, ho dic de memòria, de propostes del veïnat, i és una iniciativa, doncs, jo personalment m'agrada molt, és una iniciativa que s'ha portat a terme a moltes ciutats del món, a molts municipis, la més propera amb el mateix artista que es va fer és aquí a Vilanova, la qual, doncs, es va fer un mural d'una nena amb una fotografia, representava la joventut, bueno, crec que és una mica una representació de la joventut actual i els primers pobladors que van migrar a Vilanova, i per tant, doncs, és suposo que amb molts més conceptes i més trasfons, però sí que la idea era que aquest mateix artista, doncs, fés un mural amb un esperit, amb unes vivències, amb una idea molt del barri del Bulavà, de les gents, doncs, que van vindre a poblar el barri del Bulavà, que és un barri que va créixer arrel de la migració de molta gent, sobretot que venia d'Extremadura, d'Andalusia, la incorporació d'aquestes persones, com es van relacionar, doncs, amb les persones que vivien a Calafell de tota la vida, i, doncs, com a societat i com a barri i veïns, doncs, van prosperar entre tots. O sigui, realment, doncs, va ser una convivència molt maca, i com el barri, doncs, va anar creixent amb la seva gent, no? I amb les seves cultura i les seves manera de viure, no? Això es va fer amb una sessió informativa en la qual, doncs, es va explicar el dia 2, si no recordo, dia 2 de

0: Setembre es va explicar a la ciutat, als veïns, en el qual doncs, hi havia aquesta pretensió, es disposava d'una paret, d'una casa, amb un permís que teníem dels propietaris per fer aquest mural, i llavors l'artista va explicar doncs, que tothom podia aportar les seves vivències, les seves idees, les seves fotografies o gadgets o records o coses significatives del barri doncs, que van tindre certa rellevància, i llavors que tindrien un procés d'un temps per preparar-s'ho, que aquesta setmana doncs, aportaria cadascú amb una taula rodona doncs, les seves idees, farien una mica de brainstorming, i que l'artista doncs, captaria aquesta essència, aquest esperit del barri, per fer doncs, aquest mural. No? I d'aquí sortirien doncs, unes propostes com guanyadores. No? Uh-huh. Al final, doncs, entenem doncs, que és un artista molt consolidat arreu del món, sap exactament el que vol i com vol que la gent li digui i agafar doncs, aquesta idea de cadascú. I estic molt segur doncs, que sortirà un mural maquíssim, amb sensibilitat per totes les persones que hi viuen al barri, i amb aquest grau d'identitat que aquest barri té, i per tant doncs, és una actuació social i cultural que no podíem deixar estar amb el pla de barris.
1: Regidor, hem parlat de moltes obres que arribaran en aquest tram final de la legislatura, que es consolidaran i que seran doncs, una realitat. Paciència també als ciutadans, no?, per poder doncs, conviure també amb aquestes obres, aquesta transformació.
0: Sí, i tant. És un tema que cada dia, jo ho repeteixo com sempre, ho dic aquí a la ràdio, ho dic als plens, ho dic quan parlo amb veïns i veïnes, jo sé que és molt incòmode, sé que comporta, a més, cadascú té la seva casuística, en el qual doncs, hi ha gent que té persones grans a casa, hi ha que té molt petits, amb bebès, hi ha gent que té mobilitat reduïda, hi ha de totes les classes, hi ha fins i tot, ja no és que tinguis cap tipus de problema o que tinguis algú al teu càrrec, sinó la mateixa bossa de la compra cada dia, i són coses, el dia a dia, de convivència amb les obres i aquests problemes col·laterals que generen, doncs som coneixedors. Per tant, nosaltres fem projectes que costen molts diners, que realment doncs, hi posem molt d'esforç amb tots els medis, ja siguin humans com tècnics, perquè s'acabin el abans possible i la gent continuï la seva vida de manera normal, no? Però, dic el mateix, sempre és un tema doncs, que quan algú es fa a casa el quarto de bany o es fa la cuina, doncs sap que potser en un mes no pot fer servir aquests espais. I quan parlem de carrers, no és un mes, són diversos mesos o més d'un any, no? Per tant, doncs, però després tot queda bé, un se sent bé amb el seu barri. Tot s'ha de dir, quan un barri hi ha un tema social i hi ha un tema doncs, de comportament de l'ésser humà, i és que els barris, quan estan degradats, el comportament de les persones és un comportament a lo millor més deixat o que no cuiden o no estan tan a gust amb el seu barri. El comportament canvia dràsticament de les persones, dels éssers humans, quan una cosa està endreçada, quan està arreglada, i el seu barri millora, el seu barri. Per tant, és un esforç que no només és pel seu dia a dia, sinó és un esforç per les persones que vindran després. I per tant, renovar barris és un dels objectius que nosaltres tenim, perquè sabem que la gent millora la seva qualitat de vida una vegada el barri està fet. I per tant, doncs, estem amb aquesta tessitura, tot i que sigui incòmode mentre es durin les obres. No? I per tant, doncs, llenço aquest missatge, que siguin pacients, que som conscients que són pacients i que ens preocupem i ens ocupem.
1: Tindrem l'oportunitat de parlar de l'evolució d'aquestes obres en aquest espai d'actualitat, en aquesta nova temporada de la ràdio i de la tele de Calafell. Gràcies, regidor. Fins la propera.
0: Fins la propera. Moltes gràcies.
2: Tota l'actualitat al Calafell Matí. Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.

0: Tenim música de l'actualitat, tenim cançons recents, però també els grans hits. La música de la teva vida. Els clàssics de la història de la música, amb cançons que ens fan aixecar de la cadira i que també ens fan començar aquesta jornada, aquest dimarts, doncs amb ritme, amb energia, amb bon peu. El clàssic del 1983 de Katrina and the Waves, de Walking on Sunshine.
1: Aquí els clàssics, i sempre amb la millor música. Aquí els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.
0: 11 minuts i seran les 10 del matí.

0: Déu-n'hi-do, quina versió que ha fet Sound of Legend d'aquest clàssic, d'aquest San Francisco. Cançó que ha sonat moltíssim aquest estiu del 2026, però això no s'ha acabat, no s'ha acabat l'estiu encara, no? Som a 15 de setembre i continua i continuarà sonant aquí l'antena del 107.9 de la FM. Som Calafell Ràdio, amb música de l'actualitat, també força recent, però també clàssics al llarg de les 4 hores, cançons que van desfilant per la nostra antena. Gràcies a tots vosaltres per estar un dia més amb nosaltres. Està a l'altre costat de la ràdio. Ahir dilluns encetàvem, engegàvem, posàvem en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv, per aquest 2026-2027. I aquí estem nosaltres en aquest segon dia del curs, amb cartera nova i amb la bata recent estrenada. Aquí estem davant d'aquests micròfons. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat. Vinga, fem una aturada, una pausa. A les 10, Espai de Català.
1: La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del Galb Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí, també a les edicions dels serveis informatius a 1:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: moment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
1: En segons arribem a les 10 en punt del matí. Ja estem engegant temporada. De fet, estrenàvem temporada, ja ho sabeu, ahir dilluns, i mica en mica es van incorporant doncs diferents espais, diferents seccions d'aquest programa, que ja estan més que consolidats, que ja fa temps que ens acompanyen, i d'altres que anem estrenant al llarg d'aquesta setmana, aquestes novetats que mica en mica anireu coneixent els seus continguts, però també els seus col·laboradors, els responsables que hi ha al darrere d'aquest espai. I el que porta molts anys amb nosaltres és l'espai de català, que la sintonia de Calafell Ràdio en el Calafell Matí, amb l'oficina de català de Calafell. Ho hem fet durant molts anys amb Lluís Tetes, que ara mateix doncs, ja no es troba treballant en aquest departament. La temporada passada ja vam conèixer un altre membre responsable d'aquesta oficina de català, que és el Moisès Albuixec, que ens acompanya novament aquesta temporada. Moisès, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Ferran.
1: I ben retrobat, benvingut. Què tal? Gràcies. Com estàs?
2: Molt bé,
1: com,
2: molt bé.
1: Com ha anat aquest estiu?
2: Molt bé, com diuen habitualment, no? Si no dius que ha anat curt, està mal dit, no? De dir que curt, però molt bé, molt bé. Molta calor, això sí, horrible.
1: Per cert, estrenes horrible. Imatge o què? Et veig amb ulleres. Et veig amb ulleres.
2: Estreno edat.
1: Estrenes edat.
2: Estreno edat. Si porto ulleres, perquè ja la lletra em passa que, saps, això de fer-la més gran...
1: No si portaves no... ulleres la temporada passada?
2: No portava per llegir. I ara veig que em va molt millor si porto ulleres. Per sort, com els oients no ho veuen, doncs no es nota.
1: Tampoc però... no passa res. A veure, per al·lusions, també. Sí, però... Jo porto ulleres fa molts anys.
2: Ja saps que quan arribes a certa edat, al principi penses... Sí, gràcies et negues per... a la realitat.
1: Sí, no gràcies vull, per no dir-me vell.
2: No, jo sóc més vell que tu, eh?
1: No ho sé, eh? No, tampoc no ens posarem a dir quina edat
2: tenim
1: aquí.
2: Jo crec que sí, eh? Això ja sabem que no...
1: No, jo crec que sí. No, jo no tinc problema per dir l'edat.
2: Jo en tinc 52.
1: I jo també, eh?
2: Ah, doncs, del març.
1: Jo faig diumenge anys, faig 53 ja. Guanyo, som més gran que tu, perquè vegis.
2: Doncs estic... mira, veus?
1: Jo som de la quinta. Tu del 74?
2: De 74,
1: i jo del 73, saps?
2: 74, un bon any, sí, una bona època.
1: Això, bona anyada, que dirien
2: doncs,
1: alguns.
2: Doncs, exacte. Sí.
1: A veure, què farem en aquest espai doncs, de català?
2: Doncs això, clar, com tu deies, el Lluís ja no hi és, llavors hem anat canviant alguna cosa. L'any passat vam portar uns... Ho he estat mirant i jo que em portava uns 40 entre alumnes i convidats, unes 40 persones, unes 40 històries.
1: La temporada és molt llarga, són molts dimarts.
2: Sí, sí, sí, va venir molta gent
1: que passa per aquí, sí.
2: I clar, molts d'aquests alumnes ara són exalumnes, altres continuen, llavors la idea és tornar-los a portar, però evidentment no tornant a fer el format del que fèiem l'any passat, perquè els alumnes ja s'han presentat i ens han explicat la seva experiència amb el català. Llavors sí que els preguntarem certes coses de com ha anat aquest últim any, de si continuen aprenent, o si fan ús del català si ja no són alumnes nostres. Alguns estan treballant i tenen feines en català, i en aquestes feines ja, evidentment, fan servir la llengua, cosa que igual fa un parell d'anys els resultava impensable, en algun cas. I llavors la idea és portar aquesta gent, i un canvi important respecte a l'any passat és que participin els oients. No els oients com a aprenents de català, no cal ni que siguin catalanoparlants, alguna noció de català hauran de tenir si volen participar, evidentment, però farem alguns tipus de concurs que anem anunciant, alguns relacionats amb cançons en català.
1: És a dir, volem fer participar
2: la gent i que la gent participi,
1: sí,
2: amb preguntes facilites. És a dir, res de... No sé si puc citar altres cadenes de la competència, però res de l'Enigmarius.
1: Catalunya Ràdio també està molt vinculat a la casa, també punxem alguns espais informatius de la casa, per la qual cosa estem vinculats també a Catalunya Ràdio.
2: És veritat. Llavors, la idea no és fer preguntes complicades, la idea és fer participar la gent, no que facis una pregunta que la gent truqui dos dies després. O sigui, la idea és fer preguntes que la gent, amb un nivell normal de català, amb un nivell del dia a dia del carrer, pugui participar, o bé amb una rima d'una cançó inacabada, o bé amb una frase feta. Utilitzarem també, en algun moment, segons el tipus d'alumne que vingui també, no és el mateix un alumne dels nivells del seu, que un nivell dels que portem a vegades que estan aprenent. Però expressions típiques de Calafell, o vocabulari relacionat amb Calafell, o amb el Penedès, a vegades també per extensió.
1: De fet, amb el Lluís havíem fet coseta de fer participar, fer pensar els oients, també.
2: Com al·licient per als oients, que sempre va bé, tindrem alguns premis, farem alguna mena de concurs. No estiguem premis semanals, no ens dona per a tant el que ens han ofert fins ara, però sí, igual, per exemple, de cara a Nadal, pel que hem parlat amb els establiments que col·laboren amb el consorci, de cara a Nadal, doncs, la gent que més hagi participat, o fer un concurs, o fer alguna votació... En algun cas farem alguna votació, haurem de votar tu i jo, perquè vaja, som els que estem aquí.
1: En qualsevol cas, com... anirem veient sí. com es va desenvolupant,
2: sí,
1: jo, eh?
2: Sí, ho tenim
1: I
2: més o menys,
1: a veure
2: menys,
1: si
2: clar, però...
1: els oients s'engresquen a participar, que a vegades, sí. Malgrat que sabem que estan a l'altre costat de la ràdio, a vegades els
2: sí,
1: hi costa, eh?
2: També mandra, vegades, sí.
1: participar. O els ofereixes un cotxe, un apartament en Torrevieja Alicante...
2: Ja m'agradaria, però els premis estaran bé, vull dir, són coses d'aquí dels comerços locals que sempre va bé.
1: Anirem i, descobrint i anirem explicant.
2: Sí, ho presentarem a principi de programa, si pot ser a principi de la sessió, que la gent tingui temps de participar, mentre participin també els nostres alumnes, és a dir, jo crec que pot ser interessant, pot ser divertit per al, i a part afegirem alguna petita secció musical, no cançons senceres, sinó fragments per a completar. A mi sempre m'ha fet il·lusió, personalment, afegir alguna mica de música en català.
1: És que tu ets molt de música.
2: Jo soc molt de música.
1: Jo, sí. que et segueixo, per exemple, amb el que penges al WhatsApp, per exemple, en el teu estat. Escolta, la música t'acompanya...
2: A mi m'agrada molt la música.
1: I que no falti, sobretot,
2: no
1: eh? Música,
2: eh?
1: A més, en català,
2: sí,
1: com
2: sí,
1: no
2: sí,
1: podia
2: sí.
1: ser d'una altra manera.
2: Ja, a mi la música és una cosa en la que, si t'has criat amb música i t'agrada i has fumat part de la teva vida, jo soc valencià, la gent ja ho sap, i tots els meus amics són músics. Mm. És que...
1: No, també, hi ha molta cultura en música això, sí. també al País Valencià, aquí ens encanta la música.
2: És el que diuen, imagina't una vida, tota la teva vida, sense l'existència de la música. Tot canviaria, les celebracions, els millors moments que
1: la
2: han
1: viscut.
2: La
1: vida seria una altra, no, per favor.
2: Quan
1: no.
2: surts el dissabte, bueno, els que surten jo no tinc edat, però...
1: això entraríem aquí en un debat, eh?
2: Exacte. Llavors, bé, la idea és, en primer lloc també... una de les seccions que desapareix, malauradament, és la del Joan i la Sara, ja no...
1: Sí, ja sí, amb els seus diàlegs que ens feien patir, també.
2: Van apuntar un intensiu de l'estiu,
1: han millorat
2: el seu nivell...
1: I llavors ja està.
2: Però
1: ja
2: sí que n'hi ha una petita idea que surt d'aquí, amb el que feia el Lluís, amb el Joan i la Sara, aquest tipus d'error que surt de vegades en el dia a dia, aquests castellanismes, aquestes paraules que cada vegada tenim més com cringe, com no, buguejar, que diuen els adolescents, paraules que a vegades no sé ni el que són fins que les busco. Les pots deduir pel context, però sí. Com els adolescents també les utilitzen, la paraula random l'utilitzen per a tot. És igual pel que sigui.
1: Sí, noi.
2: Llavors,
1: també, els que tenim una certa edat hem d'anar aprenent d'aquest
2: vocabulari, sí,
1: perquè a vegades vaig perdut també en el context, sí. l'ubiques, però dius, què m'ha dit ara aquest?
2: Sembla que parlem llengües diferents, és veritat.
1: Ai, que hem quedat antics nosaltres. Però,
2: sí, més que res d'això. No, és que jo no entraré en aquest clàssic. És que abans tot era millor. No, abans tot no era millor, és diferent.
1: Era diferent, ja era exacte. Diferent, ni millor simplement. Ni pitjor, era diferent.
2: Sí, llavors la idea és... Bueno, també portarem, això és una sorpresa que ja avancem, però que ja la comentarem més endavant, un parell de personatges famosos aquí a la seva experiència amb el català. Mm-hmm. I per famosos vull dir famosos.
1: Què vol dir famosos?
2: Famosos
1: a la tele, del cinema.
2: Diguem que n'hi ha una persona que durant 10 anys ha format part de la vida de totes les famílies de Catalunya, si veien TV3.
1: Ai, ai, ai.
2: 10 anys. 10 anys són
1: 10
2: molts
1: anys,
2: anys. És un personatge que tothom... que està entre els 15, 16 i 30 anys, o més de 30 anys si té fills,
1: sí.
2: sap qui és. I l'ha vist, i l'ha vist a la tele, o l'han vist a Montjuïc, o l'han vist a molts jocs.
1: El Petri.
2: Per aquí va la cosa.
1: ja te pilla.
2: Per aquí va la cosa.
1: O el Tomàtic.
2: Per aquí va la cosa. Sí, sí. I té relació també amb el català, amb l'aprenentatge del català, amb l'ús del català també al cinema, a les sèries, al teatre, a molts llocs així. Després et comentaré, però espero que sigui una sorpresa.
1: Doncs
2: per
1: quan arribi la sorpresa, abans, benvinguda serà.
2: Però sí. Llavors, la resta és un concurs, un petit concurs que anirem fent. Insisteixo, no gaire difícil, a partir de música, a partir de l'origen d'algunes paraules senzilles... Actualment ja no depèn tant dels coneixements que tingui l'oient, sinó de la rapidesa al buscar, no? en la intel·ligència artificial, Google...
1: A veure, el xulo és fer...
2: Fer pensar
1: una mica...
2: I la recerca.
1: Sí. Fer moure el que tenim dintre del cervell i no anar al recurs fàcil que és demanar-li la IA. Escolta'm, tinc aquesta...
2: La idea és que la gent participi... Ja et dic que no seran preguntes difícils, seran preguntes que qualsevol català no parlant...
1: Posa-ho difícil.
2: Te les pot contestar.
1: No vull ser dolent.
2: I si augmentem el nivell de dificultat, doncs mira, ja veurem.
1: Anirem.
2: Igual acaba trucant el Lluís.
1: Ah, potser sí.
2: Resposta.
1: Exacte, a veure.
2: És que no ho sabem. I en principi això. A partir d'aquí, clar, ja ho anirem explicant, perquè de cara als alumnes no és el mateix que vingui un alumne d'un bàsic 3, que per exemple igual li faig que llegeixi un embarbussament, sí, que llegeixi un jutjat, coses així, que vingui una persona que està fent el seu. Aquí ja podem parlar altres coses on els oients participaran. No farem que un oient català no parlant d'aquí de Calafell faci un embarbussament que ha fet tota la seva vida.
1: No? No, a vegades no, no.
2: Però de vegades no costa, no. Aquest no, perquè és molt típic, no el que he dit. Fàcils, n'hi ha alguns que no són fàcils.
1: Els jutges mengen fetge d'un penjat.
2: N'hi ha alguns que costen, i aquest a part dona mal rotllo, perquè això de menjar fetge d'un penjat...
1: Sí,
2: no sé si va ocórrer.
1: És un clàssic, eh?
2: Però és un clàssic, sí. I a part és una cosa que per als alumnes va molt bé, perquè fonèticament són sons que a ells els costen, sobretot els castellanoparlants. Si vens de Rússia o de vens de països que fonèticament tenen més semblances amb el català, no tant, com ara els portuguesos o els brasilers. Però, en canvi, un castellanoparlant no té el so de la S sonora, no té el so de la J o de la... No sé, n'hi ha molts sons d'aquests que
1: clar,
2: no els tenen.
1: Posa't tu a fer un embarbussament d'aquests en rus.
2: En rus, exacte.
1: O per exemple, o en grec, o en àrab.
2: En àrab, van mirar una classe en àrab i jo era incapaç ni de començar.
1: No, ni de començar.
2: És a dir, que clar, no, tot això és molt difícil.
1: Ríete d'aquell, vull dir que...
2: No. I res, en principi, així en resum és això, ja ho anirem veient. Cada setmana anirem fent el concurs, anirem apuntant a la gent que participi i anirem comentant els premis que ofereixen els comerços d'aquí.
1: Doncs així serà l'Espai de Català d'aquesta nova temporada. Bé. En aquest primer espai d'avui dimarts, el que volem fer és parlar també d'aquesta escola de català de Calafell, perquè ara en Lluís ja no hi és, però continueu, també un equip al capdavant d'aquests cursos i engegant temporada, engegant curs. Sí. Anem a parlar d'aquests cursos, del que heu preparat.
2: Sí, aquest any tenim més cursos, perquè tenim més cursos, simplement, i tenim prou varietat. Tenim des dels inicials, que són els cursos que van dedicats... Clar, dubto que cap persona que necessiti l'inicial ens estigui escoltant, però sí que n'hi ha molta gent que ens escolta, que té un amic, té un familiar o s'ha casat amb algú que ve d'un altre país, que això ens passa sovint i li interessa. L'inicial és per gent que o no ha estat escolaritzada, tot i que sap escriure, però no ha estat escolaritzada fins a la universitat o fins a estudis superiors, parla una miqueta de castellà però poc, o una mica d'anglès. Llavors és un nivell més bàsic que el bàsic, valgui la redundància, per la gent que tingui una mica de dificultats. Llavors això és un filtre que nosaltres fem quan la gent ve i llavors ja veu si saben parlar castellà, si no saben parlar, si tenen estudis. És el nivell, ja ho diu el nom, inicial. A partir d'aquí, segons com vagin, doncs ja passen al bàsic. L'inicial i el bàsic fem la matrícula, la inscripció, demà. Demà dia 16, a partir de les 9 del matí. Tenim molta demanda d'aquests cursos. De fet, sovint el Consorci té llistes d'espera en aquests cursos, perquè és el més demanat. Llavors, jo, si n'hi ha algú que ens està escoltant que coneix algú que estigui interessat, doncs que sàpiga que demà a les 9 del matí, i quan dic a les 9 del matí vol dir que a les 9 del matí hem d'estar allà inscrivint-se, perquè en mitja hora desapareixen les places, no només les nostres, les de tot Catalunya. O sigui, és un curs que desapareix ràpidament.
1: Recordem que es trobeu a Cal Bolavà.
2: Exacte. Encara que els cursos de vegades són a Montse Civit o a l'Iris,
1: altres centres, sí,
2: que de vegades la gent va a aquells llocs, no. La inscripció sempre es fa o a Cal Bolavà o en línia. Però per fer-ho en línia, primer han d'omplir la fitxa d'alumne, han de fer una prova de nivell per veure quin nivell toca. Llavors, si tenen dubtes en tot el procés, és millor que vinguin allà i ho facin amb nosaltres.
1: Doncs per aquest cicle inicial, per aquest primer presa de contacte amb el català, doncs demà es fa la inscripció.
2: Demà per a l'inicial i el bàsic 1.
1: De quines places estem parlant, aproximadament?
2: Per a inicial i bàsic 1 tenim unes 45-46 places.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, però tenim molta gent, n'hi ha molta gent. I pensa que també... A vegades el Vendrell ofereix cursos o altres llocs que ofereixen cursos, es queden sense cursos també i ens envien la gent aquí o l'apunten a les nostres llistes d'espera. Llavors, aquests, i sobretot al setembre. A setembre n'hi ha molta més demanda que durant el curs. Que és l'inici de curs, llavors la gent comença de nou...
1: Bueno, és això, són els propòsits de la nova temporada.
2: Exacte,
1: i entre ells segur que molta gent aprendrà català.
2: Aprendre català.
1: I des del moment inicial, doncs, o en diferents etapes.
2: Sí. La resta d'inscripcions les tenim ja el 17... el 18 fins al 21, perquè el cap de setmana estan obertes en línia, i són ja per al bàsic 2, que en tenim un al Montse Civit, per al bàsic 3, això ja són cursos normalment de continuïtat, o sigui, gent que ja ha fet el curs anterior, o gent que ha fet una prova de nivell que de vegades passa, i li ha sortit un bàsic 2, perquè ja comprèn una mica el català, ja sap saludar, ja sap fer coses així. Llavors, aquests cursos tenim el bàsic 2 el dilluns i el dimecres a les 12 al Montse Civit, i el bàsic 3 el dimarts i el dijous a la tarda, a les 4 a Cal Boulevard. Recordo que són cursos tots de dos dies, dues hores cada dia, és a dir, quatre hores setmanals, i duren un, diguem, un trimestre, però realment aquest, per exemple, comença a finals de setembre i acaba el 9 de desembre, de dos mesos i poc, normalment són aquest trimestre. I després tenim dos elementals, que és per la gent que vulgui tenir el B1. Si n'hi ha algú que ja té els nivells anteriors i vol el B1, que ja és un nivell molt demanat, per exemple, si vols treballar en segons quin tipus de feines, que a vegades depenen d'ajuntaments o coses així, el B1 tenim un al Montse Civit, el dimarts i el dijous al migdia, a les 12, i tenim un elemental 2, que és el segon trimestre del B1 també, a l'Iris, el dilluns i el dimecres al matí, a dos quarts de 10, a les 9:30. I tenim un nivell que a la gent li interessa molt, els que ja obtenen altres feines, que és el C1. I del C1 continuem fent-lo, estem en el segon trimestre, si n'hi ha algú que ha fet el primer trimestre d'altres llocs o que considera que pot tenir el nivell per a continuar un segon trimestre del C1, el tenim a Cal Boulevard, el fem els dimarts i els dijous a tres quarts de 7, de tres quarts de 7 a tres quarts de 9. Aquest dia és més tard perquè hi ha molta gent que aquest tipus de curs, clar, és normalment... En el seu hi ha gent que treballa habitualment, que té una feina consolidades...
1: Mira, quan parlaves ara fa un moment d'aquests cursos o aquestes classes que es fan pel matí, al migdia, clar, pensava jo, clar...
2: És un horari complicat, sí.
1: Clar, si ho has de compaginar amb la teva vida laboral, depèn quins horaris, és complicat, no?
2: Sí, sempre tenim més gent als cursos de tarda que als cursos del matí, però normalment la gent treballa habitualment més al matí que a la tarda, però clar, hem d'oferir també varietat d'horaris.
1: Evidentment.
2: I, en canvi, aquest de suficiència, el seu... el tenim tard, el tenim tres quarts de set, la gent en general ja té temps d'acabar de treballar, bé, llavors és un horari bo, és un horari bo per als alumnes. Això és el que tenim a nivell de cursos. Després tenim, a partir del mes que ve, octubre, novembre, tindrem unes tertúlies, intentarem que siguin en dos nivells diferents, és a dir, un nivell ja de gent d'un nivell de català més avançat, i aquí no només és per a la gent que està apuntada als cursos, sinó per qualsevol persona que vulgui practicar el català, que pot venir gent de fora dels cursos, vull dir, i participar a les tertúlies tranquil·lament, és gratuït. En farem una al Montse Civit i l'altra ja intentaríem fer-la a Calafell. No sé si a l'Iris o a un altre lloc, perquè no estigui distribuït en dos llocs diferents, en dues franges horàries diferents, també. Aquí no hi ha una limitació de places, realment, encara que sí que una tertúlia més de 14 o 15 persones ja...
1: Sí, llavors és més complicat.
2: Exacte,
1: ja no és... La participació de que tothom participi, exacte, en comptes d'una tertúlia, allò ja es converteix en un batibull.
2: Si hi ha molta gent, de fet, si es matriculen unes 14 persones, mai va tothom. Llavors, si van 8-9 persones, per a mi és un nombre de gent ideal per a participar en aquestes coses.
1: Exacte, es fa interessant, doncs això, escoltar tothom i que cadascú
2: pugui... O si fem un club de lectura, que també tenim la idea de fer un club de lectura, que ja la participació seria mensual, perquè evidentment si fas un club de lectura la idea és que la gent llegeixi el llibre abans de venir,
1: temps, i després
2: tingui temps,
1: valorar aquella publicació que ja s'ha llegit.
2: Exacte, comentar-ho després, una cosa que sempre ens ha fet il·lusió i que és interessant, sobretot perquè també podem, el mateix llibre, inclús el podem triar en diferents versions. Si hi ha alguna versió adaptada i hi ha gent que té un nivell més baixet i vol venir, pot venir. La biblioteca, per exemple, té una secció de lectura fàcil on hi ha molts clàssics, moltes novel·les que estan adaptades i la mateixa novel·la es pot llegir.
1: Ah, no sabia jo que hi havia aquesta versió també...
2: Sí, sobretot de clàssics...
1: Més assequible, no? Per persones que
2: L'Illa del Tresor, Moby Dick, totes aquestes novel·les de sempre...
1: Més...
2: que no passen de moda, són novel·les que jo continuo trobant-les molt interessants i que, no sé, inclús n'hi ha sèries com Lost, que tothom la coneix, que en gran part està basada en L'Illa del Tresor i en algunes novel·les molt... A partir d'aquí ja canvia molt, però...
1: Sí, evidentment.
2: Les idees originals estan aquí, Vull que no està tot inventat ja i tot escrit. Després tenim el voluntariat, que continua existint per la llengua, i aquí sí que insistim en demanar que la gent que és catalanoparlant i tingui un moment... Per a ells és poc temps, és com el viatge a la Lluna, no? És un petit pas per al voluntari i un gran pas per al català. Ho sento per la referència.
1: Però m'ha agradat molt,
2: Però és que és veritat, perquè és una hora a la setmana, que realment no és molt de temps, i per a l'aprenent és molt, perquè per a ells és un pas molt gran que dona. És un espai molt còmode, és un espai segur on no es troba a classe amb molta més gent que ha de participar, a vegades fa vergonya. No, aquí estàs amb una persona que està còmode, que està amb tu, que pots parlar de qualsevol cosa, i ens adaptem als horaris. És a dir, si hi ha algú que diu, això que tinc les tardes lliures, al matí no podria, és igual. Hi ha voluntaris que poden venir al matí, altres el cap de setmana. Això ho arreglen ells amb els alumnes.
1: Uh-huh.
2: Si l'alumne només pot el dissabte i hi ha un voluntari que vol participar el dissabte, doncs el dissabte queden i...
1: Clar.
2: I...
1: Es tracta d'una horeta a la setmana, no?
2: És una hora durant 10 setmanes.
1: Uh-huh.
2: Han d'adquirir el compromís de continuar.
1: Sí, clar.
2: Clar, després pot passar el que passa. No sé si estàs malalt i no pots.
1: Evidentment,
2: no pots.
1: Bueno, aquella setmana no es pot fer.
2: I no és una franja concreta. Si tu quedes amb aquell alumne un dia el dimarts i a partir d'aquí la relació entre ells, la comunicació entre ells per WhatsApp o per com ells vulguin, diuen, nosaltres quedem un dijous.
1: Ja, entre ells s'entenen, eh?
2: Exacte, s'entenen. I de vegades també, a vegades posem dues persones al mateix voluntari perquè sigui més dinàmic o perquè és un matrimoni que està aprenent.
1: Les persones que vulguin participar com a voluntaris per la llengua, on es poden adreçar?
2: A la pàgina web del Consorci, si es fa una recerca típica de voluntariat per la llengua CPNL, de seguida el surt un format i nosaltres els truquem. Però clar, això està pensat igual més per a grans ciutats i Calafell, que és més d'estar per casa en aquest aspecte, que tothom es coneix, poden venir a Cal Bulabà i al matí, principalment al matí, perquè a la tarda tenim més classes, i allà els atendríem. Els faríem omplir un full amb les franges horàries que els van millor. A vegades parles una mica dels gustos que té la gent, però bé, una mica perquè no hi hagi també certes contradiccions quan poses l'aprenent amb el voluntari. I a partir d'aquí, doncs, nosaltres anem seleccionant, veiem quants aprenents tenim, que sempre en tenim molts, aprenents en tenim moltíssim.
1: Per això fa falta, eh? També
2: exacte, és que tenim molts més aprenents que voluntaris, que ja és habitual, no és un problema de que passi a Calafell, aquí a Calafell passa a tots els llocs. La gent parla molt de reivindicar el català, de lluitar pel català, però intentar-ho fora del sofà de casa de vegades costa un esforç.
1: Doncs llavors, anem a veure si podem equilibrar-ho,
2: això. La idea és que la gent és una hora, és molt agradable, la gent que participa, els aprenents, normalment és gent que posa moltes ganes, que està aprenent català perquè vol, i sempre és molt satisfactori. Tothom ve sempre amb parlant de l'experiència com una experiència molt, molt positiva. Uh-huh. Molt positiva. I què més? Tenim com a novetat res més. Les pràctiques que fem amb establiments col·laboradors. Si algun establiment, alguna
1: això
2: botiga
1: no
2: vol participar amb nosaltres...
1: Establiments?
2: Sí, nosaltres igualment farem un volt pel poble per a renovar aquestes pràctiques que fan i per veure si hi ha algun establiment que vol participar nou. Però si algú està sentint tu a la ràdio i vol participar, doncs és simplement que enviem els alumnes allà a fer una sèrie de preguntes de comerços i s'han de comprometre a contestar-los en català tota l'estona.
1: Hem d'anar acabant perquè avui s'ha fet doncs molt extens, perquè era qüestió de presentar doncs aquesta informació, no? Aquests cursos, també una miqueta fer l'avançada del que serà aquest espai per aquesta temporada que hem engegat aquesta setmana. A partir de la setmana vinent doncs ja engeguem amb aquests participants i amb els continguts. Preguntar-te per últim, hi ha algun web on puguem consultar aquesta informació que ens has donat, que a vegades és molta informació de cop. La tenim disponible en
2: per al voluntariat, per als cursos,
1: o dels cursos, exacte.
2: cursoscpnl.cat, si la gent entra a CPNL, és a dir, Consorci per la Normalització Lingüística, les sigles, la C, la P, la N i la N, si entren allà, automàticament ara el que surt de seguida és la inscripció. O sigui, ja la web ja està preparada perquè ara surti la inscripció i allà ja surt la informació, tota la informació, els dies, què has de fer, si has de fer una prova de nivell, si ja saps quin nivell tens, allà surt tot. I per al voluntariat és millor posar, ho dic com a cerca a Google, voluntariat per la llengua, i automàticament t'envia allà a l'apartat de la pàgina on està el formulari d'inscripció, i allà està tot detallat, el que acabo d'explicar ara està allà tot detallat, tant per a aprenents com per a voluntaris.
1: Moisés, recordo que la temporada, també esperem que els oients ho recordin, tu anaves convidant cada 15 dies amb en Lluís. Aquesta temporada què? Et veuré tots els dimarts?
2: Sí, mira, per desgràcia m'hauràs de veure.
1: No, això ho has dit tu, eh? Jo no he dit que per desgràcia.
2: Sí, aquesta setmana, bueno, intentarem... Alguna vegada és possible que la Mar, la companya també del Consorci, també vingui algun dia. Intentarem també combinar els alumnes amb altres tipus de gent vinculada a les entitats, als establiments, que puguin venir també a participar del programa, no només alumnes i exalumnes.
1: No, també ens agrada escoltar altres participants.
2: Que vinguin altres participants de tot això que hem dit,
1: sí,
2: com els voluntaris lingüístics,
1: que també havíem tingut.
2: Sí, que tota aquesta gent vingui també i aporti també la seva...
1: Per acabar, fa un any, recordo que el Moisès davant d'aquest micròfon no és el mateix el de l'any passat que el de
2: l'Avui, eh? Mai som els mateixos.
1: No, en el sentit que estàs molt més tranquil, sí, molt més relaxat.
2: Ja ho tinc clar.
1: L'any et va donar, doncs, no sé, aquesta experiència amb els micròfons.
2: Sí, sí, sí.
1: I avui
2: sí, t'ho agraeixo perquè és veritat que al principi dius ui, ui, ui, a veure com va això.
1: Bueno, és que tota, qualsevol novetat sempre
2: era molt
1: pot arribar...
2: Per nosaltres, sí.
1: Sí, sí, pot arribar a espantar, no? És sí, aquest sí. Vertigen, no?, que provoca el directe, la carxofa aquesta que tenim aquí davant.
2: Sí,
1: però es tracta de gaudir,
2: és
1: de comunicar, exacte, i de fer arribar el nostre missatge, la nostra passió, doncs també als oients calafellencs i de la comarca.
2: Sí, jo crec que aquest any els agradarà i serà... L'any passat va estar bé, però crec que aquest any serà més dinàmic, més entretingut per a ells, també.
1: El Moisès, el Boixer, que al capdavant també d'aquest espai de català és un dels membres de l'Oficina de Català del Consorci per la Normalització Lingüística i d'aquesta Oficina de Català. Moisès, bona setmana, bon inici de curs. Ens retrobem dimarts. Que vagi molt bé.
2: Bon dia.
1: Adéu-siau, bon dia. Adéu.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.

0: Tarda, això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Oh, oh, oh, oh, oh,
2: oh. Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: En punt, 11:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. Les notícies que a partir de 2:15 del migdia ens explicarà, ens ampliarà a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, la Roser Ribas. Escoltem de nou amb els titulars del dia. Endavant, Roser. Molt bon dia.
2: Molt bon dia a tots i a totes. Calafell prepara un acord amb Esclat Bon Preu per posar 100 llocs de treball a disposició de la borsa municipal. El conveni permetrà que Calafell Ocupació participi en la selecció de personal per a les noves oportunitats laborals que generi l'empresa al municipi. Calafell també licita les obres del primer tram del nou carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Serà la primera obra del Pla de Barris de Cal Bolavà i el primer tram de carril bici del municipi. Ampliem aquesta notícia amb el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell, Miguel Ángel Perín. També de la mà del regidor Miguel Ángel Perín ampliarem la notícia que ens portava el consistori fa uns dies. Calafell adjudica les obres del nou pas soterrani del carrer del Rin. Les obres començaran abans de finals d'any i donaran major permeabilitat a la via del ferrocarril. A la plana comarcal, el grup ecologista del Vendrell i el Baix Penedès, el Geben, ha organitzat aquest cap de setmana una activitat de voluntariat per naturalitzar una de les llacunes a la zona protegida de les madrigueres. Parlem amb una de les tècniques ambientals, la Maria Figueres. També a la plana comarcal, el Vendrell obrirà els contenidors tots els dies i rebaixarà la taxa d'escombraries a qui recicli. A Penedès Marítim, Cunit i Cubelles reclamen a la Generalitat la creació d'una àrea bàsica de salut pròpia per a cada municipi i el reforç de l'atenció primària. A la plana general, claus del debat sobre la intel·ligència artificial. Més veus demanen frenar una tecnologia que pot amenaçar la humanitat. A l'àmbit econòmic i de societat, zones rurals, rendes baixes, mobilitat reduïda, dones i migrants, els perfils més afectats per la pobresa de transport. I per últim, al Camp de Tarragona, investigadors internacionals exposen a Tarragona els últims descobriments sobre rellotges circadiaris o crononutrició.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Comencem una nova temporada de Clàssics per Descobrir amb la Rosana Rion. Benvinguda de nou a Calafell Ràdio. Com estàs? Com ha anat l'estiu?
1: Molt bé, gràcies. L'estiu sempre va bé.
0: De què parlarem avui, Rosana?
1: Avui llegirem a Càtul.
0: Per què has escollit aquest poeta?
1: Perquè Gai Valeri Càtul és un poeta extraordinari que té poemes molt variats, molts a l'amor, però també en té molts satírics. Ell era de l'època de César, contra César, contra altres polítics. I és un poeta que enceta moltes coses. Les elegies, per exemple, és un dels primers que realment s'endinsa dins d'aquest gènere.
0: Quina és la història de Càtul?
1: Bé, Càtul va néixer l'any 54 abans de Crist a Verona d'una família rica i també posseïa una finca a Sirmió. Sirmió és una illa dins del llac de Como, que és un llac meravellós del nord d'Itàlia, que us aconsello que aneu a visitar perquè és preciós. Em sembla que el John Clooney ara viu per allà. I té moltes viles i tal, però també doncs, poblets i tal, i és molt bonic, està relativament a prop de Milà. I ell doncs, va estudiar a Verona, però després va anar a Roma, i els seus personatges, a qui dedica els seus poemes, sobretot hi ha a Clòdia, però Clòdia era una dona casada, i llavors ell utilitzava el pseudònim Lèsbia per la illa grega de Lesbos, perquè ell havia llegit a Safo, que era una poetessa grega de la illa de Lesbos, i llavors Lèsbia aquí és el pseudònim que ell utilitza per parlar de Clòdia.
0: Què ens trobarem més concretament a la poesia de Càtul?
1: Doncs ens trobarem poemes d'amor molt bonics i també formes interessants de veure l'amor, que no és simplement doncs, el que es pot esperar, no? Per exemple, aquí tenim un que és molt representatiu del Carpe Diem, d'aprofitar el moment, no? Que diu, visquem lèsbia meva i estimem-nos, i que les murmuracions dels vells massa severs no valguin per a nosaltres més que un as. Els sols es poden pondre i tornar a sortir, però nosaltres, una vegada s'aposta el nostre breu dia, hem de dormir una sola nit que mai no s'acaba. Fes-me 1000 besades, després 100, després 1000 més, després una altra vegada 100, després altres 1000 encara, després 100, després, quan haurem arribat a molts milers, m'embullarem el compte

0: besos teus, lèsbia, bastarien perquè en resti satisfet. Tants com els grans de sorra del desert de Líbia, que a Cirene rica ens assafetida. S'estén entre l'oracle de Júpiter ardent i el sagrat sepulcre de l'antic Patus, o com els estels que en la nit callada guaiten els amors furtius dels homes. Tants són els besos que cal que facis a Càtul perquè en resti satisfet. Boig com està per tu, tants que no es puguin comptar els tafaners ni puguin donar-nos un malefici cap llengua envejosa. Direm aquesta, no, comparació amb els estels, amb els grans de sorra, de la gran quantitat, i després sempre surten aquests envejosos o aquests que els volen mal, no? Però clar, és una època molt convulsa, no? L'època de Roma, i ell, per exemple, quan va a vegades passar temporades a Sirmió, no ben bé de vacances, sinó una mica exiliat, no? Perquè com que es posaven tots els polítics a buts i per haver, i els deia que tenien la cara com el cul i els deia coses terribles. Sí, sí, era molt vulgar també, pot ser molt excels i molt vulgar. Doncs a vegades havia de refugiar-se a Sirmió, al llac de Garda, que bueno, ja m'agradaria a mi també refugiar-m'hi.
1: Sí, sí,
0: sí. Per allunyar-se de totes les intrigues de Roma i totes les enveges, etc.
1: Sempre fa referència a lèsbia, en aquest sentit?
0: Sí, hi ha algun altre també que li diu pardalet, hi ha doncs, altres noms, i després hi ha altres que són molt interessants i que no parlen d'una persona en concret. Uh-huh. Un molt famós i que a mi m'agrada molt és un que intentaré llegir-lo també en llatí, perquè són dues línies.
1: Molt bé.
0: Que diu: odio i estimo. Com ho faig? Potser demanes? No ho sé, però sento que és això el que em passa i em torturo. I aquesta idea d'estimar i odiar a la vegada, no primer i després, no. Les dues coses a la vegada, això es pot experimentar, però no, normalment no ho trobes expressat a la poesia, no? I en canvi Càtul ja, a l'època romana, no? Doncs ho expressa, no? Odi et amo, no? Mm-hmm.
1: Per què llegir-lo avui, a Càtul?
0: Bé, podem llegir a Càtul perquè, a part dels poemes amorosos, que són molt bonics, i a part d'aquesta visió més complexa també de l'amor, com Melodi et amo, no? També podem divertir-nos amb poemes satírics que això, que potser som en un llenguatge molt vulgar, però que també doncs, utilitza. I després els poemes més llargs, les elegies, també són molt interessants. És un poeta molt complet, no? Que té una obra àmplia per ser de l'època romana, ens ha arribat molt i ha estat molt estudiat i traduït, i per tant el podem gaudir.
1: Si volem endinsar-nos en l'obra de Càtul, amb què hauríem de començar?
0: Jo crec que amb els poemes amorosos, però normalment les edicions de Càtul ja són com el conjunt de poesia, no? Llavors, allí pots doncs, començar amb poemes més curts i després ja anar als més llargs. Però hi ha poemes molt curts, que la poesia és un gènere molt modern, perquè igual que els contes, però els contes encara són més llargs. I després que la tenim per tot arreu, la tenim als raps, la tenim amb cançons, tenim la poesia molt més a prop del que ens pensem, i jo crec que és un gènere molt contemporani, no? que és molt fàcil. Busques el telèfon o a Càtul i et surten poemes de Càtul i et pots llegir en un minut, no? Perquè són curts i intensos, i jo crec que pots gaudir de molta varietat.
1: Ens quedaríem amb algun fragment o algun missatge d'aquest autor o de l'obra mateixa?
0: Bé, jo crec que val repetir la pena repetir aquest poema d'en Odio i estimo, no? Perquè, perquè és molt curt però és molt intens, no? Odio i estimo. Com ho faig? Potser demanes. No ho sé, però sento que és això el que em passa i em torturo.
1: Doncs avui hem redescobert a Càtul. Rosana Rion, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu.

0: Déu-n'hi-do, quines grans estrelles, tres grans veus del panorama mundial, del panorama internacional. Lisa, Doja Cat i Rey, amb aquesta cançó que publicaven ja fa un temps enrere i que es diu Born Again. Amb això hem arribat a les 10:47 minuts en directe des de l'emissora municipal de Calafell. Bon dia, bona hora, família. Això és Calafell Ràdio i el Calafell Matí, aquest programa musical, però també amb continguts d'actualitat, amb continguts d'entreteniment, al llarg de 4 hores. I si us quedeu aquí amb nosaltres, anem camí de les 11 del matí. En un moment, abans de les 11, abans d'un nou espai, tindrem el temps, la previsió meteorològica, amb Josep Miró, i avui s'estrena Sota el Blau. Amb la Berta Marcet, de seguida us expliquem en què consisteix aquesta nova incorporació a la nostra graella. I torna a partir de 11:45, l'Astro Deva amb l'Eva Gutiérrez, això sí, amb novetats aquesta temporada. La Pepa Barretina és la fantasma del Castell de la Santa Creu, que baixarà cap a les 12 del migdia per parlar-nos de la vida cultural, la vida social, fer una miqueta de safarets del que es cou aquí al nostre municipi. I abans d'arribar a la una, agenda cultural en el tram final del Calafell Matí d'aquest dimarts. I ara més cançons clàssics.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: Anem cap al 1988.
2: So what are you doing back? Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
3: I really mean that much to you?
2: Girl, you know it's true.
0: Així es diu això, eh? Girl, you know it's true. Un dels èxits dels Milli Vanilli. Aquell duet fraudulent que es va fer passar per artistes quan només feien playback.

0: La Billie Eilish, que és coneguda per moltes de les seves cançons, però sobretot per aquesta cançó que publicava, què, farà dos anys i mig aproximadament. Bits of a Feather amb la Billie Eilish per arribar a les 10:55 minuts, moment d'una aturada d'una pausa publicitària. En un moment a la tornada fem la crònica del temps amb Josep Miró i avui engeguem Sota el Blau, un nou espai del Calafell Matí.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
2: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44. Minut i escaig, ja arribem al punt de les 11 del matí. Ja sabeu que cada dia a aquesta hora ens actualitzem pel que fa a la crònica del temps. Us dèiem al començar el programa que al començar el tindríem enllaunat i ara el faríem en directe, doncs mica en mica aquests dies ens estem incorporant a la normalitat, doncs tornarem a escoltar la crònica enllaunada d'en Josep Miró per la previsió d'aquest dimarts, també de cara a demà dimecres, que venen canvis meteorològics. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta gairebé esplèndid, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, tot i que hi podrà haver algun núvol poc destacable fins a mig matí o migdia i cel clar la resta del dia, amb una temperatura que ha pujat una mica i ha estat per sobre dels 20 graus de mínima, entre 20 i 21, per ser exactes, i esperem que la màxima pugi una miqueta més i s'acosti als 30, amb una humitat que serà moderada i amb un ambient una mica aixafogós. Vents en conjunt febles en terrals fins a mig matí i de garbí al centre del dia, tornant a girar a gregal al final de la jornada, fent que la situació marítima hi hagi una mica de marejol. Per demà dimecres hem d'esperar que el temps doncs sigui més variable, amb intervals de sol i núvols gran part del dia, sí que amb una miqueta més de sol al centre de la jornada i amb més núvols fins a mig matí o migdia, això sí, tapant-se al final del dia, ja que s'acosta un sistema frontal que podrà deixar pluges i ruixats la nit de dimecres a dijous. Aquesta propera nit la temperatura doncs es mantindrà entre els 20 i els 21 de mínima, mentre que demà la màxima recularà una miqueta i estarà ja entre els 20, al voltant dels 27 com a molt, amb una humitat alta de nit moderada de dia. Vents en conjunt febles, també en forma de brises, amb terrals fins a mig, a primera hora del matí fins a final del dia, mentre que al centre de la jornada serà més aviat de xaloc, més reforçat a la tarda i fent que la mar, doncs, en conjunt, doncs, estigui dominada pel marejol al matí i amb àrees de maró a la tarda.
0: Gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs venen canvis, es produiran demà de cara al vespre, de cara a la nit, canvis de temperatura, però també venen pluges. És el que ens acaba d'explicar en Josep Miró. Doncs ara mateix aquí, a la zona de la platja de Masmel, a la zona de l'Estany de Calafell, a l'exterior dels nostres estudis, la temperatura ambient és de 27 graus centígrads i llueix el sol.

0: I quan estava preparant els continguts o les sintonies d'aquest espai, que ara mateix inaugurem, mira, va caure entre les meves mans aquesta sintonia. Jo penso que és molt, molt, molt idònia pels continguts que volem explicar cada dimarts a partir de les 11 del matí amb una nova col·laboració. De fet, és una persona que ja havia participat en altres entrevistes aquí a la nostra sintonia Calafell Ràdio, calafell.tv. Ella és la Berta Marcet. Berta, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: I benvinguda als col·laboradors, als... Bueno, els que formem part de l'emissora municipal de Calafell. Com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies. Sí, sí, la sintonia molt bé, evoca el fons marí, eh?
0: Has escoltat aquest so? No sí. Sé si és de dofins o d'orques o...
1: Ah, mira, jo no m'he donat compte.
0: No, per això et deia, posa't els auriculars perquè vaig rebre aquesta sintonia, va caure a les meves mans i vaig dir, això... idoni per Sota el Blau, sí. Que és el nom d'aquest espai que ara mateix inaugurem. Primer de tot, m'agradaria saber, conèixer, que expliquis qui és la Berta Marcet.
1: Val, la Berta Marcet. Jo vaig néixer a Barcelona, però fa més de 20 anys que estic aquí visquent assegut a Calafell.
0: Bueno, ja som dos, vull dir, porto 20 anys, som de Barcelona, pues som mira. Calafellencs.
1: Calafellencs, sí, exacte. Sí, tal qual. Igualment, tota la vida he estat aquí.
0: També.
1: I sí, acabem venint aquí. Vaig estudiar cultius marins fa molts anys, abans de començar a fer una carrera, i després vaig fer enginyeria agrícola, d'aquí vaig passar a tecnologia dels aliments, i llavors, paral·lelament, tota la meva vida estava vinculada amb el mar, doncs m'he estat formant com a instructora de submarinisme i fotografia submarina. I ara, aquest any, gràcies a Buceo Conciencia, he descobert que m'encanta fer la divulgació de la vida marina. I mira, l'estic fent a través de canal d'Instagram i ara amb vosaltres.
0: Però no és el teu mitjà de vida el que et proporciona el sou de...
1: És que és molt difícil. Fins ara tota la vida he treballat d'altres coses, de la enginyeria agrícola i tecnologia dels aliments,
0: alimentació... T'hi dediques a això, però sí. La teva passió és...
1: Totalment, sí, sí.
0: La biodiversitat que hi ha en el mar, sota els oceans, sota el blau, que és el títol d'aquest espai.
1: Exacte.
0: Què farem? Què explicarem en aquestes setmanes, aquests dimarts de la temporada?
1: Va, la meva proposta és que cada setmana parlaré d'un tipus d'animal que està vinculat a les nostres costes i si pot ser, doncs, dintre de l'època que toca és del que parlarem, i si no, doncs, explicarem d'altres curiositats, d'altres animals, que són molt interessants.
0: Haig d'explicar una anècdota, i és que, com cada temporada, quan fem la crida per incorporar nous col·laboradors a la graella de Calafell Ràdio, del Calafell Matí, els animals, la vida animal, la vida, la biodiversitat marina, terrestre, digue-li això, com vulguis, és dels protagonistes, i és que desperta molta passió. Hi ha molta afició, però també, doncs, aquesta passió per divulgar, per explicar, no?, tot aquest món que tenim i que forma part, no?, nosaltres també compartim la vida amb ells.
1: Sí, realment jo crec que tots, des de petits, ens agraden els animalons, i gràcies a la ciència estem descobrint moltes formes de vida i moltes interaccions entre ells que potser fins no fa gaires anys eren desconegudes. I en el meu cas, la part de la vida marina és un gran desconegut. És que, o sigui, el nostre planeta és gran per aigua i ens anem més a l'espai, coneixem més de l'espai que gairebé del fons del mar.
0: Doncs si tenim alguns espais que tenim que ens parlen de les espècies que tenim a fora l'aigua, diguem, doncs tu t'encarregaràs els dimarts d'explicar-nos què passa dintre de l'aigua, sota el blau.
1: Sí, perfecte.
0: I avui què farem, Berta?
1: Doncs mira, avui parlarem d'un animal que ve a visitar les nostres costes els mesos d'agost i setembre, que té molt mala fama entre els banyistes, que són plaques solars marines, autobusos flotants i els fotògrafs submarins ens agraden molt perquè són bons models. És la Cotylorhiza tuberculata, que és el mateix que la medusa huevo frito.
0: La medusa huevo frito.
1: Sí.
0: Com li has dit? Autobusos flotants?
1: Sí.
0: Pantalles solars, has dit? Per què? Per què aquests sobrenoms o...?
1: Doncs perquè té moltes curiositats que ara descobrirem. Sí, sí.
0: La medusa huevo frito. Quan parlem de meduses, els que som desconeixedors d'aquesta diversitat marina, clar, medusa ja és com mal rotllo, no? És sinònim de mal rotllo amb el mar, a la platja, i millor evitar-les.
1: Exacte. Aquesta medusa en particular té mala fama, però no ho hauria de tindre, perquè aquesta és de les menys urticants que tenim a les nostres platges. Sí que és veritat que el que dius, que hi ha molt tipus de meduses al Mediterrani i hi ha algunes que són bastant verinoses.
0: Clar, per separar el que seria una medusa normal i corrent, la vulgarus, no sé quin nom científic hi hauria, sí. Tu sabràs quin, però clar, de meduses en tenim molts tipus.
1: En tenim molt tipus, i de fet n'hi ha algunes que no són meduses, com la caravela portuguesa, que li diem medusa, però no ho és, que ja en parlarem un dia explicant
0: molt bé.
1: El que és.
0: I aquesta és la huevo frito.
1: Aquesta és la huevo frito.
0: Per què?
1: Se li diu huevo frito perquè sobretot els que naveguen les hauran vist que des de la superfície se li veu el caputxó, que se li diu umbrella, que és rodó, de color beix, i al centre té un punt que és una, que sobresurt, que és més fosc, i llavors és com un ou ferrat. Des de la superfície les veus com un ou ferrat.
0: Déu-n'hi-do, no? Sí. Quina gràcia. Ens deies, no són de les farilloses, no són de les més urticants.
1: No, aquestes pràcticament no són urticants.
0: Pràcticament, compte.
1: A la majoria de nosaltres no ens farien res, i encara menys si les toquem amb la palma de la mà. Però sí que les persones que tenen la pell més sensible els hi podria fer una petita urticària, però no són de les més perilloses, n'hi ha de molt més perilloses. Aprofito per dir ara que si en el cas de que algú li piqui una medusa, que no, aquesta segurament no li farà res, però una de les altres, el més important és no posar mai aigua dolça on hi ha la picada de les meduses, perquè això és el que fa, és activar el verí.
0: I què hem de fer?
1: Rentar amb aigua salada, posar-hi aigua salada...
0: Aigua de mar.
1: Aigua de
0: Boneta.
1: Mar. Aigua de mar directament. Si hi ha restes de tentacles de la medusa, treure-les amb guants o amb pinces. Sobretot no rascar mai. I a veure, lo de això que es diu de pixar sobre de...
0: Sí, mira, és que mira, has dit... Que quan has dit lo de l'aigua dolça he pensat, però si diuen que va bé l'orina, no?
1: Sí.
0: Allò bueno, de fer-te un pipí a sobre de la picada, si es pot.
1: És una mica d'evitar això. Lo millor és posar-hi un antisèptic, com la clorhexidina, i res d'amoníac, ni alcohol, ni res. O sigui, aigua salada, no rascar-se, treure les restes amb pinces o guants i un antisèptic.
0: Deies, aquest tipus, la huevo frito, està present ara el mes d'agost i ara el setembre.
1: Sí, ara és quan la podem veure en la seva fase adulta, que és la fase de la medusa huevo frito, que, ja que a l'hivern es troben al fons amb un altre tipus de fase, ja que el seu cicle biològic és de la medusa com a adult, després passant a larves, s'anclen al fons com molt petitetes en forma de fulla o de forma que sembla un corall, i després passant a èfires, volant flotant pel mar, i a la primavera, quan escalfa el calor i ens ve l'estiu, creixen de sobte i es tornen a la forma adulta, que és en la que es trobem nosaltres ara.
0: I quan viuen aquestes meduses?
1: En forma adulta, 2-3 mesos. És el temps que les podem veure des de l'agost, setembre i alguna resta que queda a l'octubre.
0: Clar, perquè després de la forma adulta entenc que moren, no?
1: Sí, exacte. Moren i després de reproduir-se, ja que elles tenen, diríem que són com polifacètiques sexualment. És a dir, en la fase adulta que estem acostumats a veure, elles tenen una reproducció sexual, però després en fase de pòlip tenen reproducció asexual, o sigui, es poden reproduir de dues maneres diferents. Uh-huh. En la fase adulta, sí, com que és reproducció sexual, tenim mascles i femelles. Aleshores, els mascles deixen anar l'esperma a l'aigua i les femelles absorbeixen l'esperma i fecunden els ous i guarden els ous entre els seus tentacles. I els guarden fins que les larves són grans i són capaces de nedar soles. I això és ara més o menys aquesta època, a finals de setembre.
0: Cada espècie, o cada femella en aquest cas, quants nous exemplars pot produir?
1: Milers.
0: Milers?
1: Sí. N'hi ha molts. I a més, pensa que després hi ha la fase de pòlip, que tenen reproducció asexual. O sigui, tu imagina't com una fulla i branqueta, i una branca que hi ha diferents ramificacions, i de cada ramificació comencen a sortir, potser poden sortir d'allà 7 meduses diferents.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, moltes, és molt curiós. Són clons, aquests sí que serien clons.
0: Quan els tenim aquí a la costa, és aquesta època, però també estan presents més endins, més enllà i potser fora d'aquesta època?
1: Aquestes meduses ens les podem trobar sobretot a la superfície de l'aigua i prop de la costa, perquè precisament s'apropen a la costa per reproduir-se, ja que la seva fase de pòlip necessita anclar-se en una roca o algun espai dur. Aleshores, elles tenen com a la, el que se'n diu l'ombrela, que és la part superior, podrien detectar el que és la llum per apropar-se sempre a la superfície.
0: Com explicaries, com, és a dir, si ara mateix tinguéssim una d'aquestes meduses aquí davant, quines parts podem formen part de la seva fisionomia?
1: Val, perquè la tinguem en ment, és el que hem dit, tindríem el huevo frito a la part de dalt.
0: Sí, el cap gros.
1: El cap gros, sí, el cap gros i el centre, que és més fosc, que sembla un ou ferrat. I la part de baix, els tentacles que té són uns tentacles que serien acaben en forma de botó. No són els típics tentacles llargs que estem acostumats a veure, i tenen forma, acaben en forma de botó i fan com un saquet. Aquests tentacles poden ser blancs, beixos i uns de color lila, molt, molt llampant. Aleshores, a la part de dalt tindria com unes cèl·lules que són capaces de detectar la llum. I això les fa, fa que sàpiguen quan estan a prop de la superfície.
0: Clar.
1: Així es poden apropar a la superfície. I això precisament ho fan servir perquè dins d'aquestes meduses hi conviuen amb elles unes algues que es diuen zooxanteles, que aquestes algues viuen en simbiosi amb les meduses, ja que les meduses sempre les transportaran a prop de la llum,
0: ja
1: que fa que naveguin en superfície. I a més, les meduses els hi aporten nutrients essencials com el nitrogen i el fòsfor. I a canvi, la medusa rep de les zooxanteles energia. Bàsicament, la seva principal font d'aliment és l'energia d'aquestes algues.
0: I com l'obté? Quin tipus d'energia? És a través d'aliment?
1: De la fotosíntesi.
0: Ah.
1: La medusa el que fa és apropar-se a prop de la llum, les algues fan la fotosíntesi i pràcticament el 90% de l'energia d'aquestes meduses s'obté a través de les algues.
0: Una sense l'altra podrien conviure?
1: Sí. Bueno, la medusa, aquesta medusa no, perquè pràcticament...
0: S'alimenta de quin
1: de
0: nom has dit? De les...
1: Zooxanteles.
0: És que també...
1: Sí.
0: A veure, està molt bé els noms que els hi posen, però no em demaneu que ho repeteixi, sisplau.
1: No, no.
0: Ja tenim a la Berta per fer aquesta... Sí. Perquè ho digui ella.
1: Soc conscient que són palabros.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, els que sou entesos ja teniu aquesta facilitat, heu nascut amb un xip especial, sí, per dir aquestes paraules, aquests,
1: sí,
0: mots.
1: Aquestes algues, com a curiositat, són les mateixes que utilitzen els coralls. O sigui, els corells també viuen en simbiosi amb les zooxanteles. No podrien viure sense aquestes algues, que quan hi ha el blanquejament dels coralls és perquè les algues han fugit. El corall encara està viu i és de color blanc perquè el que li dona color són les algues.
0: Quan desapareix, quan mor aquesta medusa, també moren aquestes algues i tot allò que conviu amb ells?
1: Surten al mar i se'n van a buscar-ne una altra.
0: Buscant una altra hosta.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Curiós.
1: Molt curiós, molt curiós. Aleshores, aquestes meduses també tenen, clar, com que han d'estar per la superfície per poder fer la fotosíntesi, estan exposades a una radiació solar que seria letal tant per elles com per les algues. Aleshores, tenen la capacitat de transformar la radiació solar en llum innocua per elles i per les algues i per altres hostes que ara parlarem. L'emmagatzemen en els tentacles aquests que he dit que són de color lila. Doncs aquests tentacles absorbeixen la llum de la longitud d'ona dels ultraviolats que dona aquest color lila dels tentacles. Vol dir que són un protector solar per les meduses i pels seus hostes.
0: Yeah.
1: I aquest efecte l'estan estudiant farmacèutiques per fer protectors solars.
0: A veure si poden extreure d'aquestes meduses i, de moment...
1: Estudiar.
0: S'està estudiant.
1: S'estan estudiant.
0: No han arribat a cap conclusió ni, de moment, s'ha posat en pràctica, no?
1: No, de moment
0: sí,
1: no.
0: S'està estudiant.
1: Jo m'imagino que els protectors solars serien de color lila. I
0: sí, no? Bueno, si després no quedem tots liles, ja va bé. Escolta, sí, parlaves d'altres hostes.
1: Ah, sí, exacte. Si teniu la sort de veure alguna d'aquestes meduses, us aconsello que les observeu, ja que hem dit que pràcticament no són urticants, i aleshores podreu veure que moltes vegades hi ha petits peixos al seu voltant. Aquests petits peixos són alevins, que són les fases més juvenils de peixos com els sorells, les castanyoles i les bogues, que es resguarden dels seus depredadors al voltant de la medusa. I aquests peixos són... molts d'ells són immunes al verí de les meduses, però alguns no ho són. I els que no ho són, el que fan és... Estan entre els tentacles, pugen a la part de dalt, es restreguen contra el caputxó de la medusa, el huevo frito, s'impregnen de les cèl·lules de la medusa i tornen una altra vegada entre els tentacles i així la medusa no el reconeix com res estrany i no l'explica.
0: Molt bé. Quin és el principal depredador d'aquesta medusa? A qui li tem, aquesta medusa?
1: Sí. Aquest és el principal aliment de les tortugues marines.
0: Ah.
1: Les tortugues marines com la babaua i la verda, que són les que tenim per aquí.
0: Es mengen aquests ous ferrats.
1: Sí, es mengen nidaris, que són, serien, les meduses formarien part dels nidaris, i és la seva principal font d'aliment. Uh-huh. És a dir, si ara a vegades tenim moltes meduses, segurament perquè tenim pocs depredadors d'elles, com serien les tortugues, que són espècies que estan catalogades com a vulnerables, pobretes.
0: Sí, que, no... sí, que aquest any, malauradament, em sembla que només una s'ha acostat a les costes, sí. Almenys que tinguem coneixement, sí. Que sempre doncs, hi ha hagut més visita de les babagües, doncs aquest any ens hem quedat només amb una posta.
1: Ja, llàstima. Bueno, ja,
0: un dia parlarem de les babagües,
1: sí,
0: segur.
1: Sí, i tant,
0: sí,
1: i tant.
0: Ja t'ho he vist en els ulls.
1: Sí, sí.
0: A veure, digues, perdona.
1: Tenen més depredadors, les meduses, serien el mola mola, que és el peix lluna, que també els que potser han tingut la sort de veure alguna vegada, els que naveguen també moltes vegades, veu una aleta en superfície, mm-hmm. que va fent així, que sembla de tauró, però en sí. realitat no és un tauró, és un peix lluna.
0: Peix lluna.
1: I aquests peixos també mengen meduses. I el peix espasa també.
0: També.
1: Sí. I a part d'animals marins, també tenim les gavines. Les gavines, aprofitant que aquestes meduses sempre estan a la superfície per fer la fotosíntesi, se les mengen. També són un aliment important per elles, que té uns altres nutrients diferents dels peixos que pesquen normalment.
0: Entenc que si aquests animals, les meduses, formen part de la seva alimentació, mm-hmm. és perquè no tenen cap mena de reacció, no?
1: No. El que es mengen principalment és el seu caputxó.
0: Ah.
1: De fet, a la seva última fase de vida, els peixos detecten que la medusa ja no es mou tan bé, que ja s'està morint, quan ja ha deixat anar tots els alevins i ja acaba la seva fase, els peixos el que comencen és a menjar-se el caputxó, que és el que els permet mobilitat amb elles. I al final acaben, la majoria de vegades, boca avall, que es poden veure enganxades a terra, amb els tentacles cap amunt perquè no es poden moure, i encara tot i així, a la seva última etapa de la vida, encara són reservori de moltes espècies, o sigui, de peixos que estan per allà.
0: Si anem aquests dies a la platja, pot ser que en trobem?
1: Sí, sí, sí. De fet, quan hi ha tormentes, marxen. Quan hi ha tormentes, marxen cap al fons. Però quan fa sol, tornen a pujar una altra vegada a la superfície.
0: Buscant...
1: O sigui, si fins a finals de setembre encara les trobarem.
0: Què passa si les traiem fora de l'aigua?
1: Doncs molt mala pràctica. Hi ha gent que ho fa... Hi ha gent que, per por de que piquin, perquè tenen mala fama, les treuen fora de l'aigua, i el que s'ha de fer és deixar els animals dintre del seu ecosistema. Ja hem dit que, sobretot, aquestes no fan absolutament res. I, a més, que són reservori d'aquestes espècies que hem estat parlant. Hi ha peixos que hi conviuen, també hi ha crancs, que no ho havia dit, i es poden trobar entre el caputxó i els tentacles, també podem trobar crancs. I si les traiem fora de l'aigua, estem traient l'habitatge d'aquests animals, que potser si hi ha peixos s'ofeguen al treure'ls, i a més l'aliment després de les tortugues i altres peixos.
0: Clar, si viuen altres animals o espècies dintre d'aquestes meduses, entenc que la seva dimensió pot arribar a ser grandeta.
1: Poden fer uns 40 centímetres de diàmetre.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí,
0: són
1: sí.
0: Les més habituals o són extraordinàries aquestes?
1: Aquestes, les de 40 centímetres?
0: Sí,
1: sí, sí, són els tamanys que veiem. Sí, sí. N'hi ha d'altres que creixen molt més, que són més perilloses i que poden ser molt més grans.
0: De moment les estem estudiant, doncs això, per fer protectors solars. Tenen algun altre benefici per la humanitat?
1: Sí. També s'estan estudiant perquè tenen un contingut molt ric en col·làgen i les estan estudiant per cultivar òrgans humans.
0: Vaja, també sí. Les estan estudiant, de moment...
1: També, també.
0: No han arribat...
1: No.
0: Doncs interessant, com deies el nom?
1: Cotylorhiza tuberculata.
0: M'encanta. Alguna cosa que ens haguem oblidat o no haguem explicat d'aquesta espècie?
1: No, està bé, perquè són, és això, sí que hi ha altres espècies, o sigui, aquesta és la més innocua que hi ha, però sí que hi ha altres espècies, que, com la Rhizotoma pulmo, que són aquestes liles, unes que són com violet blanques, amb una aureola lila al voltant, que aquestes sí que són bastant... que les solen tindre a finals de juliol, principis d'agost, es solen veure abans que aquestes, abans que les huevo frito, venen la Rhizotoma, i aquestes són bastant picants i poden créixer molt, poden fer més d'un metre de gran.
0: Doncs cada dimarts, en aquest espai de ràdio, posarem el cap i les oïdes sota el blau per conèixer aquesta biodiversitat que ens transmetrà la seva passió, la Berta Marcet. Marcet, amb T final.
1: Sí.
0: I ho farem aquí, cada setmana, a Calafell Ràdio. Què tal? Com t'has quedat?
1: Perfecte, molt bé. Estic molt contenta de que vingueu al fons del mar amb mi.
0: Doncs anirem cada dimarts. Bona setmana i gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé. Adéu.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.
1: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i a partir del proper divendres 18 de setembre de 8 a 9 de la tarda nit us espero al programa La Màquina del Temps, on repassarem la millor música dels 80 i 90, versions originals i remescles molt guapes. No hi faltis!
2: Divendres 18 de setembre 2026, estrena de La Màquina del Temps.
3: Calafell Ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
4: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Poc més d'un minut, ja arribem al punt de 11:45 del migdia. És moment de l'actualitat del dia en titulars. L'avanç informatiu amb els titulars d'aquest dimarts, dia 15 de setembre de 2026, amb la Roser Ribas. Endavant, Roser. Molt bon dia de nou.
5: Molt bon dia a tots i a totes. Calafell prepara un acord amb Esclat Bon Preu per posar 100 llocs de treball a disposició de la Borsa Municipal. El conveni permetrà que Calafell Ocupació participi en la selecció de personal per a les noves oportunitats laborals que generi l'empresa al municipi. Calafell també licita les obres del primer tram del nou carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Serà la primera obra del Pla de Barris de Cal Bolavà i el primer tram de carril bici del municipi. Ampliem aquesta notícia amb el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell, Miguel Ángel Perín. També de la mà del regidor Miguel Ángel Perín ampliarem la notícia que ens portava el consistori fa uns dies. Calafell adjudica les obres del nou pas soterrani del carrer del Rin. Les obres començaran abans de finals d'any i donaran major permeabilitat a la via del ferrocarril. A la plana comarcal, el grup ecologista del Vendrell i el Baix Penedès, el GEVEN, ha organitzat aquest cap de setmana una activitat de voluntariat per naturalitzar una de les llacunes de la zona protegida de les madrigueres. Parlem amb una de les tècniques ambientals, la Maria Figueres. També a la plana comarcal, el Vendrell obrirà els contenidors tots els dies i rebaixarà la taxa d'escombraries a qui recicli. A Penedès Marítim, Cunit i Cubelles reclamen a la Generalitat la creació d'una àrea bàsica de salut pròpia per a cada municipi i el reforç de l'atenció primària. A la Plana General, claus del debat sobre la intel·ligència artificial. Més veus demanen frenar una tecnologia que pot amenaçar la humanitat. A l'àmbit econòmic i de societat, zones rurals, rendes baixes, mobilitat reduïda, dones i migrants, els perfils més afectats per la pobresa de transport. I per últim, al Camp de Tarragona, investigadors internacionals exposen a Tarragona els últims descobriments sobre rellotges circadiaris o crononutrició.
4: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: Doncs amb aquest bonic jingle hem arribat a les 11:31 minuts d'aquest matí quasi migdia del dimarts 15 de setembre. Setmana de retrobament, setmana també de presentacions, de noves propostes, i qui torna a la graella del Calafell Matí un dimarts més, i també una nova temporada, és l'Eva Gutiérrez i Astrodeva. Eva, molt bon dia.
1: Bon dia, Ferran.
0: Com estàs? Perquè jo sé que ahir estaves fotudeta. Fotudeta. Què t'està passant a tu, que se'n vagi l'estiu?
1: La perimenopàusia.
0: No em diguis això. Per cert, ens veiem de nou amb aquestes boniques ulleres.
1: Sí, són les ulleres aquestes, perquè no hi veig.
0: Dona igual, però...
1: Estic fent gran, i bueno, com ara tots, l'octubre 43. Què?
0: Una nena.
1: 43.
0: A l'octubre, eh?
1: Sí, a l'octubre encara queda. Però
0: balança.
1: Bueno, sí, estic aquí preparada, tenia moltes ganes, i la veritat és que tenia moltes ganes també d'acabar amb aquesta calor insuportable que m'ha tingut a una cova durant 2 mesos i mig.
0: I part d'aquests mesos i mig, malaltona, nena, perquè no deixes d'agafar una o una altra. Ara,
1: jo
0: ja
1: sí.
0: Avui millor, amb veu.
1: Em
0: avui
1: deies
0: ahir, veu. Ahir no tenies
1: sí,
0: veu, avui
1: sí, sí.
0: Ja millor. Doncs, per estar fotuda, vas molt fresqueta, eh?
1: Bueno, perquè jo volia vindre guapa, eh? Jo
0: guapíssima.
1: Jo antes molta que senzilla.
0: L'Eva Gutiérrez sap molt de numerologia, sap coses d'astrologia. Sempre ho dius tu, no és experta,
1: dic, sí.
0: No és el teu fort.
1: Bueno, sí, m'agrada.
0: Però aquesta temporada canviem totalment el tipus de contingut d'Astrodeva.
1: Sí.
0: Què farem?
1: Doncs li donarem un espai o una mirada una mica més esotèrica, més mística, més bruixeta, una mica també aquesta part
0: tu?
1: Meva.
0: Sí, com ets tu?
1: Però jo sóc una bruixa bona. Jo
0: ja
1: sóc bona. Jo no te pongo dos veles negres.
0: No cal.
1: No te les poso.
0: No,
1: te les
0: no me les mereixo tampoc.
1: No, tampoc en sé. Vull dir que jo que quedi molt clar que jo no sé fer d'aquestes coses. No en sé ni m'interessa.
0: Què vol dir un punt més esotèric?
1: Bueno, doncs parlarem de temes esotèrics, místics, que per saber d'on venen les coses, què significa això, allò, a nivell una mica més màgic, i que sigui com una eina també complementària en el nostre dia a dia, tant per persones que hi creuen com per persones que potser no hi creuen tant.
0: Doncs pels qui no els hi ha quedat clar, això que ens acaba de dir... la Eva, com pels que sigui, quedeu-vos aquí. Això és Astrodeva.

0: Doncs vinga, micròfon obert. Per on comencem, Eva Gutiérrez?
1: Per la clau esotèrica.
0: La clau esotèrica.
1: Què et sembla? Sona bé.
0: Sona bé, sona molt xulo. També sembla el nom d'un espai, però no, això és Astrodeva.
1: No, això és Astrodeva.
0: I aquesta subsecció és un... es diu la clau esotèrica.
1: La clau esotèrica.
0: Què ens obre aquesta clau?
1: Parlarem de les neteges energètiques.
0: Neteges energètiques. Sí. Això és avui o sempre serà així?
1: Bueno, cada setmana canviarem.
0: Ah,
1: cada
0: molt
1: setmana
0: bé.
1: Canviarem. Portaré un tema nou i, bueno, farem una mica de...
0: No?
1: De...
0: No, sí, aprendrem coses
1: sí,
0: vinculades en aquest món més esotèric.
1: I després, al final, hi ha una sorpresa.
0: Hi ha una sorpresa?
1: Hi ha una sorpresa.
0: Què has portat?
1: Mira.
0: El que tenim
1: és
0: aquí...
1: És que no ho vull dir.
0: No, el que tenim
1: que
0: aquí sobre la taula.
1: Moment, no? Tenim aquí una cosa sobre la taula molt especial.
0: Sí, a part del teu bolso, el teu mòbil...
1: Sí,
0: el teu
1: totes les meves coses.
0: Però també tenim una cosa especial.
1: Sí, tenim una cosa especial.
0: Val, no descobrirem fins a que toqui
1: no?
0: explicar-ho.
1: Sí.
0: Mira, tinc moltes ganes que arribi al final.
1: Sí. Va. Bueno, doncs anem a parlar una mica de les neteges energètiques, perquè de la mateixa manera que en el dia a dia doncs ens dutxem normalment,
0: sí.
1: Una vegada al dia.
0: Sí, obligat passar per la dutxa, sisplau.
1: Mínim de lo mínim o cada dos dies, que això és més pel cabell, però hi ha persones que diuen, doncs mira, jo agua poquito, no?
0: Bueno, ai, no.
1: No.
0: Molt bé que s'està sota la dutxa.
1: Ai, sí, a tu i a mi ens agrada, no?
0: Sí,
1: limpieza.
0: Sí. Per cert, fa molt bon olor avui.
1: Gràcies.
0: Portes un perfum que fa un olor...
1: M'he ficat només 3 llitres de perfum.
0: No,
1: es nota per
0: perquè és intens.
1: Sí,
0: és intens.
1: Sí.
0: Gràcies.
1: A part, és un perfum àrab. Llavors és com... Uah!
0: És que, a més, estan de moda.
1: Estan
0: jo també
1: de
0: moda. Em porto
1: sí.
0: molts,
1: aquí a Calafell hi ha una botiga, molt
0: sí.
1: guai.
0: Vinga, un altre
1: bueno,
0: dia.
1: Bueno, estic fent promo, no?
0: Que vinguin a pagar,
1: Ah, vale.
0: Vinga, vamos por los cerros de Úbeda.
1: Vinga, va. Parlem una mica de les neteges energètiques. A veure, de la mateixa manera que ens netegem cada dia la nostra higiene, hauríem de portar també una higiene una mica més a nivell etèric, no? Perquè el nostre cos, tenim el nostre cos físic i tenim 7 capes de l'aura. Ara no parlaré de l'aura perquè és que si no necessitaria 3 programes sencers.
0: No cal, no
1: els tenim. És molt llarg, però per dir una mica, per explicar que aquestes capes de l'aura s'han de netejar. Per què? Perquè si no, saps això que dius, ostres, quina mala sort he tingut avui, ostres, avui em sento una mica... de bajonazo,
0: Eva,
1: no?
0: Eva, no m'has fantis, jo em sembla que no m'he netejat mai, Laura. A veure si em passarà tot el que em va estar passant,
1: bueno,
0: perquè
1: potser
0: em falta una neteja.
1: Podries fer una neteja d'aquestes que et comento. I us dic una cosa, són neteges molt senzilles, menys una que és una mica més, bueno, que comporta una mica
0: complexa,
1: més de temps.
0: Sí.
1: I sobretot són neteges també per la llar. Per què? Perquè si nosaltres ens netegem energèticament el nostre cos, dius, vale, superbé, però la casa què? Perquè a la casa és on

0: molt, molt òbvia, encara que sembli una tonteria, canvia molt la sensació de l'espai. Doncs quan una casa porta moltes hores tancades, quan potser hi ha hagut algun tipus de preocupació, s'ha verbalitzat, o arribem a casa i estem neguitosos, estem preocupats per alguna cosa, aquesta energia es queda com molt bloquejada. No estic seguint el guió, t'ho dic.
1: Bueno, queda... el teu aire.
0: Sempre, sempre, perdona.
1: No, jo no he dit Ferran. Res.
0: Llavors, aquesta energia es queda com bloquejada a lo que és a l'espai que estem ocupant, no? Ja sigui, com he dit abans, a la llar, a casa, o potser a l'ofici... Quan dic oficina, em refereixo al treball, eh?
1: És a dir, o en pots... aquest estudi, que és el meu lloc de treball.
0: En aquest cas, podria ser un estudi i en cas d'algú que treballi una fàbrica, l'espai
1: seu...
0: i tal. Llavors, és molt important obrir les finestres perquè entri aire, i aquest aire el que fa que és netejar l'energia, és a dir, l'energia comença a fluir i comença a anar-se al que sobra. Insisteixo, sembla una tonteria, però funciona realment bé, molt bé.
1: I, a més, també va bé per renovar l'aire, que de tant en tant també
0: sí,
1: és
0: sí.
1: important.
0: Sí, i no és el mateix posar l'aire condicionat. És
1: no,
0: a dir, que
1: no.
0: algú em digui, vaig a fer una neteja energètica
1: no.
0: amb l'aire condicionat.
1: Obrem
0: pues,
1: finestres
0: no.
1: i portes no. perquè allò circuli.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Llavors, evidentment, l'altra manera, doncs, posar una mica d'ordre i fer espai, no? Endreçar la casa, tindre la casa molt endreçada, a part de dir, és que sóc una persona maniàtica. No, no té res a veure amb les manies.
1: Que sóc verge, que m'agrada molt la neteja. Vale, està molt bé.
0: Exacte. Jo, això ho deia per tu, això ho deia
1: ja ho sé,
0: per tu.
1: Ja ho sé, bonica, ja ho sé per on vas.
0: El tema és que, en aquest cas, Ferran, ets el millor exemple, segur que la teva casa està... Bueno, jo no he anat mai,
1: No, però m'agrada ser molt endreçat i molt net. Sí,
0: t'imagino la teva casa sí. immaculada, no?
1: Bueno, tant, no ho sé, però
0: bueno,
1: intento.
0: Bastant bé, segurament. Mm. Llavors, el tema de l'ordre és molt important i, sobretot, no tindrà res als passadissos, no? Els passadissos no tindrà obstacles o... He deixat aquesta caixeta aquí i després
1: res.
0: La tiro.
1: No, ni gerros ni res.
0: Res.
1: Tot net.
0: Vale. Que no tens decoració directament.
1: Tinc quadres penjats.
0: Ah, bueno, vale, això està bé.
1: Però
0: està
1: no
0: bé.
1: Tinc gerros ni res al passadís.
0: Vale.
1: Res.
0: No, no passa res per tindre un gerro, i sobretot aquest gerro sempre li hem de posar flors, perquè les flors el que fan també és netejar l'espai i donar una vibra bastant guai.
1: Ah,
0: de fet... us diria a tothom que està bé tindre les flors seques. El que passa és que les flors seques, el feng shui sobretot, ens diuen que no. Això atrau la carència, vale? Compte amb això. Compte amb les flors seques perquè
1: flor natural, però pot ser flor artificial de decoració.
0: I podria ser artificial de decoració, però que sigui molt real. Ha de ser com molt realista.
1: Pues les meves són de fusta.
0: Vale, no bueno, t'ho compro.
1: Però,
0: t'ho compro.
1: A veure, són de fusta perquè és una flor artística, podríem
0: sí,
1: dir.
0: Sí, evidentment, clar, sí,
1: clar,
0: sí. Sí. Sí, sí, no t'imaginava ja tallant
1: no,
0: una,
1: no,
0: aquest
1: no,
0: estiu, no?
1: No, és en plan...
0: Amb l'arbre que tens allà al jardí, pots fer una flor de fusta. No,
1: no, no, no? Tinc arbres ni
0: un enanito,
1: jardí.
0: No, tampoc.
1: No cal. Avancem
0: bueno,
1: perquè jo veig que si no ens donaran les 12. Vinga.
0: Bueno, sí, és veritat. Una altra de les coses que ens va molt bé utilitzem és la sal. La sal s'ha utilitzat simbòlicament durant molts anys, doncs, per protegir i purificar. Ho podem fer de moltes maneres, doncs netejar el terra de casa, és a dir, amb un cubell d'aigua, amb aigua i sal, sense cap tipus de detergent, cap tipus de res
1: de
0: més. O vinagre, també, una mica de vinagre i una mica de sal. És veritat que el terra, ja t'estic veient la cara, ja te l'estic veient, i dius, home, el terra queda una mica després... ja,
1: i l'olor,
0: però...
1: no.
0: No tant, d'això se'n va. Llavors, el tema és netejar, i això funciona molt bé. I la sal es pot posar en gots en les cantonades de la casa. És que tinc 20 cantonades. Bueno, doncs imagina't com 4 punts cardinals dintre de la casa.
1: Sí, sí, fem un espai així que, diguem, el pis té les separacions, però si és rectangular, doncs el que serien les 4 cantonades...
0: Les 4 cantonades,
1: 4 gotets amb sal.
0: Amb sal. Hi ha persones que posen aigua amb sal, però el que pot passar és que si tu poses, per exemple, un got d'aigua amb sal sota el llit, que és el lloc on s'hauria de posar mínimament sota el llit, o al costat, si tens canapé com jo, no pots ficar de sota, no? Doncs al costat. Doncs el que pot passar és que si hi ha algú per allà, una energia una mica...
1: Vale? Lenta, sí.
0: Que aquesta aigua es comenci a posar com una mica marró, que la sal comenci a pujar i veure com coses estranyes al got. Fa una mica de cosa.
1: Sí, però almenys evidencia que alguna cosa...
0: Evidencia que
1: alguna cosa rara n'hi ha allà en l'ambient.
0: Vale?
1: O n'hi ha encara.
0: Però, bueno, compta amb...

0: Les persones que teniu doncs, fills, nens petits o mascotes en general.
1: Mira que a mi sempre m'han dit que en una casa mai es pot quedar sense sal. És a dir, per la sal de cuinar. És a dir, doncs que mai l'esgotis, que sempre hi hagi en el rebost per
0: omplir. Home, perquè la sal...
1: No estem parlant doncs, perquè aquell dia si no menjaràs soso. No, perquè espiritualment o perquè té un significat com... No sé.
0: Home, jo no ho sé en aquest sentit. Sí que sé que quan arribes a una casa nova has de posar-hi un d'això de sal i una ampolla d'oli. Això es deia tradicionalment.
1: A mi sempre m'han dit que en una casa no falti mai la sal, que no s'esgoti.
0: Perquè
1: que mai...
0: hi hagi sempre... No? Sí, ja és... diuen que la sal la sal de la vida, no? Si no hi ha sal, hi ha muerte, no? No sé.
1: Alguna cosa així serà el seu significat. Vinga,
0: vale, més cosetes. Sí, més cosetes. Anem una mica justos, així que intento...
1: No, sempre anem justos nosaltres, per això.
0: A mi m'hauràs de donar una hora. A mi m'has de donar una hora perquè és que mira com m'enrotllo. És que no tinc temps, no tinc temps.
1: Simplificar?
0: Vale. Bueno, llavors, passem a... Resumeixo una mica el so. El so de... no estava segura com es diu en català, crec que són picarols, els picarols, cascabeles.
1: Sí,
0: sí? Vale. Mm-hmm. I les campanetes.
1: També jo diuen no em toquis els picarols.
0: No em són toquis els picarols.
1: Són unes altres coses.
0: Aquesta la desconeixia totalment, però bueno, sí, doncs en aquest cas sí que els tocarem. Sí que els tocarem perquè els picarols aquí el que fan és allunyar l'energia xungui, vale? Però compta amb els picarols que toques, eh?
1: Clar.
0: Ferran, ja t'ho dic, compta amb els picarols perquè potser ve una altra cosa. El tema és el següent. Agafarem o posarem alguns picarols doncs, a la porta de l'entrada o aquestes cosetes que sonen quan obres la porta, perquè el que és el so allunya a l'energia, ja inclús diuen que entitats demoníaques i coses així. I, evidentment, doncs, persones que tinguin algun tipus de creença religiosa o espiritual, doncs fer algun tipus de salm, d'oració, de pregària, el que sigui, doncs, abans d'anar-te a dormir i tal. A veure, per mi, el més efectiu és la sal, no només posar-la a les cantonades de casa, sinó de tant en tant fer-se una neteja d'aigua amb sal, d'acord? I després hi ha una que és la meva preferida, però crec que és, no sé, potser massa llarga, no sé si em dóna 5 minuts extra i ho puc explicar, o anem una mica justos?
1: Bueno, que siguin dos i mig.
0: Dos i mig, vale. Ho intento resumir-ho el més possible. A veure, prengueu nota, si no això queda gravat, ho tenim a la pàgina web.
1: Sí, tindrem el podcast
0: després
1: disponible, exacte.
0: Vale.
1: Però, si volen que prenguin... Què vas a cuinar ara?
0: Hem de fer una recepta de brujil.
1: De fricandó
0: de bruixeta,
1: no?
0: De fricandó no, i sense picarols, vale. Sense picarols.
1: També es pot dir cascabells, també és correcte. Exacte, però també... picarols és acceptat.
0: Vale. Jo pensava que cascabells era com un castellanisme.
1: Això m'ho acaba de dir la IA ara mateix. A partir d'aquí també s'equivoca la IA.
0: Sí.
1: Aquests dies també estem parlant molt de la IA.
0: No me'n refio molt,
1: fiava
0: més de tu.
1: Sí. Picarols, m'encanten els picarols.
0: Ho sé. El tema és, farem una neteja del nostre cos i aquesta neteja va molt bé, però super, super, super, super bé, tant per nosaltres com per la nostra casa. I això és una recepta de bruixeria tradicional i no és res dolent ni res semblant. A veure, necessitarem una galleda d'aigua, doncs una escombra, una fragona, no sé com es diu en català, i un pot...
1: Escombra és una escombra i una fragona és una fragona.
0: Vale, fragona es diu igual.
1: El motxo.
0: El motxo, no em toquis el motxo. Llavors, el tema és, agafarem aquesta galleda i prepararem una olla ben gran amb aigua, la posarem a bullir i ficarem...
1: Això és molt de bruixa, una olla ben gran.
0: Home,
1: a bullir,
0: i...
1: això és molt de bruixa.
0: Sí, un caldero
1: ui,
0: de bruixa.
1: Ui, quina por, eh?
0: No, però un caldero de bruixa moderna,
1: jo,
0: que viu a Calafell.
1: Jo, com a molt, tinc la olla express, que és la més gran que tinc a casa.
0: No, però no cal. Bueno, a veure, sí, una gran, per què? Perquè utilitzarem aquesta aigua per netejar el terra i per nosaltres.
1: Val, avancem, vinga.
0: Vale, és que no em deixes.
1: No et deixo, tens raó, bonica.
0: A veure. Llavors, ficarem un cap d'alls,
1: una cabeza de ajos,
0: una llimona tallada en quatre parts, també ficarem fulles de llorer i també una mica de sal gruixuda i aquí no està escrit, no sé per què, però falta el romaní. una mica de romaní. Si és, si és fresc, millor que millor. Mm. Llavors, això ho posem tot a bullir, puxu.
1: Sí, quanta estona?
0: 15 minuts, i després ho deixem amb el foc apagadet que acabi de bullir. ¿Vale? Mm. L'aigua es posarà d'un color verd una mica fosc, mm, i això què fem? Ho colem, i ho colem amb dos parts. Una bona quantitat per netejar el terra, la galleda, i una quantitat en aquesta ampolla de vidre que hem preparat prèviament, que no sé si ho he dit perquè m'has ficat tanta pressa que no sé si m'he...
1: No ho has dit, però no. Ara ho diem.
0: Vale, una ampolla de vidre.
1: Què? Aquesta... Capacitat? Mig litre, un litre?
0: Sí, un litre.
1: Un litre.
0: Si pot ser.
1: Vinga, un litre.
0: Llavors, el que fem és, primer, netejar el terra de casa des de l'habitació més allunyada de la porta d'entrada fins a la porta d'entrada. Vale? Sí, t'ho imagines?
1: La més llunyana fins a la més propera, fins,
0: sí,
1: cap
0: fins a la porta.
1: Fins a la porta d'entrada.
0: Sí,
1: eh?
0: Sempre la més llunyana.
1: De dins cap a fora, diguem, cap al carrer.
0: Efectivament. I després el que fem quan això estigui net i tal, bueno, l'escombra, no ho he dit, però s'escombra igual primer, no? Primer escombrem de la mateixa direcció, en el mateix ordre.
1: Jo passo la conga, va bé?
0: També, sí, l'esconga, l'esconga. Tu passa l'esconga i els pobres passem l'escombra. Vale. Jo és que no tinc conga.
1: Ni rumba, vinga.
0: El tema és, netegem bé el terra amb aquest preparat que hem fet, aquest ja preparat de la galleda, el tirem, que moltes persones em diuen, i això no he de tirar perquè ho tiris sempre, sí, no passa res, vale? Mm. Ara, la part important, ens anem a la dutxa i en comptes d'ensabonar-nos normal, ens tirem aquest preparat i tu dius, oh, que asco!
1: El de l'ampolla,
0: sí,
1: que és net, no és el de
0: és
1: fregar.
0: És net, val. Home, no facis al revés perquè, vale, si no la diem, que m'agafaràs alguna cosa i val, no vindràs a treballar.
1: Doncs el contingut de l'ampolla de litre ens ho...
0: Sí.
1: En sec? És a dir, o primer em passo una mica d'aigua?
0: No, et passes una mica d'aigua,
1: després...
0: si vols, pots ensabonar-te primer, sí, i et treus el sabó,
1: vale,
0: i després fas tiquití, tiquití. Des del cap, que et digui, clar, què passa a les persones que
1: I
0: tenim...
1: això no m'ho esblandeixo, això és l'última aigua que hem de tocar?
0: Sí.
1: Uf.
0: Clar, ja ho sé. Hi ha persones que els hi costa això.
1: A mi també.
0: Però imagina't que és com una infusió, compte que no et cremis, evidentment, no?
1: No, a veure, ja la tindré. No, recent bullit, eh? Ja haurà refredat.
0: Això s'ha
1: refredat. Primer fregaré la casa
0: mica
1: i després m'ho passaré.
0: Efectivament.
1: Val, molt bé.
0: Amb això tenim una neteja energètica molt completa i normalment jo aconsello fer-la cada 6 mesos. I de veritat que funciona. Funciona molt bé. O sigui, hi ha persones que després em diuen, ostres, aquella persona que em molestava tant ja no em molesta. Bueno.
1: T'ho diuen així, amb aquesta veu de pito.
0: No, però jo li volia donar una mica de... Sí.
1: Ja? Ho tenim?
0: Sí,
1: vinga,
0: què tal?
1: Vinga, tot net, no?
0: No, ja està bé.
1: Vinga, va.

0: Ara sí, ha arribat el moment de descobrir què és el que, a l'arribar en aquest estudi 1 de Calafell Ràdio i Calafell.tv, ha situat l'Eva Gutiérrez sobre aquest, la taula de l'estudi.
1: Sí.
0: Què tens ara mateix? Has agafat part d'això?
1: He agafat part.
0: Què és això?
1: Són cartes.
0: Cartes què?
1: Cartes de tarot i cartes d'oracle.
0: Cartes de tarot i cartes d'oracle.
1: Sí, el tarot i l'oracle no és el mateix, però són eines que s'utilitzen, doncs, bueno, jo les utilitzo a les meves consultes privades i tal, per ajudar la gent i fer una mica d'orientació.
0: Però aquesta no serà la finalitat d'aquest espai, eh?
1: No.
0: Per què les utilitzarem?
1: Aquí només traurem una mica un consell per aquesta setmana, i sempre tenint en compte que una mica la mirada que jo tinc amb les cartes és una mirada evolutiva i d'autoconeixement. Això no té a veure amb la predicció directament, i tampoc farem aquí consultes a ningú.
0: Aquí no farem predicció ninguna, eh?
1: No, cap. Això és com si jo us digués, doncs aquesta setmana, no, per l'astrologia, el consell és ta-ta-ti-ta-ta-ta, doncs en comptes de l'astrologia és amb el tarot i els oracles, i cada setmana farem aquest petit consell. Llavors, a mi m'agradaria que tothom, doncs, escrigui, o que, si us en recordeu del consell que surt aquí a les cartetes, perquè després, durant la setmana, veieu una mica en què us ha afectat o com veieu aquest consell que ha sortit, només. Però tenim clar que això és autoconeixement, no ens anem a la predicció. Llavors anem a preguntar per la setmana del 14 de setembre.
0: Val, perquè tens una tercera part, més o menys, d'aquestes cartes.
1: Bueno, tinc aquí aquestes, dius.
0: Sí, han quedat un grup, dos grups sobre la taula i has agafat
1: perquè
0: un grup.
1: Perquè m'he portat unes que dic, no sé quines voldré, llavors
0: són,
1: em porto
0: són diferents,
1: unes
0: quarts. Són tres baralles diferents.
1: Són tres baralles diferents.
0: Molt
1: llavors m'he portat quatre per dir, a veure quina m'agrada més, i he agafat aquesta de les deesses.
0: Ah, és i un... totes... serveixen per la mateixa, diguem, el mateix consell.
1: Sí, el que passa és que hi ha estils. Llavors he agafat un estil que ens dona un consell com placa, que ens diu, fes això.
0: Doncs pues vinga, placa, placa.
1: Vinga, anem a preguntar quin és el consell
0: estem
1: per
0: fatal.
1: Aquesta setmana sí. Del 14 de setembre. Aquest programa l'hauríem de fer els dilluns perquè, clar, això és com prendre's un cafè, bé, quan vinc aquí.
0: Però toca el dimarts.
1: No, a mi m'agrada els dimarts, m'agraden, però és
0: doncs
1: veritat
0: vinga,
1: que...
0: Doncs vinga, consellet, les estàs marejant, pobres, que déu-n'hi-do.
1: Vale, necessito concentració... Bueno, ha sortit la carta de l'Afrodita.
0: Per què ha sortit aquesta? Com has fet això? Com les has escollit?
1: Bueno, he fet un tall
0: pensant
1: i preguntant per la setmana d'aquesta setmana.
0: Ha fet un tall al mig i la primera del segon grup que ha quedat sobre la taula, la primera carta és la que has agafat.
1: Exactament. I la carta que ha sortit té molt de sentit perquè és una carta que ens parla de connectar amb allò que ens agrada fer, en el sentit més lúdic, en el sentit més divertit, en el sentit de doncs apuntar-te a alguna activitat de què, del que sigui. No, a mi m'agrada fer esport, vale, doncs potser m'estava pensant aquesta setmana apuntar-me a algun gimnàs o fer alguna el que sigui.
0: Vull anar al teatre.
1: O d'altres persones. Mira, em vull apuntar allà a les barques, als llaguts. Vale, doncs m'apunto. O algo que a tu t'agrada fer.
0: És una ha de ser carta... com una activitat puntual o ha de ser alguna cosa que sigui permanent en la setmana? Ho dic perquè el que et deia, vull anar al teatre, per exemple.
1: A veure, el teatre aquí, perquè és una deessa que té a veure amb lo artístic, amb la dansa, amb lo que és l'interpretació i, evidentment, doncs anar al teatre és una molt bona idea.
0: Val. I què ens diu Afrodita?
1: Però Afrodita ens parlaria més d'integrar algun tipus d'activitat en el nostre dia a dia per millorar la nostra connexió amb el nostre cos.
0: Val? Sobretot sé que ets en el gimnàs perquè és una manera de millorar la meva autoestima, per exemple.
1: Per exemple. O no per una qüestió estètica.
0: Un benefici emocional,
1: o
0: també.
1: O un benefici
0: físic,
1: de salut. No, de dir...
0: Que al final fas esport també és benefici emocional.
1: Ah, exactament. Llavors, aquesta carta el que et diu és has de fer alguna cosa per tu i has de començar ara. I té molt sentit perquè ja vam dir que el mes de setembre, en realitat, encara que és un mes nou, el calendari en realitat és un mes 1 i és un mes de començaments. Tot el que sigui començar algú aquest mes serà molt, però que molt positiu.
0: Doncs el consell, així una frase, què? Inicia?
1: Inicia i connecta amb el teu déu interior o la teva deessa interior.
0: I fent activitats.
1: Sí, fes esport.
0: Fes esport.
1: Esport
0: o el que t'agradi.
1: Fes el que et doni la gana, però que et faci feliç.
0: Un bon menú de paella, per exemple, aquestes hores al migdia, també és activitat.
1: Sí, sí.
0: Astro Deva! Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.
0: Hem deixat la numerologia i l'astrologia, doncs.
1: Sí, l'hem deixat una mica... Bueno, a veure, no l'hem abandonat. Hem fet
0: sí que parlarem
1: petit...
0: de coses vinculades a la numerologia,
1: sí,
0: a l'astrologia i també amb aquestes cartes que ens donen aquest consell per la setmana.
1: Sí, cada setmana canviarem de tema, seran temes interessants i que puguin ser també una mica que tinguin un sentit per les persones que ens escolten.
0: Em diuen que la Pepa Barretina està a punt d'aterrar a la pista d'aterratge d'aquests estudis.
1: Sí, jo aniré sortint perquè si no
0: perquè,
1: em donarà una
0: pecada. Perquè en un moment arriba la Pepa Barretina.
1: Com diu la meva mare, vamos a ir recogiendo que la visita se querrá ir.
0: Exacte. Vinga.
1: Adeu, adeu.
0: Fins dimarts.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes, de 10 a 11 de la nit, a Calafell Ràdio.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: connecta amb nosaltres. Cada dia som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Doncs vinga, som a dimarts, dia 15 de setembre. Hem arribat a les 12 i un minut del migdia i...
2: Man!
1: Hola, Pepa!
2: Hola, maco!
1: Hola, ja t'ha errat per aquí!
2: Home, quant de temps sense veure'ns, escolta'm, eh? No bueno, pot ser tant, eh?
1: Veure-la, jo no la veig, jo només l'escolto. Què tal? Pepa Barretina és la fantasma del castell de la Santa Creu de Calafell, que també aquesta temporada baixarà fins la ràdio a calafell.tv. Com està?
2: Hola, mar de bé, una mica estragada, nen, tu saps quin estiu, no he parat, eh?
1: No, ja la veig, bueno, ja la veig, ja l'escolto, ja l'hi noto, eh?
2: Sí,
1: déu-n'hi-do.
2: Sí, ha estat a tots els concerts que van fer allà al castell, allà a casa meva, escolta'm, la mar de preciosa.
1: Home, ho teníem maco, mateix allà a casa, doncs
2: sí,
1: clar.
2: Sí, també vaig anar a les Habaneres allà davant de mar.
1: També.
2: També va haver un dia quan tenia una mica de problemes amb el so, eh? Que els hi fallava.
1: Sí.
2: Una cosa així que els hi grinyolava.
1: Ai, senyor.
2: Però bé, bé,
1: bueno, coses del directe
2: bé,
1: que
2: sí,
1: diuen,
2: clar,
1: sí.
2: Escolta'm, hi feia molt de goig, eh? També totes les cadires que hi havia allà a la sorra, que escolta'm, cada any n'hi ha menys, eh? Perquè ens estem quedant sense platja. Escolta'm, fa com a por, això, eh?
1: Sí.
2: A veure, al final la gent es podrà llançar amb un trampolí des dels blocs de pisos d'allà a primera de línia, eh?
1: No,
2: escolta'm, jo no,
1: no
2: sé
1: podem,
2: com no fiquin espigons o posin alguna cosa, escolta'm, al final no tindrem platja, la gent no tindrà...
1: Està tocant un tema molt sensible, sí. Però sí que és veritat, sí, eh?
2: Sí, sí,
1: el canvi climàtic, malauradament.
2: Hi havia menys cadires que altres anys, eh? Es notava, eh?
1: Però per què? Perquè havia s'escurçat la
2: clar,
1: platja...
2: Clar, com que no, ser... no hi ha puesto, nen, per posar tant les cadires.
1: Senyor.
2: Llavors, en vez de ficar-les a l'ample, ho fiquen a l'ullarg,
1: sí,
2: i fins allà al pescador, eh? Fins allà al monument del pescador. Que hi havia la tripulació del bot, nen.
1: Sí.
2: Que feien allò el ronc
1: cremat. Sempre ho fan, sí.
2: Escolta'm, bo, eh? Escolta'm,
1: sempre.
2: Boníssim,
1: bueno,
2: eh?
1: Jo sé que a vostè això li va, eh?
2: Sí, més a més hi posen la canyella. Hi posen un granet de cafè.
1: També?
2: Sí, sí. Una allò per la dura de llimona. I això, el calentó, que ho cremen. Saps? Allò fan, només fan anar amb el cotxeró
1: sí.
2: Aquell, fan anar
1: ai,
2: així, la mar de bé.
1: Jo el ronc cremat sí, em sembla sí. Que no l'he provat en ma vida, eh? Perquè
2: doncs,
1: jo no sé
2: bo,
1: jo,
2: eh? Nen?
1: Bo,
2: sí,
1: bo, eh? A la Pepa li agrada.
2: T'has d'esperar una mica que es refredi, perquè si no crema
1: l'aigua, clar, eh? Clar, perquè
2: però
1: jo...
2: Però bo, eh? I més a més tenien una quada i, nen, barato. Valia 2 euros.
1: Ah?
2: Valia 2 euros i et donaven el gotet d'això del ron.
1: Sí.
2: I a més et donaven un mocador blanc.
1: Per què?
2: Amb el d'això de la botxa de bebides, perquè després quan canta la cançó que hi ha de la vella Lola...
1: Ah, l'has de fer moure,
2: sí,
1: allò...
2: Sí, que diuen que s'ha de fer moure i és, escolta, més maco.
1: Jo pensava que el mocador era per aixugar-se, sí.
2: No, no, nen, és quan canta la vella Lola, aquella cançó tan maca, que hi ha venera, eh? Llavors tota la gent fa anar el mocador amunt i avall, escolta, és molt maco, eh?
1: Maco, sí.
2: Una diada maca. I una altra cosa maca, que m'ha agradat molt aquest any, nen.
1: Què?
2: Això, el mercat medieval.
1: El mercat medieval sempre és un èxit.
2: Aquest any, jo crec que ha sigut l'any que ha vingut més gent, eh?
1: Això li anava a dir, eh?
2: No s'hi cabia, no s'hi cabia.
1: Jo vaig ser-hi, però a més, a les xarxes socials, la gent és que deia, és que és molt maco, és molt xulo, però és que hi havia molta gent en moments puntuals.
2: Sí. A la tarda, tant el dissabte com el diumenge, escolta'm, no hi cabia ni una agulla.
1: Ja.
2: No es podia ni caminar.
1: I a més ha fet calor, eh? Molta calor aquest estiu
2: sí.
1: I també ha coincidit amb el mercat.
2: A més van fer-se espectàculos la mar de bonics, uns que es diuen la cremallera teatre, que són d'Arbec, aquesta gent.
1: Ah.
2: I han vingut altres anys.
1: Hmm.
2: I escolta'm, anaven així com disfressats i fent una mica de xou.
1: Sí.
2: Hi havia un home que anava amb un carrito que portava
1: sí,
2: un de bombolletes
1: sí,
2: de sabó.
1: Era...
2: Escolta'm, la mar de bé. I llavors van venir que ells, que fan poc, ells, els orcos, saps?
1: Ah,
2: ells,
1: sí.
2: Escolta'm, la canelleta n'hi havia
1: sí,
2: que s'espantaven,
1: no,
2: eh?
1: I fugien, eh? Sí, home.
2: Sí, però molt simpàtics, eh? Perquè,
1: sí?
2: A més, els veies que si hi havia una canelleta que s'espantava i que feia
1: sí.
2: Por, ells, molt educadament, s'apartaven.
1: Sí, poquet a poquet,
2: i no d'allò.
1: Però l'ensorten en portes,
2: sí,
1: eh?
2: Sí,
1: t'imagina't...
2: I, escolta'm, i tavernes, i d'això, hi havia menjars per aquí, menjars per allà, no, escolta, no sabies què fer, de tantes coses, i tantes parades, i tant d'allò. I després, la bandada aquella dels oficis, que també està
1: sí,
2: molt bé,
1: sí.
2: I el que fa la ceràmica, i el que fa el vidre, escolta'm, molt maco, eh? Aquest any m'agrada molt, eh? I em sembla que els companys allà a casa meva, allà al castell,
1: sí.
2: No van donar l'abasto, eh?
1: Sí, perquè jo
2: van
1: sé que van fer visites guiades, eh? També en català, en castellà, jo sé que gairebé
2: sí,
1: jo diria
2: sí,
1: que totes
2: sí,
1: les places exaurides.
2: Una gernació, i a casa meva jo pensava, dic, bueno, ja tinc ganes que s'acabi el medieval, perquè, escolta'm, jo estic acostumada a la tranquil·litat
1: clar,
2: allà
1: del poble
2: s'està
1: tranquil·let. Home, que li dona vidilla i va bé,
2: sí,
1: que
2: maco,
1: són res, que són 3-4
2: sí, sí.
1: Dies a l'any, no?
2: A més
1: no?
2: A més,
1: però...
2: nen, com que ho han avançat una setmana, perquè doncs, els col·legis han començat, ara comencen més aviat,
1: sí,
2: i han avançat el medieval,
1: sí.
2: Doncs abans ho feien el 1 de setembre, i ara ho fan l'última d'agost.
1: Sí.
2: Llavors, clar, hi ha molta gent. Però això també va anar bé, nen, perquè llavors la primera setmana de setembre fan allò els rockabillys.
1: El rockabilly. Què vol dir que el rockabilly l'han avançat una setmana
2: sí,
1: també?
2: Sí, abans ho feien per la diada.
1: Ah.
2: I ara, doncs, com que el medieval l'han avançat una setmana, el doncs, rockabilly...
1: El rockabilly també. Rockabilly.
2: Sí. Doncs aquestos també... Escolta'm, anaven de mar de precioses, anaven sí. vestits, escolta'm, m'agrada molt aquesta època de l'any.
1: Sí.
2: M'agrada perquè doncs, ja comença l'afluència a baixar una mica, eh? I llavors venen aquestos els rockabillis i, escolta'm, donen alegria.
1: Sí,
2: donen alegria.
1: A més, això, quan els hotels ja es comencen a buidar, ells ja, de fet, abans de marxar, ja comencen a reservar l'edició de l'any vinent, del setembre de l'any vinent. És a dir, que hi ha molta gent...
2: Molt macos.
1: Jo amb la Roser vam anar a entrevistar alguns d'ells i alguns ens deia que feia 20 anys que venia a Calafell cada setembre pel rockabilly. És a dir, que...
2: No, ja està bé. Més és una gent doncs, que és pausada, que d'allò els agrada ballar i tenen les seves coses, però són educats.
1: Sí,
2: i, escolta, sí. I m'agrada molt com la vestimenta que porten.
1: Sí, home, dels anys 50 americans.
2: Sí, els pentinats d'elles.
1: I aquell estatus que porten.
2: Unes foraces aquí als caps.
1: Sí, sí,
2: la mare de bé.
1: Molt color vermell en el cap, sempre en els cabells, eh? No sé si aquella època es portava molt el vermell al cap, però...
2: No, però tot eren totes maquillades i totes vestides. Escolta'm, amb un gust, la mare de bé, si deuen passar hores, per arreglar-se aquestes mosses. Sí. Bueno, ells també, perquè es fan allò al tupé.
1: Sí.
2: Allò que molt John Travolta, eh?
1: Sí, sí. O com el de Gris.
2: Exacte.
1: El de la pel·lícula Gris.
2: El John Travolta, sí.
1: Què era, el Danny Zuko?
2: El Danny Zuko. I elles les Sandys.
1: Això, les Sandys. O com es digui.
2: Molt bé. Doncs el que ja et dic, un estiu maco, més bé la festa major, també va haver coses molt boniques. A mi ja saps que tot el que són les cercaviles i tot això, xalo molt. Ara molta calor, nen?
1: Molta calor.
2: Això no es pot aguantar, eh?
1: Innegable, o sigui, que no hagi passat calor, doncs, cosa rara.
2: Jo he sentit dir, hi ha rumores, que hi ha municipis que ja estan modificant les dates de les festes majors, perquè això arribarà a un punt, nen, que com continuï així, no es podrà fer la festa major, l'estiu l'hauran de fer l'hivern.
1: Doncs serà una llàstima, perquè
2: no es pot aguantar.
1: És que molta calor, I malauradament, aquesta és la tendència i que vagi a més, diuen els experts.
2: Perquè, imagina't, jo que només ho miro, que només ho vaig a veure, ja passo calor, doncs aquestos els cavall amb bastons, els que porten els caps grossos,
1: o els gegants,
2: tot això, els gegants, com ho fan aquesta gent, han de quedar de deshidratats.
1: No ho sé, la veritat
2: sí,
1: és que...
2: Sí, és una cosa forta.
1: Que sí, que molta calor, que ho hem passat molt bé, i vostè també veig, que ho heu dit moltíssim.
2: Sí, jo ja porto l'agenda, ja tinc coses que venen, eh?
1: Sí, perquè ara, clar, dic jo que després de tantes activitats a l'estiu, no sé jo ara al setembre si està la cosa més tranquil·la. De fet, clar, encara falta la festa major d'assegurar que la feia, eh?
2: Aquest cap de setmana passat va haver-hi allò dels estocs, allò que fan les botigues que treuen coses, que això també va fer baixar molta gent a la comarca, perquè
1: hi havia ambientillo,
2: clar. I això a les botigues els hi va bé.
1: Saps què passa? Que a més van ser 3 dies, la diada divendres, va venir molta gent, estava al municipi a tope, terrasses plenes... I el passeig marítim ja no li dic.
2: A més, aprofiten, doncs, això dels saldos, allò que ha quedat alguna cosa de la temporada, o alguna cosa així, els hi surt més bé de preu. I els de les botigues, nen, també els hi va bé, perquè llavors ja tenen puesto per comprar les coses noves d'ara a la tardor i l'hivern, que d'aquí 2 dies hi som, eh?
1: Sí.
2: Que passa que jo crec que serà Nadal, encara anirem amb màniga curta.
1: Això li anava a dir. Si a les castanyes ja les fem amb màniga curta, doncs imagini's els torrons aviats, també a la platja.
2: De tota manera, nena, a les nits allà refresca una miqueta,
1: Bueno, ja el castell potser, si corre una miqueta de brisa, es nota,
2: no? Sí, una miqueta es nota, sí. Almenys descanses una mica a la nit, però res, surt el sol i ja tornem a tenir una calorada de por. Escolta'm,
1: jo encara haig de dormir de tant a tant amb ventilador l'aire, perquè fa calor encara.
2: Una cosa grossa. Doncs, nen, aquest cap de setmana m'he apuntat aquí, que tinc diverses coses.
1: Què tenim?
2: Que el dissabte, allà a Cal Boulevard, a les 7 de la tarda, fan una celebració, nen.
1: Què fan?
2: Celebren el 20è aniversari d'aquests els amics del patrimoni de Calafell.
1: Ah.
2: Que, a més, són una gent molt maca perquè fan unes conferències i fan unes presentacions de llibres i unes coses, la mar de maca. Fan moltes coses allà a la biblioteca. Llavors, aquest dissabte a les 7 de la tarda, fan el 20è aniversari de l'entitat i fan diferents coses. Fan una benvinguda, fan la celebració dels 20 anys. Llavors, hi ha una xerrada que fa aquest el Joan Santacana, que aquest senyor en sap molt, que diu Catalunya i el patrimoni cultural, problemes i tendències, ja posa càrrec del Joan Santacana. Després ve el concert del Joan Caselles Trio, aquest nen és un nen de Baix a Mar, al carrer d'Otodax, que ja ha tocat algunes vegades amb això que és guitarrista, i fan un concert allà a Cal Boulevard, que també. Llavors es veu, ja avisen que hi haurà coca, cava i un brindis d'honor. O sigui, això per celebrar doncs, els 20 anys,
1: d'aquesta
2: colla dels amics del patrimoni,
1: que sempre fan moltes conferències, xerrades, presentacions, festivals i sortides també, eh?
2: Sí, fan caminades també. I coses i visites, sí, sí. Molt bé, sí, sí. I després una altra cosa que també m'agrada molt, fan el diumenge allà a la plaça del Cubano, allà davant de la biblioteca, allà al carrer Jesús.
1: Ah, sí,
2: exacte, fan la 21a roda d'esbars veterans.
1: Exacte.
2: I venen l'esbar agarenc del Centre Cultural el Social de Terrassa. Després ve el grup Juventus de l'Esbar Maragall de Sant Andreu de Palomar i després els anfitrions, l'Esbar d'Ensaire de Calafell.
1: Bueno, és una exhibició d'aquests balls tradicionals i populars, l'Esbar d'Ensaire.
2: Sí. Llavors doncs, la gent que vagi a la plaça, a les 12, llavors mira, ja es pot fer el vermut, escolta'm, la mar de bé, tenen el diumenge passat.
1: Sí, a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell.
2: La mar de bé. I després, nena, ja volia doncs, anar parlant una miqueta, perquè ja ens adonarem com ja hi som, que tenim la festa major de segur.
1: Això, sí, de fet, què? És la setmana vinent?
2: Comencen a haver-hi coses ja el dimarts 22 de setembre. Que fan a la biblioteca d'allà al port, hi ha la biblioteca Casa Nova.
1: Sí.
2: Fan la pallassa Prisca i un taller de maquillatge, amb una nena que es diu Eva González, i ja posa que és a partir de 4 anys. I llavors s'han d'inscriure amb això WhatsApp.
1: Sí,
2: bé, això,
1: WhatsApp, nen? Sí, Pepa,
2: mira,
1: el WhatsApp.
2: El telèfon és el 687 27 13 73. Llavors s'han d'inscriure prèviament, que no hi vagin sense haver-s'hi inscrit, perquè ells diran que no.
1: Sí, a vegades no, les places s'han exhaurit i cal l'inscripció prèvia.
2: Sí. Llavors, a la mateixa biblioteca, el dijous 24 de setembre, a les 5 de la tarda, amb aquella nena, la Cíntia Branco, sí, aquesta nena que fa uns tallers, la mar de macos i la mar de bé, que és la mar de trempada, fan un taller que es diu "Fem una mandala de fusta del Sol Miquelet". Perquè, clar, ja ho sabes, la festa major de segur és per Sant Miquel.
1: És territori Miquelet.
2: És la festa major Miqueleta. Sí. Llavors, mira, doncs faran una mandala de fusta del Sol Miquelet, la mar de bé. Llavors, el mateix dijous, a la tarda, a 8:45 del vespre, vaja, allà a la plaça Pau Casals,
1: sí,
2: fan el canvi de samarreta i el sopar de carmanyola Miquelet, que això ja, la gent ja, molts ja ho saben, sí, que poden portar la carmanyola amb coses de casa, hi ha qui va buscar una pizza, hi ha qui es porta un entrepà. Llavors, allí, normalment, els esgangalats també munten com una barra i llavors allí també en fan d'entrepans i
1: sí,
2: això,
1: Sí, té raó.
2: La mar de bé. Llavors, quan ja acabi el sopar més o menys, a 9:45, es fa el pregó de la festa major i fan, li donen el premi al Olà Miqueleta de l'any, Que jo encara no sé, qui són els pregoners, no m'ho he de preguntar, L'any passat ho va fer aquella mossa la Julgué. Aquest any no ho sé, però sempre hi ha una mica de xou, que aquests els engalats ho fan la mar de bé.
1: Sí.
2: Sempre fan una miqueta de xou abans del pregó i després surt el pregoner a fer el seu discurs.
1: Correcte. Doncs encara no sabem el pregoner,
2: Sé que hi ha gent que ja ho sap, però a mi no m'ha llegado encara.
1: No l'he llegado.
2: No m'ha arribat.
1: Doncs a mi tampoco.
2: A veure, però segur que hauran encertat bé, perquè sempre fan una mica d'homenatge a la gent que forma part d'aquell nucli on es fa la festa major.
1: Sí.
2: Això és un detallasso, a mi m'agrada molt, aquests pregons, la mar de bé. Llavors, nen, el divendres 25 de setembre, a les 6 de la tarda, de les 6 de la tarda fins a les 8 del vespre, allà al Port de Segur, fan una activitat infantil, una companyia que es diu Passa Barrets Jugulars, i es diu La Carpa Invisible del Senyor Trifeli. O sigui, és un taller amb jocs de fusta, d'equilibris, tot això, que la canalla s'ho passarà a pipa, la mar de bé. Llavors, a la plaça Pau Casals, aquesta colla dels esgancalados, fan el torneig del birrapong, a 7:15 de la tarda. Després, a 9:15, des de la plaça Pau Casals, aquests els diables i el drac aquest de l'Espurna, fan un correfoc i venen també una colla de diables que es diuen Tronats de Mar de Vilanova i la Geltrú, la mar de bé. Això que li agradi això, el foc i la pólvora i tot això, doncs que se'n vagi cap allà a la plaça Pau Casals, i llavors ja diu que passen per l'Avinguda Mediterrani, un trosset de la Ronda Universitat, el carrer Pablo Neruda, l'Avinguda Catalunya, i acaben just abans d'arribar a la plaça Pau Casals, perquè a les 11 de la nit, allà a la plaça, fan un concert amb un grup que es diu Grup Loren, que segur que deu ser tot això que li agrada el jovent de versions i aquestes coses així animades.
1: Sí, tot això el divendres, dia 25. Molt bé.
2: Sí. Llavors, dissabte al matí, nen, ja comencem amb una cosa que a mi, ja ho saps, sempre t'ho dic, que a mi m'agrada molt. Allà a les 11 del matí, des de l'ermita de Sant Miquel, fent un recorrido, que arriben fins allà a la plaça Pau Casals, fan la cercavila tradicional, nen.
1: Sí.
2: I sortirà El drac de l'Espurna de Clafell, els dragonets espurnetes. L'associació Som de Samba. La banda de timbals i gralles de Calafell. Els capgrossos. Ah, i les colles de l'Unió Artística de Calafell, que són el ball de panderetes, el ball de bastons a l'infantil i a l'adult, el ball de gitanes, les tirantinaires, que són aquelles mosses del puro,
1: sí.
2: I, a més, la colla gegantera de Calafell, que surten amb el Pere, la Carme i el Miquelet.
1: Veig que a Cercavila tradicional, tots, eh?
2: A vegades
1: es feia els gegants per un costat, veig que s'ha unificat
2: tot. Això ho fan en diumenge, la Cercavila gegantera es fa diumenge.
1: Molt bé. És a dir, que participen els gegants de Calafell només en aquesta cercavila.
2: Sí, això és una cercavila tradicional on surten tots els grups de Calafell.
1: Molt bé, bueno, és un clàssic, sí.
2: Sí. Llavors, nen, a les 12 del migdia, quan ja arriben allà a la plaça Pau Casals, fan el vermut popular i la trobada de samarretes, que això està molt divertit, perquè comencen a comptar, tu ja ho saps, jo la gent li explico, tu ja sé que ho saps, que els de ja segur van vermells, els Miquelets.
1: Sí, home, jo sóc Miquelet.
2: Els de dalt al poble, naltros, anem verds, els terrossos.
1: Els terrossos.
2: I els de baix a mar, els popets, van blaus.
1: Van de blau.
2: Llavors fan com un recuento, van comptant quants n'hi ha de cada, a veure quina samarreta guanya. Llavors, mira, van una mica de catxondeio i s'ho passa la mar de bé. Després ja fa 2 anys o 3 que ho fan, que també està amb la mar de xulo. A la 1 del migdia, allà a la plaça Pau Casals, fan un concurs de truites al gust.
1: Sí. Escolta'm,
2: la gent porta la truita feta de casa.
1: Ja la porta feta,
2: Sí, llavors allí la fan com una mostra i
1: llavors, sí,
2: hi ha un jurado que
1: i valoren.
2: I escolta'm, la mar de bé és molt divertit.
1: I suposo que el guanyador, la millor truita, té un premi.
2: Entenc que alguna cosa els hi donen, sí. Llavors, a les 5 de la tarda, allà a l'Avinguda Catalunya, abans d'arribar a la plaça Pau Casals, fan la benvinguda al territori Miquelet, que això segur que hi haurà alguna sorpresa o altra, perquè, escolta'm, a cada puesto fan coses precioses,
1: Sí, curiós que es faci el dissabte 26, quan sempre, en altres festes majors, es fa l'últim dia.
2: Sí, no ho sé, això és cosa dels engalats, tu.
1: Sí, curiós, està d'acord,
2: Saps
1: Pepa?
2: Saps què passa? Que em sembla que això del concurs de ranxos que fan el diumenge, això els hi dona una feinada de por. Llavors no arriben a tot arreu.
1: Clar, i suposo que ho han avançat.
2: Sí, la mar de bé.
1: Perquè, clar, també tenim el concurs d'estirar la corda, entre nuclis, que es farà el dissabte 26.
2: Sí, després de la benvinguda es fa l'estirada. Sí, que això ja ho saps, que més va portar roba de recanvi, perquè segur que tots queden negats, perquè sempre hi ha globus d'aigua, hi ha mangueres, a baix a mar vam ficar un canó d'espuma.
1: Sí, ho recordo.
2: I el
1: nucli del poble, allà l'aigua, Déu-n'hi-do, aquell passeig xulíssim.
2: Sí, va ser molt
1: allà l'aigua,
2: mànegues... La canalla xala com una mala cosa.
1: I quan fa calor...
2: Bé.
1: I quan fa calor s'agraeix també, que tremollin una miqueta.
2: Sí. Llavors, nen, a les 7 de la tarda, des de la plaça Pau Casals, que fan un recorrido, fan allò, el correbars, que li diuen,
1: sí.
2: I venen aquells els cebres van, que cada any venen, són la mar de macos i la mar de trempats, i fan el recorrido fins a arribar allà al passeig marítim i al port. Llavors, a les 10 de la nit, allà mateix, allà al costat del port, fan un espectacle piromusical, que és allò el Castell de Focs amb música, que està a la mar de bé. I tot seguit, escolta'm, un concerto de categoria, Fan el concert amb una nena que es diu Naina i Doctor Prats, que m'han dit que són molt bons aquests, M'han dit que són...
1: Naina, home, i Doctor Prats.
2: Sí, m'han dit que són molt bons,
1: Sí, del panorama musical català, del pop-rock català.
2: Sí, que tenim un concert per acabar la temporada, la mar de mar.
1: Molt bé, home, la festa major Miquelet ja s'ho val, els assegur de Calafell, sí.
2: Llavors, nen, el diumenge 27 de setembre, ja acabant la cosa, el dematí és allò que t'explicava. Es fa la primera trobada de gegantons i el bateig del gegantó Sol de Calafell, que és el Miquelet aquest nou que van fer. Llavors venen diferents colles, venen de la Seu d'Urgell, venen de Martorell, de Serral, de Solsona, llavors ja de Vilaseca, pot ser una trobada maca de gegantons, i a més aprofiten i fan el bateig d'aquest nou gegantó que tenim aquí a la colla d'aquí Calafell, la mar de bé. Llavors, a 11:45, des de l'ermita Sant Miquel, fan una ruta patrimonial de l'evolució de Segur de Calafell, que expliquen com va canviar Calafell, com era i com era antes i com és ara.
1: Sí.
2: Que es diu De Castri Seguris, el somni utòpic d'una ciutat jardí. Que això ja em consta que ja ho han fet altres anys i és el que té bastant d'èxit.
1: Se li anava a dir, sí, que es repeteix perquè té molta gent que li vol veure.
2: Llavors, és una activitat gratuïta, que saps que jo tot el que és gratuït sempre m'agrada.
1: Bueno, sí, està bé, clar.
2: Però s'ha de fer reserva,
1: Sí,
2: hi ha un correu electrònic, que és calafellhistòrica@calafell.cat, o si no, el telèfon 977 69 46 83, aquí ja s'hi poden anar apuntant. Llavors, nen, una novetat, que estic molt contenta, que a mi m'agrada molt.
1: Home, també, que hi hagi novetat, sempre és benvingut.
2: Sí, a les 12 del migdia, al costat del port,
1: sí,
2: fan una exhibició del bot salvavides, nen.
1: Ah.
2: Perquè el bot salvavides normalment té tendència sempre surt per allà voltant de la cofreria.
1: Això li anava a dir.
2: Sí, sí, doncs,
1: sempre
2: escolta, m'han tingut el tatallàs, no?, de que hi ha aquesta festa major de Segur, doncs aniran remant fins al port, llavors allà faran l'exhibició, la mar de bé.
1: Doncs em sembla molt bé. Sí.
2: Llavors, en aquesta hora també, qui vulgui pot veure l'exhibició dels bots salvavides, i a més hi ha la ballada de sardanes, que fan la colla Associació Sardanista d'aquí de Calafell,
1: ah,
2: i ve la cobla juvenívola de Sabadell, la mar de bé. I a les 12 del migdia, a la plaça Pau Casals, fan el cinquè concurs de ranxos Micalets, que posen ranxos 2.0. També s'han de fer inscripcions, això han d'entrar a les xarxes socials, d'això dels esgangalats,
1: sí,
2: i ells ja els explicaran doncs, com ho han de fer.
1: Molt bé.
2: Després, a 2:15 del migdia, i a la plaça Pau Casals, mentre es fan els ranxos i tot això, tenim una ballada de les Bar d'Ensaire de Calafell i les Almes Rocieres, que, escolta'm, val la pena anar-hi, eh? Val la pena anar-hi, que no s'ho perdi la gent, perquè ho fan la mar de bé. Escolta'm, jo quedo, vaig anar al de la platja, vaig anar al del poble i no em penso perdre la de Segur.
1: No, vostè tot el folklore que li agrada.
2: Perquè, m'agrada molt.
1: Eh?
2: A més, els Bar d'Ensaire tenen aquella canalleta petitoneta que ho fan la mar de bé. Diu les Almes Rocieres, que, escolta'm, hi ha aquella nena, la Maria del Cove, del bar al Cove, de tal poble, la filla de bueno, sa mare també, la mare de Trempada. La Maria ho fa, escolta'm, aquesta mossa em té el cor robat, balla la mar de bé. I a més també balla amb les bar, balla amb els dos, eh? O sigui, quan acaben de ballar unes, llavors es posen amb les altres.
1: I dos estils molt diferents, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Però qui té art, té art.
2: Sí, sí, això s'hi neix, nen. Pots millorar el que vulguis quan vas creixent. Però això ja s'hi neix, sí, sí, sí. Després, tot seguit, a la plaça Pau Casals fan un concurs d'additius, que això jo no sabia el que era, nen, però l'any passat ja m'ho van explicar. Es veu que tu agafes un porró i l'has d'alçar amunt, com si anessis a veure,
1: sí,
2: i has d'anar comptant un titiu, dos titius, tres titius, quatre titius, cinc titius, quan vas fent així,
1: sí,
2: fins que pots, fins que aguanta. I el que faci més titius, doncs guanya, eh? Ha de portar.
1: Sí, però
2: l'únic requisit és que han de portar la samarreta de la festa major.
1: Ah.
2: I suposo que el que guanya, doncs també li deuen donar algun premi o alguna cosa.
1: Home,
2: clar,
1: qualsevol concurs, almenys, algun premi tindrà.
2: Sí, sí. Llavors, nen, a les 6 de la tarda, a la plaça al Port, fan concert i ball, que ve l'orquestra Vancouver. Serà un ball de tarda, també és maco, això. A més, tenim unes postes de sol a aquella hora que la gent...
1: Ah, Vancouver, em sembla que són d'aquí, de la comarca del Baix Penedès, els Vancouver.
2: Ah, això no ho sé.
1: Sí, sí, em sona a mi, que els vaig portar aquí a la ràdio fa alguns anyets. Sí, els Vancouver, em sona, sí.
2: Llavors, nen, ja, el dimarts 29 de setembre,
1: clar,
2: que és el dia del patró...
1: Això li anava a dir, que és el tema el dimarts, que és el dia oficial de la festa, que és festiu al municipi
2: migdia,
1: i a Segur de Calafell.
2: A la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell,
1: clar,
2: es fa el clàssic ofici solemne de festa major en honor a Sant Miquel. Llavors el presideix el mossèn Jordi Figueres, i predica mossèn Josep Maria Calderó, el rector de Vendrell, i fan l'ofrena floral a Sant Miquel, que hi ha algunes entitats doncs, que hi participen, alguns grups polítics i tot això, la mar de bé.
1: Doncs
2: completita, tenim una festa major a la mar de bé.
1: Sí, home, i tant, l'última de les d'estiu, que en total aquí fem 4.
2: No? Sí, nen,
1: tres
2: sí, sí.
1: Dels nuclis, a part també...
2: La petita, comptes el d'hivern,
1: sí, sí, però l'estiu són 4, a part urbanitzacions que també fan les seves petitones,
2: sí, sí,
1: és
2: sí,
1: que aquí no parem.
2: Sí, perquè sé que ja a Mar Romeu ja estan preparant el passatge del terror,
1: sí,
2: i estan fent coses,
1: sí, sí, a l'estiu també fan moltes coses,
2: no paren.
1: I a l'Hort de Parc, i totes aquestes petites urbanitzacions.
2: La festa de Blanco, la festa major
1: de llars... Sí, la de gris i la de rosa, també.
2: Sí, sí, sí, escolta, fan de tot, ho celebren tot. Ja és maco, escolta, més val celebrar-ho tot.
1: Ens agrada molt la festa aquí a Calafell. Ens agrada treballar, però també la festa.
2: Que hi hagi jarana per molt de temps. Escolta.
1: I la Pepa Barretines, que ens ho explicarà també aquesta temporada els dimarts, que baixa del castell fins la ràdio. Pepa, doncs res, ja ho tenim.
2: Ens veiem la setmana que ve, nen.
1: Doncs sí, sí, ens veiem aquí.
2: Vaig a fer el dinar.
1: Ah, i què, avui?
2: Avui anem a fer una miqueta d'empedrat, amb uns cigronets, amb una mica de tomàquet, tonyina, una miqueta de ceba, unes olivetes, ben fresquet.
1: L'empedrat porta bacallà o no?
2: Hi ha qui n'hi posa.
1: Ah,
2: hi ha qui n'hi posa. Però a mi m'agrada més ficar-hi tonyina, nen.
1: Ah,
2: així com una amanida freda. Sí, sí, sí, la mar de bé, ara tot no de gust més fresquet encara. D'aquí dos dies ja farem sopa de caldo.
1: Això, no, avui empedrat. Molt bé, Pepa.
2: Ah, no, maco.
1: Vinga, que vagi bé. Adéu.

0: contagiosa, ballable, divertida. Així és la música de la Vico, la Victòria Riba, aquesta jove que vam conèixer a través del Noche Entera, quan es va presentar al Benidorm Fest. I ara arriba amb aquesta proposta que ja ha anat sonant en aquest estiu del 2026 i que ara al setembre, doncs, continua, perquè té un bon rotllo. La de Tiana, la catalana, la Vico, la Victòria Riba. Tiramisú, així es diu aquesta cançó. Amb ella hem arribat a les 12:28. Fem una pausa a l'abans informatiu i tram final del Calafell Matí d'aquest dimarts.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes, de 10 a 11 de la nit, a Calafell Ràdio.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
4: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
5: 12 del migdia, ara mateix amb 32 minuts. Tram final del programa d'aquest dimarts, moment de les notícies, de l'actualitat, dels titulars, que d'aquí a una horeta, dos quarts de dues, ens explicarà la Roser Ribas a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, calafell.tv, moment d'escoltar-la. Roser, hola de nou, molt bon dia.
6: Molt bon dia a tots i a totes. Calafell prepara un acord amb Esclat Bon Preu per posar 100 llocs de treball a disposició de la Borsa Municipal. El conveni permetrà que Calafell Ocupació participi en la selecció de personal per a les noves oportunitats laborals que generi l'empresa al municipi. Calafell també licita les obres del primer tram del nou carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Serà la primera obra del Pla de Barris de Cal Bolavà i el primer tram de carril bici del municipi. Ampliem aquesta notícia amb el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell, Miguel Ángel Perín. També de la mà del regidor Miguel Ángel Perín ampliarem la notícia que ens portava el consistori fa uns dies. Calafell adjudica les obres del nou pas soterrani del carrer del Rin. Les obres començaran abans de finals d'any i donaran major permeabilitat a la via del ferrocarril. A la plana comarcal, el grup ecologista del Vendrell i el Baix Penedès, el GEVEN, ha organitzat aquest cap de setmana una activitat de voluntariat per naturalitzar una de les llacunes de la zona protegida de les madrigueres. Parlem amb una de les tècniques ambientals, la Maria Figueres. També a la plana comarcal, el Vendrell obrirà els contenidors tots els dies i rebaixarà la taxa d'escombraries a qui recicli. A Penedès Marítim, Cunit i Cubelles reclamen a la Generalitat la creació d'una àrea bàsica de salut pròpia per a cada municipi i el reforç de l'atenció primària. A la plana general, claus del debat sobre la intel·ligència artificial. Més veus demanen frenar una tecnologia que pot amenaçar la humanitat. A l'àmbit econòmic i de societat, zones rurals, rendes baixes, mobilitat reduïda, dones i migrants. Els perfils més afectats per la pobresa de transport. I per últim, al Camp de Tarragona, investigadors internacionals exposen a Tarragona els últims descobriments sobre rellotges, circadiaris o crononutrició.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
7: Calafell Ràdio.
5: Doncs vinga, tram final del... Anava a dir obert per vacances. No, que això és el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, amb aquesta temporada regular que vam començar ahir dilluns. Som fins la una amb més continguts, més música, més cançons, i en un moment, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell.

Fem tantes coses a la casa que al final ja no sé ni on sóc, ni on estic, ni què presento. El que tinc clar és que això és una obra mestra, eh? Com ens agrada tot el que fa aquesta gran veu, aquest gran artista. És el Teddy Sims, i aquesta la publicava ja fa algun temps, que tornem a escoltar. És el Bad Dreams, amb el gran Teddy Sims.

0: sens dubte és un altre dels artistes que no poden faltar en la nostra selecció musical. És el gran The Weeknd, que fa 4 dies passava per la ciutat de Barcelona en concert. Dancing in the Flames és un dels seus hits que acabem d'escoltar.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: 12:42 minuts, moment de repassar l'agenda cultural, tot el que s'ha programat per aquesta setmana al municipi de Calafell. Parlem en primer lloc de l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis. Es podrà veure fins al dia 26 de setembre a la Biblioteca Ventura Gasol, al nucli del poble de Calafell, una exposició comissariada per Ramon Arnabat, per Roberta Llorenç, per l'Àngels Farés, la Maria Penya i també la Maria Teresa Sadurné. Sobre els deportats de l'Alt Penedès, la Noia, el Baix Penedès i del Garraf, la inauguració d'aquesta exposició, que ja es pot veure, però la inauguració oficial serà demà passat, dijous, dia 17 de setembre, serà a partir de les 7 de la tarda. Així doncs, no us perdeu aquesta exposició del Penedès, els camps d'extermini nazis, deportats de l'Alt Penedès, la Noia, el Baix Penedès i el Garraf, amb la inauguració aquest dijous a partir de les 7 de la tarda, com dèiem, a la Biblioteca Ventura Gasol. I aquest dissabte, dia 19, a partir de 6:45 de la tarda, hi haurà un recital poètic musical. Amb Isabel Llano serà al Museu Casa Barral. Serà concretament al jardí del museu, amb acompanyament musical a càrrec de Tomoyuki, artista convidat. Es vendran i signaran exemplars del llibre Todo queda al otro lado, de la mateixa protagonista d'aquest recital, la Isabel Llanos.

0: L'entrada és lliure fins a omplir l'aforament. I aquest diumenge, a les 12 del migdia, exhibició dels esbarts veterans, roda d'esbarts d'ensaire, la 21a edició d'aquesta roda, es farà a la plaça de Cal Cubano, serà a partir de les 12 del migdia, al nucli del poble de Calafell, participaran l'esbar Agarenc del Centre Cultural El Social de Terrassa, el grup Juventus de l'esbar Maragall de Sant Andreu de Palomar i l'esbar d'ensaire de Calafell, els anfitrions. Recordeu, diumenge a les 12 del migdia, a la plaça de Cal Cubano. I anem al Teatre Joan Colet perquè diumenge a les 6 de la tarda, aquest 20 de setembre, Los Hijos Adolescentes. Amb Andrés Torres, amb aquest monologuista, amb aquest humorista. A partir de les 6 de la tarda al Teatre Joan Colet de Calafell, s'entreu al web municipal calafell.cat a la seva agenda. Busqueu aquest esdeveniment i aquí trobareu un enllaç on podreu comprar la vostra entrada. Recordeu, aquest diumenge, a partir de les 6 de la tarda, per 16 euros, Los Hijos Adolescentes. Al Teatre Joan Colet, l'Auditori Municipal, aquí a Calafell. Doncs aquestes són les activitats, l'agenda cultural per a aquesta setmana al nostre municipi. Us ho expliquem, ja sabeu, cada dia al final del programa.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
2: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur a Calafell.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del Galb Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

És una de les sorpreses musicals d'aquesta temporada 2026 que ens ha deixat l'Esteo. Sorpresa musical que també seguirà sonant, esclar que sí, en aquesta tardor, que arriba en pocs dies, malgrat que per les temperatures no sembla que sigui així. En qualsevol cas, acabes d'escoltar l'eslovaca Adela en Inelei, així s'ha titulat aquesta cançó. Doncs vinga, 12:52 minuts, anem recollint trastets, anem recollint tot el gran desplegament que hem anat fent al llarg d'aquest matí, que tinc l'estudi ple de guions, de papers, i jo pel Quilmet, també. Doncs vinga, acabem el Calafell matí d'aquest dimarts, Déu-n'hi-do, segon dia al teu costat, d'aquesta nova temporada, segon dia, que esperem que siguin molts aquí, compartint l'actualitat, l'entreteniment, la bona música. Gràcies per estar també a l'altre costat de la ràdio, a tots vosaltres. Demà més, a partir de les 9, salutacions del Ferran Boquer. Marxem amb música, amb cançons fins la 1, perquè arriba la 1, selecció musical en la nostra llengua, en català. Aliba tampoc. Àlex Warren, arriba Àlex Warren amb el seu Ordinari i el Ginestar amb Nil Moliner, la nova cançó. Amb qui estaràs? Així es titula. Doncs estaràs aquí, amb la teva, Calafell Ràdio, la municipal de Calafell. Doncs vinga, demà més i millor. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses.